0: Bona tarda, són les 6 i 8 minuts i sigueu benvinguts a un nou programa del De Sèrie aquí, a Ràdio Rubí, el programa on parlem del món de les sèries de televisió amb tota l'actualitat, el món de les plataformes, amb les estrenes, notícies, anàlisi, recomanacions i molt més. Per complir aquesta tasca tindreu, com sempre, a un servidor, Víctor Pérez, com a presentador, i a la Núria Molina, nostra col·laboradora i amant de les sèries. Bona tarda, Núria.
1: Bona tarda.
0: Los dos estamos malos.
1: Sí. Hoy es el día de la enfermedad.
0: Si avui algú es posa malalt o demà, som culpables.
1: Sí.
0: El De Sèrie, que ho sapigueu, pues dejar todos los virus aquí. Però traient això, avui ha sigut un dia d'Oscars, per cert, ho volem dir ja que ens agrada, però no parlem de cinema, però bueno, amb un dia històric, no? La pel·lícula més nominada a la història del cine, Los Pecadores. Bueno,
1: ja, jo molt a favor, el Víctor
0: la Núria a favor, jo no. Ja si ens deixen fer alguna cosa dels Oscars en aquesta ràdio, pues ja parlarem d'això, ja no se sabe. Mm. Però en aquest programa d'avui parlarem a la sèrie de la setmana d'una sèrie que hem estat comentant breument, no?, els últims dies, que és Percy Jackson i los dioses de l'Olimpo. Concretament ho farem de la seva segona temporada, que tot just va acabar ahir a Disney+. Basada a la saga juvenil del Rick Riordan, es tracta de la segona adaptació audiovisual després de les dues pel·lícules dels 2000, que jo vaig veure en el seu dia, i bueno, ja en el seu dia eren terribles, imagínate.
1: A dia d'avui jo crec que era pitjor.
0: Bueno, després parlarem d'aquest final, del que li sembla a Núria, i que no sé si tu t'havies llegit els llibres, això no ho sé jo,
1: no,
0: vale? Pues cap dels dos ho hem fet, interessant. I a xarxes anem preparant també l'arribada de la nova temporada a Los Bridgerton, a Netflix, i cada cop queda menys, també farem programa d'això, evidentment. Però abans anem amb les estrenes i actualitat d'aquesta setmana. Doncs aquesta notícia... Ai, aquesta notícia. Aquesta setmana no hem tingut notícies en general, però el dijous passat van dir, pues vamos a hacerlo siempre, ¿no? Que surtin notícies quan es fa la sèrie, i la primera d'elles ens va sorprendre moltíssim, perquè Núria i jo vam sortir d'aquí i ho vam veure al mòbil, i és que tenim compositor de la sèrie Harry Potter i es tracta de Hans Zimmer.
1: Ui.
0: Ahora estamos.
1: Ara. La sèrie d'HBO de Harry Potter està fent tot el possible per aconseguir l'essència més pura de l'obra original. Un dels elements més clau era la banda sonora, que estarà a càrrec del ja consolidat Hans Zimmer, que ha fet grans bandes sonores del món del cinema, com Interstellar, Pirates del Carib o Gladiator. Estarà acompanyat de Bleeding Fingers, un col·lectiu de composició que va fundar Zimmer fa uns 10 anys.
0: Doncs sorprenent anunci, no? Que sabíem que era una cosa molt important, no?, d'aquesta nova sèrie Harry Potter, tenint en compte que John Williams, no?, va fer sobretot les tres primeres pel·lícules, no?, de la saga de Harry Potter. I jo, sincerament, o sigui, ara en retrospectiva sí que potser dic, vale, t'he sentit el nom, no?, però no m'ho esperava. Si m'ho dius abans, jo pensava que seria algú més relacionat amb el món de les sèries, però han volgut, pues, donar-li un gran empujón, no?, a aquest projecte amb Zimmer.
1: I la veritat és que això, o sigui, demostra molt ja les intencions que tenen, no?, una mica de buscar, o sigui, al final Hans Zimmer és una persona que porta molts anys fent bandes sonores, ha fet bandes sonores superclàssiques i que tots coneixem, i llavors això, vull dir, jo crec que amb això estan intentant que la sèrie de Harry Potter, no, tingui com aquest toc cinematogràfic i que això, que arribi, no?, aquesta grandiositat que sabem que el Hans Zimmer ho pot aconseguir perquè sempre ho aconsegueix, vull dir, totes les seves bandes sonores són genials, o sigui que, vull dir, serà
0: una meravella.
1: Increïble.
0: Una meravella. Sí. Hans Zimmer, conegut sobretot per la seva capacitat de crear èpica, no?, a moltes pel·lícules. Es va fer últimament, pues, més famós per les bandes sonores de Christopher Nolan, sobretot els últims anys. Ara últimament estava fent les pel·lícules de Dune, no?, per la qual va guanyar l'Oscar.
1: Sí.
0: Bueno, ha fet pel·lícules més clàssiques, com El rei León, Rain Man, El príncipe d'Egipto. Aquí hi ha moltes que ha fet Hans Zimmer. Bueno, ja dic, no deixa ser sorprenent. I estava mirant així, perquè dic, no em vaig parar a pensar quins noms haurien enganxat, no?, amb aquesta sèrie de Harry Potter, més enllà de Hans Zimmer, però hi havia un que, mirant així compositors a l'Spotify, dic, hòstia, aquest hauria agafat molt, i és Danny Elfman. A mi, per exemple, buscant noms així més importants, no? Però sí que crec que Hans Zimmer, sobretot a la segona meitat de la saga, li enganxa molt. Potser a la primera no tant, i veurem quina música és la que ens dona Zimmer, però sí que pels moments més adults, per dir-ho així, no?, de la saga, bueno, o sigui, no és interessant, no?, que estigui Hans Zimmer darrere. No sé, igualment, em deixa molt sorprès. O sigui, ara ja, jo m'he acceptat, ha passat una setmana, però, joder, és un anunci molt important, no? Doncs, bueno, la sèrie que sortia el 2027, ja ho vam dir, no se sap encara, entre gener i juny del 27, però, bueno, en teoria, l'hivern, pues, seria una millor data per la sèrie de Harry Potter, que encara s'està gravant la primera temporada. Ja no hi ha paparazzis, perquè hem dit, estaran en los interiores, ja, no? Que van tenir moltíssimes fotos de la sèrie. Però, bueno, ja va per això. tenim tot el cas ja confirmat, almenys de la primera temporada, o sigui que bueno, ja queda menys per aquesta Harry Potter i veurem com li surt HBO aquesta aposta. I la segona notícia que es va sortir el dijous passat també va ser d'una sèrie que no és el primer cop que s'adapta, no? Bueno, no és una adaptació literària, sinó de videojocs, no? Que ja tenim moltes, i sobretot Amazon, que jo crec que Amazon potser és la plataforma que més videojocs està adaptant o porta en camí, entre Fallout, God of War i ara aquesta, que és Tomb Raider, i hem tingut una primera imatge per part d'Amazon, Núria.
1: Doncs sí, fa una setmana vam tenir la primera imatge de la nova sèrie d'Amazon Prime Video, Tomb Raider. Ja coneixíem l'actriu, que encarnaria el personatge de Lara Croft, però ara ja sabem l'aspecte que tindrà. Es replica el vestuari que tant caracteritza el personatge de la saga de videojocs, incloent-hi les icòniques ulleres vermelles. La sèrie, recordem, està escrita, creada i produïda per Phoebe Waller-Bridge.
0: Segurament, això últim sigui el que més, almenys a mi, em crida l'atenció, jo crec que també, Núria, no? Perquè... Sí. La guionista britànica, que ja va estar a Amazon, sobretot recordada per Fleabag, no? Per la sèrie que la va portar a l'estrellato total, que jo sempre he dit que, no, que m'agrada, però no tant, però que he de tornar a veure. Ja fa molts anys que vaig veure Fleabag, no? I sí que és veritat que Phoebe Waller-Bridge va estar involucrada en un altre projecte d'Amazon, que va ser El senyor i senyora Smith, però no se sap molt bé què va passar amb el Donald Glover, i es van barallar, i bueno, ella ja va sortir al projecte, pues bueno, pues serà Tomb Raider al seu projecte a Amazon després de Fleabag. I hem de dir que la Sophie Turner com a Lara Croft encaixa bastant, no? Almenys a nivell físic segur.
1: Sí, a nivell físic segur, clar, és una cosa que també jo crec que la tinc molt encasillada també amb el personatge de Trots, perquè és que és l'únic que he vist d'ella, jo crec. Llavors, és com que a primera vista, a nivell personalitat, potser és com que em desquadra una mica, però sí que a nivell físic, de moment, la imatge que han tret i tal, vull dir, han aconseguit molt bé el tema de vestuari, vull dir, de moment, la rèplica de com se senten els videojocs, sobretot els primers, jo crec, vull dir, està superben aconseguit. O sigui que jo tinc ganes, perquè Tomb Raider sempre han sigut uns videojocs que m'han agradat bastant i a casa hem jugat bastant, o sigui que... Tinc ganes de veure quina... Tinc la sensació que potser sí, és per la Phoebe Waller-Bridge, no? Que portarà com aquest toc potser més de comèdia, una mica més potser inclús feminista, llavors pot estar guai, sempre que ha sigut una saga de videojocs que Lara Croft jo crec que és dels personatges més sexualitzats de la història dels videojocs, o sigui que pot ser interessant a veure quina
0: perspectiva. Angelina Jolie, no? Va fer?
1: Sí, va fer les pel·lícules en el seu moment.
0: El 2001 va tenir la primera adaptació i després va haver una altra el 2018 amb l'Alicia Vikander, no? Al cinema, o sigui que seria la tercera adaptació ja audiovisual, la primera sèrie. També estarà Jason Isaacs i la Sigourney Weaver, Bueno, bons noms al repartiment de la sèrie d'Amazon, però diguem que la cap d'aquest repartiment és la Sophie Turner, que, com diu la Núria, doncs tothom coneixem, no? Sobretot pel seu paper de Sansa Stark a Joc de Trons, precisament parlant la setmana passada que surt una sèrie d'Amazon, la Sophie Turner, o sigui, que ha hecho un contrato, jo creo, no? Con Amazon queda bastant clar, no? Una Amazon que esperem que ja pues vaya per arriba i ens doni millors sèries, no? Perquè deia Tomb Raider, però aquesta sèrie que parlava de God of War, que també sortirà una adaptació de videojocs, i Fallout, bueno, és interessant. La ruta que toma Amazon, se va de la fantasia, que no le salió bien, i se'n va cap als videojocs. Que
1: bueno,
0: veurem si li surt millor, no? Almenys amb Fallout ja vam dir que estem contents, que bueno, ja veurem què tal li surt aquesta Tomb Raider. En teoria també surt el 2027, com dèiem, amb la Phoebe Waller-Bridge de creadora. I anem a parlar ja de les estrenes de la setmana. El primer d'ells és la nova sèrie, una altra més, del nostre amic Ryan Murphy, que no se cansa de traer sèries. Però en aquest cas, ojo, que almenys males crítiques no té. Tampoc molt bones, però clar, comparada amb l'última que vam parlar aquí, quina era la de totes les de la ley.
1: Sí.
0: Que és que, buah, que gran sèrie. No, un dia hauríem de veure aquella sèrie.
1: Sí, hate-watching, no?
0: Per veure, no? Sí. No? Sí que és veritat que amb les sèries no faig tant això, amb pel·lis, com és una pel·li d'una hora i mitja, o que sigui, com bueno, però amb una sèrie que dura tantes hores, pues, costa més.
1: Sí.
0: Però bueno, parlem de la sèrie de Ryan Murphy, la nova sèrie del creador d'Estats Units, que es diu The Beauty, que s'ha estrenat avui mateix a Disney Plus, i que se centra en el Drew i la Cara, que són uns socis que investiguen la malaltia de transmissió sexual coneguda com la bellesa, que causa efectes estètics, però que resulta ser letal. Una sèrie, com dèiem, doncs, d'aquest guionista que porta uns 10 o 15 anys fent sèries, al principi eren molt bones, després doncs, va passar el que va passar, se hizo famoso, lo fichó Netflix i va començar a fer sèries doncs, bueno, de menys nivell, jo crec. I en aquesta doncs, tenim el seu col·laborador habitual com a protagonista, l'Ivan Peters, que ha fet moltíssimes sèries amb ell, però també bueno, actors com Ashton Kutcher o el Jeremy Pope, que també va ser actor d'una altra sèrie seva, que sí que deien que estava molt bé, que no vaig veure, que era Pose, que va estar als Emmys i tal. O sigui que, bueno, veurem com està aquesta de Beauty, però dic, no té, o sigui, no té molt males crítiques. Comparada amb l'altra, o sigui, s'ha rebut mitjanament bé.
2: Soy la puta mejor publicidad del mundo. para una nueva superdroga que convertirá a cualquiera en un bellezón.
3: Rezo todas las noches para que te mueras.
4: ¡Ponedme algo de Jet Rock! ¡Me he pinchado la belleza!
5: No me lo puedo creer.
2: Con una sola inyección te vuelves una belleza.
6: ¿Tiene efectos secundarios?
7: Es lo más parecido a la fuente de la juventud que se puede conseguir. Y claro, eso trae problemillas.
8: Está claro que el patógeno ha mutado ahí fuera.
9: La sacamos al mercado en 6 días. ¡Arregla los fallos!
10: De un virus internacional hemos pasado a un crimen.
11: Lo solucionaremos. Encontraremos una cura.
12: Es la única ETS que todo el mundo querrá pillar.
10: Eres.
0: Doncs a veure, no pinta tan malament com totes les de la llei, però tampoc és suficient, no?, per la Núria i per mi.
1: No, s'ha de dir que m'agrada l'estètica que té els pòsters i tot això, crec que és bastant xula, i crec que potser el tràiler no reflexa molt això, que potser m'esperava una altra cosa, llavors no ho sé, potser per això m'ha tirat una mica.
0: Jo dic, a nivell de crítiques, a Film Affinity tenim 20 crítiques, 11 bones, 4 mixtes, 5 males. Bueno, comparat amb l'anterior, ja digo.
1: És un logro.
0: Bastant bé, en aquest cas, no? L'Ivan Peters, sí, és veritat que ha fet moltes, moltes sèries, amb Ryan Murphy, des de... Jo me recordo que la primera sèrie de Ryan Murphy famosa va ser American Horror Story, que va sortir a 4.
1: Esto, sí, cuando,
0: cuando hacían series en abierto de Estats Units, pues American Horror Story, me recordo que quan sortien els anuncis de la primera temporada, que jo, no sé, tindria jo uns 12 anys o així, creo que digo, uy, qué miedo eso. Eso daba miedo, ¿no? Y donava ganes de veure-ho, ¿no? I després, pues, evidentment, va fer moltes temporades d'aquesta sèrie, con Lady Gaga també por ahí, i American Crime Story, que va ser la que li va donar els èxits als Emmys. I després, pues, aquesta que es va fer tan famosa, de... també amb l'Ivan Peters, que no sé, la de Dahmer.
1: La Dahmer.
0: Que esta jo no la vi.
1: Ja, jo vaig veure el primer episodi i vaig dir suficient.
0: I és una de les 2 sèries més vistes a la història de Netflix, eh? Sí. Pues aquí no la hemos visto. No l'he vist el capítol i ja està, fíjate. Doncs l'estrena d'avui mateix, ara teniu aquesta The Beauty, i la segona estrena de la setmana és l'univers cinematogràfic més important, no?, del nostre país, que és Padre, no hay más que uno, la sèrie que ens arriba el diumenge 25 de gener a 3Player. Se centra en l'Helena i el Mateo, que són un matrimoni amb 5 fills. Quan a l'Helena li ofereixen la feina de la seva vida, tota la família decideix mudar-se. En Mateo, amb més confiança que sentit comú, deixa de costat la seva carrera per encarregar-se de cuidar els seus fills, convençut de que no serà tan difícil, però descobrirà que sí que ho és. Mentre l'Helena intenta brillar la seva nova empresa, els seus fills, descontents amb la mudança, s'organitzen per sabotejar el canvi de vida i tornar a la seva antiga ciutat. Una sèrie que, pues, està basada en aquesta larga història de pel·lícules que nunca s'acaba, creada per Santiago Segura, que sempre és la més taquillera de l'any a Espanya, no? Si no ens enganyen, pues eso dicen los datos, no? I bueno, tenim un petit... No hi ha grans trailers d'aquesta sèrie, solo había anuncios de 20-25 segundos, como la antigua tele, no? Que tenim aquí a Espanya, però bueno, así es la sèrie.
13: Os queremos contar algo muy importante.
14: Como mamá empieza un trabajo nuevo, yo me voy a quedar con todos vosotros a educaros en casa.
15: ¿Qué? El caos total. ¡Ah!
14: ¿Cómo os quedáis?
16: ¿Cómo me quedo?
17: Nuestro hogar va a ser una armonía.
0: Bueno, Núria, había que ponerle los estrenos.
1: Sí.
0: Aquesta setmana no hi havia gaire cosa, però ja que... és una cosa tan famosa a Espanya, no? Encara que nosaltres no ho entenem. O sí, no sé, se puede entender, de determinades maneres.
1: A mi em fa gràcia, en plan, ja l'argument de la pel·lícula, no?
0: Sí.
1: Com de el padre se queda con los niños, no? Com donar a entendre que el pare no cuida en sa puta vida dels nens, que dius, bueno... en fi, i ja l'argument de la sèrie, que sigui en plan que la dona no aconsegueix la feina de la seva vida i que els fills intenten sabotejar-ho, ja m'estàs diciendo tot. O sea...
0: Una meravella. Bueno, veurem què tal les crítiques d'aquesta sèrie. Bueno, sí, dicen que és una obra maestra, però que ver-la. Bueno, a mi em cridaria l'atenció, la veritat.
1: T'imagines?
0: No sabemos què passarà, però el diumenge la tenim disponible a 3Player, una plataforma que jo crec que l'única sèrie que he vist va ser la de la Veneno.
1: Sí, les dels Javis,
0: ja està, bàsicament, més allà d'això, pues nada. Doncs anem a parlar de l'última estrena de la setmana, que en aquest cas a mi és el que més m'interessa, una sèrie que la Núria no veurà tampoc, jo sé, encara que està creada no per tota la gent, però per part de la gent que va fer Ted Lasso, que és la tercera temporada de Teràpia sin filtro, que ens arriba el dimecres 28 de gener a Apple TV, que se centra en el Jimmy, que intenta assimilar la mort de la seva dona mentre exerceix de pare, amic i terapeuta. El Jimmy decideix canviar la seva manera de ser amb la gent i tornar-se una persona totalment honesta, sense cap mena de filtre. una sèrie que ja per la seva segona temporada va tenir nominacions als Emmys, a millor comèdia i sobretot pel paper de Harrison Ford, que jo no sé com no va guanyar l'Emmy. Però bueno, li va treure aquell actor que no me recordo ja, de la sèrie de Somebody Somewhere, que a tu t'agradava tant,
1: sí,
0: Núria,
1: sí,
0: que ens va sorprendre, no? Mm-hmm. I tothom deia que guanyaria, pues, ja dic, a Harrison Ford, una sèrie que la primera temporada va tenir una crítica bona, però tampoc massa halagadora, però la segona sí que va pujar al nivell, i així pinta aquesta nova entrega, que surt el dimecres.
6: ¡Tatara! Ha vuelto el puto amo.
18: Oh, menos mal.
6: Ahí está.
18: Bienvenido.
6: Gracias.
19: ¿Quieres hacerlo conmigo? Vale, pues nada. Alice pronto se irá a la universidad.
18: ¡Ay, voy a jugar al fútbol en Connecticut!
20: ¿Y cómo lo llevas?
19: Pero yo quiero que viva conmigo hasta que me muera y ya con 70 años pasará por los errores que una chica de su edad pueda cometer.
20: Todo muy normal, sí.
19: Sé que debo seguir adelante, pero estoy atascadísimo.
21: La vida te va a ir mostrando en qué tienes que trabajar.
19: Tengo buenos amigos.
22: ¡Qué rollo ser buenas personas!
18: Lo sé.
19: Un trabajo que me encanta. Una buena vida.
21: Sé que quieres más.
18: Nos vemos, Jimmy.
23: Pero, tío... ¿Y no la has invitado a salir?
24: Liz, ¿sabes qué odio? ¡Que me espíen!
25: Pero tiene razón, macho. No me jodas.
24: ¿Pero esto qué es?
26: Ya desde lo del coche sabía que le gustabas.
24: Lo tengo. ¡Largaos todos de mi jardín!
0: Doncs una sèrie on hi ha un crossover aquí, yeah, de com ho conocía vuestra madre, no?
1: Heavy, eh?
0: Sí, com el Jason Segel, que és el protagonista de la sèrie. I ara no me recordo de l'actriu, bueno, la Robin, de com coneix vostra mare, que sortia un moment, un cameito a la segona temporada, però sembla que continuarà a la tercera, no? I a part, pues, com dic, protagonista pel Jason Segel i la Jessica Williams. A mi és una sèrie que m'agrada bastant, no és la gran sèrie, però sí que em sembla com Ted Lasso, una sèrie buen rollista, que a poc a poc, passant els capítols, pues, et va enganxant més, la veritat, i sobretot perquè té un factor emocional, sobretot amb el personatge de Harrison Ford, no? que funciona bastant bé. Veurem què tal. Tenim el Brett Goldstein, no? El nostre guió Roy, de Ted Lasso, que és creador d'aquesta sèrie, està involucrat als guions, juntament amb el Bill Lawrence, no? Que també estava a Ted Lasso. Jo crec, ja dic, si us va agradar Ted Lasso, aquesta sèrie és molt recomanable. Ja dic, doncs, la seva temporada tenim a partir del 28 de gener, com sempre, Apple, doncs, emissió setmanal. I avui tenim, mira, vamos con un minuto y medio de tiempo, que maravilla.
1: Toma
0: ya. I anem a parlar tranquil·lament de la segona temporada, sí, de la sèrie de la setmana, que en aquest cas és la segona entrega de Percy Jackson i los dioses de l'Olimpo.

0: Doncs anem a parlar d'aquesta sèrie juvenil, podríem dir. Jo crec que demasiado pa mi gusto i que fa que me quede un poco ahí y que me falta un poco, perquè m'agrada, però me falta un poco, encara que jo crec que Disney és la plataforma adequada, eh?
1: Sí.
0: Perquè s'hagi adaptat a aquesta saga del Rick Riordan, que jo més d'un cop he tenido la tentación de empezar a leer, però no, em falta alguna cosa, no sé, em falta alguna recomanació, sobretot, d'alguna persona que conegui, perquè em llanci, no? La Núria m'ha dit que no s'ha llegit res mai.
1: No.
0: Llavors, pues, també tinc curiositat, no? Perquè, evidentment, no tenim a ningú que ens digui pues, està ben adaptat o no. Però, bueno, pel que he llegit, diuen que a nivell d'adaptació està bastant bé. No m'acorda de poner de qui va la sèrie, se m'ha olvidat. Estoy enfermo. Literalmente, no, se m'ha olvidat. Però, bueno, igualment, mitologia.
1: Sí.
0: Vamos a decir eso. Mitología griega, ¿no?
1: Hijos de dioses.
0: Hijos de dioses que se pelean, hay rayos, hay agua.
1: Hay un campamento.
0: Hay un campamento. No, evidentment, igualment. És la mateixa trama de la pel·lícula dels 2000, no? Que igualment, jo ara m'agradaria veure les pel·lis, perquè potser ara, pues, havent vist la segona temporada sobretot, ara veig la segona i dic, vaya descalabro, no?
1: Yeah.
0: O sigui, veig coses semblants i tal, però bueno, tampoc recordo massa, d'aquella adaptació. Però en aquest cas, sobretot, a nivell d'edats dels actors, jo crec que està bastant més adequada, no?, al que és la saga. I sobretot, jo crec que a nivell de parella i d'amor, aquesta segona temporada ha funcionat bastant bé. Ara parlarem d'això, però abans anem a veure el tràiler de la sèrie.
2: Se avecinan tiempos convulsos. La guerra es inevitable. Hay fuerzas más poderosas que la voluntad de los dioses, hijo mío. Prepárate, Perseo.
3: Mira, Peter. Todos sabemos que el año pasado hiciste algo muy guay. Pero francamente no me acuerdo ni de lo que fue.
4: Vamos hacia el mar de los monstruos. ¿Seguro que estás dispuesto a hacer esto?
5: Vamos a hacer lo imposible.
0: Doncs aquí tenim el tràiler, un tràiler que potser és més èpic que la sèrie.
1: Sí, està guapo.
0: Però, bueno, vamos a veure. Jo la primera temporada parlàvem que feia bastant que va sortir, uns dos anys o així.
1: Sí.
0: Hem de celebrar que la tercera sortirà aquest any, tal com ens ha confirmat l'últim episodi de la sèrie. Uh-huh. Una temporada a l'any, com Dios manda. Però, clar, jo tenia una mica oblidada la primera temporada, no? Mm. I sí que és veritat que potser algunes trames pues, em costa més, no tant seguir-les, sinó com, bueno, pues, el que diem sempre, no? Pues, enganxar, connectar, no?, amb el que vam veure als anteriors episodis. Però en general, Núria, sí que t'ha semblat a tu aquesta segona temporada. A mi, ja dic, se'm sembla bastant semblant a nivell de nivell, no?, del que hem vist a la primera.
1: Doncs sí, a veure, o sigui, a nivell de... És això, que s'assembla bastant a la primera temporada, a nivell pues, d'escriptura, d'actuacions, tot això, vull dir, és bastant similar. Però sí que aquesta temporada jo crec que ha tingut alguns elements que m'han fet, jo crec, potser inclús pujar una miqueta més, no?, que la primera temporada. És a dir, la primera també era una mica bastant introductòria, al final coneixíem, no?, tots els personatges al campament, els déus, no?, quina relació tenia el Percy amb tots aquests, i en aquesta doncs, ja continua l'aventura i descobrim doncs, coses noves, també es fan més fortes les seves relacions, les del Percy amb els seus amics, i descobrim personatges que a mi, honestament, van funcionar molt bé, que sobretot és el personatge de la Clarice i el personatge del Tyson, que és com aquest germà que té el Percy.
0: Sí.
1: Crec que són dos personatges que s'han afegit, que han funcionat molt bé, els dos m'encanten. I a nivell d'història, jo crec que la sèrie en general ha sabut funcionar bastant bé, tenint en compte que la primera temporada era, no, com aquest viatge bastant lineal, per dir-ho d'alguna manera, era com una mica road movie, si li vols dir, és a dir, travessaven, no?, els Estats Units i tal, i en aquesta no ha sigut aquest cas, però sí que s'han hagut d'enfrontar una missió, no?, que els ha fet viatjar i arribar a diferents llocs, i crec que els episodis han estat bastant ben separats a nivell de temàtiques i tal, i jo crec que els ha funcionat molt bé. No sé, jo estic molt contenta amb aquesta temporada. També jo aplaudeixo molt els dos actors que fan del Percy i l'Annabeth, o sigui, crec que són perfectes pels personatges, m'encanten, i que, o sigui, bueno, la cantidad de fanservice que he fet aquesta temporada.
0: Bueno, y lo que se viene.
1: Y lo que se viene, o sea, a falta de ser, porque la gente diera, en plan, si están así ahora, imagínate luego, ¿sabes?
0: Sí, conegut. Bueno, online es fan aquestes mezclas de noms, ¿no? Sí. Manabez y Percabez, ¿no? El Percabez. Los que saben de esto. Doncs a mi ja dic, igualment que la primera em va agradar, però la segona sí que és veritat que la millora respecte a la primera és aquestes dinàmiques, sobretot, ¿no? Sobretot entre el Perc i la Nabez.
1: Sí.
0: I sobretot per mi el millor episodi va ser el que estan allà tancats en aquesta, amb la sirena, amb el tema de les sirenes i tot això, aquest episodi que era el cinquè, crec, és el que més em va agradar.
1: Sí.
0: Sí que és veritat que al final de temporada tenia una mica de por perquè aquesta sèrie passa com moltes a Disney, no? Que els episodis són massa curts per mi, de 30 i pico minuts, i és com, si allargues una miqueta més, dones més espai i més aire, no?, pels diàlegs, perquè flueixen millor els personatges i les escenes més llargues, sobretot, no?, més èpiques o més importants o climàtiques de la temporada.

0: la expresión facial no va mucho más allá, ¿eh? Es un chaval, ¿no? Que se han encontrado por ahí y ya está. Però bueno, igualment, la sèrie, ja dic, per mi, sobretot, el millor que puc dir és que se'm passen els episodis volant. Mm. Si no hi ha cap episodi que jo estic sufriendo. O sigui, dic, hòstia, ja s'ha acabat. O sigui, bueno, evidentment, pues, això és bo sempre, no? Mm. Que sí, que són curts, però se podrien fer largos.
1: Sí, sí,
0: ho hem vist en altres casos, no? I, per cert, tindrà 5 temporades, que ho estava mirant per aquí, 5 llibres, 5 temporades. Mm-hmm. Clar, jo veient la duració de la sèrie, jo em pregunto, estarà tot allò dels llibres, sent tan curts els episodis, o hi haurà més coses aquí per adaptar? Clar, és una pregunta que em faig. Ja buscaré jo coses per aquí, a veure què dicen, però no sé, em genera, o sigui, curiositat, la veritat.
1: Sí, a veure, clar, jo no sé quina és la llargada dels llibres, ni... O sigui, entenc que, òbviament, deuen haver tallat coses, vull dir, té pinta, perquè...
0: O inventat, no ho sé.
1: O inventat, també, sí. Potser. Però, bueno, al final sí, són 5 llibres, no? I 5, com 5 aventures, per dir-ho d'alguna manera, no? Una mica com Harry Potter, no? Suposo que funciona. Pues entenc que adaptaran això.
0: No va dir, allò de les aventures. A mi aquesta segona temporada, el que més em falla, potser... Jo ja sé que cada temporada tenir com la seva història o el seu núcleo central, no? Mm. En aquest cas és amb aquest artefacte mitològic que és el Bello Cino d'Oro, no? Que em sembla guai, però crec que a nivell general la història global no ha avançat quasi res en aquesta segona temporada i això em resta bastant. Això m'està passant, per exemple, a la segona de Fallout, que està bé, gaudeixo tots els episodis, però sento que no s'està avançant massa la trama, que no és lo mismo que la gent que deia no, que en Better Call Saul no passa nada. No, no és lo mismo. Jo és otra cosa. A Better Call Saul sí que passaven coses, lo que la gent no s'entera. Però en aquest cas sí que crec que està una mica parada la sèrie a nivell de la història més global, la veritat, el tema de Cronos, no? del mític Déu. Que això sí que he de dir que m'agrada moltíssim, tot el tema de mitologia, evidentment. Aunque Atenea pues, sea una persona totalment distinta com la tenia en mente, no? Però pues, aquest és tan guai, o sea, com ho presenta la sèrie. I, evidentment, pues, Poseidon, Zeus i tot això, no? O sigui, són elements que a tothom que sigui un friqui d'això i de la història pues, els agradarà segur, no?
1: Sí.
0: Clar, el problema potser per recomanar aquesta sèrie pues, és el que diem, és una sèrie clarament juvenil. Nosaltres, jo, perquè tengo 26 anys i me da igual, jo veo cualquier cosa, però potser pues, altres persones de la nostra edat també pues, ja no els hi encaixa tant, no?, aquest tipus de sèrie. Jo estic segur que això, amb 14 o 15 anys, jo ho pillo, bueno, jo ho pillo en el seu moment.
1: Me vuelvo loca, claro, yo creo, ¿eh?
0: I, claro, o sea, l'època que veia jo, que veia amb Hannah Montana o Los Magos de Waverly Place, ens foten això a Disney, ja, vamos, i nos da algo, ¿no?
1: Locura, sí.
0: Sí, es pot entendre.
1: Sí, que és això, que sempre que estàs... Aquesta saga, sobretot Percy Jackson, jo crec que, no, que va bastant adreçada, no, aquest tipus de... també perquè els personatges tenen una mica aquesta edat, llavors també s'entén.
0: Sí, sí, sí, sí.
1: Però bueno, igualment és això, que és una sèrie que encara que sigui juvenil, jo crec que es pot gaudir bastant i, vull dir, dintre de lo que és el... O sigui, que és això, veus coses que dius... A veure, òbviament això està escrit per gent jove, o sigui, gent jove més nens, adolescents, si li vols dir, però igualment la sèrie està molt bé, està ben escrita, vull dir, les persones són interessants, vull dir que és disfrutable, vull dir que no hi ha aquest problema. Vull dir, no sé, també hi ha sèries, jo què sé, Avatar, per exemple, és una sèrie que en teoria va indicada a públic infantil, però la veus de gran i la disfrutes moltíssim.
0: Avatar, que la Núria diu Avatar, la gent se pensa en altra
1: cosa. Sí, no, no les pel·lícules de James Cameron, eso no.
0: Avatar de Last Airbender.
1: De Last Airbender. Que és una sèrie que teòricament està adreçada per nens, sí, perquè és com estava feta, però és una sèrie que la veus, o sigui, jo l'he vist sent adulta i l'he gaudit molt perquè, vull dir, crec que treu temàtiques, jo crec, bastant generals i jo crec que una sèrie, quan treu això, jo crec que llavors pot ser que la disfruti tothom.
0: I això de ser com, o sea, de normal una sèrie juvenil com podria ser aquesta que dius tu també va passar a moltes altres sèries d'animació, vull dir, ara no sé per què em ve Hora d'Aventures, per exemple, hi ha moltes coses que en teoria són per nens però després ho poden gaudir nens, adults i tot el públic, igual que Harry Potter, a veure, evidentment, doncs ja diem és per un públic juvenil, evidentment, no? Però que jo he llegit els llibres de Harry Potter per primer cop amb 23 o 24 anys i els vaig gaudir igualment, sí, vull dir, evidentment, depèn de la persona i si pues, no estàs en el mood d'esta gente de leer coses de niños de 15 anys, pues bueno, no t'agradarà. Però bueno, que es pot gaudir igualment, no? Per cert, he mirat que tenia el dubte i l'autor dels llibres és guionista d'alguns capítols de la sèrie, que això sempre pues, és bastant important i que habitualment parla positivament de l'adaptació. Ja dèiem, en el cas de Harry Potter, la majoria no vol que J.K. Rowling escrigui guions, no? Perquè ja ha demostrat que no és massa bona.
1: Sí.
0: No és el mateix escriure un llibre que escriure un guió, no?, d'audiovisual, evidentment. Són coses que no tenen res a veure. Ara, per exemple, parlant d'adaptacions o d'escriure guions a l'autor del llibre, a la pel·li de Hamnet, que ho està nominant als Oscars, doncs la guionista és també l'escriptor del llibre, no? I a sobre dient que hi ha molts canvis a la pel·li, coses així, com, bueno... A mi em mola sempre que l'autor estigui als guions. Hi ha excepcions, hi ha gent pues, que no sap escriure a pel·lis.

0: però com a mínim sempre que tingui aquesta veu, com té en aquest cas Altric Riordan, i estigui present, perquè també he estat llegint que les pel·lícules van passar d'ell totalment. Llavors, doncs, pues, sempre... Pobre senyor, no? O sigui, vull dir, ja li ha anat bé que en aquest cas pues, l'hagin fet cas, però també alguna culpa ha de tenir també, perquè si tu fas una adaptació de la teva obra, tu entenc que tu estàs a firmar el contracte i vens els drets de l'obra.
1: Sí.
0: Llavors, si després et foten de costat, potser ets una mica ingenu, també. És que, clar, no sé.
1: Bueno, clar, depèn també, suposo, dels bueno, tots això, els contractes i les condicions i tot això, suposo que també depèn molt de les companyies. Vull dir, a vegades... No sé, quina és la companyia que va fer les pel·lícules originals?
0: Bona pregunta. Esto te lo encuentro en un momentito. Però no, continua, que ahí te lo digo.
1: No, això que a vegades els contractes, no?, en plan, esperen les llicències, no?, i diuen, no, ho farem com nosaltres volem i tal, que això em sembla molt trist, perquè al final això és no respectar l'obra i simplement tenir, no?, com aquest afany de dir, hi ha el nom i vol adaptar l'obra ja, perquè saben que té popularitat i ja està.
0: No, sí.
1: És una mica trist.
0: Estic flipant amb tot, o sigui, és de Fox, les pel·lícules, o sigui, també serien de Disney.
1: Bueno, clar, Fox en su època, no?
0: Per això quan Disney pues, va comprar Fox té aquests drets a Percy Jackson actualment, no?
1: Vale.
0: Ara té tot cobrar sentit. I la primera està dirigida per Chris Columbus, que va ser també l'autor de les dues primeres pel·lícules de Harry Potter, no? Pues van pensar, venga, esto tiene sentido,
1: juvenil,
0: no? Pues no salió bien, no? Coses que passen també a Hollywood. Doncs sí, curiosament pues, va ser Fox i ja dèiem, pues, està a Disney. Les pel·lis estan a Disney+. Plus. M'imagino. No lo sé, no l'he buscat. Però tampoc tinc ganes de veure-les, la veritat. Doncs veurem quan surt aquesta tercera temporada, aquest any segur, veurem quan triguen, amb aquest, tenia com un look invernal, segons ens va veure com season 3 i tot con nieve ahí, bueno, curiós, i parlen, que no se m'oblida, ja sé que no té res a veure, però en tema d'adaptacions, ara que deia això dels contractes i tal, és que la setmana passada... Bueno, me voy a guardar esto para el top 10. Mira, mejor me lo guardo, porque tiene sentido, ¿no? Perquè parlarem del Caballero de los Siete Reinos, ara al top 10. Però bueno, deixarem ja de parlar de Percy Jackson. Avui tenim més temps pel top 10, que també m'interessa, com dic, per parlar de diverses coses. I anem a escoltar una petita cançó, que aquesta temporada m'ha sorprès, que encara no havien posat cap de la Charlie XCX. I bueno, pues llegó el momento, ¿no? I anem a posar una cançó que es diu Boys, que surt a You, la sèrie de Netflix, al sisè capítol de la cinquena temporada, que crec que també és l'última. Una sèrie que jo no he vist, You, molt famosa a Netflix. La Núria sí que va veure... Tampoc?
1: No, ai, que no vaig veure aquesta.
0: Pero no puede ser esto. Muy bueno, pues no hemos visto You. No he visto You, no hemos visto Dahmer, no vemos series. Parlem de series, però no vem las més famoses, no las veiem.
1: Fake fans.
0: No nos gustan las series. Doncs veiem, escoltem Boys i tornem amb el nostre top 10.

0: No, la Núria no s'entera, no? No quiere hacer el top 10 hoy. Doncs comencem ja amb la nostra top 10, com sempre, amb les sèries pues, que són les més vistes o més comentades de les plataformes. Comencem amb el número 10.
1: Al número 10 tenim Hijack a Apple TV.
0: ¿Qué es la más serie? Ay, la más serie. Oh, por favor, es que estoy malo, yo lo digo, no estoy bien. Tengo la cabeza hoy. Es la serie más vista la mateixa a Apple TV. Ya no es Pluribus, ya, evidentemente, pues, yeah. Pasan las semanas, pues ya la serie va bajando. Pluribus, per cert, que espero que no sigui una de estas series que triga 2 anys. Pero no sé per qué, creo que va a ser una de ellas. Aunque surti nova temporada. Esta serie de Hijack es de Idris Elba, ¿no? Pero bueno, yo no sé nada de esta serie. Yo sé que digo que está mitjanament bé, eso sí, Que Apple TV siempre es una plataforma que a nivell mitjà ja diem que no hi ha grans fracassos, no? Uh-huh. Dit això ja, passem al 9.
1: Al número 9 tenim Stranger Things a Netflix.
0: Que ja ha caigut estrepitosament, no? De l'1 al 9. Pues es que esto es lo que ha pasado. Las dades de Netflix diuen això aquesta setmana, ja la sèrie ha baixat de forma abrupta, però ja s'ha col·locat al número 4 de més vistes de la història a parla anglesa aquesta temporada, 5, i a global, juntant amb el Juego del Calamar, que és la que ha avançat Stranger Things, no? Pues seria la número 7 de la història aquesta temporada. Sí, bueno, ho ha fet molt bé. I encara li queda un mes més per sumar dades, perquè Netflix, quan computa aquestes dades, són els 3 primers mesos, no? Després de l'estrena, que la primera part va ser el 25 o 26 de novembre.
1: Sí.
0: Així que, bueno, encara li queden unes setmanes. Dit això, passem al número 8 a una sèrie que l'ha superat.
1: El número 8 tenim En Fuga a Netflix, també.
0: Que dèiem aquestes sèries que no coneixem i que pues, passen a Netflix. No? Aquestes dades, jo no sé qui les ve, però algú lo hará, digo jo.
1: Sí, sí, total.
0: I ha superat Stranger Things, però després parlarem de les dues més que sorprenentment no, s'han colat entre les més vistes del món. Però abans, el 7.
1: Número 7 tenim Industry, HBO Max.
0: La sèrie que jo no m'he cansat de recomendar cada setmana, Industry, tota la setmana. Industry. Boníssima. Aquesta sèrie que es va estrenar la setmana passada i el segon capítol es va arribar al dilluns. Ara que tenim una sèrie nova de l'univers Joc de Trons, pues a Industry un dels protes és el Kit Harington, no? Uh-huh. Que era el protagonista d'un dels grans protagonistes, no? De Joc de Trons, que molta gent deia que no sabia actuar. Kit Harington sempre s'ha dit això, que Kit Harington i Emilia Clarke eren mals actors. Uh-huh. Però bueno, jo crec que aquí demostra tot lo contrari a Industry, però bueno. La gent creurà el que vulgui creure, sempre sí. Dels actors. Passem al 6.
1: Número 6 tenim Fallout a Prime Video.
0: Que la setmana que ve ja serà quan parlem d'aquesta sèrie de Prime Video que ja està encara en la recta final de la seva segona temporada. Queden 2 episodis, ahir va sortir el 6è. Ja he vist, Núria, que t'estàs posant al dia. Què t'està semblant de moment? A veure.
1: De moment m'està agradant, però sí que és veritat que potser notat, no sé què has dit, que sembla que la trama no va com en un lloc concret de moment, sinó que simplement van passant coses, sí. Però bueno, igualment m'està agradant.
0: Però sí, és una sèrie que no, tampoc decau, no? I no. Sobretot, jo crec que sempre ho han dit, per mi d'Amazon és la sèrie que millor produïda està. Sí, sí. Da gusto eso, la veritat. I té moltes coses que, per ser l'últim capítol, ha dirigit la Lisa Joy, que va ser la creadora de Jonathan Nolan de Westworld. I jo sempre he pensat que ells estan involucrats a Fallout i té moltes coses de Westworld i això fa que m'agradi, jo crec, Fallout, perquè si no, a lo mejor, se faria massa avorrida. Però s'ha de dir que si sense Walton Goggins jo aquesta sèrie em costaria. Jo ho he de reconèixer perquè ell està genial.
1: Sí.
0: Ja comentarem la setmana que ve aquesta segona temporada i al número 5 pues, tenim la que comentava avui.
1: Al número 5 tenim Percy Jackson i Dioses de l'Olimpo a Disney Plus.
0: Que m'agradaria saber com funciona a nivell de dades a Disney. Tant aquesta temporada com en general les sèries d'aquesta plataforma, però bueno, nunca lo sabremos. Hi ha algunes pàgines com Nielsen que publiquen dades i tal, però bueno, si no ve de Disney, tampoc és una cosa, no sé, fins a quin punt és fiable, no? I ara sí, ja passem al número 4.
1: Número 4 tenim The Pitt, HBO Max.
0: Que no és la sèrie més vista que veu ja, l'han destronat, perquè ha salit otra, pues, que ara després parlarem. Però bueno, The Pitt segueix sent una sèrie més comentada a xarxes, que ha començat molt bé, no? La segona temporada, igual que la primera. El que passa és que, clar, com s'allargarà tant, abans em preguntàvem aquí a la redacció, The Pitt sale cada setmana, jo... Sí, i jo, pues, hasta abril no s'acaba. I la gent se tira les mans a la cabeza. Perquè, evidentment, això li va passar també. El meu pare m'ho va dir, clar. És una sèrie que té 15 episodis setmanals, clar, pues, són 15 setmanes d'emissió. Nosaltres, com gaudim d'això, pues, setmana a setmana tenim la nostra dosi de mèdicos. Però, bueno, clar, si tu veus les sèries de golpe i porrazo, pues, clar, t'has d'esperar 3 mesos.
1: Sí.
0: És lo que hi ha. HBO te lo está dando. O sea, sempre a favor de l'emissió setmanal. Sí que és veritat que The Pitt, amb els cliffhangers que té i com acaba els capítols,
1: et donen ganes de veure més.
0: Dona peu a que sigui tot molt seguit. Jo me recordo la primera temporada, que els 5 o 6 primers els vaig veure seguits. Sí que és veritat que entren molt bé, no? Però, bueno, és el que diem sempre. Si la sèrie té aquest format, és per alguna cosa, també, no? I encara que siguin 3 o 4 mesos, però, bueno. També The Pitt no és la sèrie si no és el reflejo de les plataformes avui en dia, que les sèries no tenen més de 10 episodis, de normal, però mira, The Pitt té aquest format més a la vieja usanza,
1: sí.
0: I mira, pues té, els hi permeten 15, que ja dic que és estrany. Ara sí, ja passem al 3, sorprenent sèrie que tenim per aquí.
1: No, el 3 tenim Agatha Christie, Les 7 esferes, a Netflix.
0: Que és la segona sèrie més vista al món a Netflix ara mateix, una nova adaptació, no, de l'Agatha Christie, que bueno, que jo no vull a veure, però és sorprenent les grans, els grans números que ha fet aquesta sèrie aquesta última setmana.
1: Sí.
0: I no tenien ni idea d'existir això, i la Núria tampoc.
1: No.
0: Nos dejan a cuadros.
1: Realmente hay otro mundo ahí fuera, ¿sabes?
0: Sí, hi ha un món paral·lel de sèries, sí, no? Que no, nosaltres no hem entrat ni coneixem, però sí, està ahí. I el número 2, pues, és una altra prova d'això, encara que almenys coneixem els actors, això s'ha de dir.
1: El número 2 tenim Él y Ella a Netflix, també.
0: Que està protagonitzada per la Tessa Thompson i el John Berthal, que són dos actors bastant bons, la veritat. Potser la sèrie està bé, eh? Aquesta sèrie potser l'estoy yo prejuzgando. Però, bueno, a priori, pues, a mi no em crida massa l'atenció, però ha sigut un gran, gran èxit a Netflix. Ara mateix és la número 1 a la plataforma a nivell mundial i a Espanya. O sigui, sin discussió. La més vista a Netflix. Veurem quant dura això, eh? També s'ha de dir que a Netflix cada setmana tenim un èxit d'aquests que són inesperats. Però el número 1 aquesta setmana, indiscutiblement, ha sigut
1: El Caballero de los Siete Reinos, de HBO Max.
0: Que és la sèrie més vista a la plataforma i ha sigut també, doncs, sobretot a xarxes, la més comentada, no? Ha sigut el retorn de l'univers de Joc de Trons, que hi ha molta gent que diu, que pesado, Juego de Tronos. I jo, a veure, pues és la tercera sèrie que han hecho. Vull dir, jo ja sempre dic que no vull més, eh? Ja li cuento a la Núria que per mi haurien de parar allà. I jo estic supercontent. O sigui, de moment amb el pilot, que es va estar aquest dilluns, lunes de HBO, tenemos Caballeros de los Siete Reinos i Industry. Yo soy feliz. Ja, a mi... I de pitas divendres, sí, perfecte. Un primer episodi que va ser més curtet, com deien, encara que pensava que seria més curt. Al final eren 42 minuts, no està malament. Mm-hmm. Se'ls deia mitja hora, eso no es lo mismo, ya.
1: Yeah.
0: I una sèrie que està, sobretot, m'encanta visualment. Jamás se vio poniente tan poniente com en aquesta sèrie, almenys com jo m'ho imagino quan llegeixo els llibres. Mm-hmm. O sigui que això a mi m'ha encantat, la veritat. Crec que a la Núria li molarà bastant aquesta sèrie. Té cert humor, però també té un toc emotiu.
1: Mm-hmm.
0: I hi ha, evidentment, una trama que hem vist molt els últims anys, no? Persona adulta i niño, sí, que l'acompanya. Sobretot, sempre ha estat involucrat Pedro Pascal, no?
1: Efectivament, en la mitad de esas,
0: en la mitad Pedro de esas, Pascal. Pedro Pascal, no? Llavors, pues, sí, parleu com de Mandalorian o de Last of Us, no? Però bueno, va per un altre costat, també. O sigui, té aquesta similitud, però bueno. Una sèrie molt recomanable, ja diem, és la que té millor crítica que La Casa del Dragón, o sigui, clarament, ha tingut millors crítiques, o sigui, bueno, ja la comentarem també quan acabi, però bueno, de moment només tenim un episodi a HBO. I ara sí, com sempre, anem a acabar el nostre programa parlant de l'actualitat al món de les xarxes socials.

0: Doncs parlem de, com quasi cada programa, no? Els últims dos mesos i mig, de Stranger Things, no? Però és el que hi ha, és l'actualitat, no? Que, bueno, pues, diversos actors de la sèrie, no?, han estat al mític programa Saturday Night Live, no?
1: Doncs sí, l'última temporada de Stranger Things ha estat un gran fenomen, però també ha compartit el seu gran moment amb una altra sèrie que ho ha petat. Ha estat una sèrie canadenca anomenada Heated Rivalry, que ha sigut tot un fenomen a xarxes socials. Al Saturday Night Live van voler fer una paròdia de la sèrie en el món màgic, amb l'actor Finn Wolfhard interpretant en Harry Potter.
0: Hi ha un munt de coses aquí, de mezcla, no?, de coses
1: sí.
0: Interessants, no? Aquesta sèrie que diu la Núria, canadenca, que aquí, bueno, Más que rivales s'ha traduït, que sortirà al mes de febrer, que si no jo l'hauria posat al top 10, però ja és com il·legal, no?
1: Sí.
0: És com estem donant la raó a los torrents, no? Les descargues il·legals. Llavors jo m'esperaré a que surti a febrer a Disney Plus de forma oficial. Una sèrie que ha tingut pues, mucha pompa, no? A xarxes. Jo ara tinc curiositat per quan surti, si potser veig el primer episodi, a veure què passa, no sé. ¿Por qué tanto revuelo, no? La Núria, jo sé que ha vist alguns capítols por ahí.
1: Bueno, l'he vist tota ja.
0: Tota ja, a
1: sí,
0: tota.
1: Sí.
0: Ah, bueno. Està loca. Van sortir els Globus d'Or, per cert, no? Els actors de la sèrie. I no sé, Núria, aquesta sèrie és tan bona?
1: O sigui, a mi m'agrada, jo crec que recomano més la segona meitat,
0: sí.
1: Perquè crec que ja s'estableix una altra cosa més emotiva, més tal, que em va agradar més, jo crec. Però igualment la sèrie està bastant bé, la veritat. A mi em va agradar bastant, els actors també. No sé, en plan, així de... O sigui, de romantiqueo gay, en plan, sí. Està xula, la veritat. Em va agradar bastant.
0: Però no és Heartstopper, no?
1: No, home, clar, Heartstopper és otra movida. En plan, esto es otra... O sigui, no...
0: Heartstopper és Messi, esto es otro nivel, no? És un jugador, una medianía.
1: És que jo te diria com que són coses per mi bastant diferents, en plan, dentro del rango de homosexualitat, és com... O sigui, Heartstopper és molt com cute, molt, saps? Molt adolescent.
0: Estàs més sucia.
1: Esta, sí, és més...
0: Bueno.
1: Va més a saco.
0: Cuidadito. Doncs, bueno, ja la veurem quan s'estrena. Les estrenes ja la comentarem, aquesta sèrie que sortirà a Disney Plus pròximament. I anem a acabar parlant del que hem promès al principi del programa, dels Bridgerton. I és que hem tingut algunes filtracions dels nous episodis, Núria.
1: Doncs sí, amb la quarta temporada de Bridgerton en caure, les xarxes socials estan plenes de fans que busquen contingut. Netflix va fer una estrena del primer episodi per a mitjans i per a fans. I durant les setmanes s'han filtrat diverses escenes d'aquest episodi amb molts seguidors emocionats especialment per la intensitat romàntica de la nova parella protagonista.
0: Ja queda molt poquet, com dèiem, per aquesta nova entrega. Bueno, de fet, pues,
1: la setmana que ve.
0: Setmana que ve, el dijous que ve, surt aquesta primera part, no? Quatre episodis, i després, pues, quatre setmanes després, quatre més.
1: Sí.
0: Estilo Netflix, ja, com estan acostumats. I, no sé, Núria, tu em vas dir que vas veure por ahí alguna coseta, no?
1: Moltes coses.
0: T'ha hecho todos los spoilers de la història, no?
1: Però,
0: bueno, Núria ja sabien que havia llegit, no?
1: El llibre, llavors, ja ho he bastante curada en espanto, però... Jo de moment estic super dentro, o sea, jo tot el que he vist estic super contenta, en plan, té molt bona pinta i que va volver ahí los Bridgerton que a mi me gustan, o sea que mola.
0: El prime de los Bridgerton ha vuelto, encara que per mi jo sempre he dit que a mi la tercera em va agradar molt, o sigui, la segona, sens dubte, sempre he dit que és la millor temporada,
1: sí.
0: Però sí que és veritat que per molta gent la tercera va suposar una baixada a nivell, o sigui que, bueno, veurem aquesta quarta. La Núria diu que promete mucho.
1: De momento sí.
0: Ella sap pues, que hi ha qualitat en les pàgines escrites, no?, en la que es basa aquesta temporada, vols dir-la així, encara que van canviar l'ordre, no?, que ho vas comentar, no?, en aquesta quarta temporada, respecte a l'ordre que segueix la saga literària. I, bueno, ja sabem que les Bridgerton és quasi té el poder de Stranger Things, o sigui, a nivell de dades, perquè parlàvem de Stranger Things, però les Bridgerton està entre les temporades també més vistes de la història, o sigui que promet rebentar-ho. I sobretot amb les nostres dades també, no? Encara que la Núria crec que tu les veies, pots veure la temporada abans pel rotllo de CinemaGao i aquest, nosaltres escrivim en la web,
1: però
0: o no?
1: Amb Netflix a vegades no dan, o sigui, Netflix no acostumen a donar prèvies, eh?
0: Ah, que bona gent.
1: Però bueno, la temporada passada sí que vaig fer la crítica, estava pensant, i crec que sí que em van donar
0: sí, jo me recordo,
1: no sé si tots els capítols, però potser alguns sí. Llavors,
0: bueno. Doncs les veurem quan surti, el dijous que ve a la plataforma, veurem què tal aquesta temporada de los Bridgerton. Jo ja dic, una sèrie que em va sorprendre moltíssim, jo pensava que això no m'anava a agradar, però mira, jo sí, no hay que tener prejuicios con el audiovisual, en menos si és de Ryan Murphy. Dit això, fins aquí ha arribat aquest programa d'Alt de Sèrie, esperem que hagi gaudit tant com nosaltres d'aquesta nova hora plena de sèries, Núria. Ens veurem la setmana que ve per parlar de Fallout, de la segona temporada de la sèrie d'Amazon, per fi parlem d'una sèrie d'Amazon i l'única. A no ser que hi hagi algun fenomen que no esperem, però ho dubtem bastant, no? I per acomiadar-nos, us deixem amb el tema, bueno, que el presenta Núria, sempre ho fem així, no?
1: Per acomiadar-nos, deixem amb el tema de Sweet Escape, de la cantant californiana Gwen Stefani, juntament amb la col·laboració de l'artista Akon. La cançó, publicada el desembre del 2006 dins l'àlbum del mateix nom, apareix al quart episodi de Task, la meravellosa sèrie d'HBO.
0: Si jo tengo que poner l'adjetivo.
1: Sí.
0: De Task, no? Sé que ens va encantar, tenia també, a part de bona qualitat als guions i a les actuacions i a tot, doncs també bones cançons. Doncs això és tot, moltes gràcies per acompanyar-nos i ens veiem la setmana que ve amb més sèries, estrenes i actualitat del món de les plataformes aquí a Ràdio Rubí.

0: Són les 3 de la matinada.
1: Aquest espai és una reemissió. Si vols tornar-lo a escoltar, entra a radiorubí.cat.

Cruïlla d'Europa, un programa dirigit per la periodista Teresa Carreras. Aquesta temporada, amb la col·laboració del divulgador en Ciències de la Salut, Eloi Santos, de l'Institut de Recerca Josep Carreras, i del periodista europeista Gabriel Vázquez. Compromesos amb la salut, el medi ambient i la pau en un món just.

0: Bon dia a tothom. Doncs comencem aquesta setmana amb un nou conflicte regional engegat pel president americà Donald Trump i el primer ministre israelià Netanyahu contra Iran, que per ara estan guanyant. S'ha confirmat, aquest cap de setmana s'ha confirmat la mort del líder suprem de la revolució iraniana, Ali Khamenei, i continua el foc creuat. Ja hi ha hagut revenja i la mitja lluna roja ja ha confirmat que els morts fins ara són molts més de 550 víctimes i més de 1.000 ferits. L'objectiu d'aquests atacs dels Estats Units i Israel és acabar amb el règim dels ayatolars, segons diuen. Massa dolor per demostrar qui és el més poderós del planeta. Pel cruïlla d'Europa, les divergències s'han de posar sobre la taula per aconseguir la fi de les hostilitats amb diàleg. Donald Trump, abans de tornar en aquest segon mandat a la presidència dels Estats Units, va dir que acabaria amb la guerra d'Ucraïna en 24 hores i estem a 4 anys de guerra i sense pau a la vista i el paper d'Europa fluix com sempre. Ara ens donarà la seva opinió una iraniana que fa temps que viu a Catalunya i és la Masha Sheikhi sobre el que pensa ella i segons la informació que té. Masha Sheikhi, la nostra convidada, va deixar Iran quan tenia 10 anys i en fa ja molts que està aquí. Va tornar-hi a viure sola del 2017 al 2020, si no m'equivoco, fins que va decidir marxar-ne i venir cap aquí. Està en contacte amb la seva família i amics que viuen a Teheran, em sembla. Llavors, la primera pregunta és, creus que aquesta guerra serà la fi del règim? Com ho veus?
1: Esperamos que esta sea la última vez y que sea el fin del régimen. No visualizamos otra opción. Por eso los iraníes hemos gritado y hemos pedido auxilio al mundo y esperamos por nuestro bien y el bien del mundo que este sea el fin del régimen.
0: Fins on creus que arribarà la revenja que promet Teheran?
1: ¿Que cuándo creo que llegará la venganza que promete Teheran?
0: Sí. ¿Hasta dónde?
1: ¿Hasta dónde? La venganza que promete el régimen actual ya está llegando. Lo estamos viendo en la región. Estamos viendo que no le da ni vergüenza ni se reprime cuando tiene que atacar a sus supuestos enemigos inventados en su teocracia y en su ideología. Y lo mismo va a hacer con el mundo. Si el mundo no actúa ahora, verá las consecuencias de estar parados y observando lo que hace.
0: Se habla mucho también, bueno, porque previamente ya había habido ataques también de Estados Unidos a Irán, porque, bueno, sabemos también que le interesa a Trump y tal, entonces siempre ha habido no se sabe si tiene bombas atómicas, si no. ¿Tú crees que también la bomba atómica se ha usado como una excusa para atacar Irán?
1: No soy experta política, pero como ciudadana observo datos y analizo un poco por encima y me hago una idea de que obviamente Trump no puede atacar a un país así porque sí necesitaba una excusa, esta era la excusa perfecta. Y además, en las últimas negociaciones, que me parece una vergüenza tener negociaciones con un régimen asesino como este, pero bueno, las han tenido, Irán no va a ceder. Eso estaba claro. Extrañamente, el discurso del régimen iraní es que las negociaciones estaban yendo bien. Esto es lo que yo traduzco de las noticias en persa, que ellos lo veían que estaba yendo súper bien, que han salido contentos. Sin embargo, Estados Unidos decía todo lo contrario y, bueno, hemos visto que desde luego no han ido bien las negociaciones. Irán no da su brazo a torcer. Irán no va a aceptar no tener programa nuclear, no va a aceptar no tener armamento porque tiene un plan a largo plazo y es expandir el Islam por Europa porque ellos tienen la idea extremista de que ellos están en lo cierto y que todos estamos obligados a ir a su paraíso mental.
0: O sea, ¿no crees que cambiará nada con, aunque se haya muerto supuestamente Ali Khamenei? ¿Crees que eso que se dice muchas veces de muerto el perro se acabó la rabia? ¿Crees que la rabia sigue?
1: Sí, la rabia sigue porque Khamenei se ocupó de elegir un sucesor. Sabían que podía pasar esto, de hecho lo daban por hecho. Y sí que hay una infraestructura muy grande, por eso ha durado tanto un régimen así, que nadie se explica cómo puede durar un régimen así 47 años en el mundo en el que vivimos. pero ha sobrevivido. Entonces tiene una infraestructura y unas raíces bien arraigadas, pero eso no quiere decir, y por eso esta emoción e ilusión que tenemos los iraníes porque caiga el régimen, eso no quiere decir que no caiga. Más grandes han caído, así que claramente vemos esto como la última revolución.
0: Y ya por último, yo veo un poco de paralelismos con lo de Venezuela, en el sentido de que sí, digamos que Trump se ha saltado del orden internacional, pero sin embargo para la población, digamos, no sé si la palabra sería agradecida, pero como que se siente como aliviada, porque, bueno, al menos es como que está combatiendo un régimen del que ya estaban absolutamente hartos. No sé tú qué, cuál es. Porque la sensación general con algunos iranianos que también he podido hablar es esta, como de alivio, de a ver si se acaba esto de una vez por todas, gracias a Trump, entre comillas.
1: Sí, sí, la gente hay de todo, ¿no? La gente ama a Trump ahora mismo, ama a Netanyahu en Irán. Yo tengo mi propia opinión, creo que son estrategas, pero ya lo he dicho en otros medios y creo que cuando el interés y la estrategia de las grandes potencias mundiales coinciden con nuestros intereses, el del pueblo iraní que quiere liberarse de este régimen, creo que es un punto en el que hay que hacer una reflexión y entender por qué el pueblo iraní está tan contento, por qué están bailando en las calles, por qué lo están celebrando. Porque, bueno, han estado pidiendo durante 2 meses más tiempo, ¿eh? Hemos estado luchando durante años, pero estos 2 últimos meses hemos estado pidiéndole que nos escuche el mundo entero. Nadie nos ha escuchado, nadie ha tomado acción. Ahora es cuando hay un ataque que repercute en los propios intereses de Europa y países occidentales, que ahora la gente se está pronunciando y se está posicionando en contra de la guerra. Una guerra que gracias por oposicionaros a la guerra, pero también os agradeceríamos que le estoy hablando al mundo, ¿eh? O sea, agradeceríamos que escucharais al pueblo iraní, porque el pueblo iraní no está pidiendo que les auxiliéis de esta guerra, sino que les auxiliéis de este régimen. No lo habéis hecho, lo está haciendo Estados Unidos y Netanyahu e Israel. Ok, lo tomamos como una oportunidad.
0: Bueno, pues nada, muchas gracias, Masha, que sabemos que tenías el tiempo limitado y nada, seguiremos en contacto sin duda porque, bueno, esto va a ir a para largo seguro. Así que, bueno, muchas gracias por haber participado en el Cruye de Europa y por haber expuesto un poco la visión del pueblo iraní que, bueno, que ha atravesado, ya lo has dicho tú, 47 años de mucho dolor, que son muchísimos. Y nada, pues muchas gracias.
1: Gracias a vosotros.
0: Adiós.
1: Igualmente. Chao.
2: Gràcies, Gabriel. Gràcies, Masha. Bon dia a tothom. Bon dia també als nostres convidats.
3: Bon dia.
2: I anem al tema, perquè aquesta guerra ens ha sorprès a tots aquest cap de setmana. Nosaltres aquí sabem que el món del demà dependrà en bona part de l'educació que donem als nostres joves d'avui. Sempre diem que el programa Cruïlla d'Europa són converses entre els convidats i ens agradaria que avui continués siguent això. I per això, doncs, jo voldria primer fer una pregunta al jove que ens acompanya en els estudis de ràdio. Després presentaré els altres convidats. Ell és un jove que ha vingut d'una experiència de viure
4: Hola,
2: a Holanda.
4: Bon dia.
2: Ell és Lot Ballester. I, per tant, Ot, benvingut.
4: Gràcies.
2: T'ha enriquit això d'anar a treballar fora? Perquè a vegades ens sembla que
4: sí, sí.
2: Estem millor.
4: Sí, la veritat és que m'ha enriquit bastant. He vist una altra cultura d'Europa, una mica diferent. Els holandesos són unes persones que tenen diferències amb nosaltres, ja que no són un país del sud d'Europa, que els costums són diferents. I m'ha enriquit, he conegut a gent de diverses parts del món, de diversos països. A més, tots estàvem en la mateixa situació, ja que estàvem en un país nou, a la mateixa feina, i estàvem vivint tots junts a una residència. Llavors, compartíem habitació i tot. Llavors, els vincles que fas són molt més forts, perquè tots sou immigrants allà i esteu en una posició igual. I, bueno, una experiència molt guai, la veritat. i també per créixer, per madurar, ja que no sempre es pot estar a casa vivint amb els pares. I, doncs, mira, m'ha servit una mica per veure com em desenvolupo jo en un nou escenari.
2: I repetiràs?
4: Sí, tinc pensat repetir-ho, no sé quan. Bé, vaig tornar aquí a Catalunya perquè tenia coses que em van quedar pendents de fer i de moment ara torno a estar com abans, però tinc ganes de repetir, no sé si al mateix país, potser algun altre, no ho sé, això ja aniré buscant i el que vagi sortint sobre la marxa.
2: Molt bé, doncs tu mateix ara començarem, avui venim aquí a parlar de feminismes. Ens semblava que des d'Holanda ho podies haver viscut una mica diferent, la relació nois-noies, i per tant, doncs tu participes quan vulguis, vale? Actualment, prop de 4 de cada 10 joves de l'Estat, és a dir, el 38,4, es consideren feministes. Aquest és el percentatge més baix des del 2021, més baix, que aleshores era de gairebé un 50%, segons el darrer baròmetre Joventut i Gènere, que ha publicat aquesta setmana la Fundació FAT Joventut. Aquesta enquesta també percep que la meitat dels joves creu que el feminisme ha anat massa lluny i el veuen com una eina de manipulació política. Ara que torna a ser notícia la bretxa salarial entre dones i homes, que és gairebé de 6.000 euros de mitjana, déu-n'hi-do, també es parla del moment per parlar de l'escletxa que separa els nois i les noies respecte a la desigualtat de gènere. Les noies són molt més conscients de les desigualtats, discriminacions i assetjaments que pateixen, mentre que un de cada quatre nois les neguen i les minimitzen. Hem sentit moltes vegades dir que els joves, que el feminisme ha estat molt valorat. Si abans hem conegut la posició de Lot, ara a veure si podem conèixer la posició de les nostres convidades, docents i investigadores. És el moment de recordar dos fets. El primer, que el Parlament Europeu ha aprovat fa poc posar el consentiment i la legislació coneguda com només si és sí en el centre de la legislació europea. Se'n va parlar molt quan es va fer befa de la ministra d'Igualtat Irene Montero o de la consellera Tània Verge. I malgrat que hi ha qui s'entesta en negar les violències masclistes, no podíem haver començat pitjor el 2026. Portem més de 10 feminicidis, més de 10 dones assassinades pels seus companys i o excompanys. Una cada 4 dies, 2 infants assassinats pels seus pares i criatures que han quedat orfes de mare. Per això hem pensat que parlar de la coeducació en perspectiva de gènere podia ser, en el món educatiu, podia ser una cosa força interessant. Hem de tenir clar i hem de poder ensenyar els principals riscos als quals s'enfronten les democràcies i els drets humans, sobretot davant les polítiques reaccionàries que no arriben no només als Estats Units, sinó també d'algunes extremes dretes europees, espanyoles i catalanes.

0: Presentem, doncs, a la Plataforma per l'Educació Sexual Integral Feminista. Ja ens explicaran més tard què vol dir això d'Educació Sexual Integral Feminista, perquè és llarg. Vale? A nosaltres aquí tenim a la Berta Llós, ella és membre de la Plataforma i del Grup de Recerca Gènere i Educació de la UAB, i ha fet un estudi dirigit per la doctora Ingrid Agut. Bon dia, Berta.
1: Bon dia.
0: A veure, en què us heu centrat en aquest treball?
1: Sí, n'hem fet uns quants últimament, però suposo que un dels importants més recents té a veure amb entendre quines són les experiències que tenen les persones joves quan travessen l'etapa de secundària en relació als seus malestars i benestars, sobretot relacionats amb el gènere, però també amb altres eixos de la seva identitat, com també el seu origen o com el seu cos encaixa en els cànons de la societat, o la seva orientació sexual, per exemple, seria un altre dels eixos, no? Llavors, nosaltres, una mica per això que justament estaves dient, Teresa, que em sembla molt interessant, de vegades les notícies posen al centre la responsabilitat als joves del que està passant, no? I es diu, la joventut són menys feministes, no? I ens preocupa molt el que opinen i el que viuen la joventut. A nosaltres ens semblava, des del món de la recerca, que no podíem seguir fent recerca sense preguntar-li a aquestes joves i aquests joves quines són les seves experiències que tenen als instituts, en aquest cas, i no sé si més endavant podrem parlar una mica dels resultats, però o voleu que ho faci ara, però en tot cas, això, hem fet protagonistes a aquestes alumnes i de la secundària.
0: A mi m'agradaria que la nostra segona convidada, la Teresa Navas, de Regenerem-nos, secció de la Societat Cultural Sant Jaume de Premià de Dalt, adherida a la Plataforma, ens expliqués una mica què és la Plataforma, perdó?
2: La Plataforma jo crec que sorgeix d'un neguit, d'una necessitat per part de la comunitat educativa, però específicament dels docents. Les i els docents ens trobem cada vegada doncs, més qüestionat, amb menys formació, amb menys accés a la formació en perspectiva de gènere d'una banda, i també més atacats per aquell mandat que el currículum de secundària, per exemple, ens interpel·la, ens demana que de manera quotidiana en les nostres classes despleguem, adrecem, tractem la perspectiva de gènere. Això en un món amb el que no se'ns escapa, ho has deixat molt clar en la presentació, els atacs que hi ha de diferents grups d'ultradreta, vol dir que hem de tenir recursos, estratègies, recolzament. Aleshores, la Plataforma aplega, com deia, més de 40 entitats, associacions, grups, grans com Caladona i petitíssims, modestament, com el Regenerem-nos de Premià de Dalt. A més, de dos grups de recerca. És un luxe tenir un grup de recerca o membres d'aquests grups de recerca, la pròpia Berta Llós, el seu company...
1: Alejandro Caravaca.
2: L'Alejandro Caravaca, la doctora Ingrid Agut, de l'Autònoma, doncs portant a terme recerca quantitativa i qualitativa al voltant de què és el que pensen els joves, com viuen doncs, aquests malestars i benestars amb els diferents, com deia la Berta, eixos, no només per al fet de sexe, sinó el binomi gènere, el fet de quin és el seu origen, quina és la seva identitat sexual.
0: A mi m'agradaria preguntar-te si abans d'anar a Holanda, perquè és una mica d'això del que hem parlat, tu tenies unes idees en relació al feminisme i ara en tens unes altres, o això no t'ha...
3: No, això no és que m'hagi canviat gaire. Jo, a mesura que vaig creixent, doncs vaig reconduint les meves idees, vaig escoltant a gent que té alguna cosa a dir sobre aquest tema i sobre tots els temes en general, i suposo que, com tothom, vaig aprenent del que vaig escoltant i vaig formant la meva pròpia opinió.
0: Has dit una paraula interessant. Vaig reconduint les meves idees. Mm. Vol dir que sí que tu et vas intentant...
3: Em refereixo que, doncs, com us he dit, escolto ara una persona que és d'una forma concreta de ser, després una persona més gran, més jove, de dretes, d'esquerres, de qualsevol tipus de persona. Sempre pots aprendre alguna cosa de qualsevol tipus de persona.
0: Molt bé. Doncs estava abans parlant la Teresa. La Teresa és formadora del programa Coeduca't i professora d'institut. Com els veus, els alumnes d'institut?
2: Doncs molt variats. Jo citaria l'últim estudi que ens obre un bri d'esperança, penso, el del Consejo de Juventud d'Espanya, que posa de relleu, parla de perfils, però jo faré esment d'això, però crec que el que val la pena és escoltar la veu de l'alumnat per part de la Berta, que és qui ho té molt, molt per la mà. Però si hagués de donar una dada, doncs el Consejo de Juventud d'Espanya subratlla que d'entre els diferents es fan quatre perfils. Potser el que agrada menys és la etiqueta de feminisme o de definir-te com a feminista, però en canvi el gruix, la immensa majoria tenen o recullen o recolzen claríssimament principis d'igualtat de gènere. Més del 70% del jovent creu fermament amb la igualtat de gènere i té postulats que recolzen aquests principis. La Berta pot donar veu a què diuen a l'alumnat.
0: Vinga, Berta, doncs endavant.
1: No, jo crec que el que apunta la Teresa va molt bé per situar-nos quan tenim aquests debats, no? I no fer unes alarmes o unes alertes que no són pròpies del nostre context, és a dir, com diu la Teresa i com marquen molts informes, tenim una situació que es nota que hi ha hagut un feminisme i una militància feminista posant els discursos en el debat públic, i per tant tenim un alumnat en favor de la igualtat i també un alumnat molt feminista, i això genera polaritzacions, perquè d'altra banda tenim un altre alumnat a les aules dels centres educatius que se senten atacats per aquest feminisme, que se senten també en favor de postures antifeministes, i això en un mateix context doncs genera aquests nous reptes que tenim ara des de la pedagogia feminista, no? Que és com ho fem en aquesta convivència, i que els reflexes d'aquestes postures antifeministes no deixen de ser un reflex també del moment que vivim globalment, no? Amb això en podem parlar també, però evidentment les xarxes i l'exposició d'aquests discursos simplistes que polaritzen molt el debat, doncs fan que joves i també persones no tan joves s'adhereixin a aquestes posicions antifeministes.
0: Vols afegir alguna cosa?
3: No, penso que teniu tota la raó. Molta gent està molt polaritzada. Jo penso que les polaritzacions no mai són bones, sempre és millor quedar-se en un punt entremig, perquè tant els que estan a extrems d'una banda hi ha coses que estic d'acord però altres en desacord, i el mateix per l'altra banda.
1: Clar. Puc afegir una cosa molt curta?
0: Sí, Teresa?
1: Jo crec que el que diu l'Ot és molt interessant, perquè alguna cosa hem de repensar quan ubicar-se en una posició feminista ens fa por, ens fa pensar que forma part d'un extrem, no? I aquests debats, aquests diàlegs que es tenen molt ara, no, ni masclisme ni feminisme, no? O igualtat sí, però feminisme no. Això vol dir que hi ha hagut un guany en el terreny públic i que ens fa pensar que el feminisme és un extrem, quan en realitat el feminisme és un reclam de drets fonamentals per la societat, i és un reclam de justícia, que en realitat és un valor que segurament compartim, no? I llavors, que la gent li faci por o identificar-se amb el feminisme vol dir que hi ha alguna cosa que estan fent els moviments d'extrema dreta i els moviments que en realitat el que tenen en comú és l'antifeminisme, justament, estan guanyant la batalla discursiva, fent-nos pensar que si algú es creu feminista és radical. O, no? I quan en realitat en principi, no? I en principi i al final, la Teresa ho sap molt bé, com a bona activista feminista que també és, el feminisme només busca això, no? Només busca justícia en aquest sentit.
2: No es pot dir ni tan sols estudi, però sí que vàrem fer una avaluació diagnòstica per un projecte del Dolors Bargalló, que he tingut la sort de participar, i ens vàrem adreçar només...
0: Pots dir què és el Dolors Bargalló?
2: Sí, és un programa és un programa de lideratge feminista en el que doncs portava 3 anys intentant que m'acceptessin, i a la tercera doncs varen acceptar, i he estat doncs amb companyes molt, molt valuoses, i ha estat una formació doncs això, en feminisme, no? En lideratge feminista en particular. I per al projecte que el meu grup va portar endavant, vàrem fer una enquesta, i en aquesta enquesta la passàvem exclusivament a companyes i companys que s'autodefinien d'esquerres. No explicaré per què, només d'esquerres, però companyes i companys i companyis que es definien d'esquerres. I aleshores, d'entre aquestes persones els hi dèiem, com d'antifeixista et consideres? Amb una escala de Likert, amb una escala de 0 a 6. I tothom deia 6. Com et consideres d'antiracista? I amb una escala de 0 a 6, doncs deien 5 i mig era la mitjana. La sorpresa és que quan dius entre la gent que es defineix molt d'esquerres, com de feminista et consideres? De 0 a 6, què creieu que va ser la mitjana? Doncs va ser una miqueta trist constatar que era un 4 i mig i constatar, per mi, el fet de que quan aquelles persones que s'identificaven com a dones, la mitjana no pujava gaire més, arribava al 5. Però és a dir, dones que s'autodefinien doncs, com a

0: apuntat un punt clau, la Berta, i és el tema, diguéssim, com jo que sóc jove també i que, bueno, que estic en el món i que he parlat d'aquests temes amb, perdó, amb d'altres joves també, doncs és el que deia la Berta, no? De que a vegades, diguéssim, com que els joves ho perceben com amb una mica d'agressivitat o que se'ls està intentant imposar, no? Doncs aquest com feminisme i tal, llavors a la gent quan se li intenten imposar coses com, és com que ho rebutja, no? La Teresa deia abans lo de que s'ha fet befa de la Irene Montero, doncs també
1: Sí,
0: la
1: se'n
0: veuen,
1: va fer
0: diguéssim,
1: bé.
0: com la veuen també com la d'elit, no?, d'aquest moviment, i per tant, doncs, això, pensen com que se'ls està intentant imposar o, per exemple, després també el tema YouTube, diguéssim, que no ajuda tampoc, perquè hi ha una sèrie de youtubers, no sé si els coneixereu, com per exemple el Roma Gallardo, i hi ha un altre, que ara no me'n recordo com es diu, però que bueno, es dediquen a, quan hi ha manifestacions feministes, o ara, precisament ara que s'apropa el Dia de la Dona, el 8 de març, doncs segur que també sortiran al carrer i van preguntant, i doncs intenten com desacreditar les dones a les quals els hi pregunten, no? Perquè bueno, ells creuen que, per exemple, no existeix que la bretxa salarial no existeix perquè, bàsicament, si a algú li paguen diferent per fer la mateixa feina al mateix lloc de treball, és il·legal i, per tant, que ho podrien denunciar. I després també diuen que la violència de gènere, per exemple, la violència domèstica no és pel fet de ser una dona, sinó perquè l'home és un assassí o... Bueno, postulats d'aquest tipus, no?, que pues, donen una idea doncs, de lo que també poden arribar a consumir els joves i, clar, aquest discurs va calant perquè l'extrema dreta, per desgràcia, té una qualitat molt bona, que és que sap argumentar molt bé, no? Llavors, doncs...
1: Molt
0: Jo,
1: bé, gràcies, Gabriel. No et retiris, que encara volem escoltar més. Ara connectarem, doncs, amb l'advocat i professor de dret de la UB, Ricardo de la Rosa. I sí que ens agradaria, bon dia, t'hem saludat abans,
2: Bon dia, bon dia.
1: ens agradaria molt saber si coincideixes amb això que s'estava parlant fins ara en relació als joves.
2: Aviam, jo començaria explicant una qüestió. Jo no estic en un ensenyament mitjà ni
1: Bueno.
2: primari. Jo estic a la universitat,
1: Sí, sí, sí.
2: concretament a la Universitat Autònoma de
1: Ah, a
2: Barcelona. És a
1: l'autònoma. Em pensava
2: la...
1: que era la UB.
2: No, no, a l'Autònoma, concretament a la
1: Gràcies.
2: Facultat de Dret. I el que em trobo allà és un col·lectiu que no té res a veure amb la universitat que jo vaig conèixer. Jo la universitat que vaig conèixer era una universitat en la que bueno, érem el 50, aproximadament el 50-50
1: Sí,
2: de nois
1: sí.
2: i de noies, i avui dia, si arriba, almenys a les meves aules, si arriba a una proporció de 70 molt i 20 molt, 30 potser, és a dir, dones-homes, serà probablement la realitat. És a dir, en aquest moment un interès per l'estudi i per un creixement intel·lectual el té la dona, no el té l'home. Això està clar. I clar, jo crec que aquí el gran problema és que l'alumnat, sobretot, és a dir, parlo de les noves generacions, de les que ja estem en marxa, potser no cal, però les noves generacions, el problema que potser tenen en aquests moments és que es creuen que són feministes de fàbrica. És a dir, ja simplement pel fet d'haver nascut en una època molt diferent a la dels seus pares, és a dir, la meva generació, es creuen que ja porten de fàbrica el feminisme posat, i jo crec que aquí el que haurien de fer clarament és un reciclatge o simplement una revisió del que és feminisme per cadascun d'ells i d'elles, no? I d'elles també, eh? Això també s'ha de dir. I nosaltres des del... O sigui, jo sóc professor de dret civil, que es pot dir que és una vessant que, en principi, en algun dels seus aspectes, poca cosa potser té a veure amb el gènere, amb les qüestions de gènere. Però també és voluntat del professorat de la Universitat Autònoma introduir la visió de gènere en tot el que és l'ensenyament. I us poso un exemple molt, molt senzill. Nosaltres, en una assignatura que és dret de contractes, fem un exercici a l'alumnat que és l'exposició oral

0: de, o sigui, han d'exposar oralment un tema molt concret, que és qualsevol punt relatiu al temari de dret de contractes vinculat a qualsevol dels objectius de desenvolupament sostenible de Nacions Unides. Però com que en anys anteriors ens vam adonar que sempre es tractava qualsevol cosa menys la igualtat de gènere, nosaltres aquest any ja hem fet un pas endavant. És a dir, podeu fer està qualsevol aspecte, però vinculat a la igualtat de gènere. Uh-huh. I permet simplement que faci un breu apunt a una qüestió. Com ja vam comentar, jo soc advocat del Centre LGTBI de Barcelona.
1: Ara ho anava a dir, perquè em faltava això.
0: D'acord.
1: I també havies estat president de la Fundació Enllaç.
0: També.
1: Què n'has après de tot coses? Això? Però què t'ha aportat ser membre d'aquestes dues entitats, per entendre'ns?
0: De la Fundació Enllaç, al veure que el temps passa i que les persones no són eternes, és a dir, la gent es fa gran, per tant es fa vulnerable, però és que la vulnerabilitat de les persones també existeix en altres fases de la vida, per exemple, en el moment que una persona jove pateix un ictus i es queda relativament impedit o impedida, o directament amb un impediment de fer una vida normal. I a partir d'aquí necessita ajuda, i aquesta ajuda moltes vegades per un nivell de rendes i una sèrie de qüestions personals l'Estat no te les dona, i llavors la societat civil aquí s'ha de moure. I s'ha de moure com? Doncs a través, per exemple, de la Fundació Enllaç o altres fundacions o altres entitats que puguin donar suport. Respecte al centre LGTBI, a mi què m'ha portat? Home, doncs m'ha portat veure i copsar la realitat tal com ja la venia copsant i veient des de fa més de 30 anys que estic a la militància LGTBI de Barcelona. Perquè allà jo el que faig és l'atenció jurídica a aquelles persones que ho puguin necessitar. I ara que parlàvem al principi, feies referència a la violència de gènere, no oblidem que també existeix violència intragènere. I aquesta violència intragènere no és més que un reflex claríssim d'una dominació d'un sobre la l'altre. I aquesta dominació, que és reflex d'aquest control d'un sobre l'altre, no és més que una còpia descarada del que ha sigut sempre la violència de gènere. És a dir, la violència de gènere que ens ha portat a agressions, a morts, a una sèrie de conflictes interpersonals, frustracions personals, etc. Això s'ha reflectit també socialment a les parelles homosexuals. O sigui, que això no s'ha de deixar de banda en cap moment.
1: Deixa'm preguntar-li a la Berta si ella en els seus estudis també s'hi han trobat amb el que reflecteix.
2: I tant. De fet, va molt bé el que està explicant en Ricardo. Primer, per una cosa que ha dit prèviament, que si em permeteu la recullo, tant, que és que jo crec que també hem de ser conscients que estem en un context on tenim certes institucions, lleis i polítiques a favor, i que en el sistema educatiu mateix hi ha un decret de currículum que en principi obliga a incorporar la perspectiva de gènere, o que la perspectiva de gènere és un vector essencial dels ensenyaments actuals, i això també es trasllada a la universitat amb el decret obligatori d'introducció de la perspectiva de gènere, i a les escoles i als centres educatius formals i no formals existeixen protocols antiassetjament, prevenció de violències. Per tant, tenim un marc que ens permet que aquesta sigui l'hegemonia, i jo crec que això és una cosa que hi hem de pensar i que no ho hem d'oblidar, perquè hi ha molts contextos al món, però també a Europa, on això no està passant, on hi ha governs explícitament d'extrema dreta que estan impedint a tota aquesta garantia de drets, i el repte que tenim ara és com ens ho creiem entre totes, no? I l'exemple que posava en Ricardo de com ell en la seva docència incorpora la perspectiva de gènere, això és el que necessitem, no? I això forma part de que no només sigui un paper, sinó que ens ho creiem que sigui el projecte de totes, no? I llavors, en la segona cosa que em preguntàveu, que també estic molt d'acord amb el que deia en Ricardo, els nostres estudis demostren que a l'escola, malgrat aquest favor institucional, diguem-ne, aquesta situació en principi favorable, hi ha una norma especialment de la masculinitat hegemònica impera a la institució, no? I això no és que passi a l'escola, és que en realitat l'escola, evidentment, és un reflex de la societat, no? Però l'escola, amb l'objectiu pedagògic que ha de tenir de la justícia, té una responsabilitat de com trenca o com qüestiona aquestes normes de la masculinitat hegemònica. I això què vol dir? Perquè a vegades diem aquests termes des de la universitat i diem, però què m'estàs dient, no? Doncs un exemple que ens explicaven molts nois és que es reben molts atacs per ser o per ser gay, maricón o qualsevol terminologia que tingui a veure amb no ser heterosexual, que sovint alguns tenen a veure amb l'orientació sexual, però d'altres no tenen a veure amb l'orientació sexual per se, sinó amb les actituds, no? O sigui, qualsevol actitud que facis que no formi part del que s'entén per un imaginari de noi hegemònic, que quan diem hegemònic vol dir l'estereotip de noi que ens imaginem moltes vegades, no? Les seves actituds, les seves formes de vestir, les seves formes de parlar, quan fas coses que no encaixen amb això, directament, automàticament, formes part del grup dels no heterosexuals, del grup dels nois que no són prou nois, que en diuen, no? Llavors, aquest tipus de coses són molt importants de qüestionar perquè ens adonem, no?, de quines són les normes aquestes que en realitat estan com a tot arreu de forma una mica invisible i també visible en el centre educatiu, no? I un exemple d'això és un noi que ens explicava que ell podria ser un noi com Lot, no?, que ens deia, jo ja estic pensant i estic reflexionant i he decidit que em ve de gust unir-me a la comissió d'igualtat del centre educatiu, és un centre educatiu que tenen comissió de coeducació, en diuen, i des del moment que s'hi va unir, tots els seus amics nois li van dir que era un soldat caigut, no? I nosaltres llavors a les entrevistes li dèiem, però què vol dir un soldat caigut? Diu, doncs un noi que ja no forma part d'aquests nois tan nois, perquè com que ara ha decidit preocupar-se per les qüestions d'igualtat, doncs és més femení i segurament acabarà sent gay i tot aquest tipus de conseqüències que té unir-se. Per tant, clar, jo també entenc la postura i crec que és molt important que els seguim preguntant a les persones joves perquè estan, diguem-ne, formant part de tot aquest constructe que estem construint totes les persones adultes i també les joves del seu voltant.
3: Uh-huh. Bueno, jo penso que sí, evidentment, com el 99% de les persones, estic d'acord que estic en contra completament de la violència de gènere, dels abusos i d'aquestes coses. El que passa és que penso que el concepte de feminisme durant els últims anys s'ha tergiversat una mica i, per exemple, moltes persones ho utilitzen d'excusa en el sentit de que si jo, per exemple, et discuteixo, doncs, per exemple, o com tu has dit, amb el col·lectiu d'una persona homosexual o el que sigui, i estem discutint d'un altre tema que no té res a veure, molta gent ho utilitza d'excusa com pensant-se que jo l'estic atacant pel fet de que és homosexual, i això per mi no té res a veure. Jo, evidentment, estic en contra de parlar malament d'ells i de les dones i tot. Estem a ple segle XXI i cadascú pot fer el que vulgui sense cap problema. Per això estem a l'actualitat. El que passa és que penso que nosaltres, doncs, també hauríem de tenir...
1: Nosaltres, qui vols dir?
3: Bueno, nosaltres, em refereixo als homes... l'estereotip d'home blanc heterosexual, penso que pues, també som lliures i, evidentment, la meva llibertat acaba on comença la de l'altre. Llavors, si mentre jo no faci mal a ningú, no tenen per què dir-me com penso jo. No sé si m'explico, m'estic liant una mica, però...
1: No, jo crec
3: penso que m'heu entès, que el concepte a vegades s'ha exagerat i no, nosaltres, per exemple, tenim por. Molts amics meus sempre ho comentem, de que, per exemple, quan sortim de festa i estem de festa i ja no sabem què dir o què deixar de dir, tenim ganes de sociabilitzar amb les persones, sobretot en el nostre cas amb les noies, però, clar, fins a quin punt hem arribat que ja no sabem què podem dir, què podem deixar de dir, pel fet de que les noies ho malinterpretin malament i llavors se'ns pugui crear un problema pel sol fet nosaltres de voler relacionar-nos amb altres persones. És un tema una mica complicat i, bueno, també estem així, però jo vull que quedi clar que una persona que estigui a favor dels abusos sexuals, de la violència de gènere, de deixar en ridícul a les persones del col·lectiu LGTBI, això sí que no té cap tipus de mena de sentit i penso que no es pot confondre. Això és una persona que deu tenir algun tipus de problema, però no nosaltres, uh-huh. O sigui, almenys jo i la gent que conec, sí, evidentment estarem a favor de la llibertat de cadascú.
1: Jo volia preguntar-li al Ricardo, a la universitat trobeu gent que pensi una mica com l'Ot ara ens ha estat explicant?
0: A la universitat ens ho trobem, aquest plantejament. Jo, de totes maneres, m'estava recordant ara d'una experiència que vam tenir amb la Teresa fa uns anys, al seu institut. I per mi va ser...
1: Ens la pots explicar? Perquè fem el programa pels oients i has d'anar una mica de presseta perquè el temps corre.
0: Sí. Voi. Per mi va ser molt especial perquè jo feia molts anys que donava classe, però no em dedico, mai havia donat classe a gent tan jove com estudiants d'ESO.
1: Quina edat tenia? 12, 13, 14, perquè teníem dos grups.
0: Per aquí anaven. I, clar, jo vaig entrar, amb molta por a l'aula. I vaig pensar que, primer de tot, els projectaria un parell de vídeos que eren molt eloqüents. Un que era un vídeo que consistia en una visió d'una pantalla de raig X en el que es projectaven dues persones que es feien un petó, després sortien de darrere de la pantalla, en un cas era un home i una dona, en un altre cas eren persones racialitzades, en altres eren un parell de nois, un parell de noies...
1: Sí, no t'extenguis excessivament, per favor.
0: Sí, perdó. I llavors això va donar peu simplement a un diàleg entre l'alumnat i jo. I el diàleg va ser molt enriquidor perquè per un cantó es va manifestar i va quedar molt clar que aquesta sensació de superioritat de l'home sobre la dona era una qüestió assumidíssima per tot l'alumnat, que en alguns casos teníem alguna manifestació d'algun alumne que clarament era homòfoba absolutament, i d'altres situacions en les que alguna persona de l'alumnat defensava a les persones del col·lectiu LGTBI com no podia ser d'una altra manera, no? Però en la seva majoria tenien massa interioritzat el masclisme i tenien massa interioritzat aquesta visió de la superioritat de l'home respecte de la dona i, per tant, que tot estava permès. I que, per tant, quan es fa un atac a una persona del col·lectiu LGTBI, sobretot un noi gay, simplement l'insult més recurrent és ets una nenaza, sembles una noia. No, sembles una noia, no. És que, vull dir, què és dolent semblar una noia? Què és dolent semblar...
3: No, evidentment que
0: clar, no. Clar, no, però per això dic, o sigui, que lamentablement encara es manté aquest punt de vista.
1: M'agradaria preguntar-li a la Berta, perdona que et talli, si vosaltres a la UAB feu formació pels docents en perspectiva de gènere. Per què és necessària aquesta informació en perspectiva de gènere?
2: Fantàstic. Sí, nosaltres sí que en fem, i de fet el que fem molt és que quan fem recerca intentem que tingui també una vessant formativa, perquè no ens agrada fer recerca del que se'n diu extractivisme, no? Que és anar als centres i treure's-hi totes les dades i ja està, no? I per tant intentem fer intercanvis d'oferir formacions a canvi de després poder utilitzar les dades de les converses per fer recerca. I responent a la teva pregunta, nosaltres pensem que s'ha de fer formació en perspectiva de gènere justament pel que estàvem parlant, no? Perquè com que la perspectiva de gènere és una mirada, la mirada és infinita i la mirada es pot revisar constantment, no? I si parlem amb les dades que has començat dient, Teresa, dels nivells de violència masclista que malauradament tenim, de la reproducció dels estereotips amb les eleccions de les carreres que estava comentant també en Ricardo, no? De fins i tot les preocupacions que tenen les noves masculinitats de com s'han de relacionar, com han de ser les relacions afectives en el moment actual, no? Per tant, la societat ens demostra que és un constant dels reptes que hi ha en relació a la perspectiva de gènere, i no només això, sinó que ara el feminisme, la perspectiva de gènere, està posant sobre la taula que si ha de tenir una dimensió interseccional, això el que vol dir és que parlar de feminisme vol dir també parlar d'antiracisme, vol dir parlar d'anticapacitisme, i que aquest al final és una mirada que sempre té a veure amb la justícia, no? I és molt important perquè tots aquells discursos d'odi que s'estan generant en el moment actual amb l'antifeminisme són els mateixos que generen després amb actituds racistes i són formes d'excloure i de generar discriminacions i violències a la societat, que és el que no volem, no? Per tant, si és necessari, si és imprescindible, i segurament, per sort o per desgràcia, diguem-ne, i serà sempre.
1: A mi m'agradaria saber, i les famílies d'aquests alumnes que teniu vosaltres, quin paper juguen amb tot això?
2: Jo penso que s'ha de pensar en termes de comunitat educativa i que, per tant, les famílies, igual que les persones joves, igual que les persones adultes, que els docents s'han de formar, i és perillós posar-los tota la responsabilitat, no? Perquè una cosa que passa molt al centre és que a partir de la segona sessió, el primer comentari és, no, és que clar, amb les famílies, no? I les famílies segur que, això la Teresa ho sabrà dir molt bé, segur que hi ha famílies que tenen reticències, igual que hi ha docents que en tenen, igual que hi ha alumnes que en tenen, i és un repte que la coeducació, que la perspectiva de gènere estigui pensada per la comunitat educativa en general. Uh-huh. No, Teresa? No sé si tu aquí tens coses a dir.
4: Absolutament. Vull dir, les famílies són igual de diverses que ho és doncs, l'alumnat, el professorat, la societat en general. Només parlar en aquest moment, per exemple, d'UNAFA, que ha donat recolzament en el seu centre i que nosaltres vàrem fer ara des de la plataforma un manifest de suport perquè havien estat rebent atac de grups de l'ultradreta, justament qüestionant i dient disbarats de l'estil doncs, que les persones que es dediquen a treballar a la coeducació doncs, ensenyen a masturbar a la canalla de 3 anys, quelcom absolutament irrotundament.
1: I això era una institució, un...
2: Era un centre educatiu.
1: Un centre educatiu d'aquí, de Catalunya.
2: Mm-hmm. Jo crec que en aquesta línia, seguint a la Teresa, si puc afegir una cosa petita, sí. Crec que com que hi ha molt discurs a públic en relació a les qüestions de gènere, des de les escoles, des dels educatius, hi ha un objectiu, una responsabilitat d'explicar què vol dir, no? I fer educació sexual a les escoles, evidentment, no vol dir ensenyar-li a ningú o adoctrinar ningú, que és el que diuen molts cops, no? Amb conductes sexuals, vol dir unes altres coses que s'han d'explicar bé i vol dir què pertoca a cada etapa educativa en relació, en aquest cas, a l'educació sexual, no? I, per tant, a vegades... se'ns cola, no? Es diu que el feminisme és ideologia i no entenem que l'acte d'ensenyar i d'educar és ideològic i que no es pot de cap manera fer educació neutral, no? I hem de vigilar de per què ens molesta o per què de seguida qüestionem quan es tracta de feminisme, quan es tracta de perspectiva de gènere, com si fos una opinió i la resta de coses del coneixement no, el coneixement
1: m'agrada molt que
2: sempre s'ha succès això.
1: La Teresa ha aixecat la mà també que vol afegir alguna cosa.
4: Només per tancar, voldria dir que les intervencions que jo he viscut com a docent, tinc els dos barrets, la col·laboració a l'autònoma i a l'institut en el Consorci d'Educació. Quan va venir el Ricardo de la Rosa es va produir un dels miracles, quan va venir la Berta Llós, el Ricardo de la Rosa i la Berta Llós es va produir el segon dels miracles. Primer miracle, el que estava explicant el Ricardo molt modestament, se li va omplir la sala d'actes de més de 120 alumnes de segon i tercer de l'ESO. Hi havia tota una sèrie de professors que pensaven se'l cruspiran amb patates, i qui es va cruspir amb patates a tot l'alumnat i al professorat que estaven anant allà va ser el doctor Ricardo de la Rosa. El miracle és, sona el timbre i l'alumnat també, una delegació de l'alumnat, i em diu Teresa, no pot ser, ara no ens farà sortir al pati. I jo, quan els déus volen castigar-te, escolten les teves pregàries, doncs era una xerrada que era d'una hora i mitja, es va allargar 2 hores i ens van menjar part del pati. I la segona ha estat
1: molt
4: la de la Berta. Amb la Berta, aquests tallers que fan en el que parlen amb nois, parlen amb noies i després amb espai conjunt, quan els hi hem proposat de fer-ho, et venen el machote, el brutote de torn i et diu, va, Teresa, no ha estat tan malament. I les noies et diuen, i això per què no ho fem totes?
1: Molt bé. Moltes gràcies, Berta. Vols afegir alguna cosa?
2: Estic molt ben representada aquí amb les paraules de la Teresa i de
3: les...
1: Però molt ràpid.
3: Molt ràpid. Doncs res, el punt que jo sí que estic d'acord amb el feminisme és, evidentment, amb la igualtat de drets i de respecte per totes les persones, però, bueno, no es pot negar que els dones i els homes, generalment, generalitzant sempre, ens agraden coses diferents, però, evidentment, tot és de tots, tothom pot fer de tot i no hi ha res de cap gènere.
1: Molt bé, doncs moltes gràcies, Ot. Ricardo, vols afegir alguna cosa? Només tens...
5: No, no.
1: No?
0: Doncs... No. Res, simplement agrair-vos la...
1: Fantàstic, i tornarem. Vull dir que no...
0: Molt bé.
1: A la vostra no penseu que aquí heu acabat, eh?
2: Molt bé, fantàstic.
5: Adéu.
1: Moltes gràcies per haver estat aquí avui, eh?
4: Moltes gràcies per haver-nos convidat.
1: Gabriel, gràcies.
2: Gràcies.
5: Gràcies a tu, Teresa. Adéu.
0: Adéu, bon dia.
3: Adéu.

0: Ràdio Rubí comença Musical Express. El programa on hi trobaràs totes les cançons que han fet història i que tenen una història al darrere. Esteu preparats per 60 minuts dels millors èxits de tots els temps? Comença Musical Express amb Francesc Vila.
1: Hola, què tal? Molt bona nit. Salutacions ben cordials des d'aquí, des de Ràdio Rubí. Sintonises als 99.7 FM. També pots escoltar-nos a través de radiorubí.cat. Tots els dilluns a 9 de la vespre tens una cita amb nosaltres. Tens una cita amb Musical Express. El millor country music junt amb la millor música d'arrels nord-americanes, combinat amb el millor pop-rock dels 70s i 80s. Des d'aquí, des de l'estudi número 2, on fem aquest Musical Express. Rep una salutació ben cordial de que estarà, com sempre, pujant la música, Francesc Vila. Comencem ja avui Musical Express.

Roger Hodgson, com sempre, liderant la banda del Supertramp. Des del seu treball Fame's Last Word, aquelles últimes famoses paraules, això és It's Raining Again. Del Supertramp cap als Spandau Ballet. Aquesta és la gran Only When You Live.

Dilluns, de 9 a 10 del vespre, sintonitza Musical Express amb Francesc Vila. El programa on pots escoltar el millor pop-rock dels 70 i 80 i on et portem la millor música country. Baby, lock the door and turn the lights down low. Country importat dels Estats Units directament a les zones de Ràdio Rubí. Dilluns, de 9 a 10 del vespre, sintonitza Musical Express, perquè ens encanta la música.

Colin America. Són d'aquelles peces primordials de la discografia de la gran Electric Light Orchestra. Banda liderada per incombustible Jeff Lynne. D'un grup liderat per Jeff Lynne, per un grup liderat en principi per Peter Green, format l'any 1967. Ells són els Fleetwood Mac. I els escoltarem amb aquesta peça anomenada Gypsy. Ells, Fleetwood Mac, està sintonitzant, com sempre, Musical Express.

una de les grans bandes, sense dubte, de la història de la música, els Fleetwood Mac. Amb la seva veu inconfundible de Stevie Nicks, això és Gypsy, la gran Gypsy. Anirem encara cap al grup que va formar Derry Hall i Edmond Lundon. Estem parlant dels China Crisis. Això es diu Black Man Ray.

Segueix a Sintonia Musical Express. Segueix a Sintonia Ràdio Rubí. Des dels 99.7 FM. Els dilluns toca meitat country i meitat rock, pop rock dels 70s i 80s. En recorda que tens un correu electrònic al qual pots dirigir-nos per si vols demanar-nos alguna cançó. musicalexpressrubi@gmail.com. Anem a donar-li una mica de canya a la nit? Ells són els Bankman Turner Overdrive, des de Canadà. Això es diu You Ain't Seen Nothing Yet.

Gran banda, gran cançó. Batman, Turner Overdrive. Des de Canadà. Seguirem ara amb bon ritme. Proper convidats, aquest grup estadounidenc, format a l'any 1975. Ells es diuen Molly Hatchet. I escoltarem la seva gran, gran peça, Flirting with Disaster. Em recorda que Molly Hatchet, el seu grup de banda, la van treure d'una prostituta que després de fer la seva feina amb els clients assassinava, decapitant-los i mutilant-los. D'aquí van treure a ells la banda el nom de Molly Hatchet. Doncs això és Flirting with Disaster. Això és la gran Molly Hatchet.

Dilluns, de 9 a 10 del vespre, sintonitza Musical Express amb Francesc Vila. El programa on pots escoltar el millor pop rock dels 70 i 80 i on et portem la millor música country. Baby, lock the door and turn the lights down low. Country importat dels Estats Units directament a les zones de Ràdio Rubí. Dilluns, de 9 a 10 del vespre, sintonitza Musical Express, perquè ens encanta la música.

Temps de country aquí a Musical Express. Ell és J.D. Clayton. Això és dir Rose of Red. Ja ho saps, tots els dilluns a 9 o 10 del vespre tens una cita amb Musical Express. Si t'agrada el country, mitja horeta aquí sempre la tens assegurada. Des del Lonely Street és l'últim treball dels Malpal Brothers. Això es diu The Man in Ain.

0: Estem escoltant música de Bryce Leeward. Això és Neon Dust. La millor country music assegurada els dilluns a 9 o 10 del vespre. Aquí a la sintonia de Ràdio Rubí. Des de l'estudi número 2.
1: T'agrada més el country de Melanie Cannon? O el que fa Cody Jinx? I'm an 18-wheeler with a throttle pinned down. Potser els Mavericks. There goes my heart. O la música de Charlie Crockett. Sigui com sigui, els trobaràs tots a Musical Express. Dilluns, de 9 a 10 de la nit, Musical Express, perquè ens encanta la música.
0: El Joan, a través del nostre correu electrònic, es va demanar una cançó d'Alan Jackson, precisament Living on Love.

Who I Am és, sense dubte, potser un dels millors treballs del georgià Alan Jackson. Un treball que, si vols aficionar-te al country, te'l recomano al 100%, Who I Am. Estem escoltant la cançó que ens demanava el Joan a través del nostre correu electrònic musicalexpressruby@gmail.com. Living on Love, segon tall d'aquest treball del de Georgia, Alan Jackson. Una prova de que no tot el millor country es fa als Estats Units, la tens aquí mateix. També fan country, i bon country, a l'estat de Canadà. Ella es diu Jade Eagleson. Això es diu Hack

Ell es diu Drake Milligan. I només sortir a l'escenari d'aquests programes de talents ja va enamorar els jutges. Aquesta és la cançó que es va donar a conèixer en aquest programa de Got Talent America. Això es diu Song Like Something. Des de l'estudi número 2, on fem aquest Musical Express, estàs escoltant la millor country music. Country que ens porta ara Cole Whitewind. Això es diu Fast Track and Back.

Ell és Cody Jeans. La seva peça Holy Water. I amb la música del canadenc Jade Eagleson i amb la seva peça Rater Be The Single ja despediré de tots vosaltres. Ha sigut un plaer acompanyar-vos, com sempre, els dilluns a 9 a 10 de vespre, des d'aquí, des de Ràdio Rubí, des de Musical Express. Salutacions ben cordials, gastat, com sempre, punxant la música, Francesc Vila. Et deixo amb Jade Eagleson.

Bona tarda. Avui a l'Inspira't parlem de segones vides, de tot allò que ja existeix, però que amb una mirada nova pot tornar a brillar. A vegades només cal això, algú que ens miri d'una altra manera o que ens recordi que encara tenim molt per donar. Avui ens deixem inspirar per la bellesa de començar de nou sense haver de començar de zero.

0: per parlar d'aquesta bellesa de començar de nou, sense començar de zero, ens acompanya una dona que ho fa cada dia amb les mans i amb el cor. La Mariona és l'ànima de Soc una joia, una joiera que no només treballa el metal, sinó les històries que hi ha al darrere. Agafa or reciclat, peces que ja han viscut i els hi dona una segona oportunitat perquè tornin a respirar, perquè tornin a dir alguna cosa. Mariona, bona tarda, és un gust tenir-te aquí a l'Inspira't.
1: Bona tarda.
0: Quin és el primer impuls que et porta a crear el teu propi univers de joieria?
1: Doncs jo em vaig formar com a... als 18 anys vaig estudiar Belles Arts i sempre l'art ha estat acompanyant-me i era una manera de, com d'expressar i comunicar-me. I la joieria hi vaig arribar una mica perquè és la, una peça tan petita i tot és tan petit que era molt més fàcil que pintar un quadre o fer una escultura. Llavors la joieria també és, ho té tot, té pintura, té disseny, té expressió, té concepte i ho pots portar amb una butxaca. Així que va ser com molt, molt pràctic arribar.
0: La combinació perfecta.
1: Sí.
2: Treballes sí. molt amb or reciclat. Com és aquest procés de donar una segona vida a doncs, aquests materials, no?
1: Doncs és una experiència única. Jo dic que és el metall de més alt valor emocional que té una família i sovint venen les famílies amb aquesta inquietud de què fer amb l'or que tenen i el que es pot fer és mirar-nos a les peces i d'aquí treure'n trossets i tornar a construir, no? Tornar a dissenyar o fondre-les i començar de nou. Per exemple, aquest matí ha vingut una família que duia un anell preciós de l'avi que el net s'ha donat compte que no era del casament sinó del prometatge i era un anell bastant grandet que tenia com unes flors gravades i ara aquest net es casa i ha utilitzat altres peces per fondre i fer les aliances, però aquesta li va fer molta pena de fondre i a mi també me'n fa de pena. Li vaig dir, escolta, a mi si n'agafem un trosset perquè podries fer un trosset per la mare. I així vam quedar i llavors hem tret només una flor d'aquestes que es transformarà en un penjoll petitó per la mare. Així que també és una manera molt bonica d'honrar, no?, la família, els avis i també una mica el joier que va crear aquesta peça, no?
0: Clar, cada peça és una història i emocionalment també et deuen explicar coses meravelloses. Deus trobar històries d'aquelles que... Sí. Bueno, màgiques, no?
1: Sí, també en tinc una altra que va venir una mare que volia fer una peça per la seva filla de 18 anys. Feia 18 anys. I la sorpresa va ser que em va portar l'or, sí, però vaig obrir la capsa i eren les dents de l'avi. Llavors era com, que impactant, però no passa res, es fon, es tassa bé, mirem que tingui l'aleació adequada i es torna a construir, es torna a dissenyar. I de fet va sortir un braçalet molt bonic de plata i or, amb els diamants també de la família, i va quedar una peça molt moderna, molt per una noia de 18 anys, i amb aquest alt valor, no?, de les dents de l'avi.
0: Clar, perquè l'or torna a estar a l'alça, no?
1: Està com mai. Jo, mira, fa com uns 15 anys l'or anava al gram a 25 euros i ara va a 125 o 130 o 140, puja i baixa. És com mai. I això és per als temes geopolítics, bàsicament, eh? Mm. Sí, llavors, per això té tanta importància recuperar l'or que tenim a casa. I jo sempre dic que hi ha tres grans motius per recuperar l'or, no? Un és l'alt valor emocional que té. Segon és que ja no malmetem més el medi ambient perquè ja no hem d'anar a extreure més de les mines perquè podem utilitzar el que ja tenim. I ara, evidentment, per l'economia, perquè és que unes aliances va de 600 o 700 euros més o menys que valguin aquestes aliances, utilitzant l'or o no.
0: A part, tots tenim a casa aquelles cosetes que a vegades ni ens posem i és només per l'estima que li tenim a la peça, no?
1: Sí.
0: Ja no és estima, és dir, és de la mare, de la meva àvia, i moltes vegades això ja ni acabes amagant-lo en un calaix i ni usant-lo, ni fent-lo servir, no? O sigui,
1: sí.
0: Que al final és una manera meravellosa de tornar a donar-li vida a aquestes peces.
1: Exacte. A més, actualment tenim moltes tècniques per fer peces molt lleugeres, molt actuals, si pot afegir un gravat que ens recordi a la família, o una data o una frase, vull dir que el gravat també és un concepte que s'hi afegeix, que pot ser molt bonic, i aquest gravat també pot ser no només text sinó també imatge. Vull dir que podem fer unes peces que tenen una cara A, que és la que veiem, i una cara B, que és la que portem a dins, que hi podem afegir tot aquest missatge que queda privat i és tan bonic. Ara fa poc vaig entregar dues aliances del noi noia, evidentment, i el brillant tec que portaven ells de la família el van voler dins. Llavors, tant ell com ella tenen el brillantet familiar a dins. I això és molt bonic perquè és només ho saben ells.
2: Una manera d'innovar, també, no?
1: Sí.
2: Perquè si no, ja està tot pis, oi?
1: Sí, sí,
0: innovar,
1: sí.
0: Més tradició, que això sí. És el més impactant.
2: Sí, exacte, sí? El paquet. A banda d'aquestes peces personalitzades, fetes a mida, també tens col·leccions pròpies que han estat premiades als Wedding Awards de bodes.net i han desfilat també els Premis Gaudí. I, de fet, ara et porten dins fins a l'Art Deco. Com vius tot això?
1: Mira, això és molt emocional, evidentment. Els artesans vivim del que treballem, no? I fer col·leccions d'aliances amb nuvis, doncs és la feina més grossa que faig i amb la que puc viure. Però m'agrada molt sortir d'aquest sector nupcial, primer també per reinventar-me i crear peces que a mi també em diverteixin. I també, a part de divertir-me, també em poso el meu repte personal, no?, de com aconseguir fer una peça que pugui anar, doncs, això, no?, en els Premis Gaudí. I clar, em genera, doncs, em fa molta il·lusió, és com molt divertit, no?,
0: és artísticament. És un reconeixement, també, a la teva feina, no?
1: Clar, això també, però això ve després, no? Perquè jo quan ho faig perquè em seleccionin, però podria ser que no em seleccionessin. Però ja en la meva estona de creació, de pensar-hi, de tirar endavant aquesta peça, per mi ja m'omple molt. I si després te la reconeixen, home, doncs és un goig, no?
0: De fet, fins i tot l'Àngels Gunyalons va portar una de les teves arracades.
1: Sí, sí, sí.
0: Que no hem dit... Ara que has parlat de que vas tornar a reinventar, que l'Inspira't va molt d'això, no hem dit que està aquí amb nosaltres també la Carmen Talavera, que ja és col·laboradora oficial del programa de Más Chulas que un Ocho, que realment tu també pertanys al grup, tu també ets una xula.
1: Sí, exactament. Sí, sí, sí.
0: No?
1: I tant. Jo estic encantada de ser una xula.
3: Les seves arracades xules, que aquesta és de la... Que
0: Carmen,
3: va ser
0: tu ara ensenyaràs, perquè els que ens estan veient així per streaming pot veure les arracades que portava,
3: sí,
0: l'Àngels.
1: Sí, exacte.
3: Bé, sí.
0: Et va fer algun comentari al respecte, quan se les va posar?
1: Doncs en aquell moment no, perquè jo no hi vaig participar. Això era... ells ho podien escollir. Hi havia 85 joiers, o sigui, 85 joies que ells podien escollir. Que clar, ja és un èxit que m'escollís a mi, no? Perquè clar, també potser com ella anava arreglada, li venia molt bé utilitzar aquestes. Però llavors sí que ens vam comunicar i jo li vaig enviar unes i els hi vaig regalar. Em va
0: sí,
1: fer molta il·lusió.
0: Sí, que ja hi ha hagut una connexió, no?
1: Sí.
0: Després.
1: Sí, sí, sí.
2: I jo vull preguntar-te, perquè el programa es diu Inspira't i ens agrada anar a l'arrel, a les fonts d'inspiració. Tu, per exemple, per fer aquestes arracades... En què t'inspires?
1: Mira, aquesta col·lecció es diu Connexió, justament. I és una la vaig anomenar així perquè realment la puc adaptar, perquè jo la meva inspiració era que cada cercle era un component, o familiar, o d'un grup. Llavors em pot venir una dona i dir, mira, jo som cinc a casa, i he arribat a fer una arracada només amb cinc cercles. O volem que n'hi hagi 12 perquè som un grup. Doncs també la transformo i faig que cada boleta o cada cercle tingui aquest concepte que hi ha darrere algú.
2: Necessitem, no?, aquestes històries, aquesta simbologia, per sí. També remarcar la nostra identitat i moltes vegades el nostre llinatge, no?, que parlaves ara.
1: Sí, és que una joia realment és un anclatge, és un símbol. És veritat que el jovent no el té tan integrat, una joia d'or, no?, com ho tenien les nostres mares, però perquè hi ha... han substituït la joia o la celebració amb una joia amb altres coses com l'electrònica, no? O un telèfon o una tablet o aquestes coses, no? Però la joia realment és el regal més petit del món i que té un alt valor, no? Que hi ha darrere un moment de l'entrega, qui te l'ha entregat, te'n recordes sempre. Jo, de fet, des de que soc joiera, sempre explico que no s'han de regalar, bueno, ara potser em diran els... Home, no diguis això. Jo penso que s'ha de regalar joies. Joies d'or, perquè encara que siguin molt petites, perquè l'or es traspassa de generació en generació, mai es perd una peça d'or o de plata, però sobretot l'or l'acaba heredant algú. Tu la pots regalar a la teva sogra i aquesta acabarà potser amb una neboda o acabarà amb una cosina i mai es perd una peça d'or.
0: És una feina molt artesanal la que tu fas. També t'agrada traspassar, no?, a unes altres persones els teus coneixements, com fan els artesans. També tens tallers al teu taller.
1: Sí, hi ha aquesta... Jo vinc de la docència i quan vaig iniciar aquest projecte vaig tenir claríssim que volia traspassar el benestar de crear amb les mans. Llavors ho faig de diverses maneres. Faig un taller tastet per venir a gaudir una hora i mitja, dues, amb amigues, amb la mare i la filla, en venen moltes.
3: Amb les sòcies del club.
1: Amb sòcies del club.
3: Ho vam fer una vegada.
1: Exacte. Llavors és una estona de distracció, de passar-ho bé i molt empoderador perquè treballar el metall dona com un subidon, saps? Llavors, també aporto l'artesania als instituts. Perquè jo considero que hi ha molts nens poc acadèmics que poden plantejar-se que poden tenir un futur, no?, artesà. I hi ha molta artesania que falta qui la vulgui seguir. Llavors, jo també ofereixo aquests tallers als instituts, sobretot en aquest moment que ells han de decidir el seu futur laboral. I és una experiència molt bonica que l'agraeixen moltíssim.
2: Crec que afegeixes que és un valor a l'alça el fet d'oferir doncs, aquests serveis, perquè tal com has dit, doncs, hi ha nanos que no són tan acadèmics i necessiten feines més manuals i arribar a certa edat doncs està bé poder-los proporcionar i obrir portes, no?
1: Exacte, i a més, és que hi ha professions que desapareixeran, eh? Vull dir, hi ha artesans, hi ha alguns sectors que desapareixeran si no hi ha qui ho pugui continuar.
2: Mm-hmm. Has parlat que vens del món de la docència i també com a inspirades que som, sempre també ens agrada saber en quin moment decideixes tu fer el pas per emprendre.
1: Doncs mira, jo vaig a estudiar joieria al cicle superior de joieria quan tenia 43 anys, que ho vaig fer una mica per al gust de seguir creant i perquè també, com us explicava, podia aportar tots els meus coneixements que he après durant tota la vida amb una petita peça, no? I ho vaig fer una mica per gust. Però després es va transformar en que, ostres, jo això m'agrada molt i potser m'hi podria dedicar. I va ser quan vaig fer el salt amb aquest nou projecte que es diu Soc una joia, en el que omplo totes les meves necessitats, la creativa, la de guanyar-me la vida, la de comunicar-me i la de, també de docent. Vull dir que ho té tot.
0: I com a inspirada? T'has sentit sola o estàs acompanyada? Perquè molts emprenedors, quan comencen, aquesta solitud la tenen.
1: A veure, jo com a emprenedora vaig a començar de zero a formant-me moltíssim. I la veritat és que si en aquell moment hagués sabut que hi havia tant a aprendre i tanta companyia i tanta gent que em sostindria, no hagués patit tant. Realment ha estat un camí que sí, que un s'hi ha de posar i ha d'estudiar i ha de tirar endavant, perquè jo era bona amb el que era bona, però com a emprenedora no ho havia fet mai. Però, a veure, jo visc a Sabadell, hi ha promoció econòmica que t'ajuda amb tot i que sempre el recomano que qui vulgui emprendre hi vagi o s'informi, la Cambra de Comerç de Sabadell. També sóc sòcia de l'emprenedora Estaixin Sabadell, que també hi ha una part de formació, el Club de les Xules, que també és un networking molt important de dones.
0: Parlem del Club de les Xules, ja que tenim aquí a la
3: ai, ara no em trobo. Carme.
0: La Carme. Ui, que
3: estic aquí.
0: Què t'ha portat el club a tu personalment?
1: Mira, justament a mi m'ha portat molta companyia, perquè clar, la meva feina és molt solitària. Hi ha estones que estic totalment sola, hi ha matins que arribo al taller a les 8 i fins a les 3 estic sola treballant, escoltant la ràdio, justament, que m'acompanya molt, que sempre... o la música, però estic sola. Llavors, saber que a la tarda, per exemple, tindré una reunió amb les xules a Barcelona, amb un espai bonic on anirem a sopar, és com dir, que bé, no? Avui ho passaré bé. I després et trobes amb gent que tenen diferents nivells d'emprenedoria o de ja empresària, que també va molt bé perquè estàs alineada amb la mateixa energia, hi ha dies que els tens dolents i uns dies més bons, s'explica, expliquen anècdotes i jo em sento molt acompanyada.
2: La tribu, no?
1: Exacte.
2: Que tampoc
1: la
2: hem comunitat, de perdre, no?
1: Sí,
2: la comunitat.
0: La tribu que
2: s'ha de recuperar.
0: Que té una líder que ens porta meravelles, sí. Perquè jo estic completament anonadada amb el grup que formeu, de veritat, sí. Carmen.
3: Per això ens diem les xules, perquè
0: és impressionant.
3: Que hi ha un perfil sí. molt maco, molt interessant, molt com la Mariona, com les que ja heu conegut i com les que anireu coneixent. I la veritat és que sí, que és que molt la, nivell.
0: La,
3: molt nivell.
0: Les recolzes en tots els àmbits.
3: Tot. Jo sí, és que sóc una mica mami, eh?
2: Sí,
3: sí. Sí,
2: sí, sí, sí, sí, és mami, cuidadora.
3: I cuidadora,
1: i connectora.
3: I connectora, exactament.
1: Sí, sobretot sí. connectora. Sempre hi ha molt bon ambient en aquests espais, i totes ens ajudem, i totes volem acompanyar-nos, i és com un complement, i a més, quan necessites algun professional, el primer que mires és en aquest grup qui hi ha que em pot ajudar. Vull dir que és molt important.
2: Curiós que portis unes arracades que signifiquen connexió, eh? No
3: Exactament.
2: Sé si és casualitat sí, o causalitat, sí. Això ho hauríem d'analitzar.
3: Jo des que les vaig veure amb ella i quan vam explicar tota aquesta anècdota, bueno, el que va passar amb l'Àngel, digo, jo vull una d'aquestes, eh? Jo, al final, mira, ja són meves aquestes, eh?
2: Sí, sí. Són meves. No sé com anem de temps, perquè jo tinc una curiositat, eh?
0: Pues pregunta tu, perquè
2: molt
0: si
2: breument.
0: No després et dic català i no m'agrada, ja ho saps.
2: Doncs mira, molt ràpid. Hi ha un taller que es diu taller tastet, que jo sí. crec que ens proposem la Cuca i jo anar un dia a fer el taller tastet.
0: Ens proposem tantes coses i després no les fem.
2: Bueno, jo ho projecto. Llavors, nosaltres anem allà i...
1: Què us hi trobareu?
2: Què ens hi trobarem? Quanta estona ens tindràs allà i amb què sortirem?
1: Doncs mira, aquesta experiència és l'experiència més divertida de fer i us podeu fer un braçalet obert, que és la joia més gran i més divertida de fer, que no t'inquieta perquè la mida sigui apropiada, perquè te la pots posar a l'alçada que vulguis, podràs triar diferents metalls, diferents amples, aprendràs a llimar, serrar i picar, i estampar, i a modelar la peça i te l'emportaràs cap a casa. I això dura hora i mitja, dues, amb un ambient molt distès, és molt divertit i molt desestressant, realment.
2: Estava a dir, molt terapèutic, no?
1: Sí.
2: Posar-te allà,
1: sí, sí.
2: A part tan manual, no?
0: Una cosa totalment recomanable. Jo que soc poc manual, això, que soc molt més d'estar tot el dia pensant i tal, jo crec que això m'aniria bé.
1: Sí. Clar, a terres, no? sí.
3: Jo us faré d'assistant i ja us portaré jo, i ja us organitzaré perquè...
0: Ens posaràs el collaret per portar-nos.
3: I us portaré directament allà, sí.
0: Doncs jo crec que amb aquest punt d'inflexió que has comentat, que és la formació tan important, perquè al final quan ens reinventem hem de continuar formant-nos, que moltes vegades diem, no, ara ja estic en el projecte aliada, no, la formació jo crec que mai s'acaba, o sigui, i després també amb aquesta connexió que parles de grup, de buscar sinergies, jo em quedaria amb això, de tot el que ens has dit aquesta tarda, a part de les teves joies, evidentment, i del teu art, però per acabar, m'agradaria preguntar-te si et queda alguna joia per fer.
1: Ai, doncs mira, aquesta pregunta és superbonica i el que a mi em fa més il·lusió del món és que encara no sé ni les joies que puc arribar a fer. Vull dir que estic construint, dissenyant i creant i encara no sé què sortirà del meu cap i això em fa molt feliç.
2: Has d'estar molt oberta, llavors, eh?
1: Sí,
2: no?
1: Totalment.
2: A tot el que et ve per poder dir... la idea,
1: sí,
2: i a partir d'aquí
1: sí.
2: començar a crear peces,
1: sí,
2: oi?
1: Exacte, sí.
2: Que bé.
1: A vegades, només començo amb un títol, i a partir d'aquí ja començo a crear alguna cosa.
2: Sí, o una paraula, no?
1: Sí,
2: una paraula
1: un sentiment, una paraula, una imatge, un color, tot això són punts de partida, sí.
2: Ens quedem amb això, Cuca. Sí.
0: Jo estic encantada d'escoltar aquesta meravella de persones que venen aquí a l'Inspira't i ens descobreixen les seves històries tan inspiradores, tan trencadores, perquè al final també és una feina de la que fas molt artesanal però molt disruptiva.
1: Sí, sí, sí.
2: I que ens connecten amb l'artesania també i ens arrelen el que hem estat i no volem deixar perdre.
1: Clar, la tradició i el futur una mica. Mm.
0: Doncs tanquem l'entrevista d'avui amb la Mariona i donar-te les gràcies per haver estat aquí i continuem inspirant-nos, Carmen.
2: Sí, no parem mai.
0: Ara anem a
2: escoltar un tema.
0: Un temita.
2: Un tema trencador, també.

0: Rocío, si supieras que tu nombre es tierra. Cierra todo lo que yo dejé allí. Sí. Bueno, me parece una frase brutal.
1: Claro, además de verdad. Pues yo soy muy andaluz.
2: ¿Qué es lo que dejaste allí? Porque yo quería ir a esos orígenes.
1: Yo dejé,
2: antes de tus 19 años, ¿qué dejaste allí?
1: Las calles de mi niñez, mis amigos, todo lo que... Yo eso lo relato, porque yo escribo muchas cosas. Y no solamente canciones. Lo que pasa es que no he editado nada todavía nada, ya que me
2: pues
1: impulsa
2: insiste,
1: que lo edite.
2: ¿No?
3: Sí, porque está escribiendo su memoria. Si no quiere sacar el libro,
0: lo
3: digo,
0: necesitamos,
3: pero si es una pasada.
0: Antonio, lo necesitamos.
2: Sí, va a ser un bombazo, Antonio.
3: No,
2: también
3: es una pasada.
1: A mí, verás, yo he llegado ya a un punto que... Es decir, el ego lo tengo casi apagado ya. Entonces,
2: por culpa de Paco, ¿eh?
1: No, es por culpa de Paco, ¿no? No, es porque, yo creo que ya me he satisfecho mucho con lo que he hecho. Entonces... Que me diga, hostia, qué libro más bonito, que no sé qué, no sé cuánto, casi me ni me roza. ¿Sabes qué te quiero decir?
0: Está ya tu mucur, tío. Esta es tuya mucur.
3: Pero lo sacaremos.
1: A mí me da igual.
2: Que lo saque Rocío.
3: Claro. Lo sacaremos. Yo se lo digo, tienes que acabarlo pues ya y lo tenemos que sacar. Porque
1: pues
3: además
1: es una herencia.
3: Es que eso es, yo digo, eso... Es de egoístas no compartirlo, porque son historias súper bonitas.
1: Sí.
3: Además, es que es un cuentacuentos.
0: Hombre, yo me estaría toda la tarde aquí con él y escuchándolo.
3: Es que a mí me ahora que le encanta contar anécdotas, que viene a mi casa, o cada día es una anécdota diferente.
1: Bueno,
3: y aún hoy en día me sorprende con anécdotas que yo no sabía. Digo, ostras, pues yo esto no lo sabía.
1: Hombre, porque son a veces hay cosas que no están presentes, pero... Una palabra o una situación te vuelve a ella. Que...
0: Oye, Antonio, yo te voy a pedir un favor. Hoy no nos da tiempo de hablar más porque tenemos otra invitada que queremos anunciar una cosita que nos trae una sorpresita. Pero, por favor, te lo pido, por favor, como amiga que me considero ya tuya. Si me merezco ese privilegio. Vente otro día porque tú te mereces un programa entero.
1: Sí, yo diría que 6 o 7 programas.
3: Ya te lo dije que te iba a faltar el programa.
0: ¿Me lo prometes?
1: No tienes ni idea lo que...
0: Antonio, ¿me lo prometes?
1: Sí,
0: venga,
1: no hay
0: te
1: problema.
0: Lo pido así con
1: no
0: esos
1: problema,
0: ojitos de
1: si
0: niña
1: Dios quiere,
0: buena.
1: No hay problema.
0: ¿Sí?
1: Sí.
0: Vale.
2: ¿Le puedo hacer una pregunta que le sorprenda? Porque ha entrado y ha dicho, a ver si me hacéis alguna pregunta que no me han hecho.
0: Venga, va, sorpréndelo.
2: ¿A ti te gusta disfrazarte?
1: No.
2: Nada, nunca
1: no,
2: te has disfrazado.
1: Nunca me he disfrazado.
2: ¿Jamás?
1: No.
2: Nunca.
3: Pero si te disfrazaste una vez.
2: Ah,
1: ¿de qué?
3: De policía, con
1: sí,
3: el bigotito.
2: De policía,
1: sí,
2: ni más ni menos.
1: Y además
3: con un disfraz. Bueno, era de policía,
1: hice,
3: de verdad, que
1: perfecto.
3: Fue cuando cambiaron.
1: Lo hice perfecto. Lo hice perfecto.
3: No, pero es que además era de policía,
1: sí,
3: de verdad.
1: Sí, porque engañé a un policía.
0: Ay, qué bueno,
3: sí,
0: me muero.
3: Engañó a un policía.
0: Pues explícale a bien que...
2: Claro,
1: pero
2: Antonio,
1: ¿a qué te referías?
2: No, mira dónde voy yo. Tú, aquí tenemos sentada. Paso al catalán, ahora, porque yo admiro Mar y sí. Al catalán directa. Y parlo amb ell parlo amb castellà, que és la meva llengua materna, pues todo mol. Llavors, tenim aquí asseguda amb aquesta cadira la Maro Piso, que ella és precursora d'un projecte de disfresses artesanals infantils que es diu Ninona Handmade, que avui ens presenta la quarta edició de la campanya Sin Disfraz, que té com a objectiu sensibilitzar sobre les malalties minoritàries, totes aquelles malalties rares de les quals doncs, encara se sap poca cosa.
0: Exacte.
2: Gràcies, Marc, per pensar en l'Inspira't per poder donar veu a aquesta campanya.
0: No, gràcies a
2: vosaltres. Enguany, a la campanya Sin Disfraz dona veu a la síndrome ZART, que és una condició neurològica i també neuromuscular que és molt poc freqüent. Qui és la protagonista d'aquesta campanya?
4: És la Lara, una nena de 7 anys de Besalú.
2: I com vas arribar a la Lara?
4: Ella va arribar a mi.
2: I com va arribar ella? Tu?
4: Ella
2: perquè
4: va
2: jo sé que t'arriben moltes vegades doncs, aquestes històries.
4: Sí.
2: Com arriba la Lara?
4: Doncs perquè jo l'any passat, vosaltres ho sabeu, vaig fer la disfressa de Petit Príncep amb la marca oficial, tot plegat.
2: Explica si vols, també, que això és notícia, eh?
4: Sí, bueno, això...
2: Com va ser?
4: Vaig fer la disfressa, la jaqueta de Petit Príncep, que té la marca oficial Petit Prince, i la Lara va demanar la disfressa de Petit Príncep als Reis. I llavors una de les seves mares es va posar en contacte amb mi perquè em va demanar, necessitava que la disfressa tingués unes mides especials, no les mides estàndard, perquè com que la Lara té mobilitat reduïda, a l'hora de posar-se la jaqueta, bueno, necessita, doncs, potser que sigui una mica més ampla d'esquena, és a dir, que tingui com una talla més gran en realitat, però llavors les mànigues adaptades als braços d'una nena de 7 anys. Mm-hmm. I a partir d'aquí va començar la meva relació amb elles.
2: I llavors tu comences a pensar, doncs, en aquesta campanya, que és la quarta edició, i torna'ns a recordar, doncs, l'objectiu que té aquesta campanya, perquè és molt important, no?
0: I com podem col·laborar.
2: I com podem col·laborar.
4: L'objectiu és el que tu has dit abans, donar visibilitat a les malalties minoritàries, concretament a les que afecten els nens i les nenes. I llavors això, doncs, ho faig, doncs, amb el que estem fent avui aquí i a través, explicant una mica la història, explicant la malaltia a través de les xarxes socials, a través de la meva web. I llavors, durant el Dia Internacional de les Malalties Minoritàries és el 28 de febrer, val? Perquè és com el dia raro de l'any, perquè segons quin any és el 28, segons el 29. I llavors, durant el mes de febrer, totes les compres que es facin a la meva web, el 20% dels beneficis aniran, en aquest cas, amb una associació que fa recerca per aquesta malaltia.
2: Aquesta en concret, la síndrome d'Aptard.
4: Sí.
2: Que la pateixen 200... La pateixen, o se sap, no?
0: Hi ha 250 casos a tot el món.
2: 250 casos al món. Només, i només 5 a Espanya diagnosticats.
4: I 2 a Catalunya.
2: I 2 a Catalunya.
4: La Lara i una altra. I prou. És una... De totes les malalties dels 4 anys, és la més ultra rara de totes. I clar, és una malaltia que hi ha molt poca recerca encara. Per això també hi ha molt pocs diagnosticats. Probablement n'hi haurà bastants més en el món, però ara mateix hi ha molt pocs diagnosticats perquè estan en un estadi molt, molt primerenc de la recerca.
2: Mm-hmm. Doncs esperem poder seguir donar veu o no haver de donar veu, perquè ja tenim tots els diners que es necessiten per invertir en aquesta recerca i per poder diagnosticar cada vegada més i més casos i poder solventar o poder ajudar aquestes persones a que visquin una vida digna.
0: A part, hem de dir que mitjançant alguna comprant alguna que segurament molta gent estarà pensant, no sé quina disfressa comprar-li al nen o la nena, doncs és molt fàcil, no?
2: Sí. És molt llaminer, ja us ho dic, eh? Si teniu canalla, entreu-n'hi en una handmade
0: sí,
2: i comenceu a mirar.
0: Es poden traspassar entre germans.
2: T'anava a dir això, perquè clar, una cosa és comprar una disfressa a l'Amazon, que no té cap mena de valor, òbviament, i una altra cosa és comprar una disfressa que tu pots aprofitar de generació en generació, com parlàvem de les joies amb la Mariona, i això també, el valor que té, doncs us podeu imaginar, no? Que no té fi, perquè no s'acaba mai. Les mm-hmm. persones en les quals tu pots compartir aquesta disfressa, que a part està feta a mà, amb molt de carinyo, amb materials que són curosos, sí. No? Amb la pell, amb el medi ambient. Vull dir que, Ninona, moltíssimes gràcies per tornar a parlar d'això.
4: Moltíssimes gràcies a vosaltres per reobrir sempre les portes a Sin Disfraz. Ja és la quarta vegada. Moltes gràcies.
2: Que bé, aquí t'esperem.
0: T'esperem,
2: eh?
0: T'esperem aquí. Jo vull acabar donant una petita recomanació. Avui hem munit tradició, modernitat, innovació, artesania. Doncs jo ara vinc amb algú molt, molt disruptiu. Els nostres amics de Gran Azul Marino ens han enviat una petita nota, per si podíem dir-ho, abans d'acabar, pues, aquesta recomanació per a aquelles parelles que estan preparant el seu casament. El 28 de febrer, els nostres amics, com he dit, de Gran Azul Marino, a Sant Cugat, i era Evans Weddings, organitzen un Wedding Open Day a la seva Travel Store. És la botiga que està aquí a Sant Cugat, aquí al costat. Una jornada per descobrir tendències, idees i professionals que us poden acompanyar en un dia molt especial. Hi trobareu fotografia, vídeo amb Josep Guitart, espais com Cat Ramoneda, Caterin de la Lloca, joieria de Julia Jewels, maquillatge i perruqueria amb companyia de la Belleza, el food truck Capricho, la florista Laia Claramunt, l'atelier del Nubi Senyor i, esclar, l'equip de viatges de Gran Azul Marino. O sigui que serà una jornada molt completa per a tots aquells que estan preparant el seu casament. Serà de les 11 del matí a les 8 del vespre a l'Avinguda Rius i Taulet 23. Si esteu en ple procés d'organització, doncs ja sabeu, passeu per aquí perquè val la pena.
2: Allò us ho facilitaran tot i, a part, jo crec que només aquesta prèvia, no? Festa grossa, no? Catering, allà, clar, no? Et posen...
0: Tu tens el teu, teu
2: un
0: dia.
2: Un catàleg viu.
0: Que vols preparar-ho, no? I tu ja saps el que és preparar un casament, no? Que a vegades una mica...
2: Sí, que dius, no, jo vull una cosa senzilla, no? Sí, sí, no em vull liar. I després liant. Dius, què estic fent?
0: Doncs aquí per trobaràs una pila d'idees que et poden ajudar que el teu dia, doncs, realment sigui tranquil i feliç, no? Com exacte. Tots volem.
2: Que es pugui gaudir, no? De la mà també, doncs, de professionals que t'acompanyin i que t'acompanyin també, doncs, amb ganes.
0: Vull agrair-li a la Carmen Talavera, de Más Chulas que un Ocho,
2: ah, ja, que
0: sempre està pendent de nosaltres, sí. Portant-nos històries meravelloses.
1: A mi me gustaría felicitar al club de... Me parece maravilloso y el nombre... El Club de la Chula, me parece impresionante.
0: Chulísimo. Pues Antonio, el micro es tuyo, acabas tú. Despides tú el programa, venga.
1: No, no, pero viva...
0: Viva las chulas.
1: Bueno, el Club de la Chula, ¿no?
0: Viva el Club de las Chulas, viva...
1: Ojalá hubiera... No, pero la connotación sería otra. Lo dejamos ahí.
0: Antonio, ¿cómo nos despedimos de nuestros oyentes de Radio
1: Rubí? Pues nada, pues un abrazo grande a los rubienses, ¿no?
0: Rubinenses.
2: Sí, pues un saludo a todos.
1: Un abrazo grande.
2: Un abrazo desde el Inspira.
0: Os prometemos que lo traeremos otra vez, ¿eh?
2: Sí, pero...
1: Un abrazo bordonero.
2: ¡Ay, un abrazo bordonero! Y, pero ves pensando historias, ¿eh?
1: No, yo no
2: para
1: tengo
2: explicar,
1: que pensar
2: nada,
1: tú
2: pero
1: sácala.
2: Ahí, mira, es que nos lo pone difícil,
0: lo pone a huevo.
2: ¿Eh?
0: Antonio, vamos difícil. Cantando, va a haber un tema, pero nosotros nos vamos cantando.
1: No, yo no
0: ¡qué
1: estoy...
0: cara más bonita tiene esa niña! ¡Qué cara más bonita! Yo no me acuerdo.
2: Yo la tengo que besar,
0: pues
2: ¿no? Yo quisiera enamorarla. Es que las raíces...
0: Es lo que tiene. Nunca hay que olvidar de dónde se viene, ¿eh?
3: Nunca.
0: Muy importante. Mai, sobre todo. Doncs amb aquesta energia, aquesta bona vibra, claro, que hem tingut avui un programa supercomplet, ens agradaria tenir tota la tarda de programa.
1: Bueno,
0: perquè...
1: ¿puedo decir otra cosa?
0: Otra cosa, venga.
1: Que soy muy agradable y muy buena
0: profesional. Y ole el Inspira, ¿no?
2: Muchas gracias.
0: Y ole el Inspira, nuestro programa.
1: Totalmente.
0: A ver si nos dan más tiempo, venga, que así podremos hacer entrevistas más largas.
2: Exacto.
0: Doncs això, us esperem aquí dimarts que ve a Ràdio Rubí, a l'Inspira, de 6 a 7. La Carmen Moreno.
2: La Cuca Fernández, que som les Telma i Luis de Ràdio Rubí. Encara no sabem quina és quina. Hagan sus apuestas.
0: Això. Vinga.

0: Aquest espai és una reemissió. Si vols tornar-lo a escoltar, entra a radiorubí.cat.
1: Benvinguts una setmana més a Valors a l'Alça, una producció de Mataró Ràdio i de la revista Valors per la xarxa de comunicació local. En aquest programa analitzem les coses que passen al nostre món des de l'òptica dels valors, de l'ètica, però sobretot ens fem moltes preguntes. El món és ple d'històries sorprenents, de vides que ens semblen extraordinàries i que conviuen més a prop nostre del que ens puguem imaginar. Això és el que ens demostra El mal involuntari, el nou llibre del periodista Josep Lluís Micó, que recull tots els seus relats de periodisme literari. Són 12 històries editades per Saldonà que no deixen indiferent a ningú. Avui també descobrirem el perfil en qui s'ha fixat Ramon Radó, sortirem a caçar tendències amb Judit Vives, recollirem una nova recomanació literària de Conxa per Ramon i escoltarem un conte amb valors de la veu d'Oriol Toro, de la companyia Vivint del Cuento. Per acabar, dedicarem el like a la desena edició dels Premis Economia Social, uns guardons que organitza la Fundació Roca Galès i que reconeixen projectes acadèmics que aporten noves maneres de produir, de gestionar i de consumir. En parlarem amb David Bombaí, que és director general d'Economia Social i Cooperativisme de la Generalitat de Catalunya. Tot això serà possible amb Joan Salicru a la direcció, Carles Bancs a la producció i la redacció, Pere Sánchez a les vies de so i la selecció musical i qui us parla, Laura Cera. Comencem.
2: Si voleu contactar amb el programa, ho podeu fer a través de Twitter, Facebook i Instagram a @revistavalors o enviant un correu al mail del programa redacció@valors.org.
1: Primera parada, com cada setmana, l'anàlisi de l'actualitat que fem amb Carles Bancs. Com estàs, Carles? De què ens parles avui?
3: Hola, Laura, què tal? Doncs parlarem d'educació i de vagues, ja que aquests dies està en boca de tots, per exemple, el pla pilot de la Generalitat, que ha desplegat Mossos d'Esquadra de paisà en 13 centres d'ensenyament per fer front als problemes de convivència que pateixen algunes escoles i instituts. Però aquesta mesura ha provocat moltes crítiques, però jo el que voldria parlar és del que va passar la setmana passada a l'Institut Narcís Oller de Valls.
1: Per si algú no ho ha sentit o no ho ha vist, què va passar?
3: El que va passar és que els alumnes d'ESO, batxillerat i cicles formatius van protestar contra la manera com han decidit de protestar els professors, una vaga de zel per a complir estrictament les obligacions acadèmiques i avaluatives, ni més ni menys. Això ha fet caure sortides i celebracions, com la festa de graduació, i ha provocat que els alumnes es queixin perquè creuen que són els principals damnificats.
1: Hi ha molts mitjans que se n'han fet ressò de seguida, de fet.
3: Tot allò que no és comú acaba sent notícia, no? I al final TV3 van ser els primers que ho van emetre i la veritat és que va causar disparitat d'opinions, ja que hi havia persones que creien que s'estava donant massa focus a una rebequeria en comptes de parlar dels problemes reals, això sobretot des del sector del professorat. Els nens, però, tampoc estan sols i tenen el suport explícit de l'Associació de Famílies d'Alumnes, que al cap i a la fi doncs, són els seus pares, no?
1: Què hi diuen els docents sobre aquesta protesta?
3: Andreu Deixeus, director de l'Institut, va justificar les protestes dels docents al Vallenc, que és el diari de la comarca de l'Alt Camp, i va dir que la decisió no és en contra dels alumnes, sinó una reivindicació laboral arreu del país que ja arriba a prop de 600 centres. A més, va assegurar que les sortides i activitats que estaven programades no es deixaran de fer, sinó que no se n'organitzaran de noves. No sé si d'aquesta manera compensarà del tot a les famílies.
1: Tot això arriba en una situació que viuen els mestres i els professors, que és complicada, que és límit des de fa molt de temps.
3: Sí, la veritat és que la realitat dels docents és un embolic. Per un costat no sembla que el govern els faci gaire cas i per l'altre hi ha moltes famílies que vetllen perquè els seus fills siguin feliços i tinguin excursions o totes les facilitats que havien tingut ells quan eren petits. A més, també dintre del sector professorat sempre se'ls diu que no treballen gaire, que tenen moltes vacances, quan la realitat és una altra. A mi el que em sorprèn és que moltes persones es posin les mans al cap per unes sortides i no tant per les ràtios o les necessitats reals dels centres educatius, com la falta de vetlladores o la millora de les condicions laborals dels docents.
1: Per què creus que passa això?
3: Clar, jo em volia fer dues reflexions. La primera és que em sembla molt bé que els alumnes facin vaga, ja que això demostra doncs, que lluiten pels seus drets, que és molt important que el jovent es mobilitzi, però també em sembla que el seu reclam ens demostra en quin moment estem com a societat, i no només pel que han fet ells. Els alumnes no es queixen del que va malament, o que, per exemple, estudien en barracons, que, per exemple, els professors cada cop tinguin més alumnes, sinó que es queixen perquè no poden anar a excursió o celebrar la graduació, que al final són activitats que segurament no impliquen un millor aprenentatge. A més, es reboten en contra dels seus professors en comptes d'anar tots a la una, que, al cap i a la fi, em sembla una imatge que reflexa molt l'individualisme social d'avui en dia i que no només es veu en aquest cas. Sempre que hi ha una manifestació, les persones que es troben atrapades en un embús diuen... perquè es manifesten, jo vull anar a treballar, a mi que no em molestin. Abans potser no era tan així i sí que en teníem més el dret a vaga i perquè es protestava, i ara mateix potser el que mirem més és el nostre plat i ens oblidem de la resta. Jo crec que si volem fer canvis hem d'anar tots a una i no lluitar només pel nostre benefici immediat.
1: Veurem com acaba aquest curs, perquè queden poques setmanes, però sembla que seran intenses. Carles, moltes gràcies. Fins ara. És moment de descobrir el perfil en què s'ha fixat aquesta setmana el periodista Ramon Radó.
4: Acabat la batalla de Marató l'any 490 abans de Crist, Filípedes va córrer fins a Atenes per anunciar la victòria dels grecs contra els perses. Va córrer tant que després de pronunciar les paraules «hem vençut», va morir a causa de l'esforç fet. Filípedes era un amaròtrom, el nom que els grecs donaven als missatgers, però ha passat a la història com el primer atleta. Potser per això, més de 2.000 anys després, quan es preparaven els primers Jocs Olímpics moderns, el filòsof Michel Breal va proposar al baró de Coubertin incloure una prova anomenada Marató, en homenatge a la gesta de Filípedes. Des d'aleshores, la Marató s'ha celebrat a cada Jocs Olímpics, però també en moltíssimes altres ocasions. I malgrat la seva dificultat, s'ha convertit en una de les proves esportives més populars del món. Milers, segurament milions de persones han participat en una Marató, però no havien pogut fer el que va fer Yomif Kejelcha a la Marató de Londres del 26 d'abril. L'atleta etíop de 28 anys va acabar la cursa amb un temps d'1:59:41. Des de Filípedes, mai ningú l'havia aconseguit fer els 42 quilòmetres i 195 metres de la cursa en menys de 2 hores. Un límit que semblava impossible de trencar. Però el kenià Sebastian Sawe la va córrer encara més ràpid, 1:59:30. Kejelcha va fer una cosa que no s'havia fet mai, però no va guanyar. I molt possiblement, el de Sawe serà el nom que la història recordarà. Lluny de desesperar-se, quan aquests darrers dies li han preguntat per aquesta qüestió, l'atleta etíop ha respost que està molt content amb la marca que va fer a Londres i que espera millorar-la amb el temps. En un missatge que recorda inevitablement els valors de Pierre de Coubertin, ha assegurat que damunt l'asfalt de la capital britànica, ell va ajudar Sawe i Sawe va ajudar-lo a ell per aconseguir un fet històric. Com l'astronauta Buzz Aldrin o l'explorador Robert Scott, Kejelcha ha aconseguit una gesta impensable per al 99 de la humanitat. Però algú altre ho havia fet abans que ell, només 11 segons abans.

Hi ha històries vitals que superen la ficció i persones que ens poden semblar exemplars o comunes que poden amagar molts secrets. De seguida desenvolupem aquesta teoria, però abans, Pere Sánchez, una mica de música per ambientar-nos, sisplau.

0: Què has escollit?
1: He escollit el Kiki González, que té un disc que es diu La Noche Americana, que és un disc ja antic, antic. Sembla que, si no vaig equivocat, del 2005. Ojo, ha plogut. I parla de... Em recordo una mica l'autor de que entrevistarem avui, perquè parla de vides que ell va deixant a l'hora que els ha anat entrevistant i els va deixant enrere. I la cançó parla una mica d'un protagonista que va deixant vides enrere de la seva vida. I està, mira, ho he trobat adequat.

0: Una cançó molt adient per a l'ocasió, Carles, perquè avui parlem d'això, de moltes vides que el nostre primer convidat ha anat recollint i després ens les ha passat a nosaltres d'alguna manera.
1: Sí, avui parlarem d'una gran obra de periodisme literari de la nostra terra, i és que Josep Lluís Micó fa anys que recopila històries sorprenents i amb la publicació de El mal involuntari ha volgut recollir-les totes. 12 relats de vides extremes publicats per Saldonà que ens portaran a les vides més fosques de la societat. La droga, els diners, el sexe o la fama poden convertir-nos en la representació més fosca de l'humà, però sovint aquests relats són invisibles a ulls de la majoria. Tot i això, el periodista les caça com poden pocs i les plasma al paper amb una naturalitat que les fa properes i macabres.
0: Moltes gràcies, Carles, per posar-nos en context. És moment de saludar el nostre primer convidat d'aquesta setmana, Josep Lluís Micó. Benvingut a Valors a l'Alça. Com estàs?
2: Moltes gràcies. És un plaer. Diria que fins ara, bé, ja veurem com acaba el dia. Però ara mateix, bé.
0: Pensava que anaves a dir com acaba l'entrevista, espero que l'entrevista com a mínim ve també. Així que, d'entrada, deixa'm felicitar-te pel treball de camp que jo crec que deus haver fet per poder escriure aquestes històries, perquè no sé com s'aconsegueixen trobar aquestes vides que relates.
2: Són moltes hores. El que passa és que quan acumules ja uns quants anys d'experiència, vist així en perspectiva, no sé, són les que invertim de manera convencional els que sempre ens hi hem dedicat. Respecte a les històries, hi ha una mica de tot. La majoria de les històries tenen a veure amb gent propera a mi. No vull dir que siguin amics o familiars, perquè moltes d'elles tenen a veure amb, estan vinculades a delictes i fets terribles que prefereixo explicar amb altres subjectes que no sigui jo mateix o algú del meu cercle, però, com et deia, són històries que m'han arribat sense massa dificultat. El segon cercle d'amistats, companys de feina, comentaris que escoltes i que creus que podrien donar peu a una història prometedora, situacions que relativament podríem dir que són quotidianes. El que passa és que quan comences a gratar i a aprofundir, veus que, en fi, que aparentment són fets extraordinaris, però al meu editor li agrada dir sovint, i jo no ho havia pensat, potser si algú altre, algun observador, es fixés el detall en algunes facetes de les nostres vides, podria arribar a explicar, a construir relats que per altres serien apassionants i per nosaltres serien la normalitat.
0: I tant. De fet, molt lligat amb això, és cert que gran part de feina rau en la selecció d'aquestes històries, però una altra part en la manera de relatar-les. Han de decidir com les expliques, no? Perquè en aquest cas tu fas servir diferents tècniques.
2: Sí, aquesta part, aquesta dimensió del llibre, diria que és la que aporta més novetat i no és una novetat que hagi esclatat ara del no-res. He intentat al llarg d'anys innovar en la forma perquè, com comentava fa un moment, pràcticament totes les històries de la humanitat estan explicades ja. Canvien els personatges, les circumstàncies, els llocs, algunes conseqüències, alguns fets que desencadenen les narracions, però pràcticament tot està explicat ja. El periodisme, que és la feina a la qual ens dediquem, et permet enfrontar-te cada dia a relats que, dintre d'aquesta repetició eterna, poden semblar diferents. El que passa és que, en general, sobretot en el periodisme del dia a dia, del minut a minut, en general estem molt, molt limitats, molt constrenyits per gèneres i formats. Crec que tots els que ens hi dediquem tenim la sensació sovint d'haver de matar una història quan realment podria donar més de si, però el temps i l'espai són limitats i fins i tot en l'entorn digital tenim servituds i moltes hipoteques que pagar o que cobrir per qüestions publicitàries, comercials, perquè falten mitjans o perquè ens falta temps i no hi ha pressupost per dedicar una persona o dues o cinc o deu durant un any a treballar en una història. De tota aquesta, no sé com dir-ho, potser frustració de no poder anar més enllà en l'aspecte formal, va néixer el primer llibre que vaig fer d'aquest tipus i em vaig proposar que en cadascun dels relats que expliqués utilitzaria una tècnica diferent. Hi ha algunes que són, potser no són tan innovadores com fer, no sé, com reproduir monòlegs interiors o una mena d'entrevista en què no se sap exactament qui està parlant fins que acaba el relat, però en altres casos potser sí que hi ha més risc formal. Bueno, jo crec que risc formal hi ha tot arreu, però potser sí que resulta més sorprenent la forma o l'estil, perquè hi ha relats contemporanis explicats com si fossin un western o fins i tot històries de traficants com si fossin lletres de cançons de hip-hop.
0: Mm-hmm. Va, ara que parla de hip-hop, un hip-hop que vostè combina o relaciona amb la poesia, no?, en un d'aquests relats, i justament en aquesta història hi ha un testimoni en Pajares que hi ha un moment en què li diu a vostè que hauria de patir per la seva vida perquè va destapar informació que no s'hauria de saber. Ha passat mai por?
2: Si dic la veritat, sonarà molt petulant o molt... En fi, semblaré un sobrat. Qui em coneix sap que no ho soc. No, realment no. I crec que tampoc... m'han afectat emocionalment altres històries que potser no són tan violentes, truculentes o que en principi et podrien posar en risc, sinó que tenen més a veure amb els sentiments, amb emocionar-te pel patiment dels altres, de la professió. Ha estat sense deixar d'empatitzar, marcar la suficient distància com per poder fer la meva feina sense massa contagis de cap mena. La por és un d'aquests contagis i quan estàs més o menys familiaritzat amb aquest submón de personatges que viuen molt al límit, saps que moltes de les coses que diuen són més aviat dissuasòries i, per altra banda, si nosaltres no féssim aquesta feina, probablement el que expliquen els mitjans o el que fem els periodistes estaria incomplet. D'amenaces, en realitat, hi ha en qualsevol feina i en múltiples situacions, com a mínim. Jo he tingut la sort d'anar curtint-me, potser, i guanyant en recursos i tècniques per relacionar-me amb aquesta persona. O no, tampoc significa que jo sigui una persona temerària o que vagi desafiant ningú. Tracto de fer la meva feina i hi ha qui no s'ho pren tan bé. També és veritat que qui de vegades t'amenaça t'acaba explicant moltes històries que són interessantíssimes i encara que no els deixin en bon lloc, se senten satisfets amb la teva feina i ho pots revertir sense necessitat d'avisar ningú ni de fugir i deixar-ho estar.
0: Mm-hmm. Josep Lluís, no sé si t'ha passat, perquè ara parlaves de personatges que estan molt al límit, no? No sé si les persones que fins ara han llegit aquest llibre han jutjat alguns d'aquests personatges i en cas que sí, si realment som algú per jutjar els altres.
2: És freqüent que encara que es tracti de lectores, lectors, que que tinguin molta vida, que hagin acumulat moltes experiències o que tinguin un tarannà respectuós, genuïnament tolerant i obert, que acabin jutjant, perquè la majoria de les històries i persones que hi apareixen són molt extrems. Jo m'he esforçat en algunes ocasions per ser, malgrat que la forma és experimental, perquè el contingut sigui el més neutre possible. Ja sé que pot sonar estrany convertir declaracions o vivències de traficants en lletres de hip-hop, que pot sonar estrany que digui que ha intentat ser molt, molt fidel i no colar adjectius o adverbis que condicionin la lectura de la gent. Però cada tècnica que he utilitzat estava pensada precisament perquè la història fos més genuïna, més autèntica. Jutjar, que és el que em preguntaves, ho fa molta gent, em pregunten com és possible que hagi aguantat aquestes històries o que hagi tingut el valor de quedar diverses vegades amb aquestes persones, com he pogut guanyar la seva confiança, perquè és feina i perquè crec que està bé explicar aquestes històries per conèixer millor la societat en què vivim, que està monopolitzada pels que sempre surten als mitjans explicant el mateix. I potser aquests estan exposats o fins i tot demanen ser jutjats, però aquestes persones que tenen una vida, diríem, al marge, es mereixen els mateixos judicis que nosaltres. Judici vull dir de valors o judici fins i tot en el terme jurídic del... O sigui, en el sentit jurídic del terme. Mm-hmm. El que és delicte, ja d'això se'n cuida la policia i la justícia, però sobre els valors i contravalors que tenim i defensem uns i altres, jutjar és molt arriscat i jo no és que no ho faci, és que no sabria fer-ho. Mm-hmm.
0: Clar, de fet, són històries que no sé fins a quin punt creus que haurien pogut acabar diferent. T'ho dic perquè reflexionàvem amb l'equip del programa, agafant de fil conductor l'efecte ceba, no? Que, del que parles al primer relat, és allò que en psicologia s'anomena l'estratègia de les persones que se situen sota múltiples cuirasses per sentir-se més fortes, per reduir-ho així ràpidament. Sí. Quants dels teus protagonistes creus que haguessin tingut un desenllaç diferent o una història diferent si potser s'haguessin tret abans algunes d'aquestes capes?
2: Clar, això és molt difícil de saber i, a diferència del que passa amb la ficció, quan escrius, quan fas peces periodístiques, per molt heterodoxes que siguin, que aquestes sé que ho són, a diferència de la ficció, dic, els personatges no són meus. És a dir, quan algú s'inventa un personatge, quan està fent ficció, la seva biografia està en les seves mans. És una mena de déu que construeix i desfà el que li interessa en benefici de la història. Per tant, et pots inventar una infància terrible perquè s'entengui perquè algú, quan és adult, es comporta d'una manera determinada, no necessàriament dolenta, que sigui una mena de superheroi que ha vençut totes les limitacions i que ara fa el que fa perquè va tenir l'oportunitat de redimir-se i a la família, bla, bla, bla. Clar, en el meu cas, això no passa. I jo he compartit bastant temps amb algunes d'aquestes persones, però amb altres he tingut converses de només un dia. Quan fas la teva feina, intentes treure el màxim suc i veure fins on arribes, però també m'ha passat en moltes ocasions, per exemple, en el relat que menciones, que acabes obtenint més informació i més fiable d'algú a través de terceres persones. Jo no sé respondre la pregunta, perquè el passat i el futur dels personatges no estan en les meves mans. He intentat reflectir el present que vam compartir o el passat, per remot que sigui, que em van voler explicar, però no sabria anar més enllà, perquè a mi m'interessaven en la mesura en què tenien aquesta història per explicar. De la resta no me n'he ocupat.
0: Hem pogut fer un tastet, perquè dins d'aquest llibre hi ha moltes coses més del mal involuntari. És el llibre que ha publicat Josep Lluís Micó amb Saldonà i que recull una sèrie d'històries que avui... I hem passat una mica per sobre, Josep Lluís, però jo crec que podem convidar a l'audiència a llegir aquest llibre i endinsar-se en aquestes realitats que, tot i que semblen, com tu deies, que estan molt al límit o que són molt extraordinàries, segurament a vegades les tenim molt més a prop del que ens pensem. Josep Lluís Micó, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos.
2: Gràcies a vosaltres.
0: Que vagi molt bé. És moment de descobrir què destaca Carles Bancs d'aquesta entrevista amb Josep Lluís Micó. Carles, quin ha subratllat?
1: Doncs em volia subratllar el que ha dit, que quan escrius peces periodístiques, a diferència de la ficció, els personatges no són teus i que això fa moltes vegades doncs, que les històries siguin més extraordinàries.
0: És el subratllat de Carles Bancs. Gràcies, Carles.
3: Estàs escoltant Valors a l'alça, una producció de Mataró Ràdio i la revista Valors per la xarxa de comunicació local.

0: I tant. De fet, jo crec que qui més qui menys aposta per això d'alguna manera o altra, perquè hi ha moltes maneres d'apostar per la roba de segona mà, no? Per reutilitzar, per donar una segona vida a la roba. D'on surt aquesta tendència que, com dius, no és nova, però sembla que va més en auge cada vegada?
1: Bueno, jo crec que hi ha un factor generacional, per començar, que és que la gent jove té una relació amb la roba de segona mà potser diferent de la que tenim gent més gran. Aquí hi ha hagut un canvi de percepció claríssim i això ho vaig poder comentar amb els responsables d'Humana, no? Que sabeu que és una empresa que tenen botigues de roba de segona mà, no? I ells em comentaven que efectivament s'ha transformat la percepció de la gent que fa servir roba de segona mà, no? Abans pues, podia ser una cosa que associàvem pues, a gent més pobra, no? A gent amb necessitats concretes, una cosa més no tan ben vista, per dir-ho així, no? I això hi ha hagut un salt generacional claríssim en el qual la gent jove pues, no hi veu cap problema, sinó tot el contrari, no? Hi veuen com una oportunitat de trobar roba més barata, de trobar roba més exclusiva, de trobar roba original, de reciclar la roba, no? Llavors, jo crec que aquest canvi generacional sumat amb aquest canvi de percepció explica que ara hi hagi com un boom inclús, no? Del tema de la roba de segona mà. Si us fixeu, suposo, almenys per Barcelona es veu, no? Suposo que en grans ciutats potser es veu més, però que van sortint moltes botigues i molts espais on es ven roba de segona mà. Val? I fins i tot la tendència es veu també als Estats Units també hi ha hagut tot un boom d'això de les botigues que ja li diuen el thrifting, no? Bueno, com el reciclatge aquest de segona mà. I allà la tendència podríem dir que està una mica més associada també a la situació de crisi econòmica i tal, no? Uh-huh. Però en tot cas s'ha fet això que es diu fer de la necessitat virtut, perquè arran de que s'han posat de moda les botigues aquestes de segona mà, han anat apareixent influencers a les xarxes socials que t'expliquen pues, com aprofitar roba això reciclada, com anar buscant a les botigues de segona mà i trobar peces, com les pots reciclar, com les pots, jo què sé, inclús adaptar, no? Si saps una mica de costura, pues, com te les pots arreglar, i tot això, no? Llavors, em sembla que és un fenomen interessant que, bueno, que a part té uns valors associats, no? Sobretot tenint en compte que el sector del tèxtil és un dels que més contamina i un dels que més residus genera. Ja sabeu, tots heu vist aquestes imatges de piles i muntanyes de roba d'aquestes de fast fashion que es llencen, no? Un cop passada la temporada i estan allà que no se sap què fer-ne, no? I llavors les botigues de segona mà, pues, això, donen aquesta nova oportunitat a tota aquesta roba, intentar reduir aquests residus i promoure un reciclatge, no? Llavors hi ha també aquest valor positiu.
0: Què em diuen les marques, les grans marques, no? de roba, d'aquesta fast fashion? Imagino que no els fa gaire gràcia aquesta tendència.
1: Bueno, les grans marques de moda és una mica com el que passa amb el top manta, no? Això que diem el top manta i allà que pots trobar bolsos de marques d'aquestes de luxe, els pots trobar en versió pirata, per entendre'ns, no? Sí. Molt baratos. Doncs igual que les marques van veure que no podien lluitar contra això i van decidir elles mateixes ficar-se en el negoci de la pirateria i crear ells les versions barates, low cost, per vendre en aquests entorns, una mica està passant el mateix amb la roba, no? Llavors ja comença a haver-hi algunes d'aquestes grans marques, no? Tipus Inditex i així, que estan inclús elles mateixes com posicionant els seus fons en aquestes botigues de segona mà de revenda. Saps? O sigui que ells mateixos veuen que si això és tendència també hi han de ser, no? I després hi ha coses més puntuals, no? Però algunes botigues, per exemple, pues, t'ofereixen ofertes si tornes roba que ja no vols, no? Si els hi retornes, no? Vull dir, com que s'estan intentant promoure algunes mesures en aquest sentit, val? Jo penso igualment que encara falta, si està molt bé tot això de la roba de segona mà, però sobretot falta encara prendre més consciència de lo perjudicial que és aquesta compra massiva de fast fashion, no? D'aquesta roba ràpida, perquè realment genera molt de residu, molta contaminació, i hauríem tots d'aprendre més a gestionar la nostra relació amb la

0: roba i amb la moda, no? Però en tot cas, la roba de segona mà, ja et dic, s'ha convertit en tendència i és xulo això perquè veus molta gent a les xarxes doncs, compartint en troballes, jo què sé, no he trobat un vestit dels anys 60, no sé què, no?
1: Sí.
0: I llavors, bueno, doncs que s'ha acabat com convertint en una tendència que té entre aquesta part positiva del reciclatge i la part aquesta més de tendència i creativitat, no?
1: I autèntiques relíquies també, entre tots els altres valors
0: Sí.
1: que representa aquesta tendència per la roba de segona mà. Judit Vives, moltíssimes gràcies.
0: Pues gràcies a vosaltres.
1: Fins la propera, cuida't. I ara un clàssic del Valors a l'Alça, la secció de contes on donem valor a la tradició oral. Com sempre ho fem de la mà d'Oriol Toro, que és membre de la companyia Vivim del Cuento. Enguany, a més, estem recuperant contes que s'han publicat a la revista Valors i aquesta setmana és el torn de L'amor em pot salvar, de Jordi Quintana.
2: És fosc i plou, i avanço descalç envoltat d'aquests guerrers barbuts camí de la forca. Jo, Guerau Rocafiguera, un humil trobador que em passejava pels pobles del Berguedà amb la meva mandolina recitant i cantant les meves alegres composicions sense fer mal a ningú. Com he arribat fins aquí? He estat dues setmanes sense sortir d'una cel·la bruta i humida on m'havien llançat els guàrdies del senyor feudal Roderic de Caral, el pare de la meva estimada Ofèlia. Tanco els ulls i recordo la primera trobada amb aquest àngel quan ella estava a punt de llançar-se al pou que hi havia al pati del castell, desesperada pel control del seu pare i sense il·lusió per continuar vivint. Jo havia sortit tot just de la taverna on havia entretingut amb la meva música els servents, i en veure l'Ofèlia la vaig agafar suaument pel braç i la vaig tranquil·litzar. No sabia pas qui era, però el seu vestit elegant em va impressionar. Em va demanar que no expliqués a ningú el que havia passat i va marxar corrents cap a una de les torres on hi havia les habitacions de la família del senyor del castell. No em podia treure l'Ofèlia del cap i vaig compondre un romanç que cada vespre li cantava al peu de l'heura que creixia sota la seva finestra. Ella en seria una espelma en sentir la melodia i l'apagava en acabar el meu poema. Fins que un dia va deixar caure una nota. A la nota i deia que jo era l'única persona que alegrava la seva trista existència i em convidava a pujar a la seva cambra per cantar-li els romans de més a prop. Amb quatre grapades em vaig enfilar per l'heura sense notar la dificultat. Res era costerut per anar a recitar a cau d'orella poemes d'amor a la meva estimada. Que poc que ens va durar l'alegria. El seu pare, gelós, havia ordenat que la vigilessin i no vaig poder fugir dels guàrdies. Ara, l'Ofèlia és la meva darrera esperança. Potser ella deu haver convençut alguns dels seus fidels servents per alliberar-me d'aquesta complicada situació. Em podràs salvar, amor meu? Per si t'arriba el meu cant, ara el recitaré ben alt, i si el sents, potser sabràs que estic en perill després de tants dies engarjolat. De matinada, la dolça i potent veu d'en Guerau es va sentir des de tots els indrets del castell, acompanyada del soroll de les llances dels soldats que el duien cap a l'arbre on seria penjat. L'Ofèlia, que feia dues setmanes que estava tancada per ordre del seu pare, va sentir el cant del seu estimat i va guaitar per la finestra. Ella podria convèncer els soldats d'alliberar-lo. Necessitava baixar de seguida. No hi havia temps per perdre. Però l'heura per on volia baixar era massa humida. El darrer que va veure en Guerau fou la cabellera d'Ofèlia precipitant-se al buit.

0: El like d'aquesta setmana el volem dedicar a la desena edició dels Premis Economia Social als millors treballs universitaris en l'àmbit de l'economia social i les cooperatives. Són uns guardons que organitza la Fundació Roca Galès i que reconeixen projectes acadèmics que aporten noves maneres de produir, de gestionar i de consumir. S'adrecen a persones que hagin presentat, per exemple, treballs de fi de grau, de fi de màster, de postgrau, de curs d'especialització o articles de fi de màster en qualsevol universitat catalana. Les inscripcions, preneu una nota, estan obertes fins al 20 de juliol i els premis compten amb una dotació econòmica de 9.000 euros. Nosaltres, avui, per parlar-ne, per saber una mica més, ens acompanya David Bombaí, que és director general d'Economia Social i Cooperativisme de la Generalitat de Catalunya. David Bombaí, benvingut, com està?
1: Molt bé, i moltes gràcies per aquesta entrevista.
0: Gràcies a vostè per ser amb nosaltres. Teníem ganes de parlar d'aquests premis, sobretot per saber per què és important que es fomenti l'economia social i cooperativa a través de guardons com aquests.
1: Bé, per mi una prèvia. Crec que és important fomentar l'economia social entesa com una economia, que és una economia arrelada en el territori, una economia que sobretot pensa en les persones, una economia que intenta donar oportunitats laborals doncs a persones amb problemes o amb més dificultats per trobar feina i, per tant, és un tipus d'economia que des del govern de la Generalitat estem promocionant, estem fomentant, doncs perquè té tots aquests valors que dic, però també té uns valors doncs, de futur i de respecte pel medi ambient i de respecte per l'entorn que vivim. I en aquest sentit, doncs, la Generalitat de Catalunya, a part de promocionar l'economia social, doncs, el que fem és donar-ho a conèixer i aquests premis doncs, també és una manera d'arribar-hi. I en aquest sentit, deixeu-me també que acabi de fer una prèvia, que és que Mataró, doncs, aquest any és la capital de l'economia social a nivell estatal i, per tant, el compromís de Mataró cap a l'economia social i cap al cooperativisme doncs, també és una, bueno, és una aposta forta tant de la ciutat, però també històricament doncs, de tota aquesta zona.
0: De fet, ara vostè ho deia, no? Que l'economia social i el cooperativisme no és res nou. Ens ha acompanyat des de fa molt, molt de temps, no? Anys i panys, però sembla que en els últims anys potser s'està tornant a posar en valor. Ho veuen així des de la Generalitat?
1: Sí, totalment. Nosaltres, l'economia social no és un invent d'ara. L'economia social és una fórmula d'economia que ara fins i tot les institucions europees l'estan definint, que els estats i les regions i els països doncs, l'estem també intentant concretar què és l'economia social en cada regió d'Europa i del món, però és veritat que a Catalunya portem l'economia social a ADN, ja fa més de 150 anys es van crear les primeres cooperatives a Catalunya, però ja fa més fins i tot de 150 anys doncs, que van néixer les primeres agrupacions de mutualitats, perquè doncs, les persones amb dificultats poguessin accedir a serveis sanitaris que en aquell moment no hi eren, com dic, les cooperatives de consumidors de ja fa més de 150 anys, també les confraries de pescadors, també fundacions en aquestes últimes dècades doncs, que fan serveis socials i que donen serveis doncs, a tot tipus de persones i totes les formes d'economia social que coneixem. Per tant, l'economia social no és un invent d'ara, no és una economia alternativa, sinó que és una economia totalment arrelada al nostre país, però també a la nostra història.
0: Mm-hmm. Clar, per tant, que es convoquin premis com aquest que avui ens ocupa, imagino que denota que hi ha un cert interès per començar per l'economia social i el cooperativisme, no? Que això ja és molt.
1: Sí, sí, sí, per més aquests últims anys, com has dit tu abans, hi ha hagut un rellançament de l'economia social. Jo entenc des del punt de vista que Europa ens ha dit que hi ha un tipus d'economia doncs, que hem de fomentar, que és una economia més respectuosa amb el medi ambient, una economia, com us deia abans, més pensada en les persones, una economia doncs, més de caràcter local, una economia doncs, que té en compte tot el nostre entorn i fruit de que Europa doncs, ha anat marcant directrius que aquest tipus d'economia s'ha de fomentar, doncs els estats ho han fet, l'estat espanyol va ser un dels primers estats que va fer una llei d'economia social el 2011, però sobre Catalunya, que té una llarga tradició doncs des del 2000, jo diria des del 2012-2013, ja fins i tot el 2015 el Parlament de Catalunya va reformar la llei de cooperatives, però també aquest any estem fent ja la primera llei d'economia social a Catalunya, doncs és veritat, aquesta última dècada a Catalunya doncs s'ha fomentat molt i també doncs la Direcció General d'Economia Social i Cooperativisme doncs és una direcció general molt, molt forta en aquests moments a nivell de Generalitat.
0: D'altra banda, aquests guardons en concret van dedicats sobretot a... Ara estic generalitzant potser, no? Perquè al final qualsevol persona pot fer un grau, un màster, un postgrau, però a persones joves, imagino que són el gruix dels que presenten aquests treballs, com d'important és que els joves s'impliquin en aquest tipus d'economia?
1: És cabdal. Nosaltres estem fent programes específics de la Generalitat, no només per a la gent que vol muntar empreses cooperatives o empreses d'economia social, sinó que ja també ja tenim programes fins que el cooperativisme i l'economia social es conegui des de que ets un nen, no? En aquest sentit, doncs fem programes adreçats a escoles per donar a conèixer les escoles d'alumnes de cooperatives. Després, de més grans, també doncs fomentem que en els instituts també s'hi facin cursos i classes específiques sobre cooperativisme, i l'última etapa doncs, de tot aquest aprenentatge doncs, és que també les universitats han de tractar el tema de l'economia social i el cooperativisme. I dins aquesta actuació dins la universitat, doncs nosaltres veiem molt bé que es convoquin aquests premis de Roc i Glés per tots aquells estudiants d'universitats catalanes, que poden ser tan públiques com privades, però que ja hagin presentat en aquest curs doncs, treballs de fi de grau, de màster, de postgraus, treballs de cursos d'especialització, articles de màster, doncs, que tractin sobre l'economia social en específic i el cooperativisme i tots aquells sectors que s'hi poden sentir relacionats.
0: Quin impacte tenen aquests treballs? Perquè estem parlant que ja és la desena convocatòria en aquest cas, per tant ja s'han guardonat diversos treballs fins avui dia. Quin impacte han tingut en el territori o en la societat?
1: Doncs jo diria que molt, perquè d'aquí han sortit treballs que han permès doncs, la Generalitat fer polítiques públiques i segons a quins territoris doncs veure que hi ha projectes que poden ser viables en tots els sentits. Aquests premis són un primer pas perquè totes aquestes idees que es presenten doncs, es converteixin en projectes reals i en línies de recerca. També ajuden a situar l'economia social com una alternativa real, com he dit, no és una alternativa, doncs, només alternativa a una economia alternativa o teòrica, sinó que és una alternativa real per fer economia i també, doncs, serveixen per impulsar noves generacions compromeses amb aquests valors de l'economia social. Després de 10 anys, el que veiem és que cada vegada hi ha més qualitat en els treballs, hi ha més diversos temes, molts d'interès, molts d'actualitat i, per exemple, l'any passat també se'n van escollir, doncs, 3 o 4 que aquest any hem acabat doncs han servit de punta de llança per segons quines polítiques han estat projectes reals. Un és, per exemple, l'any passat hi havia un projecte sobre accés a l'habitatge al Pirineu català. El tema de l'habitatge, com veiem, és un tema d'actualitat i en aquest sentit doncs, hem apostat per aquesta direcció general per un habitatge cooperatiu i per habitatge d'economia social també al Pirineu, d'acord doncs, amb aquest treball de l'any passat. Després n'hi havia un altre sobre gestió comunitària de l'aigua, que també ho hem anat compartint amb el Departament de Territori i que crec que són idees més actuals que mai, i un altre, per exemple, l'any passat, molt interessant, sobre contractació pública responsable, que és que els ajuntaments i totes les administracions, doncs, a l'hora de contractar serveis, les mateixes administracions doncs, tinguin en compte doncs, que hi ha empreses que tenen aquests valors, que impacten directament el territori i, per tant, que la contractació pública a vegades també es marqui o també es tingui en compte doncs, aquestes empreses d'economia social. Com veieu, molts treballs d'aquests són teòrics, però al final acaben sent en realitat i això és el que més hem de veure.
0: Senyor Bombay, acabo preguntant-li per aquelles persones que tinguin un treball i que el poden presentar, recordem, fins al 20 de juliol, on ho han de fer? O on poden trobar tota la informació al respecte?
1: Doncs crec que hi ha una pàgina web que és economiasocial.coop, de cooperativa, economiasocial.coop, /premis, i veureu que aquí hi ha tota la documentació i tots els requisits que es necessita, però a part, si no, directament ens poden trucar a la Generalitat de Catalunya, a la Direcció General d'Economia Social, els atendrem, i com no, a Fundació Roc i Glés, que és l'impulsora d'aquests premis, que també segur que estan encantats d'assessorar i d'ensenyar-vos doncs, com presentar aquests treballs i sobretot doncs, que el dia també que fem diguéssim la trobada de totes les persones que han estat guardonades i les que no, doncs allà els posem en valor a tots i veiem que també és un espai de debat molt ric i que ens serveix per tenir idees.
0: David Bombay, director general d'Economia Social i Cooperativisme de la Generalitat de Catalunya, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos avui per parlar d'aquesta desena edició dels Premis Economia Social als millors treballs universitaris en l'àmbit de l'economia social i les cooperatives. Gràcies i fins aviat.
1: A vosaltres i gràcies pel vostre compromís.
0: Abans d'acabar, us regalem una nova recomanació literària de la mà de Concha Perramon.
2: Quan mirem una obra d'art, sovint el primer que ens ve al cap és una pregunta molt simple. M'agrada o no m'agrada? Aquest primer impuls, basat en el gust i en la percepció personal, és inevitable, però és només el punt de partida. L'art ens convida a anar més enllà de la primera impressió, a aturar-nos, observar i deixar-nos interpel·lar. En aquest sentit, l'art d'explicar l'art, el llibre que ha publicat Enric Nogueras, esdevé una eina magnífica per aprendre a mirar amb més profunditat. És un llibre que ens ajuda a entendre i a interpretar l'art en totes les seves formes, figuratiu, abstracte i contemporani. Ens recorda que una obra d'avui és, abans que res, una emoció, diferent per a cada persona, però també un relat, una història que parla a l'ànima i a l'esperit. Nogueras contextualitza 30 obres d'art i ens ofereix pautes clares per apropar-nos-hi, interpretar-les i, sobretot, gaudir-ne. A través d'un llenguatge proper i entenedor, ens convida a perdre la por a l'art contemporani, que sovint pot sorprendre'ns, deixar-nos indiferents o fins i tot indignar-nos. Precisament per això és un art que no ens deixa mai impassibles. El llibre posa l'accent en la importància del context, conèixer la vida dels artistes, la seva època, les seves inquietuds i motivacions ens ajuda a entendre millor què ens volen transmetre en cada obra i cada gest creatiu. Quan entenem d'on neix una obra, la nostra mirada canvia i s'enriqueix. Aquest llibre va néixer durant el confinament, un període en què l'autor va decidir canalitzar el seu amor per l'art compartint reflexions i comentaris a través de les xarxes socials. Al llarg de les seves pàgines, Nogueras ens apropa al treball d'artistes de renom internacional com Ai Weiwei, Joana Vasconcelos, Walter de Maria, Yoko Ono o Frida Kahlo, entre molts d'altres. I ho fa no des d'una mirada acadèmica distant, sinó amb una voluntat sincera de compartir emocions, preguntes i descobertes.
0: I fins aquí el Valors a l'Alça d'aquesta setmana. Ja sabeu, però, que podeu recuperar tots els continguts del programa a les nostres xarxes socials. Ens trobareu a @revistavalors, també a les aplicacions iVoox i Spotify i a la plataforma La Xarxa Més. Nosaltres hi tornem la setmana que ve, mateix dia, mateixa hora i mateix lloc, però amb nous temes i amb més protagonistes. Moltes gràcies i que vagi molt bé.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 9, us parla Eduard París. Els bombers de la Generalitat continuen treballant en un incendi de vegetació forestal que es va iniciar divendres entre els barrancs de Lledura i de la Coma en una zona de difícil accés a Senet, al municipi de Vilaller, a l'Alta Ribagorça, i que ahir dissabte va revifar a causa del vent. Els agents rurals treballen amb la hipòtesi que la causa hauria estat un llamp. L'extensió cremada fins ara és d'unes 17 hectàrees. Amb aquest escenari, Protecció Civil manté activat en fase d'alerta el Pla Especial d'Emergències per Incendis Forestals, l'Infocat. Parlem ara de successos, 13 persones, entre ells 11 turistes espanyols, italians i alemanys, han mort aquest dissabte al Perú en estavellar-se una avioneta que els portava a sobrevolar les famoses línies de Nazca per causes encara desconegudes, en un accident on no hi ha hagut cap supervivent. Entre les víctimes mortals hi ha els dos tripulants de l'aeronau de nacionalitat peruana, a més dels 7 italians integrants de dues famílies i una parella espanyola i una altra d'Alemanya, segons la informació preliminar facilitada per les autoritats peruanes. I seguim amb més successos, en aquest cas perquè un home va resultar ferit de gravetat aquest dissabte després de caure d'un vaixell d'esbarjo i tallar-se amb l'àncora al litoral de Barcelona. L'unitat subaquàtica dels Mossos d'Esquadra va rescatar els dos tripulants d'aquesta embarcació recreativa i els va traslladar al port de Sant Adrià de Besòs. El sistema d'emergències mèdiques va evacuar el ferit greu a l'Hospital del Mar. I en mobilitat, amb motiu de la posada en servei del nou enclavament electrònic d'Adif a l'estació de Castellbisbal, el servei de trens de Rodalies queda interromput entre les estacions de Martorell Central i Molins de Rei a la línia R4 i Martorell Central i Rubí, Can Vall Honrat a la línia R8 des d'avui i fins al 9 d'agost. Renfe ofereix servei alternatiu per carretera entre aquestes dues estacions, a les dues línies, volem dir, coordinant els horaris dels autobusos amb les arribades i sortides dels trens. I en cultura, el Festival Microclima de Camprodon ha hagut de suspendre la segona jornada per la pluja i les condicions meteorològiques adverses. Amb totes les entrades exaurides, s'ha optat per cancel·lar tota l'activitat per motius de seguretat i no s'han pogut celebrar, doncs, els concerts previstos dels Pets, els Amics de les Arts, Cel Obert i Aurora. No obstant això, el certamen Ripollès manté la programació prevista per a la jornada d'avui amb Tarta Relena, Mazzoni, En Andreu, Remei de Calafresca, Minibus Intergalàctic i Lluqui Valverde. I tanquem amb els esports. En natació, la barcelonina Iris Tió ha sumat dues medalles de plata als europeus que aquest dissabte que s'estan celebrant a París. Primer el duet mixte amb el rubinenc Denis González i després el duet lliure amb la perpinyanenca Lilú Lluís. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

0: És l'hora d'obrir el calaix. Aquests són els seus continguts.
1: Ara no miris, de Daphne du Maurier, és la recomanació de la Natàlia Cerezo.
2: Avui us recomano Ara no miris, de Daphne du Maurier.
1: Continuarem amb David Uclés, que amb la península de les cases vacies va captivar a milers de lectors i que ens presenta La ciutat de les luces muertas, publicada per Destino i Premi Nadal 2026.
3: Rescatar personajes del pasado que a lo mejor da igual que uno sea catalán o no, pero son personajes que al final el tiempo va enterrando, ¿no? Y hay cierta responsabilidad de los escritores de rescatar esas voces, aunque sea momentáneamente. Y bueno, humildemente intenté, pues eso, que no todos los actores o personajes fueran hiperconocidos, ¿no? Y también porque hicieron un rol muy importante en un momento determinado y abrieron muchas puertas, en este caso feministas, ¿no? Por los nombres que me has citado y tuvieron una gran labor.
1: La hora de la fuga, de Graciela Moreno, publicada per ADN Editorial, és una història emmarcada en el gènere negre amb una mirada que ens encara amb la crueltat humana.
4: Sí, clar, aquí tenim una noia molt jove, que és la Noelia Torres, que es precipita del balcó de casa seva. Ella està nua, amb el vel de núvia encara en els cabells, i aparentment sembla que és un suïcidi, però sí que hi ha una sèrie de marques en el cos que delaten que aquí ha passat alguna cosa més. A més, hi ha unes càmeres que a la finca que a la que es veu que hi ha tres persones amb unes màscares posades que han entrat en el pis unes hores abans, i la seva dona, que és l'Esther Sampietra, com deies abans, ha fugit. No la trobem ni ningú sap on està, no?
1: I amb en Joan Manuel Soldevilla viatjarem al 1899, concretament a Figueres, on descobrirem una dona impressionant. Florence la Indòmita és la seva novel·la, publicada per Columna.
5: La veritat és que està basada en una recerca que ja porto anys fent, potser ja porto 7 o 8 anys investigant. Una cosa molt curiosa, jo visc a Figueres, i als anys 80, del segle XIX al 1882, es va instal·lar a Figueres una missió anglicana. Això es queda com molt estrany. Eren uns missioners protestants que es van instal·lar a la capital de l'Empordà amb la intenció d'evangelitzar els nadius en la fe reformada, no? Això era un projecte realment estrany, però potser el més estrany és qui eren els que hi havia al darrere, no? Aquesta comunitat, no? Eren una família on era capdalt la figura d'Emily Murray, que era una senyora missionera que havia nascut a la Índia, s'havia educat a les millors escoles d'Europa i va decidir dedicar-se a aquesta tasca apostòlica.
0: Això és El Calaix, edició número 332 de la temporada 7, capítol 27. El Calaix ho fan possible Mònica Socies, edició de continguts, producció i presentació, i Josep Maria Soler, edició sonora i muntatge tècnic.

0: Afortunadament, també hi ha el boca orella en el món de la literatura. M'havien parlat moltíssim de la Graciela Moreno i finalment he llegit la primera novel·la. Graciela, no sé si em faràs un judici, però és la primera que llegeixo.
1: No, només faltaria, escolta, vull dir, no podem ser coneguts per tothom, no? Som tants que escrivim que és impossible.
0: Però en el gènere negre ella ja s'ha fet un nom, en aquest cas el títol que avui us portem és L'hora de la fuga, publicada per ADN, i és una novel·la, comentàvem, Graciela, molt psicològica, no? I que a mi m'ha obert moltes portes de coses desconegudes, no? Les víctimes, els victimaris... Vull dir, sí que és negre, però té aquest punt psicològic de les persones. Poses la mirada a les persones.
1: Sí, perquè a mi realment el que m'interessa ja no és només... Ja, aquí, evidentment, hi ha una trama perquè hi ha un amor i s'ha de saber què és el que ha passat amb aquesta persona, qui ha estat el culpable, però el que m'interessa més sempre reflectir sobre les motivacions dels personatges, en aquest cas, que són irreals, com si fossin autèntics, i aquí, clar, sí que tens que fer un estudi com si diguéssim un estudi psicològic de cada persona, de les seves reaccions, per què es comporta d'aquesta manera, per què ha reaccionat així, per què ha fet això, no? Les meves novel·les en general són novel·les de perquès, que és el que més m'interessa, que és, dius, com ha arribat aquesta persona a cometre aquest delicte o a complicar-se la vida d'aquesta manera, que és absolutament innecessari.
0: Bé, tenim, no fem cap tipus d'avançament de res si diem que Noelia i Esther Samprieto s'acaben de casar, és la seva nit de noces. Noelia mor en aquesta nit de noces i Esther Samprieto desapareix. Aquí ja comença tota aquesta història. Quina nit de noces. O sigui, ja és impactant, eh? Vull dir, ja... Graciela, ja has començat allò. Vinga.
1: No és la clàssica nit de noces, no? Evidentment.
0: No?
1: Sí, clar, aquí tenim una noia molt jove, que és la Noelia Torres, que es precipita del balcó de casa seva. Ella està nua, amb el vel de núvia encara en els cabells. I aparentment sembla que és un suïcidi, però sí que hi ha una sèrie de marques en el cos que delaten que aquí ha passat alguna cosa més. A més, hi ha unes càmeres que a la finca que, a la que es veu que hi ha tres persones amb unes màscares posades que han entrat en el pis unes hores abans, i la seva dona, que és l'Esther Samprieto, com deies abans, ha fugit. No la trobem ni ningú sap on està, no? A partir d'aquí s'inicia aquesta investigació, però clar, aquesta investigació no és només de saber on està l'Esther, però sobretot qui és l'Esther, qui són aquestes tres persones. I per saber això, l'única manera de fer-ho és anant enrere, anant al passat, en aquest cas, de l'escultora, que és l'Esther, i saber per què han succeït les coses, quina és la seva infància, per quina raó s'ha pogut comportar d'aquesta manera. I, per tant, és molt psicològica, com tu dius. Sí, sí.
0: És molt psicològica i, a més, independentment de que només hi hagi en aquest inici només un mort, no?, que és la Noelia, és una novel·la fosca, perquè quan... esgarrapes en aquest passat que van sortint altres personatges, és esfereïdor. Vull dir, vas veient i a més que diem, perquè parlem d'una societat que no és barris baixos, o sigui que el mal, Graciela, sí, pot estar en tots els estatus socials.
1: Sí, evidentment el mal existeix i forma part del ser humà, no? És allò que diem, no? Que no som enterament bons ni enterament dolents a vegades, no? Fins i tot alguns monstres també poden tenir algun tret de bondat, no? I que en aquest cas això és una novel·la sobre totes les classes de maldat, no? Maldat és fer mal a algú directament i també és no fer res, no? Que ja també surt en aquesta novel·la, no? Persones que saben que estan passant coses i miren cap a una altra banda, no? També a vegades tenim aquella petita maldat que fem tots, no? Allò a vegades de dir coses d'una persona que ni tan sols coneixem, la critiquem, no diem, mira aquesta, no? Té una conducta, segur que és tal, segur que és qual, i amb això ja estem fent una maldat, no? Vilipendiar una persona també és una manera de fer-ho. I sí, aquí la maldat no coneix de classes socials, evidentment, a vegades hi ha gent que pensa, ah, això és que passa a persones que no tenen mitjans, no? Però jo sempre recordo un cas que vam tenir aquí a Barcelona molt clar, quan van cremar a una indigent, a una pobra senyora que vivia al carrer, que dormia en un caixer de la zona alta de Barcelona, i la van cremar tres nois que eren de casa bona, per entendre's, no? Després ja es va veure que hi havia algú que possiblement tenia alguna patologia, que a nivell familiar també estaven passant coses, però evidentment eren persones que tenien al seu abast tot el que volguessin, i era, doncs, anem a fer això com... A veure, per distreure'ns, no? Com una cosa més, no?, la vida, no? Ja ho hem fet tot, algun era, em sembla que era menor d'edat, i els altres 18 anys o 19, no? Però anem a passar una nit entretinguda, no? I això és una gran forma de maldat, no?
0: Bueno, aquí també la trobarem, vull dir, hi ha moments que no són gràfics en el sentit de...
1: No, no és una novel·la
0: no,
1: de sang i
0: sexe. No, però sí d'aquesta introspecció que penses... També fa posar la pell de gallina, eh? Graciela, encara que no hi hagi sang i fetge, hi ha un moment, aquests tres personatges de les màscares, quan els acabes descobrint al final, jo, vull dir, aviam, no hi ha sang i fetge, però, no però queden per sempre, eh?
1: Clar, és que la idea jo crec que a vegades és més esfereïdor al insinuar o mostrar d'alguna manera parcial el que està passant, el que està succeint, i a partir d'aquí és la imaginació del lector la que la porta a terme, no? La que t'imagina les escenes, t'imagines com han fet, com han actuat i per què fan aquestes coses. I si és realment la imaginació és la més poderosa.
0: És absolutament tremendo, però, a més, aquí, ara hem parlat de tots aquests dolents, eh? D'una mica la trama, del que anirem trobant, d'aquest passat, i després tenim la Thea Velarde.
1: Sí.
0: Que m'ha agradat molt.
1: Ai, gràcies.
0: Sí, m'ha agradat perquè és més relaxada. No és una policia, diguéssim... Bueno, és la Cabo, Thea Velarde, sí? Ho dic bé, no? És la
1: Cabo. Sí, Velarde, sí, sí, sí.
0: I ella és no és aquest estereotip que tenim sempre, no? Aquesta imatge sí. De la policia... No, de la seva...
1: La policia amargada...
0: No, no.
1: D'allò, si amb un passat, no sé què.
0: No, és bastant tranquil·la.
1: Normal.
0: Sí, no s'altera tan fàcilment, no.
1: Sí, sí, sí. Home, és que la idea jo és que sempre en les meves novel·les intento trencar els estereotips, perquè a totes les professions hi ha gent de tota mena i hi ha una sèrie de coses que ja es donen per sentades i no és així. Llavors no m'interessava fer una policia que fos com totes. I a més, jo coneixo molts policies que possiblement són bastant com la Thea, que havia de ser una miqueta la llum d'aquesta novel·la. Jo crec que totes les novel·les negres necessiten una llum i en aquest cas crec que la Thea Velarde compleix una miqueta amb aquest requisit.
0: Sí, és un personatge, si més no curiós, perquè és molt diferent d'aquests policies que jo he anat llegint en aquestes últimes novel·les i m'ha cridat molt l'atenció. A més, és que l'escena de la sogra és boníssima.
1: Clar,
0: jo m'havia de dir.
1: Que la Thea té uns problemes com tenim tots, en aquest cas té un problema de vivenda important perquè ella s'ha separat i llavors precisament està vivint en el pis que és de propietat de la mare de la seva exparella i el que vol aquesta senyora, la seva exsogra, és fer-la fora per qualsevol mitjà. Es presenta a casa seva, no li vol cobrar el lloguer, li diu que està vivint allà de prestat, no? I ella evidentment no vol marxar, no? Llavors clar, és un problema que moltíssima gent té, no? I així s'ha d'afrontar també, no només a la seva feina, sinó als problemes quotidians.
0: Però això m'agrada perquè la fa molt humana i molt, molt propera també als lectors i lectores.
1: Clar.
0: No la senten llunyana. Per tant, tot el que va fent al llarg del llibre és molt creïble perquè veus que realment és una persona de carn i ossos, no?
1: Sí, és una persona cuidadora que té una àvia que està desenvolupant un principi de demència i llavors és ella la que la va buscar quan s'escapa, quan se'n va... Li porta tabac perquè fuma i llavors li diu un venga dos, no? I està anant cap a casa, està pendent d'ella, no? Com estem molts amb les nostres mares i pares, no?
0: Hi ha escenes precioses, eh? De la Thea i la seva àvia. Ja ho anireu llegint. A mesura que aneu llegint la novel·la, us ho dic perquè hi ha escenes que són precioses. I després també parla, clar, sense deixar la Thea de banda, diu, ser policía es ser el muro de un frontón tan viejo como el mundo en el que golpean todas las pelotas, las que lanzan las víctimas, los jueces, los delincuentes, los políticos, los que ostentan el poder. O sigui, no és fàcil el paper de ser policía.
1: No.
0: I en un cas com el que tu presentes, menys.
1: No, evidentment no és fàcil, home, jo crec que cap professió que tinguis que tenir contacte amb la gent, que puguis rebre pressions de dalt, pressions externes, que siguis responsable, no és senzill. Hi haurà gent que dirà, mira, doncs, si has fet l'oposició i és policia, és el que et toca i t'has d'aguantar d'alguna manera, no? Però jo crec que també s'ha de reconèixer la dificultat de certes professions, perquè aquí sí que, evidentment, els delinqüents, evidentment, busquen escapar-se, els jutges pressionen perquè faci la seva feina, Els polítics també volen resultats, moltes vegades la premsa també emputxa perquè aquí què és el que està passant i llavors es veuen obligats a treballar molt més per solucionar un cas, no? I sí, realment jo crec que és una professió que no és fàcil.
0: A mesura que aneu llegint la novel·la, després ja anireu veient, no? I amb un final, també, que no esperem, eh?
1: Al final... la idea, clar, estem buscant l'Esther San Pietro durant tota la novel·la i al final hem de saber què va passar aquella nit i hem de saber què passa amb l'Esther, no? Però, clar, per saber-ho hem d'anar fins a les últimes pàgines.
0: Sí, sí, en
1: és
0: aquest
1: intriga,
0: cas...
1: És la intriga.
0: En aquest cas ha estat així perquè jo va arribar un moment que vaig pensar, no sé, doncs t'haurà desaparegut de veritat perquè aquí l'Esther...
1: per sempre. Avui en dia em sembla que és molt difícil desaparèixer. Molt difícil.
0: Sí, sí, però jo hi va haver un moment de la novel·la que vaig pensar, no sé pas què deu fer la Graciela amb l'Esther, però bueno, ja apareixerà. Ja apareix. Recordeu Graciela Moreno, l'obra de la fuga publicada per ADN. Jo espero que sigui la primera de moltes entrevistes, Graciela.
1: Moltíssimes gràcies, Mònica. Ja saps que quan vulguis, aquí estic.
2: Joan Manuel Soldevilla Albertí és catedràtic de literatura a Figueres des de fa més de 30 anys. Estudiós de la literatura i dels mitjans de comunicació de massa, és autor d'una quinzena de llibres, entre ells L'amic de Praga i Autopista. Situem-nos en el temps. Figueres, 1899. Florence Hastings, vídua del pastor protestant Carlos Núñez, viu una vida tranquil·la, dedicada a l'ensenyament i a la seva missió religiosa. Tot canvia quan coneix el capità Fèlix Codina, un home molt diferent d'ella, un menja castrense de passat èpic que no comparteix les seves creences religioses. El dilema moral entre la seva fe, la memòria del seu marit i el desig apassionat per en Fèlix la posarà a prova. Obrim el calaix de les entrevistes amb Mònica Socies.
0: Quantes vegades pensem que s'ha escrit tot sobre la història? Doncs no, no s'ha escrit tot i no ho sabem tot. Qui sí que ho sap avui és en Joan Manuel Soldevilla, perquè ell és l'autor de Florence la Indòmita. I jo diria que la Indòmita és la Florence i tota la història que ens porta en aquesta, no sé jo si diria novel·la, mig assaig. Benvingut, Joan Manuel.
3: Què tal, Mònica? Quin plaer estar aquí amb vosaltres.
0: Soldevilla, que em sembla que he dit Soldevilla a l'inici, perquè sempre et canvio el cognom, però
3: bueno, Soldevilla. Soldevilla.
0: Soldevilla. Florence la Indòmita, publicada per Columna, una proposta de novel·la històrica, però que té una base molt real. Explica'ns el per què és una novel·la original i diríem, potser inèdita, no?, també, sí, perquè és desconeguda la història.
3: La veritat és que està basada en una recerca que ja porto anys fent, potser ja porto 7 o 8 anys investigant. Una cosa molt curiosa, jo visc a Figueres, i als anys 80, del segle XIX al 1882, es va instal·lar a Figueres una missió anglicana. Això es queda com molt estrany. Eren uns missioners protestants que es van instal·lar a la capital de l'Alt Empordà amb la intenció d'evangelitzar els nadius en la fe reformada. No? Això era un projecte realment estrany, però potser el més estrany és qui eren els que hi havia al darrere, no? Aquesta comunitat. No? Eren una família on era capdalt la figura d'Emily Murray, que era una senyora missionera que havia nascut a la Índia, s'havia educat a les millors escoles d'Europa i va decidir dedicar-se a aquesta tasca apostòlica. Es va casar amb un pastor anglicà espanyol que s'havia educat a Londres i van fundar la missió de Figueres. Eren una gent extraordinàriament activa, molt, molt ben coberta econòmicament, perquè la família de l'Emily era una família molt rica que va donar tot el patrimoni per al projecte de la seva filla. I, a més, eren gent que recollia molts diners de les congregacions anglicanes d'Anglaterra. Ells anaven sovint a Anglaterra a explicar que estaven intentant evangelitzar en terra d'infidels, no? Això ho dèiem una carta a l'Emily, una spiritual dark land, no? Una terra espiritualment fosca, no? I ells van estar aquí des del 82 fins als anys 40 i van fer una feina extraordinària. Van crear una editorial, van crear una escola, van crear una clínica, van crear el primer gabinet de rajos X de la província, una gent increïble, no? A veure, el resultat de tota la seva tasca evangelitzadora va ser un fracàs. És a dir, no se'n van sortir. Aquí la gent o era catòlica o era atea. I per canviar un cromo per l'altre deien no, o trenquem la baralla o seguim amb els de sempre. I no els hi van anar bé, no els hi van. Però la veritat és que van fer una feina increïble, no? A més, tenien una escola per dones, una escola professional per dones, una cosa com molt moderna a la seva època. Ells venien d'Anglaterra, clar.
4: No, moderníssima. Aquí, en aquella època, una escola per dones era com...
3: I als anys 80, Figueres era una mica el cul del món.
4: Clar, perquè tu dius, mira, finals del segle XIX, principis del XX, a Barcelona, que hi va haver aquest moviment una mica de Faminal, Dolors Montserrat, Carme Car, però clar, a Figueres, tot això...
3: I en aquell moment era una ciutat que començava a tenir una expansió perquè feia poc que havia arribat el tren, i aquestes coses. El tren que, a més, connectava Barcelona amb París, no? Clar, tota aquesta gent va fer una feina realment extraordinària, però quan es van extingir, perquè es van anar morint tots, no van crear una comunitat, sinó que tot va ser força endogàmic en l'àmbit de la família, doncs diríem, la missió es va extingir. A més, era època dolenta, perquè estem en el franquisme, quan mor l'últim dels anglicans, no? I clar, ells havien estat protestants, maçons i republicans. És a dir, tenien tots els cromos per ser esborrats, i van ser esborrats, no?
4: Home!
3: I la veritat és que aquí a Figueres, ja et dic, ha estat un patrimoni de la nostra història fins fa relativament poc, que gairebé no havia estat estudiat, no? I ara, bueno, un seguit d'investigadors estem posant en valor aquesta història real, que a mi m'ha servit de base... Perquè, clar, el material era molt bo, no? Em va servir de base per imaginar aquesta novel·la.
4: No, i per crear, perquè, clar, estem parlant de personatges de ficció en la novel·la. Els noms no són els reals, eh?
3: Els noms no són els reals. No.
4: Però vaja, que són personatges inspirats.
3: Al principi, quan començava a escriure, jo volia novel·lar la història dels personatges reals. Però això no em funcionava, no? Perquè quan tenia un problema, que tenia massa documentació, en sabia massa, si em permeteu la petulància, ho dic irònica.
4: No, és així.
3: Llavors, quan tu vols novel·lar una cosa, et vols cenyir molt als fets històrics. I va haver-hi un moment que vaig dir que això no funciona, això com a novel·la no m'està funcionant. Llavors, vaig decidir canviar el nom d'Emily per el de Florence. I un cop li vaig canviar el nom, tot va ser com una màgia, no? Ja vaig poder imaginar el que volia. Li vaig imaginar una vida apassionada. Ella, que va ser una dona molt, molt fidel i molt casta.
4: Però molt apassionada, Joan Manuel?
3: Molt apassionada. Però això, i com és ficció, ja podia dir-ho, ja m'ho podia inventar. Llavors, tenim sempre en el substrat, no?, el rigor històric, que tot el que passava estava molt ben, diríem, ambientat en l'època, però els esdeveniments personals gairebé tots són inventats. Hi ha algun que sí que té un rerefons històric, però els esdeveniments personals, són els més íntims i personals dels personatges, són ficció.
4: Bé, és que si això ha quedat documentat al llarg de la història, jo ja em trec el barret, eh?
3: Hi ha coses que no queden.
4: Hi ha coses que no queden perquè eren massa pecaminoses en aquella època.
3: Ara ho has dit.
4: La Florence, avançada en el seu temps, a més, és una novel·la bonica perquè, per anar resseguint tota aquesta història, ens trasllades també, no? Tenim la Florence, tenim el Fèlix, que és aquest metge castrense. Aleshores, amb ells dos jugues, no? Perquè anem des de Bombai fins a Figueres, no?
3: Exacte.
4: Anglaterra, o sigui, que és el Regne Unit, sempre hi és present, evidentment.
3: Sí.
4: I després, amb en Fèlix, tenim aquesta guerra de Cuba,
3: no?
4: Aquesta part més militar, i després tenim també Figueres, no?
3: Sí, sí. No, clar, és a dir, quan vaig decidir ja que era una novel·la de ficció, clar, dius, mira, m'agradaria que la Florence tingués una aventura amorosa. I clar, si estàs a Figueres a finals del segle XIX, tens el castell de Sant Ferran, que és la fortalesa pràcticament més gran d'Europa, que a més en aquella època era una seu militar important. Dic, home, doncs, una possible història, no? Vés a saber, amb un capità, amb un metge castrense, doncs Més quan també en aquella època hi havia un tipus de militar progressista. Això ens pot semblar una mica estrany, però al segle XIX una part de l'exèrcit era un dels pilars del liberalisme, no? I recordem el general Prim, per exemple, no? I vaig pensar, aquí hi ha una bona història. Però, clar, si tens un militar, tens la guerra de Cuba. Dic, uau, això ja va. I això em permetia una mica aquesta novel·la, que és com molt figarenca, però és molt cosmopolita, no? Perquè el nucli, el pinyol de l'acció passa a Figueres, però moltes coses passen a Bombai, moltes coses passen a Londres, moltes coses passen a una rectoria allà perduda al mig d'Anglaterra, moltes coses passen a Cuba. És a dir, que tot i que l'acció centra Figueres, el nucli, diríem, de la relació entre la Florence i el capità Félix Codina, la veritat és que m'ha agradat molt moure'm per tots aquests espais que li donava aquest aire que esmentava abans, no? Com molt cosmopolita.
4: A més, és molt bonic, perquè hi ha algunes escenes... Clar, és que ara tots anem molt de pressa, portem els trolleys de mà, ara anem cap a París, ara anem cap a on te sigui, saps? Allà anem de viatge, però moure's en aquelles èpoques era tot com un ritual.
3: Totalment, totalment.
4: Fer una excursió d'un dia era un ritual. Aleshores, totes aquestes descripcions de com preparaven les coses... Clar, és que és molt bonic, no? Perquè clar, jo trenca aquest ritme accelerat.
3: Clar, és una novel·la que veu molt, jo crec que és inevitable amb la meva dimensió de professor de literatura, això al final t'afecta. Sí, clar, en aquella època, a finals del XIX, hi ha el tipus de novel·la realista, on precisament el protagonista moltes vegades és una dona amb una crisi amorosa, podríem dir, amb un debat amorós, no? Digue-li Madame Bovary, digue-li la regenta, digue-li Fortunata y Jacinto o Pilar Prim, eh? Vull dir que... Llavors, a mi m'agradava... reprendre una mica aquest model literari i també una mica aquesta morositat, no?, que tenen les novel·les realistes, que no tenen pressa, no?, que era un tipus de lectura que era una lectura molt, molt, molt plàcida, podríem dir, i molt detallista en molts moments, no?
4: Aquesta és una de les nostres propostes, Florence, la indòmita, d'en Joan Manuel Soldevilla, publicada per Columna, una història que, bé, a mi m'ha sorprès perquè no coneixia i estic segura que vosaltres tampoc, i és que sempre, no?, la història local, jo sempre...
3: Ui, amaga uns tresors increïbles.
4: Exacte, jo sempre ho dic.
3: Amaga uns tresors increïbles, és veritat.
4: Doncs en aquest cas, Figueres ens sorprèn. Joan Manuel, moltíssimes gràcies.
3: Fantàstic, ha estat un plaer compartir aquesta estona amb vosaltres.
2: El Calaix, ho fan possible Mònica Socies, edició de continguts, producció i presentació, i Josep Maria Soler, edició sonora i muntatge tècnic. El Calaix, un programa d'Ona la Torre per a la Xarxa.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 10, us parla Eduard París. Els bombers de la Generalitat treballen en un incendi de vegetació forestal que es va iniciar divendres entre els barrancs de Lledura i de la Coma en una zona de difícil accés a Senet, al municipi de Vilaller, a l'Alta Ribagorça, i que ahir va revifar a causa del vent. Els agents rurals treballen amb la hipòtesi que la causa hauria estat un llamp. L'extensió cremada és d'unes 17 hectàrees. En aquest sentit, els agents rurals mantenen també actiu el Pla Alfa per risc d'incendis avui amb una cinquantena de municipis al nivell 4 de risc màxim, el risc extrem. Tots ells es concentren en 10 comarques de Ponent i la Catalunya central. A més, hi ha 220 municipis més al nivell 3, en aquest cas repartits en 23 comarques. Pel que fa al tancament d'espais naturals, avui hi ha 4 entorns amb l'accés tancat, 3 menys que divendres. Són la Baronia de Rialb, Montsec de Rubies, Montsec d'Ares i la Ribera Sala, de tots 4, al Prepirineu Lleidatà. I en successos, 13 persones, entre ells dos turistes espanyols, han mort aquest dissabte al Perú en estavellar-se una avioneta que els portava a sobrevolar les famoses línies de Nazca per causes encara desconegudes, en un accident on no hi ha hagut cap supervivent. Entre les víctimes mortals hi ha els dos tripulants de l'aeronau de nacionalitat peruana, a més de 7 italians integrants de dues famílies, una parella alemanya i la citada parella espanyola, segons la informació preliminar facilitada per les autoritats peruanes. I d'altra banda, els ministres de l'Interior de la Unió Europea es reuniran dimarts per videoconferència per abordar la crisi migratòria de Ceuta. La trobada d'urgència l'ha anunciat el primer ministre d'Irlanda, Michael Martin, país que presideix aquest trimestre el Consell de la Unió Europea. La reunió se celebrarà després que Espanya hagi reclamat una major implicació de les institucions comunitàries davant la crisi migratòria. En un comunicat fet públic per la Casa Reial, Felip VI ha expressat la seva preocupació i indignació pels que han qualificat greus incidents a Ceuta. Parlem també de cultura, perquè el Festival Microclima de Camprodon ha hagut de suspendre la segona jornada per la pluja i les condicions meteorològiques adverses. Amb totes les entrades exaurides, s'ha optat per cancel·lar tota l'activitat per motius de seguretat i no s'han pogut celebrar els concerts, entre altres, dels Pets, els Amics de les Arts o Cel Obert. No obstant això, el certamen manté la programació prevista per a la jornada d'avui. I en els esports, la barcelonina Iris Tió ha sumat dues medalles de plata als europeus de natació que s'estan disputant a París. Primer, el duet mixt lliure amb el rubinenc Denis González i després el duet lliure amb la perpinyanenca Lilú Lluís. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

Ara i sempre, un programa d'informació sardanista realitzat pel Foment de la Sardana de Rubí, dirigit i presentat per Josep Puigventós. Ara i sempre, cada diumenge, de 10 a 11 del matí.

Salutacions cordials i sigueu benvinguts al programa Ara i Sempre, el programa d'informació sardanista de Ràdio Rubí. Col·labora en la informació Infosardana, un servei de Som Sardana.

Començarem el programa número 2141, corresponent avui diumenge 2 d'agost de 2026, festa de la Mare de Déu dels Àngels, tot escoltant la sardana del mestre Pau Marons, que porta per títol L'Ermita dels Àngels, sardana que ens interpreta la cobla La Principal de la Bisbal.

Comencem l'agenda sardanista d'avui diumenge amb el detall dels aplecs. A Ribes de Freser, a la plaça del Mercat, celebració del 40è aplec de la Sardana del Pirineu. Serà amb sessions de matí a 11:15 i tard a 16:00. I prendran part les cobles Ciutat de Girona, Juvenívola de Sabadell i Marinada. I a Mollà, al Parc Municipal Francesc Vinyes, celebració del 26è aplec de la Sardana. Serà a partir de 16:45 de la tarda amb les cobles Lluïsos Cobla, Sant Jordi Ciutat de Barcelona i Ciutat de Cornellà. I pel que fa a les ballades de sardanes, ja han anunciades les següents. Aquest matí a les 12 a Beuda, a la plaça, amb la cobla Foment del Montgrí. A Puigcerdà, a motiu de la Festa Major d'Age, amb la cobla Ciutat de Manresa. A la Garriga, al Teatre del Patronat, concert vermut de Festa Major. Narcisa Freixes, de Sabadell, a la Garriga. I prendrà part la cobla Maricel. A 12:45, ballada a Begur, a Esclanyà, amb la cobla La Principal de Porqueres. A la 1 del migdia, a Banyoles, al carrer de Sant Martirià, amb la cobla La Principal de Banyoles, i a les Cabanyes, a la plaça de l'Ajuntament, amb la cobla Contemporània. A la tarda, a partir de 16:45, ballades de sardanes a Pesillà de la Ribera, a la Catalunya Nord, a la plaça de la Nació, amb la cobla Mil·lenària. A les 6 de la tarda, a Viladamat, a la plaça de l'Església, amb la cobla La Principal de Banyoles. A Sant Joan de les Abadesses, al passeig del Comte Guifré, amb la cobla La Principal d'Olot. A 6:45 de la tarda, a Mollet de Peralada, al pati, amb la cobla Genisenca. A Sant Hilari Sacalm, a la plaça del Doctor Gravalosa, amb la cobla La Moreneta. A Lleida, a la plaça dels Ferroviaris, amb la cobla Tàrrega. I a Alella, a la plaça de l'Ajuntament, amb la cobla Ciutat de Manresa. A la tarda, a partir de les 7, a Biure, a la plaça, amb la cobla Vila de la Jonquera. A l'Esquirol, a la plaça Nova, amb la cobla Canigó. Al Vendreny, a la Rambla, amb la cobla Mediterrània. A 7:45 de la tarda, a Sant Pol de Mar, a la plaça de la Punta, amb la cobla La Flama de Farners. A Malgrat de Mar, al parc de Can Campassol, amb la cobla Ciutat de Granollers. A la Seu d'Urgell, a Castellciutat, amb la cobla Juvenil Ciutat de Solsona. A Cervera, a la plaça Major, amb la Vell Puigcobla. A Blanes, al Banc dels Músics, amb la cobla Xaloc. A Pineda de Mar, a la plaça de les Mèlies, amb la Principal del Llobregat. A Caldes de Malavella, a la plaça de l'Església, amb la cobla Ciutat de Terrassa. A Castelldefels, a la plaça de l'Església, amb la cobla Vila d'Olesa. A Andorra la Vella, a la plaça del Poble, amb la cobla La Principal de la Bisbal. I a Calella, al passeig de Manuel Puigvert, amb la Bisbal Jove. A les 8 de la tarda, a Bellpuig, a la plaça de Ramon Folc, al parc, amb la cobla 11 de setembre. A Palamós, a la plaça de Sant Joan, amb la cobla Foment del Montgrí. A Agramunt, a la plaça del Mercadal, amb la Reu Jove. A Premià de Dalt, a la Societat Cultural Sant Jaume, amb la cobla Baix Llobregat. I a Sant Feliu de Guíxols, al Passeig del Mar, amb la cobla Els Rossinyolets. A les 9 del vespre, ballada de sardanes a la Garriga, a la plaça de l'Església, amb la cobla Contemporània. I a les 10 del vespre, a Calonge i Sant Antoni, a la plaça de Catalunya, ballada amb la cobla La Principal de Banyoles. I escoltem ara una sardana del mestre Vicenç Bou. És la que porta per títol Angelina i ens la interpreta la cobla La Principal del Llobregat.

Per la cobla, la principal del Llobregat, acabem d'escoltar la sardana Angelina, del mestre Vicenç Bou i Geli. Continuem amb l'agenda sardanista. Per demà dilluns, 3 d'agost, s'anuncien ballades de sardanes a Andorra la Vella, a la plaça del poble, a les 12 del migdia i a les 7 de la tarda, i prendrà part la cobla, la principal de la Bisbal. A 3:15 de la migdia, a la Llacuna, a la plaça Major, amb la cobla Terres de Marca. A Sant Pere de Riu de Bitlles, a la 1, al Centre Cultural, amb la cobla Contemporània. A la tarda, ballades de sardanes a Camprodon, amb la cobla Ciutat de Girona. A les 6 de la tarda, a Pardines, a la plaça del Pedró, amb la cobla La Principal de Banyoles. A Cervelló, amb la cobla Contemporània. A les 9 de la vespre, a la Bisbal d'Empordà, al passeig de Marimon Espré, amb la cobla Baix Empordà. A Perpinyà, a la Catalunya Nord, a la plaça de la Gambeta, amb la cobla Mil·lenària. A 9:45 del vespre, a Olesa de Montserrat, a la plaça de la Sardana, amb la cobla Vila d'Olesa. I a les 10 del vespre, a Tremp, a la plaça de la Creu, amb la cobla Vents de Riella, i a Santa Coloma de Farners, a la plaça de Farners, amb la cobla La Flama de Farners. Per al dimarts, 4 d'agost, ballades de sardanes a les 7 de la tarda a Llafranc, al pont de la Riera, amb la cobla La Flama de Farners. A 8:15 de la tarda, a Torroella de Montgrí, a la plaça de la Vila, amb la cobla La Principal de Banyoles. A les 9 del vespre, a Sant Cebrià del Rosselló, a la Catalunya Nord, a la plaça de la República, amb la cobla Mil·lenària. I a les 10 del vespre, a Puigcerdà, a la plaça de Cabrinetti, amb la cobla Foment del Montgrí. I a Palamós, a la plaça de Josep Sarquella, festival amb so de cobla. A les 10 del vespre, concert amb la Simfònica de Cobla i Corda de Catalunya. Per al dimecres, 5 d'agost, a les 6 de la tarda, ballada de sardanes a Molló, a la plaça dels Estudis Espinalvell, amb la cobla La Principal d'Olot. A 6:45 de la tarda, a Sitges, a l'ermita del Vinyet, amb la cobla La Sitgetana. A 9:45 del vespre, a Hostalric, a la plaça de la Sardana, davant de les escoles, amb la cobla La Principal de Banyoles. A les 10 del vespre, a Palamós, a l'Arbreda, 26è concert memorial Ricard Viladesau, festival amb so de cobla, concert amb les cobles La Principal de la Bisbal i Montgrins. També a les 10 del vespre, a Castelló d'Empúries, a la plaça dels Homes, ballada amb la cobla Els Rossinyolets. A l'Escala, a la Riba, al costat de la platja de la plaça de la Sardana, ballada amb la cobla Bisbal Jove. I a Tossa de Mar, al passeig de mossèn Cinto Verdaguer, al passeig del Mar, ballada amb la cobla Ciutat de Girona. Per al dijous, 6 d'agost, ballades de sardanes a 1:15 de la migdia a Golmés, al pavelló Salvador Esquerra, amb la cobla La Principal de la Bisbal. A les 6 de la tarda, a Castelló d'Empúries, a la plaça dels Homes, amb la cobla La Principal del Llobregat. A les 7 de la tarda, a Palamós, al Parc dels Països Catalans, a la Biblioteca, festival amb so de cobla, concert amb so de dona. A les 7 de la tarda també, a Arenys de Mar, a la plaça de l'Església, ballada amb la cobla La Moreneta. A les 9 del vespre, a Banyoles, a la plaça Major, 7 de 7, festival de l'Escola de Cobla, amb la cobla banda del Col·legi Santa Maria de Blanes. A 9:45 del vespre, a Banyols de la Marenda, a la Catalunya Nord, a la plaça de Pol Reig, davant del mar, ballada amb la cobla Nova Germanor. A Riudarenes, a la plaça de la Vila, amb la cobla Montgrins. A les 10 del vespre, a Palamós, festival amb so de cobla, concert Guillem Batllori amb la cobla La Principal del Llobregat. A Calonge i Sant Antoni, a la plaça Major, ballada amb la cobla Foment del Montgrí. A Pals, a Cala Pruna, ballada amb la cobla La Principal de Porqueres. A Llançà, a la plaça Major, ballada amb la cobla Bisbal Jove. I a Vilassar de Mar, a la plaça de Vicenç Martí, ballada amb la cobla Marinada. I donem ara pas a la cobla Miramar. L'escoltarem interpretant la sardana del mestre Jaume Cristau, que porta per títol Cavall Bernat.

Del mestre Jaume Cristau acabem d'escoltar la seva sardana titulada Cavall Bernat, interpretada per la cobla Miramar. Acabarem l'agenda sardanista amb el detall de les ballades de sardanes previstes a celebrar els propers divendres 7 d'agost i dissabte 8 d'agost. Pel que fa al divendres 7 d'agost, a Palamós, al Parc dels Països Catalans, a la biblioteca, a les 7 de la tarda, concert Filomena en el festival amb so de cobla. A les 8 de la tarda, a Palafrugell, a la plaça Nova, ballada amb la cobla La Principal de Porqueres. A Cadaqués, al passeig, amb la cobla Vila de la Jonquera. A les 9 del vespre, a Massalcoreig, a la plaça del Casal, 21enes sardanes a la fresca al Segrià, amb la cobla Vents de Riella. A Olot, a la plaça de Catalunya, ballada amb la cobla La Principal de Cassà. A 9:45 del vespre, a Premià de Mar, a la plaça de l'Ajuntament, amb la cobla La Principal del Llobregat. I a les 10 del vespre, a Alp, a la plaça Major, amb la cobla Genissenca. A Sils, al passeig dels Sants Cosme i Damià, amb la cobla La Principal d'Olot. A Palamós, a la plaça de Josep Cerquella, festival amb so de cobla, concert, obeses amb la cobla Berga Jove. A Vilafranca del Penedès, a la Rambla de Sant Francesc, ballada amb la cobla Reu Jove. A Tordera, a la plaça de l'Església, amb la cobla Mediterrània. A Figueres, a la Rambla, amb la cobla Ciutat de Girona. I a 11:15 del vespre, a Sant Feliu de Guíxols, al Passeig del Mar, amb la cobla La Principal de Banyoles. I per al dissabte, 8 d'agost, ballades de sardanes a les 6 de la tarda a Sant Hilari Sacalm, a la plaça del Doctor Gravalosa, amb la cobla La Principal de Banyoles. A 6:45 de la tarda, a Calella de Palafrugell, a la plaça del Port Bo, amb la cobla Baix Empordà. A Ribes de Freser, a la plaça del Mercat, amb la Bisbal Jove. A Organyà, a la plaça Major, celebració del 28è aplec de la sardana. Serà amb sessions de tarda a les 7 i nit a les 10, i prendrà part la Lluïsos Cobla. A les 7 de la tarda, ballada de sardanes a Sant Iscle de Vallalta, a la plaça de les Basses, amb la cobla Canigó. A les 8 de la tarda, a les Borges Blanques, a l'ermita de Sant Salvador, amb la cobla Tàrrega. A Calafell, a la plaça dels Països Catalans, amb la cobla Sant Jordi, Ciutat de Barcelona. A Escaldes en Gordany, a Andorra, a la plaça dels Coprínceps, amb la cobla Ciutat de Solsona. A 3:15 del vespre, a Balaguer, a la plaça de Sant Domènec, amb la cobla Maricel.

0: Les homilies d'Organyà del mestre Josep Coll i Ferrando és la sardana que acabem d'escoltar, interpretada per la cobla Ciutat de Girona.
1: Ara i sempre, les ballades, les sardanes, els aplecs, l'informació sardanista. Cada diumenge a Ràdio Rubí, de 10 a 11 del matí, amb Josep Puigventós.

D'autor, un programa que vol apropar-nos l'obra d'un autor determinat. Sardanes d'autor, un espai realitzat per Josep Puigventós amb la col·laboració del Foment de la Sardana de Rubí. Dissabtes a 2:15 del matí, Sardanes d'autor.

0: sintonitzes ara i sempre. Notícies.
1: Estrena de Jordi Molina al Festival Festiu de Calonge. El dijous 20 d'agost amb les cobles Sant Jordi, Ciutat de Barcelona, i la principal del Llobregat, el Castell de Calonge. El Festival de Música Festiu es prepara per acollir una de les propostes més esperades de la seva programació. El pròxim dijous 20 d'agost a les 10 de la vespre, el Pati d'Armes del Castell de Calonge acollirà el concert per a dues cobles amb la Sant Jordi Ciutat de Barcelona i la principal del Llobregat, dues de les formacions de referència del moment. L'esdeveniment té com a objectiu consolidar aquest format com un dels grans referents musicals de l'estiu a Catalunya. Enguany s'estrenarà la sardana El Castell de Calonge, una sardana escrita específicament per a dues cobles pel compositor Jordi Molina i Membrivés. Amb aquesta estrena, el festival manté la seva aposta per la creació contemporània de qualitat, seguint el llegat de les obres encarregades en edicions anteriors a Antonio Rosmerbà i Marc Timón i Barceló. El concert oferirà una oportunitat única per gaudir de dues cobles amb personalitats molt definides. De la cobla Sant Jordi Ciutat de Barcelona en destaquen que fou fundada a l'any 1983 i guardonada amb el títol oficial de l'Ajuntament de Barcelona el 1997, amb un clar compromís històric amb la música de concert. De la cobla, la principal del Llobregat, fundada l'any 1929, enlloen la plantilla de músics que la conformen i la seva capacitat interpretativa i virtuosística. Asseguren que això es tradueix a l'escenari en un so perfectament equilibrat, compactat i ple de matisos, capaç d'afrontar amb èxit un repertori d'alta exigència. Les entrades per a aquest concert únic ja es poden adquirir al web de l'Ajuntament de Calonge i Sant Antoni per un preu popular de 10 euros. I donem ara pas a la cobla La Principal de la Bisbal. L'escoltarem interpretant la sardana del mestre Ricard Viladasau, titulada El foc de Calonge.

0: El foc de Calonge del mestre Ricard Viladesau és la sardana que acabem d'escoltar, interpretada per la cobla La Principal de la Bisbal.
1: Novetats discogràfiques.

Dins d'aquest espai del nostre programa, avui escoltarem sardanes del volum número 2 de sardanes inèdites del mestre Francesc Mas i Ros. Començarem amb Petits dansaires, sardana de lluïment de tenora i tible que ens interpreta la cobla Mediterrània.

Per la cobla mediterrània acabem d'escoltar la sardana Petits dansaires del mestre Francesc Mas i Ros. La següent sardana que us proposem d'escoltar és la que porta per títol Per tu, Paquita, del mestre Francesc Mas i Ros, i que ens interpreta la cobla Mediterrània.

Per la cobla mediterrània acabem d'escoltar la sardana del mestre Francesc Mas i Ros titulada Per tu, Paquita. Aquest enregistrament amb sardanes inèdites del mestre Francesc Mas i Ros és una iniciativa particular d'un grup d'admiradors de l'obra del mestre Francesc Mas i Ros i que ha dut a terme la cobla mediterrània. És un enregistrament amb una edició no comercial. Ara escoltarem la sardana que porta per títol Cançó de la Neus.

del mestre Francesc Mas i Ros i per la cobla Mediterrània acabem d'escoltar la seva sardana titulada Cançó de la Neus. I fins aquí ha estat el programa d'avui. Recordeu que tota la informació sardanista, les notícies, l'agenda, tot allò que envolta el món de la sardana, ho podeu trobar a internet, al web de la Confederació Sardanista de Catalunya. I si ho desitgeu, aquest programa també el podeu sintonitzar a través d'internet al web de Ràdio Rubí, tot teclejant radiorubí.fm. I els diumenges, a partir de les 11 del matí, el podeu sintonitzar a Onacat Ràdio, tot teclejant onacatradio.cat. I res més, en nom de Ràdio Rubí i del qui us parla, en Josep Puigventós, agraïm l'atenció que ens heu dispensat i ens acomiadem fins al proper diumenge a les 10 del matí. Fins aleshores, adeu-siau i molt bon dia.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 11, us parla Eduard París. 5 mitjans aeris dels bombers tornen a treballar des de primera hora del matí en l'extinció de l'incendi forestal declarat divendres a Senet, al municipi de Vilaller, a l'Alta Ribagorça. El foc segueix actiu i ha cremat 37 hectàrees en una zona d'alta muntanya molt vertical i de difícil accés, i ahir al vespre va coronar la carena a una cota de 2.300 metres. A més, un segon focus a 900 metres del principal hauria cremat 7 hectàrees més i segueix actiu. De moment el foc no ha superat, això sí, els eixos de contenció planificats per evitar, entre altres, que entri al Parc Natural d'Aigües Tortes o a l'estany de Sant Maurici. En aquest sentit, el cos d'agents rurals manté també actiu avui el pla alfa per risc d'incendi a una cinquantena de municipis amb el nivell de risc màxim, el nivell 4. Tots ells es concentren en 10 comarques de Ponent i la Catalunya central. Pel que fa al tancament d'espais naturals, hi ha 4 entorns amb l'accés tancat, 3 menys que divendres. Són la Baronia de Rialb, Montsec de Rubies, Montsec d'Ares i la Ribera Salada. Tots 4 al Prepirineu lleidatà. I 13 persones, entre ells dos turistes espanyols, han mort aquest dissabte al Perú en estavellar-se una avioneta que els portava a sobrevolar les famoses línies de Nazca per causes encara desconegudes, en un accident on no hi ha hagut cap supervivent. Entre les víctimes mortals i els dos tripulants de l'aeronau de nacionalitat peruana, a més de 7 italians, 2 alemanys i la citada parella espanyola, segons la informació preliminar facilitada per les autoritats peruanes. I més successos aquí a casa nostra. Un home va resultar ferit de gravetat aquest dissabte després de caure d'un vaixell d'esbarjo i tallar-se amb l'àncora al litoral de Barcelona. La unitat subaquàtica dels Mossos d'Esquadra va rescatar els dos tripulants de l'embarcació recreativa i els va traslladar al port de Sant Adrià de Besòs. Per la seva banda, el sistema d'emergències mèdiques va evacuar el ferit greu a l'Hospital de Mar. I en mobilitat, amb motiu de la posada en servei del nou enclavament electrònic d'Adif a l'estació de Castellbisbal, el servei de trens de Rodalies queda interromput entre les estacions de Martorell Central i Molins de Rei a la línia R4 i Martorell Central i Rubí, Can Vall Honrat, a la línia R8 des d'avui i fins al 9 d'agost. Renfe ofereix servei alternatiu per carretera en aquestes dues relacions, coordinant els horaris dels autobusos amb les arribades i sortides dels trens. I en els esports, en natació artística, la barcelonina Iris Tió ha sumat 2 medalles de plata als europeus que s'estan celebrant a París. Primer al duet mix lliure amb el rubinenc Denis González i després al duet lliure amb la perpinyanenca Lilú Lluís. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

0: Aquest espai és una reemissió. Si vols tornar-lo a escoltar, entra a radiorubí.cat.
1: Primer, segon i postres. El programa Foodie de Ràdio Rubí.

0: Què tal, família? Com esteu? Benvinguts, benvingudes al primer, segon i postres, al programa Foodí de Ràdio Rubí. Hi ha gustos i olors que marquen calendari. El pollastre a l'as és diumenge, olor que s'escapa pel carrer, patates que es confiten sobre el suc i taula parada sense preocupar-se de cuinar. Avui parlarem d'aquesta tradició descobrint una rostisseria que fa relativament poc que ha obert les portes a Rubí, un projecte nou que aposta per un clàssic de sempre. Com s'engega un negoci així avui dia? Quin és el repte per diferenciar-se fent un plat tan estimat i tan conegut per tothom? Parlarem amb el seu responsable sobre la il·lusió dels inicis, la tria del producte, el punt exacte de cocció i el secret d'aquell cruixent daurat que ens fa venir gana només d'ensumar-lo. I quan canviem de dia, canviem també d'ambient. Si el pollastre és diumenge al migdia, els còctels tenen gust de divendres a la nit. Llums més baixes, converses que s'allarguen i el cruixir del gel repicant dins la coctelera. Avui us oferim també un monogràfic especial dedicat als còctels amb licors, amb la col·laboració de l'Associació Rubinenca del Vi. Parlarem de combinats clàssics i contemporanis, de l'equilibri entre la dolçor, l'acidesa i l'amargor, de destil·lats protagonistes i de com convertir qualsevol vespre en una experiència sensorial completa. Diumenge i divendres en un sol programa. Acompanyeu-nos, que avui us hem preparat un primer, segon i postres que sembla un cap de setmana.
1: Primer, segon i postres. El programa Foodie de Ràdio Rubí.

0: Avui compartim taula amb uns restauradors que fa molt poc que han obert al carrer de la Font del Ferro 55, Casa Quico, una rostisseria que trobareu oberta de dijous a diumenge de 10 del matí a 4 de la tarda i que promet cuinar els vostres millors records. De fet, compartim taula amb una família sencera i amb un angustipat, que també ha vingut. Són el Francesc Bordas, la Maria Àngels Mateo i la Judit Bordas, familiar. Benvinguts, benvingudes al primer, segon i postres.
1: Molt bona Moltes tarda. Gràcies. Encantats d'estar aquí amb vosaltres.
0: I benvingut també al constipat, Quico?
2: Sí, sí. Va ser ahir i dic, sembla que m'estava esperant per fastidiar.
0: Que sí? Perquè entenc que el Quico de casa Quico ets tu.
2: Sí, sí, sí.
1: Amb la de coses que tens d'explicar, tu. No podràs.
2: Bueno, de mica en mica.
0: Això és un negoci familiar, això salta a la vista. Sí. Expliquem-me qui sou, d'on surt el projecte de casa Quico.
2: Bueno, no, digue't tu.
1: Jo? Doncs va ser una idea que vam tenir perquè sempre ens ha emocionat el tema de cuinar. Sempre de manera particular per nosaltres. Nosaltres sempre hem treballat amb matèries de... Érem carnissers, havíem fet elaboració també. I vam pensar, ostres, per què no fem alguna miqueta més enllà?
2: Donar-ho cuinat ja.
1: Sí. I mira, vam tenir l'oportunitat de... Ens van passar una recepta del pollastre a les molt especial i això ens va enamorar i a partir d'aquí vam començar. Llavors la Judit es va afegir, va estudiar cuina.
3: Jo vinc de rebot una mica.
1: Sí. I aquí estem i vam començar pues, a l'abril per Setmana Santa, vam obrir i de moment estem molt contents, la veritat, francament. Un negoci que comença de zero en un lloc que no està a primera línia, no ens podem queixar, la gent ens ha rebut molt bé. I estem molt contents. I sempre, pues, què passa amb aquestes feines? Quan les fas amb il·lusió, inventes, proves, i no tens por al fracàs. Bueno, quan estàs a casa...
0: Amb una mica sí, no?
1: Sí, però intentes... A la nit, sobretot.
0: A la nit,
1: però
0: sí.
1: Després ja no. Ja ens anem... No sé, estem molt contents.
0: La que ha estudiat cuina, doncs ets tu, Judit.
1: Sí.
3: Jo, els meus pares van tenir aquesta idea i sempre... Jo m'he mirat els programes de cuina.
0: Jo també ho feia, això.
3: Un programa, òbviament, Joc de cartes. Uh-huh. La primera temporada em va enamorar. Uh-huh. I arrel d'aquí anava sentint el Marriba, que defensa molt la cuina catalana, la cuina tradicional. Diferent, però tradicional. Uh-huh. I una miqueta aquesta és la meva referència. I aprofitant que ells obrien això, vaig dir... Vaig a fer un curs de cuina, a veure què passa. I resulta que m'ha agradat. I, bueno, m'he apuntat al carro.
0: I com és això de treballar amb els pares?
3: A vegades difícil, però molt divertit.
0: Sí?
3: Però, bueno...
0: Difícil. La teva mare no ha parat de riure des que ha arribat.
3: Sí, ens assemblem molt. És fàcil, és fàcil. Com a totes les cuines hi ha moments de tensió, però jo estic molt contenta i m'ho passo molt bé. Em dona l'oportunitat de provar coses noves... Jo m'ho passo molt bé.
0: Explica'ns aquesta recepta que dèieu de pollastre, que és la que us fa un clic, no?
1: Sí. Mm-hmm.
0: D'on surt això?
1: Això surt d'un parent que tenia una rostisseria, però a Gavà, em sembla que era a Gavà,
2: no?
1: I es jubilava. I ell, doncs, tenia una recepta molt especial. I ens va fer el favor de passar-la a nosaltres. I ens vam atrevir, vam dir, això segur que funciona.
2: Home, si amb ell ha funcionat tants anys...
1: Sí, i anàvem una miqueta sobre segur, per no fer el típic amanit que es fa... Bueno, ho vam fer una mica així, i la veritat és que...
3: I crec també que unes bones espècies.
1: Sí, sí, clar.
3: Això és molt important, unes espècies que donin bon gust.
1: Sí, però quan ja t'ho donen mesurat,
3: sí,
1: i no
3: sí,
1: has d'anar
3: sí,
1: provant,
3: suposat.
1: Aviam quin funciona millor o pitjor, saps? Ja et juto.
0: Clar, jo entenc que vosaltres la proveu, aquesta recepta, abans de...
1: Nosaltres mengem això.
0: D'armar tot esto, no? Vosaltres el primer
1: sí.
0: que feu és tastar-la.
1: Tastar-la.
0: I dieu, això és diferent?
2: Sí.
1: Sí, és diferent.
0: Sí, clar, sí. Perquè el pollastre a l'as tothom s'hi atreveix, sí?
1: Sí, sí, perquè el pollastre a l'as, llavors, que té sal, pebre...
0: Llimona, a vegades, cítrics, no?
1: I poca cosa més. Però no, això és, té moltes més espècies barrejades. És diferent.
3: El nostre petit secret.
1: Sí.
0: Teníeu clar que havia de ser Rubí, aquest negoci?
1: Sí, sí. Per una qüestió familiar, sí. Ens volíem establir aquí. sempre ho teníem molt clar, i amb aquest, i amb aquest local.
0: I amb aquest local en concret?
1: I amb aquest local en concret. Aquest local ha estat molts anys tancat, ha tingut una trajectòria no gaire brillant últimament, els últims anys. Bueno, també va agafar la pandèmia, era un bar, es va tancar, bueno, en fi. I nosaltres hi volíem donar una altra volta. I és una zona, pues, que també està una mica... És el que passa ara, que cada vegada hi ha menys gent... Com, no sé com explicar això, que no senti...
0: Que no soni malament, oi? Sí. Tinc la sensació que sí. Vols dir...
1: El negoci de barri de tota la vida s'està perdent. I aquí, doncs, una miqueta de vida també li ha anat bé. Penso jo, eh? Potser sóc una mica agosarada de tenir aquest pensament, no?
3: Jo crec que per això ens han rebut tan bé. Molta família, molta gent... A mi el que em fa més il·lusió és que em ve gent que ha cuinat tota la vida.
1: Sí.
3: I això em dona ànims de seguir cuinant. I, òbviament, portem poc. La nostra cuina crec que ha d'evolucionar molt
1: sempre,
3: amb el temps.
1: És que la cuina és una cosa que sempre ha d'estar amb evolució i s'ha d'inventar.
3: Però ens han rebut molt bé. I jo crec que en gran mesura... És això, un local agradable, una família treballant i bon menjar.
0: Un local modern. De vegades les rostisseries, quan la imatge que tenim, que segur que és un prejudici, eh? Però la imatge que tenim no és un local, permeteu-me, tan xulo com el vostre, perquè el vostre realment és molt bonic.
1: Bueno. Perquè l'havien de fer de nou i vam poder fer-ho tot de nou.
3: Sí, bàsicament.
1: Sí, va ser picar parets i fer-ho tot de nou, doncs ho vam fer... Pues una cosa que fos agradable.
0: I això per què es diu Quico i no es diu Judit?
1: Perquè
0: Quico... Aviam, o
1: per què?
0: Maria Àngels. Pues,
1: per què? Molt fàcil. Perquè
2: si han de penjar algú, que em pengin a mi.
1: Exacte.
0: M'encanta.
1: Dóna-li les voltes que vulguis, però al final és això.
0: M'encanta.
3: També em semblava que sonava millor.
1: Sempre li passem amb ell els marrons,
3: sí,
1: és veritat o no?
3: És veritat. Nosaltres ens podem amagar
1: qui
3: la cuina.
1: Qui ha d'anar a buscar les coses?
3: El Cisco.
1: Qui té caresca?
3: El Cisco.
1: Pues ja està.
3: És veritat.
0: Quico.
1: I tu com ho vius, això?
0: Amb dignitat.
2: Amb resignació. No. Hi ha moments de tot. Hi ha baralles, hi ha rialles, hi ha de tot. Perquè és una bona feina, hi ha moments de tensió i també... Però bé.
1: Per treballar junts, jo crec que és un balanç bastant positiu.
3: Sí, home, sí. I tant.
0: Per sempre heu treballat junts? Quan estàveu a la carnisseria també treballàveu en tàndem?
1: Sí, sí.
2: També.
3: Sempre. Ells dos sempre han treballat junts.
0: Sempre, tota la vida, eh? Això ja no ho desmunta ningú, Quico.
2: Jo sempre he sigut autònom i ella la meva sòcia.
1: Ho té clar. I però vaja, nosaltres també hem apostat molt per la cuina catalana, mediterrània, i és la tendència... No volem ficar-nos...
0: Que no piqui. Ai. Et dius que no et piqui, perquè com que fa
1: les
0: així,
1: mans,
0: se sent.
1: Fill sí. Meu...
0: Però no passa res. No passa res, perquè ets una dona d'armes tomar i es veu.
1: Sí. Bueno. Sí.
0: No?
1: Sí. Tu creus?
3: Sí.
1: Tu creus?
3: Sí. Vale. No, crec no. No tinc dubtes.
1: Doncs això. Nosaltres ho hem enfocat en aquest... pues, fer plats de la codrina mediterrània, allò de tota la vida. El menjar, pues, que... Nostro.
3: Sí.
0: Mm-hmm. Una rostisseria que, com moltes altres rostisseries, però que també té molt més que pollastrales. Teniu un lineal fantàstic, que també el veureu a l'Instagram. Com hem construït aquesta carta, Judit?
3: La veritat, entre ma mare i jo hem anat triant plats que ens agraden anar provant.
1: Sí, principalment els que ens agraden a nosaltres.
3: Bàsicament. Cuino el que a mi m'agrada. Aviam, el que a mi m'agrada, òbviament, cuino peus de porc i, per exemple, a mi és una textura que no m'apassiona.
0: Això no.
2: I els callos tampoc t'agraden i tinc que provar-te jo la salsa.
3: Però està bo, eh?
2: Sí, sí.
0: Ah.
3: Tirem de clàssics. I quan ja tenim els clàssics que fem més o menys controlats és quan ens expleiem amb...
2: Em fan
3: proves.
2: Em fan experiments. Avui farem això, avui farem allò, i apa.
3: Sí.
0: I això qui primer ho prova és el Quico, també?
2: A vegades sí, a vegades no. No
1: sí,
2: sempre.
1: Quasi
2: si no,
1: sempre.
2: No, ja
1: perquè és el més exigent de tots tres, doncs el fem utilitzant de provador.
3: En realitat acabem provant-ho els tres.
0: Aviam, com es reparteix això? La feina, com us la repartiu? Ella cuina.
1: I ella nosaltres també. A cuina.
2: I jo estic a fora i jo faig els pollastres.
1: I ella està a banda, a fora, amb els pollastres.
0: El que dona la cara és el Quico, amb els pollastres girant, sí?
1: Sí, sí, sí.
0: I vosaltres dues tancades a dins.
1: Sí, sí. Bueno, anem sortint i... A veure, també sortim, no? Però que el que
2: si
1: més...
2: La feina allà s'ha de despatxar i s'ha d'anar el més ràpid possible. Sí, llavors sí, m'han d'ajudar. Sí.
0: I qui mana a la cuina, la Judit o la Maria Àngels?
1: És que nosaltres no tenim aquest problema de qui mana.
0: No?
3: Ens entenem d'una manera natural i força intuïtiva. És que hem treballat sempre junts.
1: Nosaltres necessitem que surti la feina i surti bé. I cadascú ha d'aportar tot el millor que tingui. Aquí no hem de competir entre nosaltres.
3: No hi ha orgulls, no hi ha egos.
1: No.
3: És treure la feina el millor possible.
1: Sí, sí, sí.
0: Ell sí que en té, Diego, no?
2: El camí.
0: Sí, però no ho facis d'això, perquè hi ha càmeres, Quico. Llavors et veuen igual quan fas el gest.
1: Et veuen igual, si et penses que no.
0: Saps? Et veuen igual. Llavors no cal que dissimulis. Més val que, saps? Que anem i que ja està. Clar, veus? Pobre, l'encostipat. Venint de família carnissera, entenc que la matèria primera, la carn, el pollastre, és una cosa que cuideu molt.
2: Sí.
1: Molt.
2: He anat a buscar una empresa que li tinc molta confiança.
1: Sí. Nosaltres?
2: Perquè pollastres no m'havíem tocat, però jo tinc un cosí que era pollaire i ja, estic parlant d'anys, ja treballava amb aquesta empresa. I el primer que vaig fer va ser anar a buscar aquesta empresa, vull muntar això...
1: Però és que hem d'explicar les coses, hem d'anar més enllà. Els teus avis ja ho eren de carnisser.
3: I pagesos.
1: Els pares també. Llavors, les famílies es fan grans. Una branca es deriva per una cosa, una altra branca es va derivar pel pollastre. Nosaltres, quan vam començar a treballar, teníem una botiga, era quan es anava a l'escorxador, anaves en persona, t'encarregaves del teu animal, que això és molt... Ara sona molt... Clar, jo ara amb els anys miro enrere i dic, ui, jo no sé com es podien fer això, però en aquells moments era així. I el Cisco, amb altres carnissers, compràvem els vedells vius i llavors es anaven sacrificant i es anaven fent. En aquells moments, això parlo de 30 o 40 anys enrere. Doncs ara la mateixa, això ha evolucionat, la mateixa empresa que ens granja que feia, que criava aquestes vedelles, doncs ara t'ofereix el producte ja elaborat, perquè ja no pots fer les coses com abans. I a la mateixa li comprem la carn ara.
2: Ara et serveixen els despiés, les peces sueltes.
1: Però nosaltres piquem la carn, fem les mandonguilles, ho fem tot a mà, perquè bueno, tenim aquesta política, creiem que els canelons també els fem nosaltres.
0: Llavors, porquetes. La recepta és d'un cunyat, m'has dit?
1: La recepta, no, el pollastre.
0: Sí, la recepta.
1: Tot l'altre, no.
0: La recepta del pollastre, de qui era, m'has dit?
2: D'un tiet.
0: D'un tiet, del tiet de Gavà.
1: De Gavà.
0: I el proveïdor del cosí de...
1: El proveïdor...
2: Del meu cosí gran. Sí. Aquest és el que tenia la polleria.
0: Sí? Sí? Tu tens una herència genètica brutal.
3: Jo tinc una herència fantàstica. Fantàstica. Sí. De veritat. Fantàstica.
0: Tens germans, germanes?
3: Tinc una germana gran.
0: Que no
1: ella no està ficada amb això, no. Ella ha tirat per altra banda. Però bueno.
0: Dóna-li temps, perquè...
1: Home, nosaltres no som immortals. Poder, qui sap, en un futur... No sé...
3: Encara no m'ho plantejo perquè no em deixaran sola tan fàcilment.
0: Però tu ets molt jove.
3: Jo, sí, clar, sí.
0: Sí.
3: Bueno, 34.
0: Enganya. Sembles més jove encara que de 34.
3: Soc jove, però no
0: tant. No, ets molt jove, la flor de la vida estàs.
3: Sí, sí.
0: Estàs estupendo. Ja està. I vosaltres també sembleu molt joves, eh? Sí,
1: tot. Bueno, jo 25.
0: 25.
1: Jo em faig l'il·lusió.
3: Són força incombustibles.
0: Sí, eh?
3: Sí.
0: Tenen moltíssima energia.
3: Sí. I s'han treballat moltíssim. I això ho fan amb il·lusió.
1: Sí.
3: I no hi ha qui els pari.
1: Sí, perquè a la nostra edat, arrencar un negoci... Jo em vaig a penjar la medalla.
0: Puc preguntar, l'edat, si no me la voleu dir, no me la digueu, però la dècada...
1: No tinc problema, jo estic orgullosa d'haver arribat fins aquí i més enllà. Jo tinc en aquests moments 60 anys. Orgullosíssima.
0: Estàs meravellosa.
1: No sé si estaré meravellosa.
0: No, ja t'ho dic, això ja t'ho dic jo.
1: Estic i estic molt contenta d'haver arribat fins aquí.
2: I jo a l'abril en faré 3 més que ella.
1: 63.
0: I amb 60? Maig, perdó, 63. Vosaltres arribeu a dir, jo vull obrir una cosa?
1: Sí, sí. Ho tenia claríssim. No sé, potser...
3: Que et dic jo que és incombustible.
1: Jo sí.
0: No,
1: jo
0: i som molt això, valents.
1: M'ha costat... Sí. O sigui, no ha sigut una cosa... Hem trigat potser 2 o 3 anys entre fer el projecte, les obres, que han sigut interminables. I tot plegat, i ho hem tingut claríssim, que ho volíem fer. És una aventura. Aviam què passa. Què pot passar?
0: Què és el pitjor que pot passar? Que no funcioni. Ella ja s'espavilarà, no?
3: Exacte.
1: No, ja farem marge. Ja li donarem una altra volta. Li donarem una altra volta. Però no fer les coses...
0: És molt pitjor sempre.
1: Jo penso que sí.
3: Però ens han acollit molt bé. És que no pot
0: jo
3: ser crec, que no
0: sí, jo us anava a preguntar això, eh? Ho heu dit diverses vegades, però anem a donar-hi també una voltada, eh? El barri... Us ha agafat amb ganes.
2: Les mandongueres em sonen.
0: Sí, això que veieu aquí darrere, sí. Si no ens veieu ens hauríeu de veure, ja sabeu, www.radioruy.cat, és tret de l'Instagram de Casa Quico i hem fet aquest muntatge, que com sempre dona voltes aquí darrere.
3: Mira, quina barba.
2: Ostres, aquí anava amb la barba encara.
0: Aquests que veuen aquí són ells. De quan deu ser aquesta foto?
1: L'any passat, de l'abril.
0: De l'abril, sí. Això és de quan veu obrir, eh?
1: Sí, sí. El que passa és que maig, tu la barba...
2: Maig, juny.
1: Teniu un amor intermitent. Ara te la treus, ara te la deixes.
2: El juny em sembla que me la vaig treure, ja em
1: picava. Jo ja ni m'hi fixo, ja ni l'hi veig.
0: I em sembla que... Una rostisseria i un canal de YouTube haurien de tenir una parella.
1: Sí, t'ho juro que t'ho passaries bé.
2: Ara que he vist la costella rostida...
3: Em dedicaré a gravar-los d'amagatotis, sí. Perquè tenen unes interaccions que és una llàstima que el món no les veig.
0: No es copetaràs a l'Instagram.
1: Sí. Jo a vegades
0: escupetaràs.
1: Dic... Sí, perquè és que...
2: He vist la costella de porc.
1: Fem riure, eh?
0: Què li passa a la costella de porc?
2: Que l'has de tornar a fer, que fa molts dies que no el fas.
1: Sí, és veritat.
3: Em va sortir bona, eh?
0: Em va sortir bona. Quins són els plats, a més del pollastre a l'as, quins són els plats que més sortida tenen?
3: Les mandonguilles me les demanen molt. Uh-huh. Algo que sembla molt fàcil, els macarrons amb tomàquet, és increïble el bé que marxen. Les ensaladilles marxen molt bé. Els calamars farcits. Uh-huh. La veritat és que, clar, crec que la gent trobava molt a faltar la cuina de foc xup-xup, de foc lent. Uh-huh. La gent ja no té temps per dedicar-los a la cuina. I els elaborats aquests tranquils me'ls busquen molt.
0: Elaborats tranquils, quin concepte més bonic. Me'l vaig apuntar. Elaborats tranquils, que maco això.
3: Les galtes aquesta setmana han sortit... Clar, dues hores de xup-xup...
0: Clar, el seu ritme, el seu ritme. Qui ve a la vostra rostisseria? Qui ve a casa aquí? Us ve gent gran? Us venen famílies? Us venen persones soles que no cuinen? Quin diríeu que és el perfil de gent que s'acosta a la rostisseria?
2: Molt variat. Molt variat.
1: Jo crec que entre setmana...
2: Més gent gran.
1: Més gent gran que no cuina. I els caps de setmana, més famílies... Pues, per no cuinar, per poder per sortir, s'emporten... A vegades ja ha passat això, que a mi m'ha sorprès emportar-te el pollastre a la platja. Jo no ho havia fet mai. Una truita patata sí, però un pollastre no.
0: Un pollastre sencer a la platja.
2: Demanar-me'l ja...
1: Sí, tindre... sí, a les 10 del matí.
2: Si m'ho pots tindre a les 10, que marxem... Sí,
1: sí. Un cas, eh? Jo no sé si tothom ho fa, això.
0: No, bueno, potser tenen una segona residència...
1: També podria ser, sí. No vam preguntar això, no. No sé. No vam preguntar això.
3: Però es vegen de tota mena.
1: Sí, sí.
3: Sí, sí. A veure...
1: Sí, sí. El que hem de tenir cura, per exemple, doncs, amb gent que no pot menjar porc, per exemple.
3: Que també venen musulmans.
1: Que també venen, alguns.
3: Alguna vegada. Per exemple, el diumenge pobre nano. Clar, algú que no tingui porc, però que no sigui pollastre. Estic fins als nassos.
0: Ai, pobre.
1: Sí, és veritat, pobre.
3: Àngel, al final, bueno, es van donar una mica de peix arrebossat.
0: Molt bé.
3: Fem menjars?
1: Sí.
3: Que no és que siguin complicats, és que crec realment, o per olors, o per gas d'oli, o per molts motius, la gent no...
1: Dedicar-li temps, que és no que... tot és optimitzar el temps i anar al pur benefici a saco, és això. És això. Clar que hem de tenir beneficis, perquè, esclar, un negoci no es manté de l'aire, lògicament, però que no sigui exclusivament aquest l'objectiu, sinó nosaltres... Clar que volem obtenir beneficis, però al mateix temps volem gaudir. Gaudir de treballar. Anar a treballar amb il·lusió, que això és or. Or. Anar a la feina amb ganes. Bé. A veure què faig avui. Com em rebran. Bon dia.
2: Com? Si tinc que anar-hi avui a treballar amb l'encostipa que porto, n'hi vaig amb tanta il·lusió, eh?
1: Sí, és cool. Però ets autònom. Ets positiu.
0: Ets autònom i treballar per vosaltres, exacte. No? Entens?
1: Treballar per nosaltres.
3: Ets autònom i el dijous estaràs estupendo.
1: Sí, sí. Sí, és que a les bones o a les males.
2: El dimecres ja estaré estupendo.
0: No, però... Treballeu de dijous a diumenge i teniu també un sistema de menús, no? Hi ha un menú de cap de setmana, un menú de dijous. Explica'm una mica això.
3: aviam, el menú, més o menys, el dijous, divendres i dissabte, aproximadament, és similar. Tal com es van gastant plats, anem traient d'altres. Però...
1: Sí, perquè anem inventant sobre les segons la comanda, segons com percebem nosaltres sí. Que a les persones els hi ve de gust de menjar alguna cosa.
3: Evitem molt el malbaratament.
1: Sí, sí, sí, sí, sí.
3: Llavors, anem jugant una miqueta i anem penjant a Instagram el que anem fent, òbviament.
2: Un producte de temporada. Sí, per exemple, a la tardor s'ha fet molta...
3: Crema
2: de carbassa, altres cuinats amb moniato i coses així, o sigui... I ara pues, sí, ja sí. Està començant a fer bunyols de vent que no, a vegades no arriben ni al mostrador.
1: No. Aquí sí que tenim problemes.
3: Pico molt mans.
1: Perquè a mi m'agrada.
3: Sí? Sí.
0: Piques moltes mans.
1: A mi
0: mans,
1: m'encanta.
3: Sí. Oh. Els bunyols de vent i els de bacallà els he d'amagar. Procuro fer-los a última hora.
0: Que... Aquí l'adulta ets tu.
3: Perdona?
0: L'adulta. L'adulta, sí. La que fa de mare, sí, diguem-ne. Sí, sí, sí. D'aquesta
3: sí, sí.
0: Gent, eh?
3: Sí.
0: Sí? Parlem una mica de preus dels menús, a quan surten, el pollastre quan el teniu...
1: Pues res, el pollastre... Nosaltres posem el pollastre ben acompanyat d'oli i amb unes patates al caliu. Això costa 12 euros. Tallat, eh? Que no sé per què a vegades que no es pensi la gent que sempre s'ha de menjar el pollastre com a l'edat mitjana, que no, tallat. I després el menú el tenim entre setmana a 8 euros i mig. Un primer... un segon i uns postres que també els fem nosaltres, que poden ser tipus flams, d'ou, arròs amb llet, tiramisú, no sé, anem fent. A vegades hem fet pudin de poma, també, anem fent.
0: Vosaltres com veu veure que la Judit la tocava a la cuina?
1: No, nosaltres no ho vam veure, nosaltres no comptàvem amb la Judit a la cuina.
2: Bueno.
3: Va ser més abans.
1: Ella es va apuntar al carro quan va veure que nosaltres anàvem en sèrio, i ella...
0: Però tu no ho sabies, que la teva filla la tocava?
3: No, jo he començat a cuinar ara.
1: No, ella tenia un altre perfil professional. Ella estava tirant per altres bandes, però al veure... M'imagino que al veure nosaltres il·lusionats, jo crec que això també ella es va anar implicant i va dir, bueno, pues, jo també m'hi apunto al projecte.
0: Però hi ha un moment que tu proves uns calamars o unes mandonguilles o un no sé què, i Judit...
3: Se la van jugar amb mi, eh?
0: Vamos.
3: Sí, sí.
0: No?
3: Se la van jugar, eh? Van provar el meu menjar, aviam, mentre feia el curs.
2: Anàvem provant.
3: Anàveu provant.
1: Sí, sí, sabíeu
3: que no era un desastre absolut.
1: Home, clar que no. I tu vas fer el curs abans que nosaltres cobríssim.
3: Sí, abans. Per suposat. Jo un any abans, una
1: clar,
3: cosa així.
1: Quan nosaltres vam obrir, ja sabíem que tu... Tu quan ens vas dir, tu mama, no et preocupis, que jo em veig amb cor de defensar les receptes, t'ho juro. I vaig dir, aquesta és la meva filla.
3: Oh. Jo no me'n recordava
1: d'això. Aquestes paraules textuals em va dir, mama, no et preocupis, que jo sé defensar una recepta. Dic, aquesta és la meva filla.
0: Ara, mira, pell de gallina. No em veieu, però de veritat que pell de gallina, eh? Ja tenen els ulls plorosos els dos.
2: Home, és que no estic encostipat.
3: Una mare així no té prou, eh?
1: No et facis el tu. Per què ho ets així? No cal que et facis el tu. Reconeix que
3: si
1: també t'emociona.
0: Si no ho fa, pobret. Si ja ho fa.
3: Són boníssims. No, jo... Sí que els he anat donant a provar cosetes.
1: Sí,
3: I vulguis que no, en el curs un agafa seguretat. Agafa... Una de les coses que faig molt, i crec que és una de les coses que em surten bé, sobretot amb els guisats, és un bon fondo. Els fondos els faig jo, no els comprem fets. I, no sé, jo crec que hi poso molt carinyo.
0: A quina hora t'hi poses, de dijous a diumenge?
3: Normalment, 7:30-8.
0: 7:30-8, fins que acaba allò, eh?
3: Fins que acabem. I després netejar.
1: Sí, sí, perquè això és molt important. La neteja és molt important. I després de veure el xicote més...
0: M'encanta.
1: No, perquè et vas reflexant i jo no vull que em passi això.
0: De tots els plats que cuina la Judit, si n'haguéssiu de triar només un...
1: És que aviam, té tants que estan bons, jo què sé.
0: Qui cuen, va?
1: Els calamars farcits.
2: Calamar farcit queda espectacular.
1: Sí, està molt bon.
2: Les mandonguilles també.
1: També.
0: Sí. Aquests serien per tu el top, eh? Sí, sí.
3: Ho diu el més crític amb mi, eh?
0: Mm-hmm. Sí, et critiquen molt?
3: El meu pare. És exigent. Molt. Si ella es menja alguna cosa sense queixar-se, és que està.
1: Ai, sí.

0: que m'agradaria pues, tenir un reconeixement per ell. Si ens escolta, pues, una abraçada molt gran.
1: Que sí, tenim el tiet de Gavà, el Ramon.
0: Ramon, que és un profe de cuina molt xulo.
1: I qui més hem dit? El cosí del...
0: Ah, sí, del pollastre. No,
1: el cosí que és del proveïdor del pollo.
0: Que es deia Tomàs, que es diu, vaja.
1: Val. Algun familiar més que haguem de saludar des d'aquí?
0: No. Si pensem una mica, ja ens recordarem d'algú més.
2: Home, al final...
3: Els meus germans encara es dediquen al món de la carn. Estan en el mercat de Mollet i encara es dediquen al món de la carn.
1: I al mercat municipal, també.
2: Al final, les coses sense una xarxa no poden sortir bé. Les persones necessitem de persones. És igual... on sigui,
0: sí, és cert.
2: Hem rebut molta ajuda de molta gent, la veritat. A mi, per exemple, la meva professora, encara que em cridava molt, que jo crec que ens preparava per una cuina d'aquestes potents,
0: sí,
2: però m'ha ensenyat moltíssim. Jo no sabia que podia aprendre tant en tan poc temps. No sé, jo crec que sense ajuda les coses no surten bé.
1: Tens molta raó, Judit. Tens molta raó. Ja jo està bé que ho sàpigues amb 30. A mi em va costar una miqueta més. Però està bé que ho sàpigues amb 30. Està molt
2: jo
1: bé.
2: És que si no, en qualsevol aspecte de la meva vida, si no hagués sigut per la xarxa que tinc al voltant, igual les coses estarien xunguilles.
3: I haguessis espavilat d'alguna altra manera, home.
0: Bueno, però té raó. Sempre persones amb persones. Clar. Si no, les coses no funcionen.
2: I una cosa que molesta molt ara és la individualitat.
0: L'excessiva individualitat. Exacte. Una miqueta va bé, com tot. Però a l'accés...
2: Per això m'ho passo també a la feina. Perquè al final som una família ben avinguda, ben cohesionada, ens entenem molt bé.
0: I, bueno... Que això no vol dir que sigui perfecte.
1: No.
0: Eh?
1: No.
0: No, perquè tampoc volem dir que donar lliçons a ningú.
1: I la perfecció doncs, està sobrevalorada.
0: Hem après a conviure.
2: I tant.
0: Hem de conviure. I la convivència significa que a vegades pues, s'ha de cedir... I s'ha d'intentar el bé comú.
1: I que una ja persona, està. Si és persona, tens nas i tens boca. I si
0: exacte,
1: tens boca, t'equivoques.
2: El mateix amb els nostres veïns i també els clients. Mm-hmm. Nosaltres estem a la disposició dels altres en allò que faci falta. Clar. Més enllà de la cuina, eh? Jo, és el que et dic. Si no rebés el suport que estic rebent, em costaria molt més, ho passaria especialment malament. I jo m'ho estic passant teta. I crec que això a la cuina s'ha de notar.
1: Quin és el dia que més treballeu? De la setmana?
3: Diumenge amb diferència. Però bueno, s'ha d'anar lluitant pels altres.
1: Més o menys, quants pollastres prepareu cada diumenge? Aproximadament.
3: Que entre 90... Fins 90, més o menys.
1: Uns 90, més o menys, eh?
3: Sí.
1: Déu-n'hi-do.
3: Sí.
0: No ens podem queixar. Home, estem
2: creixent.
0: Sí, estem creixent, però bueno...
3: Ha de venir més gent encara, eh? Jo els animo a que vinguin.
0: Sempre sense perjudicar a la nostra competència, perquè ja està
3: establerta
0: i ha d'haver-hi espai per tothom.
1: Heu parlat amb altres rostisseries? Heu mirat?
2: No, encara no hem tingut l'oportunitat.
0: No hem tingut l'oportunitat de parlar amb ningú encara. És que acabem de començar. Si no ens ha donat... O sigui, tot just estem... És que no tenim espai al cervell.
1: Que no saps com hi ha passat un any, Maria Àngels.
0: És que és així. Que no sé com ha passat un any. Sembla que va ser ahir que vam començar.
2: Jo acabo de passar els Nadals.
1: Sí, i la primavera ja apunta. Aquí,
2: exacte.
1: Amb què tu passes millor cuinant? Amb dolços? Amb aquests elaborats tranquils?
2: M'agrada molt el sofregit.
1: El sofregit, eh?
2: Ma mare sí que és... Jo és que sóc una miqueta més impacient, per això jo els guisats els deixo a foc lent i me n'oblido. Poso una alarma i me n'oblido, perquè si no estaria remenant tota l'estona. Ma mare és la que té la paciència, per exemple, per als postres, que és algú molt més delicadet, molt més mil·limetrat, o les paelles, a tot surten infinitament millor que a mi.
0: Bueno.
2: Però jo els guisats, les croquetes, els canelons... És...
1: Això, eh?
2: Sí, és el que més gaudeixo.
1: Senyors, Quico, Maria Àngels, felicitats.
0: Gràcies.
1: Felicitats per la filla que teniu, primer.
0: Estem orgullosos.
1: De l'altra segur, eh? L'altra segur que també, eh?
2: També col·labora molt.
0: Molt.
1: Però de moment per aquesta, que és la que jo conec, eh? Mm-hmm. Feina molt ben feta, ja us ho dic.
3: Ho intentem, almenys, ho intentem.
1: No, feina molt ben feta. Si fa els pollastres, si fan pollastres, la meitat de bé que fas filles, Quico...
0: A veure...
1: Tindràs camp per córrer.
2: Sempre ens diuen molt bons professionals.
0: Totes les persones que tenen

0: que tenim fills sabem lo difícil que és educar, perquè vas a l'aventura. No saps mai si ho fas bé o malament.
1: No venen amb el manual enganxat a l'esquena.
0: No,
2: ojalà, no. No.
0: Però ho intentem.
3: O no, seria molt avorrit.
0: Donar-los el millor que puguem perquè es puguin defensar la vida.
1: Ni porten piles per desconnectar-les quan són petits.
3: Felicitats per ella, felicitats per la valentia d'engegar, de canviar la vida com un mitjó amb 60 anys, que això... Té el seu mèrit, té el seu mèrit sempre, eh? Amb 60, amb 20, amb 30, el seu mèrit sempre, però, evidentment, l'edat és un factor a tenir-hi en compte. Per tant, enhorabona, que tingui una llarguíssima vida a casa Quico.
1: Home, això jo crec que fins als 70, si ens respecta la salut...
0: I als 80!
1: No te passis.
3: Judit, enhorabona per la família que tens, per la xarxa meravellosa que tens.
2: És fantàstic.
3: Que t'impulsa i et dona ales, i això és meravellós. I per aquest sofregits que segur que faràs. Els que tens fets, els que encara queden per fer. Família, m'ha agradat molt fer aquesta entrevista i conèixer-vos.
0: Nosaltres ho hem passat molt bé.
3: Estic molt contenta.
0: I se m'ha oblidat que estava a la ràdio. Se m'ha oblidat totalment.
3: Aquesta és la gràcia. Sí. Que se t'oblidi, sí, perquè al final...
0: No, conversa entre amics i...
3: Bueno. Exacte.
2: Sí, perquè mira que...
1: Jo he tossit poc, que jo venia molt fotudet.
3: Venies molt fotut i molt preocupat, Quico.
2: Ai, pobre.
3: I no ha sigut per tant.
1: No, no.
3: Mireu, m'ho he passat tan bé, que si em permetreu, ara no, eh? Però d'aquí uns mesos tornaré a trucar a la Judit i vindré jo a casa Quico.
0: Estupendo.
2: Oh, encantats.
3: Amb una càmera. Us agradaria?
1: Perfecte.
2: Sí, sí, estaràs convidadíssima.
3: I no sé quina excusa em faré venir.
0: No, no necessites cap excusa.
3: No, sí, perquè per la gent, saps? I per la ràdio, alguna cosa m'haig d'inventar. Però ja me la inventaré. No?
1: Una safata de croquetetes per tots.
3: Judit, anem a gravar els calamars farcits i ho parlem.
2: Perfecte.
3: I venim amb el Blai, que, el xef, que és el xef del programa, que avui no ha sigut aquí perquè s'està recuperant d'una operació quirúrgica i el tenim a casa amb la videotrucada, que ara el connectarem amb ells.
2: Ah, ja sé. És que he escoltat l'última...
3: Exacte, el Blai, programa. Judit, el Blai, exacte. Doncs quedem així. La propera vegada que ens saludem a casa Quico,
0: encantats,
3: sí?
0: Encantats de veure'ns a casa nostra.
3: Família, moltíssimes gràcies.
1: Gràcies a vosaltres.
3: Us deixem amb un tema musical mentre desallotgem la taula. És dels Beach Boys, es diu Como, de la banda sonora de Cocktail.

0: Qui no es va enamorar dels còctels i d'en Tom Cruise també una miqueta, els 80 amb còctel? Doncs una mica tothom. Anem del diumenge de pollastre a l'as, aquests còctels que ens aniria a divendres a la nit, dissabte a nit, dijous a la nit. Depèn de com, també és hora de còctel. Tenim a l'altra banda de la videotrucada un que va de còctel farmacològic, que és el Blai Ferran, que encara
1: sí,
0: recupera...
1: Còctel total.
0: Exacte.
1: Sí, sí, còctel total. Jo ho diré demà, còctel total.
0: Total.
1: De medicaments. Però, bueno, jo em sembla que queda poc, eh? Aquest dijous he d'anar a un control mèdic i m'agradaria molt la setmana que ve ja estar al programa amb vosaltres.
0: Molt bé, ja però el Blai m'ha demanat. Mira, jo de la secció, la primera, l'entrevista, hi ha molta gent a l'estudi, però quan vinguin Rostarazos sí que m'agradaria connectar, que sempre diu que Tom en sap molt el Jordi.
1: Que t'haig de dir, estava escoltant la família de Can Quico
0: i t'has enamorat, que sí?
1: I m'hauria agradat molt, molt. I et diré més, amb la filla que no, quan he començat ja no sé el nom...
0: Judit.
1: Amb la filla sento molt identificat de quan jo vaig començar la cuina amb els meus temps.
0: Ah, perquè bé. També hi havia els pares, eh? Sí, eh?
1: Sí.
0: Va, deixa'm saludar el Jordi Rostarazo. Jordi, què tal, president de l'Associació Ruïnenca del Vi?
2: Bona tarda.
0: Que ha vingut amb un arsenal, el Jordi, avui.
2: Vinc aquí superpreparat per ensenyar-vos coses de la cocteleria.
0: T'agraden els còctels?
2: Ai, m'encanten. És a dir, és un món que he descobert una mica més tard, però és impressionant. Penseu que és com cuinar. És a dir, al final, quan estàs cuinant, estàs barrejant ingredients i llavors la cocteleria és el mateix. És barrejar ingredients líquids i sòlids, també. És a dir, que és una mena de cuina. I sembla... Per mi era una cosa desconeguda i quan em vaig començar a endinsar... Ja no em puc aturar, ja.
0: Però el Jordi el veies posant aquestes coses damunt la taula i el, com aquell que posa... Anava a dir el pessebre, potser el pessebre no és la millor metàfora, però sí que ho posava molt de compte i es mirava les coses i li he vist aquesta passió, aquest amor per la cocteleria, que ara jo li preguntava. Jordi, què és un còctel? Anem per la definició de base.
2: Sí, a veure, bàsicament un còctel és una beguda i és... És una barreja, per dir-ho així. És un mix. No? Pensa que, com gairebé tot, els anglosaxons marquen les tendències i marquen les línies i les normes de fer gairebé tot, i amb els còctels és igual. Llavors és un mix. És barrejar en principi begudes de tot tipus. I també s'afegeixen... sòlids, també s'afegeixen decoracions, però fonamentalment és això, és fer una barreja.
0: I una mica d'espectacle.
2: Espectacle, absolutament, clar. És un art. Al final és un art. Les coses que es fan així amb una mica de gràcia i amb art i a poc tenen un valor més gran, no? I no és... Això no és barrejar per barrejar, sinó amb una cerimònia i és molt, molt interessant.
0: Amb una litúrgia,
2: correcte,
0: eh?
2: Correcte, sí, tot té el seu pas, els seus ingredients, és a dir, que té un valor afegit, no és només una beguda, eh? Això és com sempre que parlem del vi, no? El vi és una beguda, sí.
0: Sí.
2: Però té una història al darrere, té una família treballant, té moltes coses. Llavors, amb la cocteleria no és ben bé el mateix, però és una cerimònia... hi ha molt de treballar al darrere, abans de poder-te fer un còctel, llavors hi ha una... És una disciplina, també, a nivell de... Pensa que els bartenders, que són els que serveixen els còctels, no són uns cambrers a qualsevol. És a dir, que han hagut de fer una sèrie d'estudis concrets per poder dominar diferents tècniques, com els xefs. Però amb un altre tipus de producte.
0: Has triat aquests objectes per parlar-nos de cocteleria?
2: Sí.
0: Per on comencem?
2: Són representatius, perquè es puguin veure. Per exemple, hem parlat que fem barreges, no? Llavors és molt important, per exemple, aquest que és un got gran, per barrejar. Això, molt fàcil, però és molt important. O sigui, és l'inici dels còctels comença aquí, amb un got gran i a barrejar ingredients. També molt conegut.
0: La coctelera.
2: La coctelera. Hi ha de dos tipus. Aquesta és una coctelera clàssica, per dir-ho així, perquè té tres peces i té una mena de colador. Llavors n'hi ha una altra que no té aquest colador, que és de dues peces, que es diu Boston, que és la que utilitzen els americans. I llavors, per poder-ho colar, utilitzen un strainer, que és aquesta mena d'eina.
0: Que és com una espàtula petita.
2: Exacte, exacte. Llavors penseu que hi ha dues maneres, més o menys, de fer còctels. Una és amb un got gran,
0: com
2: o
0: aquell,
2: la mateixa copa.
0: I remenant, com i aquell remenant, que remena sucre en un cafè.
2: Exacte. I una altra és amb
0: una coctelera. Aquí aniria amb Tom Cruise, eh? Coctelera aquí del costat de la cara, eh? A costat del micròfon,
2: la peli, sí.
0: Molt bé. I aquí tenim copes, un got, i això que sembla per posar els ous pocher, entenc que això deu ser per mesurar.
2: Correcte. Això té un nom que es diu jigger.
0: Jigger.
2: Jigger. Al final és un gotet dosificador.
0: Ja està, sí, sí.
2: Però jigger, que és... És més xulo, no?
0: Molt.
2: És més xulo.
0: Molt.
2: Llavors, veieu que aquí, per exemple, tenim dues
0: mides.
2: Dues mides.
0: Una boca gran
2: aquest
0: i una petita.
2: De coure, que està molt de moda, i aquest és el clàssic de ser inoxidable. Val? Llavors, normalment, les mesures, com que venen dels anglosaxons, ja us ho he dit abans, van amb unces, amb onces.
0: Mm.
2: És un 11, una i mitja, dues, tres. Aquí una mica ho explicarem amb mil·lilitres, que és més fàcil, no, per nosaltres, però compte que una unça són 30 mil·lilitres.
0: Una
2: unça, 30 mil·lilitres.
0: Vale.
2: I amb això és el patró per poder anar fent diferents tipus de còctels.
0: A casa el que hi ha són 25 i 50.
2: Sí, bueno, normalment... Els més estàndards són 30-60.
0: El 30-60.
2: Exacte. Mm-hmm. Però hi ha de tot tipus, 20-40... Això, a veure... Hi ha una mena de normativa per fer els còctels, però és un tema lliure. A mi, per exemple, no m'agrada tant d'alcohol i llavors jo la part d'alcohol la rebaixo. Hi ha gent que li agrada molt... perdó.
0: Molt fort.
2: El que siguin més forts i pugen una mica. Però, vull dir... que això serveix una mica perquè sempre et surtin més o menys semblants. És com la reposteria, com la pastisseria,
0: igual.
2: Que si fas sempre els mateixos ingredients i ho fas de la mateixa manera, sempre et surt igual. Llavors, ens serveix per això, per controlar una mica els ingredients.
0: I aquesta tassa de mate què és?
2: Mira, això us he portat aquí copes.
0: Uh-huh.
2: Copes de còctel. Llavors, aquesta, per exemple...
0: Que sembla una tassa de coure.
2: Exacte. Aquesta és una copa per un tipus de còctel que es diu Moscow Mule.
0: Ai, la madre.
2: Que és superfamós. Llavors, normalment es serveix amb aquest tipus de copes perquè se li fica molt glaçons de gel i llavors interessa que el material conservi molt el que és el fred. Val? Abans eren de coure, però... als Estats Units les van prohibir perquè amb el suc de la llimona es menjava el coure i era tòxic. Ara tenen un bany, vull dir, això no és coure, però fa l'efecte. Val?
0: Fa l'efecte.
2: Sí, vull dir, ja és més decoratiu que una altra cosa, no? Però conserva el fred i no aporta cap element tòxic al còctel. Llavors és fantàstic. Per això.
0: I has portat tres copes, o sigui, dues copes i un got.
2: Sí. M'has preguntat primer per aquesta, però et vull ensenyar que aquesta és la copa de còctel per excel·lència.
0: Que és aquesta copa triangular.
2: Sí, la copa Martini.
0: La copa Martini.
2: La copa Martini. Els Martini són els pares de la cocteleria. És a dir, a partir d'aquí va sortir tot. És la copa que més s'utilitza per còctels i... I també té el seu sentit, perquè és, diguem-ne, que pràcticament serveix molt bé per poder fer el còctel, per utilitzar-la. És molt pràctica i, a més, té una presència que també enamora una mica, no?
0: Sí, sí, veus James Bond.
2: Exacte.
0: Tu veus el Martini.
2: James Bond, el Dry Martini.
0: I diries Dry Martini.
2: Exacte, exacte.
0: Tenim el got.
2: Sí, el got.
0: Tenim un problema de temps.
2: Sí, o sigui, anirem ràpid.
0: És que només ens queden 5 minuts ja.
2: Val.
0: Llavors, jo et proposo 4 ara. Llavors jo et proposo. Acabem molt ràpidament això i t'emplaço, si vols, a repetir la setmana que ve.
2: Bé, podem fer, sí, podem, sí? O podem afegir cosetes que no hem...
0: Anem a receptes, sí. Anem a licors. Exacte. Que no hem parlat encara. Nats, acabem. Exacte. Avui amb aquestes 3 copes, Jordi, i sí. T'atraco per la setmana que ve. Perfecte. Ja sé que sempre vens un cop al mes, però aquest mes vindràs 2 cops.
2: No hi ha problema. La setmana que ve parlem dels tipus de còctel.
0: Sí?
2: Sí, perfecte.
0: Val. Aquest got és un got de Negroni.
2: Sí, aquest got és un dels típics gots de còctel. Pot ser més alt o més baix. Llavors, és per un tipus de còctel, diguem-ne, de copa, de strong còctel, amb potència, i whiskies, negronis, això, tot això que dius, i és el que més s'utilitza per aquest tipus de còctel. No és el mateix, vull dir, un negroni no aniria mai a
0: una copa martini.
2: No, no.
0: Mira el Blai. El Blai ens està fent fotos des de casa. Ah, no, pot evitar aquest home, eh?
2: Molt bé, Blai.
0: No pot evitar.
1: Sí.
2: Fantàstic.
0: I aquella copa que sembla una copa com de cava d'aquestes...
2: Sí, aquella copa és ara... Són copes de noves tendències. Vull dir, n'hi ha 20.000 tipus de copes ara per còctel. No acabaríem mai. Llavors, això és més el classicisme de sempre... I aquesta copa és ja evolució per fer altres tipus de coses, no? I com aquesta n'hi ha 20.000 tipus diferents que se'ns adapten als còctels més contemporanis o més moderns, per dir-ho així.
0: Mm-hmm. Per fer un tastet, perquè ens queden, què? 2, Robert? 2 minuts justos, eh? Quin és el teu còctel preferit, Jordi?
2: El meu preferit?
0: Només un.
2: Ja te l'he dit abans.
0: El Martini?
2: No, el Moscow Mule.
0: El Moscow Mule?
2: Moscow, de Moscú.
0: I què porta?
2: Evidentment, Moscow porta vodka.
0: Sí.
2: S'ha d'omplir aquesta copeta de glaçons. Vodka, suc de llimona, una miqueta de xarop de sucre o sucre, i un mixer... El diem mixer als productes que són no alcohòlics, val? Els que són alcohòlics ja els denominem pel seu nom, no? Vodka, però el mixer és ginger beer. I ginger beer és... no és una cervesa, ben bé, però està a cavall entre la cervesa i el ginger ale, que coneix més o menys tothom, és sense alcohol, però té una nota picant fantàstica. Llavors, amb aquesta combinació del vodka, el suc de llimona i el ginger beer, amb ple de glaçons, molt fred, això és per l'estiu, és fantàstic.
0: Jordi, moltíssimes gràcies. Ara ens has agafat unes ganes de còctel i de que sigui la setmana que ve per seguir parlant amb ell, que no t'hi esperes. Blai, apa, adéu, cuida't.
1: Vinga,
0: que desparem taula. El primer Saori i Postres el fem el Blai Ferran, la Mariona Álvarez, el Robert Fernández dels Fogons. Cuineu molt, mengeu bé, remeneu coctelera i que tingueu molt bona setmana.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 12, us parla Eduard París. 5 mitjans aeris dels bombers tornen a treballar des de primera hora del matí en l'extinció de l'incendi forestal declarat divendres a Senet, al municipi de Vilaller, a l'Alta Ribagorça. El foc segueix actiu i ha cremat 37 hectàrees en una zona d'alta muntanya molt vertical i de difícil accés, i ahir al vespre va coronar la carena a una cota de 2.300 metres. Un segon focus a 900 metres del principal hauria cremat 7 hectàrees més i també continua actiu. De moment, el foc no ha superat els eixos de contenció i no ha entrat, doncs, al Parc Nacional d'Aigües Tortes o a l'estany de Sant Maurici. A més, el cos d'agents rurals manté actiu el pla Alfa avui per risc d'incendis a una cinquantena de municipis amb el nivell de risc màxim. Tots ells es concentren en 10 comarques de Ponent i la Catalunya Central. I a més, hi ha 200 municipis més sota el nivell 3 de perill. I en successos, una operació conjunta dels Mossos, l'Ertzaintza i la Guàrdia Civil ha permès detenir a Guipúscoa un menor de 17 anys, membre molt actiu de la xarxa 764 a l'Estat, una organització extremista dedicada a captar i explotar menors per internet. Està presumptament relacionat amb l'enviament d'amenaces a centres educatius, ajuntaments, associacions socials, organismes públics i diverses personalitats. El jove anunciava tirotejos, atacs armats i altres accions violentes que no es van arribar a produir, tot i que van generar alarma social i van obligar al desplegament de dispositius extraordinaris de seguretat, segons apunten els Mossos d'Esquadra. El detingut, com diem, va passar a disposició judicial i compleix una mesura preventiva d'internament en un centre especialitzat. I més successos, 13 persones, entre ells dos turistes espanyols, han mort aquest dissabte al Perú en estavellar-se una avioneta que els portava a sobrevolar les famoses línies de Nazca per causes encara desconegudes, en un accident on no hi ha hagut supervivents. Entre les víctimes mortals hi ha els dos tripulants de l'aeronau de nacionalitat peruana, més de 7 italians, la parella d'espanyol citada i una altra parella a Alemanya, segons la informació preliminar facilitada per les autoritats peruanes. I a la xarxa viària de Catalunya, l'incendi d'un vehicle aquest matí a l'autopista P7 a l'altura de Cabanes, a l'Alt Empordà, obligat a tallar un carril en sentit nord. L'incident s'ha produït abans de les 10 del matí i ha ocasionat fins a 5 quilòmetres de retencions. Una hora després ja es treballa en la retirada del vehicle i, a més, a la GI-643 a Gualta, una manifestació talla la circulació i s'acumulen 4 quilòmetres de retencions en tots dos sentits. I tanquem amb els esports. La barcelonina Iris Tió ha sumat 2 medalles de plata als europeus de natació que s'estan celebrant a París. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

l'any 1435. Alfons el Magnànim era un rei derrotat i presoner del duc de Milà. Tot semblava perdut per a les aspiracions italianes a la corona d'Aragó a Itàlia. Tot i així, en un gir de guió digne de la millor diplomàcia, el monarca va saber transformar el captiveri milanès en una aliança i el fracàs a la batalla naval de Ponça en l'impuls definitiu per conquerir el tron de Nàpols. A partir d'aquí, comença una nova etapa. La conquesta final de la capital amb una estratègia digna de pel·lícula, la creació d'un acord humanista que il·luminaria Europa i la pacificació d'una Itàlia en constant conflicte gràcies a la pau de Lodi. Però com s'ho va fer el monarca aragonès per conquerir Nàpols? Quin paper va jugar en l'esclat del Renaixement? I sobretot, quin preu va haver de pagar els seus regnes peninsulars per tenir un rei que no va tornar mai més a casa? Avui, a les portes de Troia, continuem la història de la conquesta de Nàpols. Benvinguts a la cort de Nàpols. Benvinguts a les portes de Troia.

0: Benvinguts, benvingudes, una setmana més a les Portes de Troia, el programa de ràdio d'història de la xarxa de comunicació local des dels estudis de Ràdio Castellar. Aquesta setmana reprenem el fil dels nostres viatges napolitans.
1: Ai, sí.
0: De la mà d'un Alfons V, el Pou de merda, ara en parlarem. Ho fem amb el nostre historiador de capçalera, l'Albert Abril. Benvingut.
1: Com anem, Sergio? Abans, perdona, abans que facis la pregunta inicial, avui que reprenem un fil, és a dir, que estem fent una segona part del programa, i ara que publiquem els vídeos del programa sencer a Patreon, els oients, bueno, els subscriptors, podran comprovar que ens canviem la roba. Per tant, no és el mateix dia. Ho gravem en dies diferents, perquè sempre ho fem així. Oi que sí?
0: Clar, sí, sempre, sempre.
1: No ho estem fent just després.
0: No falla, no.
1: De la primera part del programa.
0: Bueno, si no heu sentit encara el primer programa d'Alfons V...
1: És obligatori.
0: La conquesta del regne de Nàpols,
1: sí.
0: O com li diguem, definitivament, ja el trobareu.
1: Ja
0: trobarem. No tindrà pèrdua. Sí. Doncs heu d'escoltar aquest programa perquè anem justament de seguit en un moment on Alfons s'estava a poder bastant a la merda, no? Van dir. Aleshores, la vida d'Alfons, podem dir, ja vam comprovar, que amunt i avall, anades i vingudes.
1: Sí, molt, molt inestable, molt preparat pel capitalisme del 2026. Sí, està...
0: Dopamina, no?
1: Sí, molt... Seria un criptobro. No ho sé si seria un criptobro. No m'atreveixo. Però, bueno, total, que està molt preparat, però el que sí que seria, Alfons V, és un molt bon monomita. Molt bon personatge que ressegueix el camí de l'heroi que ens va explicar l'Alberto el programa 479, un programa fantàstic de Joseph Campbell i el camí de l'heroi, perquè és de manual, no? Primer de tot, la crida a l'aventura, no? del camí de l'heroi. Surt de la seva zona de confort, de la península o de Còrsega, si voleu, per perseguir un regne llunyà i exòtic, no? que és Nàpols, el seu somni. Després tenim el descens a l'abisme, o al ventre de la balena, no? Que també se li diu en el camí de l'heroi. La batalla de Ponça, l'empresonament, no? L'heroi ho perd tot, és derrotat, és empresonat, i simbòlicament el rei mor en aquella presó del nord d'Itàlia, sí? Però avui ens tocarà parlar de la resurrecció, i tots sabem que tot bon camí de l'heroi acaba amb el retorn a casa, no? Com igual que Sam i Frodo tornen cap a la comarca, Alfons tornarà cap a la Corona d'Aragó? Tornarà cap a Catalunya? O no?
0: Mira a càmera i digueu.
1: Ho farà? Tornarà? Com Frodo i Sam tornarà a la comarca? O no ho farà?
2: Segueix-nos i interactua amb nosaltres a les xarxes socials d'Instagram, X i Blue Sky, @PortesDeTroia.
3: Escolta el podcast des d'iVox, Spotify, Apple Podcast, YouTube i la xarxa més.

0: Comencem el programa amb la cançó d'obertura de la sèrie de The Legend of Vox Machina, que us recomano moltíssim perquè, bueno, ja que estem parlant d'herois, no? Doncs és, no sé si coneixeu un canal de YouTube que es diu Critical Role, que és en Matthew Mercer fent de Game Master d'una banda, i ha tingut tant èxit, o sigui, va arribar a tenir tant èxit que s'han fet un parell de sèries a Amazon Prime, s'han fet llibres, s'han fet còmics, i us recomano moltíssim la sèrie de Vox Machina, perquè és fantàstica, i a mi em recorda molt, no, que és que al fons és una miqueta com el típic heroi de partida de rol, no? Una miqueta les pujades, les baixades, etc. I ja anirem veient.
1: Molt bé. Doncs, com dèiem, això és la segona part d'un programa que té una primera i que, per tant, és interessant, o seria molt interessant que l'haguéssiu escoltat abans d'escoltar aquest programa. Però si no ho heu fet, pel que sigui, perquè sou així, perquè sou uns valents
0: de
1: la vida...
0: No teniu temps, no?
1: És el vostre propi camí de l'heroi i decidiu fer-ho d'aquesta manera.
0: Anar directes al ventre de la balena.
1: Anar directes. Ens passem les fases... Tenim l'Albert aquí perquè ens faci un breu resum.
0: No,
1: de per...
0: no, no ho farem. No el farem. Farem només on ho havíem deixat.
1: On ho havíem deixat.
0: O sigui, avui sempre fem resums. S'ha acabat això. Si volen saber de què va, que l'escoltin.
1: Avui tenim al fons el magnànim aquí,
0: jo
1: un
0: no
1: rei
0: com.
1: Autoritari. Avui no s'acaben els resums i tal. Molt bé.
0: Simplement.
1: Vinga.
0: Al fons el magnànim, als anys 30 del segle XV, parteix per segon cop, cap a Nàpols, i es queda fent el setge de La Gaeta, que és una ciutat molt bonica, que en Sergio va buscar unes imatges precioses d'aquesta ciutat, però molt difícil de conquerir.
1: Molt bonica.
0: Molt bonica. I segur que s'hi menja bé. Mentre està fent aquest setge, per mar i per terra, de cop arriben els genovesos, té lloc la batalla de Ponça, una batalla naval, en què les tropes, bueno, l'estol aragonès té el doble de vaixells i el doble d'efectius, però els genovesos se les enginyen per derrotar totalment la flota aragonesa, i hi ha milers de nobles capturats, naus capturades i el propi Alfons el Magnànim capturat.
1: Clar, la situació tal com està no es pot entendre com encara és el que passarà, que la campanya d'Alfons va tenir èxit.
0: És molt fort, o sigui, és molt interessant què li passa a aquest senyor. Clar, els genovesos estan eufòrics, o sigui, aquí podria acabar tot, no? Aquí, al fons, presonen els genovesos, apa, demanen un rescat, torna-te'n a casa, abandona les teves pretensions per Itàlia, i apa, i ja està. Però, o sigui, clar, havien capturat el rei més poderós del Mediterrani, no? El que tenia unes ambicions brutals sobre Nàpols. Els genovesos, clar, el que volien era portar-lo cap a Gènova i exigir-li uns rescats astronòmics que haguessin arruïnat la corona d'Aragó durant segles, segurament. Però aquí intervé Filippo Maria Visconti, que era el duc de Milà. I com ja vam avançar a l'anterior programa, en aquell moment Gènova és súbdita de Milà. Per tant, Filippo Maria Visconti és duc de Milà i també és senyor de la República de Gènova. El duc, aquest senyor, Filippo Maria Visconti, fins ara el duc Visconti, a partir d'ara, perdó, ordena que el presoner no sigui portat a Gènova, sinó que sigui portat a Milà. I això indigna tant els genovesos que senten robats del seu botí, de les seves possibles recompenses i de fotre el seu principal enemic, però l'endovei, perquè són els vassalls. Llavors, a l'arribada a Milà, Alfons no és tractat com un presoner en una masmorra, sinó com un, gairebé com un convidat d'honor en el castell dels Visconti. El duc, les fonts ens el pinten com una mena de personatge una miqueta solitari, paranoic, maquiavèlic. Maquiavel encara no havia nascut. Però, bueno, personatge maquiavèlic, no? Però que respectava profundament la reialesa. I aquí es produeix un altre miracle per Alfons V.
1: Ja pot ser un bon ja miracle.
0: Pot bo, ja pot ser bo.
1: Perquè, com heu vist, com sabeu, Alfons no està al seu millor moment.
0: No, de fet, per molt que sigui tractat com un convidat d'honor, és un presoner. Però durant les setmanes, fixeu-vos que dic setmanes de captivitat, setembre-octubre del 1435, Alfons i Visconti van mantenir llargues converses. I aquí són les fonts, un altre cop ens diuen que Alfons era un gran orador, un gran... molta làbia, no? Molta capacitat de convèncer. Alfons planteja a Visconti el següent. Un gran raonament polític, eh? Es reconstrueix una miqueta el possible raonament. Seria alguna cosa així com...
1: Llegeixes amb eco o no?
0: Ah, no sé. Posa-li eco. Amb eco?
1: Posa-li una miqueta d'eco al...
0: Ah, bé, perfecte, gràcies.
1: Perfecte.
0: Oh, quin eco.
1: Oh,
0: uf. Duc, per què em voleu destruir? Si jo desapareixo, el regne de Nàpols caurà en mans de Renat d'Anjou, un francès. Mireu el mapa. França ja us pressiona des del nord. Si els d'Anjou controlen també el sud, Nàpols, Milà quedarà encerclat per França. Sereu asfixiats. En canvi, jo sóc rei d'Aragó. El meu centre de poder és lluny, a la península Ibèrica i a les illes. Si jo governo Nàpols, necessitaré un aliat fort al nord d'Itàlia per protegir-me. Jo puc ser el vostre escut contra França. No sóc la vostra amenaça. Per tant, Visconti...
1: Aquí hauríem de treure el... Adri, aquí, clic, i li treus a l'eco. Vale. Clar, si no, si no, el programa amb eco, si no li treus...
0: No, bueno.
1: Endavant.
0: Gràcies. Visconti, aquí, se'ns mostra com un personatge molt temerós de l'expansionisme francès. I en aquestes raons del fons hi veu la llum. Vale? I aquí s'inicia una amistat entre Milà i els regnes peninsulars que durarà fins a les guerres d'Itàlia. Vale? Que perquè tradicionalment Milà sempre serà aliat de la monarquia hispànica i la Toscana i altres de França. Eh? Ja, ho anirem, bueno, ja ho veurem, o no. I aquí es produeix el miracle. El 8 d'octubre de 1435 es firma, després d'aquests raonaments, després d'aquestes converses, el que anomenem el Tractat de Milà. Ull, perquè els resultats del tractat deixen a tota l'Europa occidental estupefacta. O sigui, són uns resultats que dius, Alfons V, o sigui, tens la flor al cul més gran que es pot tenir. Primera clàusula. Visconti allibera Alfons i a tota la noblesa catalana o aragonesa sense demanar cap rescat econòmic. Els allibera? Perquè sí, els allibera. Imagineu-vos els genovesos, eh? Milà i Aragó firmen una aliança ofensiva i defensiva i, finalment, Visconti reconeix Alfons com a rei de Nàpols i li ofereix el seu suport militar per conquerir el regne.
1: Brutal.
0: Pum!
1: Però suposo que això tindrà també conseqüències gairebé immediates.
0: Exacte. De fet, la primera és, òbviament, Gènova sent traïda pel seu senyor, per Visconti, el duc de Nàpols. Ai, perdó, el duc de Milà, que havia alliberat el seu més gran rival. Per tant, els genovesos es rebel·len contra Milà i passen cap al bàndol francès. S'alliberen de la senyoria de Milà. Però el fons és lliure i té el suport del ducat més poderós d'Itàlia, que és el ducat de Milà. I en qüestió de dos mesos, el fons passa a ser un rei derrotat i presoner a punt de perdre-ho tot, a ser l'aliat principal de la potència militar més gran d'Itàlia. Llavors, aquesta inversió d'aliances és brutal. Era una de les maniobres diplomàtiques més brillants de la baixa edat mitjana, si em permeteu dir-ho així, perquè penso que és superguai que de ser presoner de la República de Gènova, de cop, ets aliat de Milà i ets lliure i no has hagut de pagar ni un cèntim. Ara, amb l'espasa de Milà al seu costat i la llibertat recuperada, el fons està llest per la guerra final. Però veurem que Nàpols, per molt que tingui els milanesos al seu costat, Nàpols no rendeix fàcilment.
1: Doncs encetem un moment brutalíssim per la campanya d'Alfons, és així?
0: Sí, Alfons no podia aguantar el somriure, o sigui, ja us ho podeu imaginar, no? Surt de la presó de Milà somrient i aquest somriure no se'l podrà treure mai més. Amb el duc de Milà com a aliat, el magnànim tenia via lliure per enfrontar-se al seu rival, que era, recordem, Renat d'Anjou, que estava presoner a Borgonya, vale? Pel domini del territori de Nàpols. Però no serà fàcil, perquè Renat té el suport del papa de Roma, en aquell moment Eugeni IV, i la República de Gènova. Sí, que recordem que s'acaba de rebel·lar contra Milà. Eh? Llavors, Alfons s'instal·la a la Gaeta, sí? Que s'havia rendit després d'aquest gir diplomàtic, i també s'instal·la a Càpua, que entén, Alfons entén, que atacar Nàpols directament és un error. I llavors el que fa serà optar per una guerra de conquesta perifèrica sistemàtica, no? Allò de va anar sotmetent castells, els barons, sobretot els castells dels barons que ell considerava que eren rebels, no? Un per un, cremant els camps enemics, protegint els seus amics, i anar-se estenent com una taca d'oli a poc, no? No anem cap a la capital directament, sinó que anem esgotant el territori, anem esgotant els nobles del territori, etc. En aquesta fase, és molt interessant veure que el fill il·legítim d'Alfons V, que és Ferran, en castellà és Ferrante, serà el futur rei de Nàpols, i això també és molt important, comença a liderar les tropes. És un moment que comença a posar el seu fill il·legítim davant de les tropes. Alfons l'utilitza per guanyar-se la noblesa local, i Ferran comença a créixer i a educar-se en un ambient més napolità, català, parlava la llengua, coneixia les costums italianes, vale? I era una mica diferent d'aquests catalans que eren tan rígids, entre cometes.
1: I mentre Alfons es va estenent com una taca d'oli pel regne de Nàpols, Renat d'Anjou, el seu rival, què fa?
0: Clar, recordem, no? Ja ho he dit abans, era presoner de Borgonya. Serà presoner de Borgonya fins al 1438. Instantàniament, quan l'alliberen, el primer que fa és muntar una flota i desembarcar a Nàpols. Per tant, al 1438 ja tenim tant a Renat com a Alfons pol·lulant per Nàpols. I realment és molt interessant veure que hi havia un bon contrast entre els dos personatges. Renat, se'ns explica, que era bastant popular, era molt estimat pel poble petit de Nàpols, però no tenia gaires diners, va? Estava molt arruïnat per la Guerra dels 100 Anys, etc. El seu exèrcit vivia molt al dia, va? Era així com, bueno, l'heroi del poble, però era francès, va? Però bueno, com a contrast tenim al fons, que era bastant impopular al començament, ja que era vist com un invasor estranger, però què li passava? Doncs que tenia el crèdit dels banquers milanesos i, sobretot, i això serà molt important, tenia el crèdit dels banquers milanesos i florentins. Vale? La banca de Florència li donava suport i tot l'or que pogués anar traient dels regnes peninsulars de la corona d'Aragó. Durant dos anys, la guerra es converteix en una sèrie d'escaramusses indecises, a la Campània, als Abruços, vale? I ens hem d'imaginar que els condottieri van canviant de bàndol constantment segons qui paga més. Vale? No ens entretindrem, però imagineu-vos això, no són grans batalles, sinó que són escaramusses, no? Guerres ràpides, guerra de guerrilles, una emboscada aquí, una emboscada allà, etc. Per tant, la guerra de Nàpols es converteix, s'acaba convertint en una gran sagnia econòmica pels territoris de la corona d'Aragó, que des de lluny es miren les aventures del seu rei a la península itàlica.
1: I després d'aquest desgast, per fi Alfons posarà la seva mirada a la ciutat de Nàpols?
0: Al novembre de 1441, Alfons havia aïllat completament la capital. Renat d'Anjou estava tancat dins la ciutat de Nàpols i esperava ajuda de Gènova o del papat, o inclús de França, però França continuava bastant liada, La flota catalana bloqueja el port, per terra el campament aragonès envolta les muralles de la ciutat i el setge dura des del novembre del 1441 fins al juny de 1442. No és un setge super, super, super llarg, però són mesos de setge. Dins de Nàpols la situació era desesperada i les cròniques ens expliquen que es menjaven les rates i les herbes. Renat intentava mantenir la moral, però els seus mercenaris començaven ja a desertar.
2: A les portes de Troia, el passat explicat en present.
3: Descobreix tots els continguts del programa al nostre lloc web www.portesdetroia.cat.

0: Ara el nostre tècnic, que no vol parlar mai ni dir la veu, no vol... L'Adrià no vol que escolteu la seva veu. Ho fa per altres programes de Ràdio Castellà, els quals estimem molt, però per Les Portes de Troia no vol parlar.
1: En Sergi està una miqueta gelós? Una miqueta?
0: No, gelós no, li foto canya, perquè vull que saludi algun dia. I ara, sota micro, ens deia que quin temazo, el que estava sonant d'Assassin's Creed, comentàvem que d'aquesta trilogia d'Ezio...
1: És la millor. No, és quan Assassin's Creed molava.
0: Quan Assassin's Creed molava, i dels tres jocs, no? El primer, Assassin's Creed 2, l'Hermandat, el que està ubicat a Roma, que seria aquest, no? Uh-huh. I el tercer, el de Turquia.
1: El de Revelations.
0: El Revelations.
1: Sí.
0: I descartàvem el de Turquia, no? Suposo, entre els tres, estaria d'acord. No és tan dolent, però sí, descartaríem aquest.
1: No és, per mi, o sigui, hi ha molt hate cap a aquest joc.
0: Sí.
1: Hi ha molt hate.
0: Però pujar a la Torre del Galata ja només per això val la pena.
1: Per això val la pena. Jo me'l vaig passar, a mi no se'm va buquejar ni res, jo vaig poder-lo jugar tranquil, i em va molar molt. Però sí que és veritat que és el que dona més fluixet. Però passejar-te per Istanbul, bueno, sí, per Istanbul, per allà, pujar a la torre, brutal, les mesquides i tal, és brutal.
0: Però guanyen a Assassin's Creed l'Hermandat.
1: Per mi sí.
0: Per totes les capes de Roma que pots visitar, jo crec que supera. Sí. Oi que sí, Adrià? No hi ha manera.
1: I el 2 també està molt bé.
0: No passarà aquest programa d'avui de Les Portes de Troia, la segona part de la conquesta del Regne de Nàpols, pel dia en què l'Adrià Tirado es mostrarà als seus estimats també companys de Les Portes de Troia i tots els oients. No passarà per això, però seguim que tenim encara molta festa. Molta festa.
1: Molta festa.
0: Ho havíem deixat que...
1: Estaven assetjant Nàpols.
0: Estaven assetjant Nàpols, però com prendran la ciutat?
1: El desenllaç del setge no arriba ni per la fam ni pel temps del setge, sinó que arriba per l'astúcia. I això és molt interessant, perquè és... Recordes que et vaig dir que en Ludovico em va explicar una anècdota? És aquesta anècdota. Atenció,
0: Ludovico és un personatge del primer programa...
1: Ah, és veritat, la gent no ho sap. D'aquell programa.
0: D'aquell altre dia, no? Doncs bé, el Ludovico és un personatge molt interessant que ens va explicar a la pregunta inicial.
1: Exacte.
0: L'Albert Abril...
1: No diguis qui és.
0: Ah?
1: Que escoltin el primer programa.
0: Ostres, no siguis així.
1: Bueno, va, digue-ho.
0: Bueno, que és un senyor molt gran, un entranyable, un historiador napolità, imagineu-vos, aquella biblioteca plena de llibres, i va traient llibres i te'ls va ensenyant, i tu flipant, perquè ets un historiador flipat, que és el que ha de ser un historiador.
1: Flipats.
0: Una qualitat d'un bon historiador ha de ser un flipat. Si no ets un flipat, no ets un bon historiador, s'ha de dir.
1: Vídeo per xarxa. Sones? Gràcies, Sergio. Me'n dones tants? Si mira el perfil d'Instagram, bàsicament estudien coses.
0: Sí. Si vas a casa d'un tio amb una biblioteca, comença a treure't llibres,
1: digueu.
0: I no et flipes,
1: clar.
0: A tu?
1: Sí, i parlant d'italià i tu entenent dues terceres parts.
0: És igual, però tu ets un flipat de la història. Sí.
1: Però vaig entendre això, vaig entendre això que explicaré ara.
0: Endavant.
1: És un fet, o sigui, són uns esdeveniments que són dignes de novel·la, però està documentat per les cròniques de l'època. Vale? Llavors... No sabem si va passar exactament així. Sempre cal agafar-ho amb pinces, però ens permetrà gaudir d'un moment superèpic i superdivertit. Hi ha dues versions dels fets, d'acord? La primera és que la idea de l'estratègia, que ara veurem, la porten dos paletes, d'acord? Dos paletes. I la segona és el propi Alfons, que recorda haver llegit alguna cosa en els textos clàssics que, com a bon humanista, estava estudiant.
0: A veure, anem per parts. Els paletes, versió A de tota aquesta història.
1: Versió de la història.
0: Ludovico a les nostres ments.
1: Ludovico em va explicar la segona.
0: Ah.
1: I llavors jo llegint una miqueta vaig dir, mira.
0: N'hi ha dues.
1: N'hi ha dues. Bueno, i segurament n'hi ha més, però bueno. Dos mestres de cases, paletes, entre moltes cometes, dos mestres de casa napolitans que treballaven en el manteniment de les muralles, van desertar de la ciutat de Nàpols, que estava sota setge durant mesos, i van anar cap al campament de l'Alfons. A més, tenim el nom, Aniello i Roberto. Dos paletes, mm-hmm, napolitans. I aquests dos paletes van revelar a Alfons, o al seu exèrcit, que hi havia un vell canal d'aigua, concretament un aqueducte subterrani, que passava per sota la muralla i desembocava dins d'un pou de la casa d'un sastre. Vale? Concretament a la casa del mestre Citello Cosidor, vale? O sigui, molt a prop de l'església de Santa Sofia, vale? Que actualment l'església de Santa Sofia es pot visitar, amb un interior barroc, etc, una església que no diu gaire res, però si vas allà dius, allà passen coses.
0: I a través d'això?
1: I a través d'això veurem què passa.
0: Ah.
1: Ara anem a l'opció B.
0: Val.
1: Vale? Aquí no és el descobriment del pla.
0: Vinga, va.
1: Descobreix el pla gràcies a dos paletes, a dos mestres de casa.
0: L'opció B és en primícia de Ludovico cap a tu?
1: Exacte. L'opció B és la que em va explicar en Ludovico, que, a veure, és una cosa... Jo quan ho vaig descobrir, vaig pensar, o sigui, això com no ho sabia, però llavors buscant informació dic, o sigui, és una cosa coneguda que jo no sabia. Però bueno.
0: Perfecte.
1: Al fons, com a bon rei humanista, era un amant de la història romana, sí? La història clàssica, del llatí, dels autors clàssics, etc. I al fons recorda haver llegit un llibre d'un tal, Sergio, això és un examen, Procopi de Cesarea, de qui hem parlat en un altre programa. Tens una pista al guió.
0: Sí, de Justinià.
1: Molt bé. Cronista de Justinià que ens explica la revolta de Nica Nica, de la revolta de l'hipòdrom de Constantinople, programa 503, vale? I aquest senyor, Procopi de Cesarea, diu que el general Belisari, el general de Justinià, havia conquerit Nàpols al segle VI a través d'un aqueducte subterrani que a tal zona de la ciutat entrava per sota les muralles, vale? I què diu Alfonso? Que, hòstia, faré el mateix que Belisari. I aquí tenim les dues versions. No se sap ben bé si és que Alfons se'n van recordar d'això, si és que dos desertors van arribar i li van explicar, però, si més no, les dues maneres són bastant, bastant èpiques.
0: Per tant, sigui com sigui, una opció o l'altra serà una opció d'infiltració.
1: Absolutament. O sigui, serà una infiltració...
0: Una operació d'infiltració.
1: Això, una operació. Serà una infiltració total. Alfons de seguida ordena buscar l'aqueducte, partint de la idea que les infraestructures romanes en principi duren, vale? I té raó, perquè descobreix que el canal de la Bolla encara existeix i encara s'utilitza, vale? Recordem, és un aqueducte subterrani. I de fet, us convido, si aneu a Nàpols, a visitar una atracció turística que és la Nàpolis Subterrània, que el que fas és passejar-te per els... una miqueta com el Museu Arqueològic de Barcelona, que baixes, no? I veus tots els... tots els jaciments arqueològics que queden sota del centre de Barcelona. Doncs a Nàpols passa una miqueta el mateix, però veus els canals d'aigua i et passeges pel que havien estat els canals, les canalitzacions subterrànies.
0: Doncs és bona aquesta, perquè trobo que, de fet, últimament Nàpolis està molt de moda.
1: Sí, està molt de moda. Jo també t'he de dir que jo és el segon cop que estic a Nàpols i la Nàpolis subterrània em va agradar més el primer cop. Allò que recordes...
0: L'has fet dos vegades?
1: Sí.
0: Ets un flipat.
1: Sóc un friqui.
0: Molt bé.
1: Sóc un friqui.
0: No, perfecte. Sí. Compleies tots els requisits.
1: Cultura...
0: Molt bé, doncs, no, sí. Gaeta, Nàpolis subterrània, i aneu fent.
1: Ja tens un viatge muntat.
0: Ja ho tens. Molt bé, doncs aquesta operació tindrà èxit.
1: La nit

0: ells, amb un ambient humit, vale? Amb els guàrdies napolitans a 3 metres a sobre del teu cap, vale? Però aquestes 200 persones, que vés a saber si eren 200, no en tenim ni idea, però és igual.
1: Juguem.
0: Vale? 200 persones s'infiltren, d'acord? Surten pel pou d'una casa privada d'aquells sastres que dèiem, i en aquell moment, just quan surten, es troben a la família. Bueno, mola que es trobin a la família, però no hi ha temps per explicacions, Sergio. No hi ha temps per dir, som uns soldats i hem vingut aquí a matar-vos a tots. Bueno, que no és el fet, eh? Surten del pou, se'n van directament cap a la porta de Santa Sofia, que quedava allà a prop, liquiden els sentinelles que estaven vigilant la porta durant aquella nit, obren els batents de la porta de bat a bat, i allà comença l'acció.
1: Carai, això és digne de pel·lícula.
0: És brutal.
1: No entenc com...
0: és una escena brutal.
1: No entenc brutal. Com per això no s'han fet... no sé, ara no sé si s'han fet pel·lis d'aquest tema o el que sigui.
0: No en tinc ni idea, jo crec que no.
1: Tant de bo es faci, perquè és digne de pel·lícula. Com serà el combat final?
0: A veure, a la senyal convinguda, sí, normalment les cròniques també diuen cridant Aragó, no? El gruix de l'exèrcit d'Alfons, que s'ha d'esperar en silenci fora de les muralles, i romp cap a dins de la ciutat amb les portes obertes de bat a bat. Carrer per carrer, plaça per plaça, resistència engevina, s'enfronta contra les tropes de la corona d'Aragó i s'enfonsa ràpidament, perquè no s'ho esperaven. Renat d'Anjou aconsegueix fugir in extremis a refugiar-se al Castell Nuovo, que és el mateix castell on s'havia refugiat Joana II al començament, és el mateix castell on Alfons V es refugia a la seva primera expedició, i ara Renat d'Anjou és on es refugia. Va, i allà resisteix encara unes setmanes més. Llavors, després de liquidar la resistència francesa, Alfons permet un saqueig de 4 hores a les seves tropes. Ni un minut més, ni un minut menys. Va, era la seva recompensa que els havia promès. Podreu saquejar Nàpols durant 4 hores, però no podeu violar ningú, no podeu tocar les esglésies i no podeu fer mal a cap ciutadà de Nàpols. Aquesta moderació relativa, perquè s'es permetent als seus soldats que saquegin la ciutat. Va ser un moviment polític, perquè normalment quan hi havia un saqueig d'aquest estil o quan hi havia una entrada d'aquest estil d'un exèrcit d'una ciutat, el saqueig era descontrolat. Vale? Llavors, aquesta moderació relativa del fons va ser un moviment polític perquè volia mantenir contenta la població de Nàpols, ja que ell s'havia de proclamar rei de Nàpols, i també volia mantenir satisfetes les seves tropes.
1: I tenim, com deies, el Renat d'Anjou, refugiat al Castell Nuovo. Què farà?
0: Doncs, poc després, Renat d'Anjou, veient tot perdut, acaba negociant la seva sortida del Castell Nuovo i embarca cap a Provença, sí, abandonant per sempre el seu somni italià. Oh. Finalment, Alfons V havia aconseguit l'impossible, havia aconseguit el seu somni italià, vale? Havia conquerit la cirereta del sud d'Itàlia, que era Nàpols. I si us fixeu, la conquesta ha estat una barreja de tenacitat financera, desgast lent, un bon joc diplomàtic i, al final, un cop d'astúcia. Sí, aquesta idea de l'aqueducte, etc. Que no sabem exactament si va existir, sí, però les fonts ens diuen això. Llavors, és tan maco, no?, pensar que va ser perquè es van poder colar per un aqueducte subterrani, etc. I ara el fons té el regne. Sí, el fons ara ja és rei de Nàpols, però el difícil serà governar.
1: Ara què? Perquè ja tots sabem que la dificultat rau precisament en després mantenir la calma.
0: Exacte. Bueno, i en mantenir la conquesta, que tothom estigui tranquil·let, no? Un cop conquerida la ciutat, Alfons deixa de ser simplement un general medieval, vale? I es converteix en el príncep del Renaixement que ell volia ser. Vale? L'etapa de 1442 a 1458, d'aquests 16 anys, són els anys que defineixen més Alfons el magnànim. El 26 de febrer de 1443, Alfons, fixeu-vos, que s'espera. O sigui, Alfons ja està per dins la ciutat, però el 1443 ell fa una entrada triomfal oficial a Nàpols. Vale? Una entrada triomfal com ho feien els emperadors romans quan tornaven d'una campanya, o generals romans quan tornaven d'una campanya militar. No ho fa a cavall com un cavaller medieval o com un senyor feudal, sinó que ho fa sobre un carro daurat, vestit amb toga romana, imitant els Cèsars de l'antiguitat. Aquest gest és una declaració d'intencions brutal. Ell, com ja us estic dient, no és un príncep feudal, no és un cavaller de la cristiandat. Vale? Estem fent un canvi d'època. És un príncep modern, és un príncep que està conquerint Itàlia, que coneix els clàssics, que ha llegit els humanistes, que ja no pactarà més amb

0: les corts medievals, perquè les corts li suden. Li és igual a tot això. Ell, a poc anirà plantant la llavor de l'autoritarisme i més tard de l'absolutisme legitimat amb les ideologies de l'antiga Roma, dels escrits clàssics i sobretot de la naixent ideologia de l'humanisme.
1: Molt bé, tota aquesta voluntat, com s'articula, com ho farà?
0: Clar, no ens estendrem en excés, vale? Perquè podríem estar parlant aquí durant moltes coses, o sigui, durant molta estona, però quan Alfons arriba per primer cop a Nàpols, el regne és un caos administratiu. Sí, ho hem deixat caure, eh? Ah, tu ves ara a Nàpols, Sergio, i veuràs que també Nàpols és una miqueta caos.
1: Pitjor que Sicília?
0: És diferent. Jo crec que és diferent.
1: És un altre caos.
0: Sí, jo crec que... O sigui, a veure, molt similar, però jo crec que Palerm, Nàpols, està por ahí.
1: Val. Bé. M'agrada, doncs.
0: Sí, és molt bona ciutat. Alfons comença a aplicar la racionalitat burocràtica de la Cancelleria Reial de la Corona d'Aragó, però intenta adaptar-se a la realitat italiana. D'aquesta manera, estableix una burocràcia bastant centralista sense el contrapès d'unes corts, vale? Que és el que a ell li interessava. Comença a construir el que coneixem com una monarquia autoritària del sud d'Itàlia. Per exemple, il Sacro Consiglio, sí? el Sacre Consell, el transforma, és una cosa que ja existia a la ciutat de Nàpols, i agafa aquest consell, que era un consell totalment feudal, vale? Que s'encarregava de la justícia napolitana, en un tribunal suprem de justícia i de govern, professionalitzant-lo amb juristes. Sí? Per tant, aquest Sacre Consell ja no el formen nobles, sinó que el formen persones formades, en juristes formats, etc. La Càmera de la Sommaria, suposo que és, que és el cor i la butxaca de l'estat de Nàpols, o del regne de Nàpols. Era l'organisme encarregat de les finances. El fons necessita recuperar tot el patrimoni que els barons estan usurpant constantment del regne de Nàpols. Llavors, el que fa és administra i centralitza molt més aquesta entitat, vale, per donar-li molt més poder, vale? I el que fa és crear un cadastre molt concret, vale, per controlar totes les propietats i el que li havien de pagar tots els nobles napolitans. També crea la dogana delle pecore, la duana de les ovelles, que és una mina d'or, vale? Perquè és un detall clau per entendre la recuperació econòmica del fons. El fons el que fa és reorganitzar tota la transhumància de Nàpols, sobretot a la regió de la Pula, obligant a tots els ramaders a passar per una duana reial i pagar impostos per les ovelles. Que això ens recorda molt a la Mesta, a Castella. Sí? Recordem, Alfons V és rei d'Aragó, però és de dinastia castellana i està governant Itàlia. Per tant, és una mena de fusió, no?, dels tres ambients diferents.
1: Molt bé, i com ho farà per governar tots els seus territoris, que no són pocs?
0: Deixem-ho clar, Sergio, deixem-ho ja clar, perquè recordeu que Alfons salpa des de Barcelona l'any 1432 i conquereix el regne de Nàpols el 1442? Sí, 10 anys, més o menys, salpa de 32, conquereix el 42. Doncs des d'aquell dia, des del 1432, Alfons no torna mai més als seus territoris de la Corona d'Aragó. Alfons V mor a Nàpols el 1458, per tant s'està 26 anys ja a Itàlia. Per tant, el camí de l'heroi que hem dit al començament, molt maco, sí, la panxa de la balena, la resurrecció, tot el que vulguis, però no torna.
1: Però no torna.
0: Sí, és com si Frodo i Sam es quedessin a Mordor.
1: Bueno, no. Itàlia no.
0: No, Itàlia no és Mordor. Perdó, perdoneu-me. Durant aquells 26 anys que s'està a Itàlia, Nàpols es converteix en el centre administratiu dels territoris que conformen el patrimoni d'Alfons el Magnànim. El rei viu permanentment a Nàpols i ho fa de manera molt més autoritària que si governés des de Barcelona. I això és molt important. I us preguntareu, molt bé, està molt bé que Alfons visqui allà, però qui està governant la resta de territoris de la Corona d'Aragó? I és que Catalunya, Aragó, València, Mallorca queden governats de facto per la seva dona, la gran oblidada Maria de Castella, sí? Que era la dona d'Alfons i la lloctinent general. Una dona que demostra tenir una grandíssima capacitat política al gestionar el que havia de gestionar sense la presència del rei. Vale? O sigui, un rei que està a centenars de quilòmetres por ahí vivint les seves aventures italianes, d'acord? Durant 26 anys, perquè ella es mor el mateix any que es mor Alfons el Magnànim. Les illes de Sicília i Sardenya sí que queden governades per uns virreis, però el gruix de la Corona d'Aragó el porta Maria de Castella i sobreviu als merders que li havia deixat Alfons.
1: Patata calenta.
0: Patatíssima, calentíssima.
1: Que et llenço.
0: A veure.
1: Maria de Castella mereix un programa un dia?
0: Hòstia, Sergio. Podria mereixer un programa un dia, Maria de Castella. Sí. A veure, mereix-se'l, se'l mereix.
1: Mereix-se'l, se'l mereix. Se'l mereix. És evident.
0: El farem.
1: No ho sé. Patata calenta,
0: aquest
1: per això.
0: Aquest és personatges que li agraden molt a l'Alberto.
1: Ah, veus? Doncs mira,
0: jo crec que li, podríem,
1: li enviem la patata.
0: Li enviem la patata.
1: Ara li diem, quan acabem, aviam si l'acaba.
0: Patata calenta per ell.
2: Escolta el programa a la teva emissora local de confiança.
3: Una coproducció de Ràdio Castellà i la xarxa de comunicació local.

0: recta final del Troia d'avui, però encara ens queda temps, no marxeu, perquè encara hem de parlar molt del fons del magnànim.
1: Una cosa, l'Adrià ha trallat la cançó just en el moment perfecte,
0: Bueno,
1: l'ha clavat, bueno, l'Adrià i tu.
0: Quan l'hem dit, no ho sabíem.
1: Quan l'has dit.
0: Ha arribat en el moment just perquè és ara justament quan hem de seguir. Troia d'avui dedicat a aquesta segona part de la conquesta del regne de Nàpols i aquest personatge que estem coneixent avui, Alfons el Magnànim, i la seva dona Maria de Castella, que ha quedat aquí ja dit.
1: Que l'Alberto farà un programa de Maria de Castella, ha quedat això dit.
0: Tira, ens farà cas.
1: No ens farà cas. Estàvem escoltant Viva Viva Rei Fernando, d'acord? Que és una cançó extreta del cançoner de Montecassino, que és un manuscrit napolità escrit a meitat del segle XV, vale? Aquest manuscrit és la font principal de la música de cort aragonesa de Nàpols i segurament és una música que escoltava i finançava Alfons el Magnànim, un cop rei de Nàpols. En aquest cas l'interpreten Jordi Savall i la Capella Reial de Catalunya, i segurament quan diu Viva Viva Rei Fernando segurament no és per ell Ferran, diu Fernando, no és per ell, sinó que és per al seu fill il·legítim Ferran de Nàpols, que serà rei de Nàpols després d'ell. Vale? Per això diu Viva Viva Rei Fernando.
0: Aterrem a Nàpols, la ciutat favorita d'Alfons, que és respira a la cort.
1: Pesto, pasta.
0: No podem passar, no podem deixar de pensar en menjar, tio.
1: És que és només de pensar en Itàlia ja...
0: Sí, quina meravella.
1: Sí, hi ha unes coses allà que es diuen fritatines, és que ofereixen tot, però són molt bones. Pasta carbonara, farcida amb una mica de ragú, fan una pasta freda perquè es conservi això una mica més densa, ho arrebossen amb ou i pa ratllat i ho fregeixen. Així que unes boles així.
0: I pacadins.
1: I cap a dins. És repulsiu, però prova-ho.
0: Molt bé, jo del fregit no sóc gaire amic.
1: Jo tampoc, però s'ha de provar.
0: Però, tot s'ha de provar, això és cert.
1: Tot s'ha de provar. Tu ets més d'aurada al forn, ja ho sabem.
0: Sí, ho sabem. Sí.
1: En fi, què respira l'acord?
0: Què respira? No?
1: Alfons, ara anomenat Alfons el Magnànim, pels seus contemporanis, crea el que se'ns diu que era la cort més culta d'Europa. Agafem-ho entre cometes, però bueno, sabem que va gastar fortunes en llibres i en mecenatge. Recordem, programa dels grans mecenes. A la Nàpols d'Alfons, 1442-1458, el rei el que vol és emular els emperadors romans, aquesta idea dels Cèsars antics. Es va voler convertir en un rei renaixentista, molt més autoritari que els reis medievals, com ja hem anat dient, però també un rei que destacava per la seva imatge de ser un tes en els clàssics, en l'art, de patrocinar obres d'art, de tenir escriptors, poetes i sota la seva tutela, etc. Va acumular una de les millors biblioteques del món, dispersa després de la seva mort, per desgràcia, i es diu que aquí hi ha moltes curiositats sobre el tema, i es diu que quan entrava a una ciutat conquerida demanava llibres de Titus Livi abans que menjar. Alfons, segons han considerat molts historiadors, va crear, el que dèiem, una biblioteca que rivalitzava amb el propi papa de Roma o amb els Medici de Florència. Milers de volums, i molts d'ells eren còpies encarregades, unes còpies molt luxoses encarregades a Florència. A la seva mort, per desgràcia, molts d'aquests llibres van anar a parar a França, a la Biblioteca Nacional de París, n'hi ha alguns també a la Universitat de València, però la biblioteca aquesta va acabar desperdigada.
0: Ens pots explicar alguna anècdota més?
1: Moltíssimes. Per exemple, un dels grans humanistes del moment, Lorenzo Valla, va ser el protegit del fons. Valla és un tio que també es mereix un programa, va demostrar filològicament que la donació de Constantí, que és un document que s'estudia molt quan estudies la carrera d'història, la donació de Constantí, que és un document que justifica que el papa de Roma ha de tenir poder temporal, és falsa. És un document que se suposa que Constantí, l'emperador de Roma, donava el Roma, no?, als papes. Bueno, per resumir-ho molt, I Lorenzo Valla filològicament demostra que és un document fals, vale? A veure, no és que Alfons V ho faci perquè és un admirador de la veritat, un amant de la veritat, sinó perquè el maleït papa de Roma estava donant tota l'estona suport als angevins francesos. Per tant, utilitzo aquest document per deslegitimar el poder del papa, no? També una arma molt humanista, no? Agafar un document i demostrar que és fals a nivell filològic. El cas de Bala, de Lorenzo Bala, ens serveix per exemplificar un fet, no?, que al fons es gastava unes sumes ingents de diners per atreure els millors cervells d'Itàlia. Llavors Nàpols es va omplir d'intel·lectuals que, a canvi de protecció i mecenatge, construïen una imatge del rei com un monarca del Renaixement. També va reformar el Castel Nuovo, que recordem que era un antic castell angemí. ¿Vale? El va conservar tal qual, eh? Però va construir un arc triomfal, un arc de triomf, com feien els antics romans, un arc de triomf, de marbre blanc que adorna l'entrada, que és una obra de Guillem Sagrera i escultors italians, que és una fusió perfecta entre el gòtic català i el renaixement italià. Va inserir aquest arc de triomf romà, de marbre blanc, un altre cop, entre dues torres gòtiques fosques de pedra volcànica. Llavors, tenim un castell medieval amb una porta, amb un arc de triomf al mig incrustat, que és una fusió perfecta entre l'edat mitjana i el renaixement. I a més és preciós, perquè veus un castell que és tot fosc, perquè és roca volcànica, i al mig una porta blanca que va fins a dalt de tot de la muralla. És preciós. Els relleus d'aquest arc triomfal, com tots, arc de triomf, d'acord, mostren l'entrada d'Alfons a Nàpols el 1442. És en el moment en què el rei apareix assegut sobre un carro, com un emperador envoltat de les virtuts. No hi ha sants, vale? No hi ha símbols religiosos, sinó que només hi ha alegories clàssiques, eh? Fixeu-vos, arc de triomf, romà, renaixement, humanisme, etc.
0: Molt bé, podem dir que el nostre protagonista d'avui està una mica obsessionat amb Roma. És molt contemporani, això.
1: És molt contemporani, com tanta altra gent, no? Alfons, com a bon humanista, tenia una obsessió genuïna pels clàssics llatins i grecs, sobretot pels llatins. El biògraf florentí Vespasiano de Bisticci, contemporani d'Alfons, explica que Alfons tenia un ritual sagrat. Després de dinar, dedicava sempre una estona a que els seus secretaris, no fos cas que ho fes ell sol, eh?, que els seus secretaris li llegissin en veu alta les obres de Titus Livi, Sèneca, César o la Bíblia. Perquè ens fem una idea d'aquesta fama d'obsessionat amb els clàssics, es diu que durant una campanya militar a Pàdua va demanar que li portessin un os del braç de l'historiador romà Titus Livi, que suposadament estava enterrat allà. Com si fos la relíquia d'un sant. Rotllo, anem a Pàdua, conquerim Pàdua i robo les relíquies de la catedral. No, no, no.
0: Bon fricot, eh?
1: Molt friqui. Una altra anècdota que ens explica el Panormita, que és el sobrenom que té també un escriptor contemporani, relata que, estant el rei malalt i amb febre a Càpua, va rebutjar els metges i es va curar escoltant la lectura del llibre que es diu La vida d'Alexandre el Gran, de Quint Cursi Ruf.
0: Es va curar allà, mentre li llegien això.
1: Sí, o sigui, la lectura el va curar, d'acord? De fet, en el mateix llibre que el Panormita ens explica aquesta anècdota, que és el llibre de Dits i Fets del rei Alfons, ens presenta Alfons com si fos un príncep filòsof estoic, un bon emperador romà, però que no arriba a Roma.
0: I pel que fa a l'art i la literatura, què ens pots dir?
1: Más de lo mismo, Sergio. O sigui, és la idea del príncep del Renaixement, és la idea del mecenes. Alfons volia ser vist com un César, un príncep modern, no? Un mecenes, un patró d'arts. L'art visual havia de reflectir aquesta idea imperial romana, trencar l'estètica gòtica catalana anterior, finançar autors renaixentistes d'Itàlia. Alfons va ser el gran patró de Pisanello, que era un gran medallista. Va recuperar també el costum romà d'encunyar monedes amb el seu perfil. ¿Vale? M'agradaria destacar un parell de coses, perquè com hem anat dient, Alfons també és un personatge que uneix moltes cultures, i a la seva cort napolitana es parlava català, napolità, castellà, italià i també llatí. I poetes catalans, com Jordi de Sant Jordi, que de fet Jordi de Sant Jordi va estar presoner en Villamilà, això també és una curiositat, o el mateix Ausiàs Marc sí que és veritat que no va viure en cap moment a Nàpols, però va tenir molt contacte amb la cort napolitana, veuen de tot aquest ambient. Inclús Joanot Martorell viatja a Nàpols i s'inspira en l'ambient cavalleresc, però també sofisticat i humanista, que es vivia a la cort de Nàpols per escriure la seva grandíssima obra de Tirant lo Blanc. I després de tot això, ja per resumir una miqueta això, perquè això també es marxaria a un altre programa, el que hem d'entendre és que al fons el magnànim, sent el rei de Nàpols, el que fa és una miqueta d'àrbitre d'Itàlia. Itàlia, ja ho hem anat dient, era un estat fragmentat i hi havia molts conflictes entre els regnes, els ducats i les repúbliques. Al fons aconsegueix firmar un tractat el 1453, i aquest tractat, ell és el garant militar de la pau a Itàlia. Però fixeu-vos que això també es firma el 1453, que és quan els otomans acaben de conquerir la ciutat de Constantinople. I, per tant, tothom està cagadíssim. I diuen, vale, parem les guerres entre estats italians, ens unim tots... Bueno, ens unim. Ens respectem les paus perquè l'enemic turc és molt més perillós que l'enemic cristià, vale? I al fons cinquè el que fa és una miqueta garantir aquest pacte, vale? Com a rei fort al sud d'Itàlia.
0: Com has dit abans, al fons el magnànim estarà 26 anys a Itàlia, ja morirà allà. I aquí, pel mig, passen moltes coses a la península que queden desateses, o per ell, en aquest cas.
1: Per ell, perquè Maria feia molt bona feina. Bueno, feia el que podia amb el que tenia.
0: Clar, Maria de Castella, que ja hem descobert que mereix un programa, però quines conseqüències tindrà l'absència d'Alfons al magnànim a la península?
1: Clar, la decisió d'Alfons de no tornar mai més a la península ibèrica passa factura. És una cosa que passa factura. A Catalunya s'hi coïen molts conflictes socials, eh? Per una banda, Barcelona, la lluita entre la Viga i la Busca, que això també és molt interessant, i per altra també la revolta dels pagesos remenses que es començaven a coure, necessitava un arbitratge, vale? I de fet, el 1448, Alfons des de Nàpols fa un reial decret que permet la creació del sindicat remensa. A més, els regnes peninsulars havien estat espremuts econòmicament per pagar les aventures italianes del rei, vale? I la reina Maria feia el que podia, vale? I tota l'absència d'Alfons va deixar podrir una mica de la situació, que tot esclataria en la Guerra Civil Catalana del 1462, uns anys després de la seva mort.
0: Em fa una mica de pena arribar a aquest moment, perquè aquest personatge, clar, jo que em moc més pels segles XIX i XX, soc desconeixedor molt d'aquesta època.
1: Però t'ha caigut bé, no?
0: M'ha caigut, clar, molt bé, i tot aquest context ha sigut genial, i clar, se'ns mor.
1: El 27 de juny del 1458, Alfons mor al castell de Lobbo, o castell d'Obo, de Nàpols, que també és molt xulo, que és el castell més antic de Nàpols, també, i la seva decisió testamentària va ser molt pragmàtica, però trenca la política anterior. Com que el regne de Nàpols era una conquesta d'espasa, és a dir, el pren per l'espasa, i no un feu papal, no està subjecte a les lleis de la corona d'Aragó. Per tant, el que pot fer és agafar el seu fill il·legítim i posar-lo com a rei de Nàpols, vale? Sense corts, bueno, o amb unes corts amb molt poc poder, que era la seva idea. I la corona d'Aragó, i Sicília i Sardenya, sí que estava subjecte a les lleis successòries de la corona d'Aragó. Per tant, passen al seu germà Joan II, que és el pare del futur Ferran el Catòlic. Vale? Queda clar això, més o menys, la successió?
0: Això m'ha costat, això ja...
1: O sigui, Nàpols...
0: Sí.
1: Ho llega al seu fill il·legítim, cosa que no podia fer, però com que és el seu regne que ha pres per l'espasa, pot fer el que li doni la gana.
0: Això sí.
1: Nàpols, autoritari. I la resta de territoris, per Joan II, el seu germà.
0: Vale?
1: Que és el pare del futur Ferran el Catòlic. I ja està. Vale. És que t'he vist amb una cara...
0: No, perquè ara lligant coses... Quan comencem a barrejar noms i coses d'aquestes, aquí ja sé. Costa.
1: No has pres a punts, avui.
0: Avui no he pres a punts. Avui t'estava escoltant atentament.
1: Ai, que bé.
0: Com... de costum, i espero que tots i totes vosaltres, que heu gaudit molt del programa d'avui, no sé si ens queda temps per més, ho deixem aquí o què?
1: Conclusions superràpides.
0: Vinga,
1: és un èxit geopolític, d'acord? També és un èxit dinàstic per la dinastia dels Trastàmara, i la conquesta de Nàpols permet que l'humanisme i el renaixement arribin cap a Catalunya, València, Aragó, etc. I a més, gràcies a la pacificació entre cometes, que fa al fons el magnànim, amb aquell tractat que dèiem abans, el renaixement també pot florir a Florència, a la Toscana, etc. Però clar, és un gran esforç titànic que tindrà moltes conseqüències.
0: Doncs ja ho sabeu, tothom cap a Nàpols, que és molt bonic. Moltíssimes gràcies, Albert Abril.
1: A tu, Sergio, i a l'Adrià també.
0: A l'Adrià, exacte, a qui us parla, Sergio Rodríguez. Us esperem la setmana vinent amb un nou episodi de Les Portes de Troia.
2: A Les Portes de Troia, amb Alberto Reche, Sergio Rodríguez i Albert Abril.
3: Al control tècnic i a les narracions, Adrià Tirado, Carlos Lecegui i Rocío Gómez.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, és la una. Us parla Eduard París. 5 mitjans aeris dels bombers tornen a treballar des de primera hora d'aquest matí en l'extinció de l'incendi forestal declarat divendres a Senet, al municipi de Vilaller, a l'Alta Ribagorça. El foc segueix actiu i ha cremat 37 hectàrees en una zona d'alta muntanya molt vertical i de difícil accés, i ahir al vespre va coronar la carena a una cota de 2.300 metres. Un segon focus, situat a 900 metres del principal, també hauria cremat 7 hectàrees més i segueix actiu. De moment, això sí, el foc no ha superat els eixos de contenció i d'aquesta manera no ha entrat ni al Parc Nacional d'Aigües Tortes ni a l'estany de Sant Maurici. A més, els agents rurals mantenen avui actiu el Pla Alfa per risc d'incendi amb una cinquantena de municipis al nivell 4 de risc màxim. Tots ells es concentren en 10 comarques de Ponent i la Catalunya Central. A més, hi ha 220 municipis més al nivell 3 de perill. I en plana política, el delegat del govern espanyol a Ceuta, Miguel Ángel Pérez Triano, ha xifrat en 72 les persones que han mort intentant travessar la frontera espanyola en la crisi migratòria a Ceuta. En roda de premsa, el delegat ha explicat que ja el dilluns 27 de juliol van percebre l'inici d'una situació migratòria molt complexa i que es van prendre mesures amb més recursos per atendre les persones que arribaven i augmentar la seguretat ciutadana. Amb la situació de dijous i la violació de la integritat territorial, les mesures preses van deixar de tenir sentit i es van activar altres recursos de l'Estat. Pérez ha explicat, a més, que s'han desplegat 3.000 efectius addicionals per retornar la normalitat. I en plana de successos, una operació conjunta dels Mossos, l'Ertzaintza i la Guàrdia Civil ha permès detenir a Guipúscoa un menor de 17 anys, membre molt actiu de la xarxa 764 a l'Estat, una organització extremista dedicada a captar i explotar menors per internet. Està presumptament relacionat amb l'enviament d'amenaces a centres educatius, ajuntaments, associacions socials, organismes públics i diverses personalitats. El jove anunciava tirotejos, atacs armats i altres accions violentes que no es van arribar a produir, tot i que van generar alarma social i van obligar al desplegament de dispositius extraordinaris de seguretat, segons apunten els Mossos d'Esquadra. I tanquem amb els esports. En natació artística, la barcelonina Iris Tió ha sumat 2 medalles de plata als europeus de natació que s'estan disputant a París. Primer el duet mix lliure amb el rubinenc Denis González i després el duet lliure amb la perpinyanenca Lilú Lluís. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

0: Aquest espai és una reemissió. Si vols tornar-lo a escoltar, entra a radiorubí.cat.
1: Desbocats. No s'incomoda el silencio.

0: Bon dia, són les dues, us parla Eduard París.
1: Notícies en xarxa, edició migdia.
0: Cinc mitjans aèries dels bombers treballen des de primera hora del matí en l'extinció de l'incendi forestal declarat divendres a Senet, al municipi de Vilaller, a la comarca de l'Alta Ribagorça.
2: A més, els agents rurals mantenen actiu el pla Alfa per risc d'incendis avui amb una cinquantena de municipis en el nivell 4 de risc màxim. Tots ells concentren en 10 comarques de Ponent i la Catalunya central.
0: Repassem ara la resta de notícies de la jornada. Adrià Jurado, bon dia.
2: Bon dia, Eduard.
0: I és que després de setmanes de temperatures extremes, Catalunya encadenarà a partir de demà una nova onada de calor, una situació que, per cert, pot acabar passant factura a l'organisme.
2: Anem, doncs, a conèixer la previsió del temps per a les properes hores. Marc Jaureguizar, bon dia.
3: Hola, què tal? A primeres hores del matí d'aquest diumenge teníem unes temperatures ja prou elevades a bona part de la costa catalana, concretament a la Costa Daurada i també al Delta de l'Ebre. Les mínimes no han baixat dels 24 a 25 graus i, per tant, una altra nit de mal dormir. En general, les mínimes a tota la costa han estat elevades després d'un matí que ha estat molt assolellat. Sí que és cert que a la Costa Daurada i a les Terres de l'Ebre aquests núvols que ens hem despertat els hi han costat més de trencar-se. Aquestes hores del migdia les temperatures són les principals protagonistes i és que es tornen a ser elevades amb aquesta xafogó ben marcada a tota la costa i esperem assolir els 40 graus a punts del nord del Pla de Lleida i també del sud de la Noguera. Pendents també de les precipitacions que tindran lloc de cara a aquestes properes hores al Pirineu més occidental, no descartant també que puguin afectar el Pirineu oriental i que puguin anar acompanyades de tempesta i descarregar amb molta intensitat. Demà, dilluns, ambient molt més tranquil al matí i ruixats seran molt més extensos de cara a la tarda. Quan anirem seguint aquí la xarxa. Que tingueu bona tarda.
0: I el govern espanyol ha elevat fins a 72 les persones mortes que han perdut la vida intentant travessar la frontera espanyola a la crisi migratòria a Ceuta.
2: Han actualitzat xifres aquest matí mentre Europa convoca una reunió de ministres de l'Interior aquesta setmana per tractar el tema migratori.
0: I en successos, una operació conjunta dels Mossos, l'Ertzaintza i la Guàrdia Civil ha permès detenir a Guipúscoa un menor de 17 anys, membre molt actiu de la xarxa 764, una organització extremista dedicada a captar i explotar menors per internet.
2: Està presumptament relacionat amb l'enviament d'amenaces a centres educatius, ajuntaments, associacions socials i altres organismes públics.
0: I en els esports, la ciclista d'Esplugues, Paula Blasi, disputa avui la segona etapa del Tour de França. La informació local més destacada amb les notícies en xarxa. Són les 2:03. Esteu escoltant el Notícies en xarxa, edició migdia. Darrere nostre, la producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons, Adrià Jurado i jo mateix, Eduard París. Cinc mitjans aeris dels bombers de la Generalitat treballen des de primera hora del matí en l'extinció de l'incendi forestal declarat ja divendres a Senet, al municipi de Vilaller, a la comarca de l'Alta Ribagorça.
2: El foc segueix actiu i ha cremat 37 hectàrees en una zona d'alta muntanya molt vertical i de difícil accés. I ahir al vespre va coronar la carena a una cota de 2.300 metres. Un segon focus a 900 metres del principal hauria cremat 7 hectàrees més i també segueix actiu.
0: La verticalitat del terreny i la manca d'accessos fan que no es pugui treballar tirant línies d'aigua ni fer tasques manuals, és a dir, que no es poden desplegar bombers a peu i, per tant, cal contenir l'incendi exclusivament amb mitjans aeris. Durant la nit s'ha estat revisant el perímetre i sobrevolant la zona amb drons.
2: De moment, les flames no han superat els eixos de contenció planificats per evitar, entre d'altres, que entri al Parc Nacional d'Aigüestortes i Estany de Sant Maurici. En tot cas, des del cos avancen que probablement l'incendi es mantindrà actiu dies a causa de la complexitat de les tasques d'extinció.
0: I en aquest sentit i referent a aquests incendis, el cos d'agents rurals manté avui actiu el Pla Alfa per risc precisament d'incendis amb una cinquantena de municipis al nivell 4 de risc màxim. Tots ells es concentren en 10 comarques de Ponent i la Catalunya central.
2: A més, hi ha 220 municipis catalans més en nivell 3, en aquest cas repartits en 23 comarques catalanes. Pel que fa al tancament d'espais naturals, hi ha 4 entorns amb l'accés tancat. Són la Baronia de Rialb, Montsec de Rubiers, Montsec d'Ares i la Ribera Salada, tots 4 al Prepirineu i Aidatà.
0: Després de setmanes de temperatures extremes, Catalunya encadenarà a partir de demà una nova onada de calor, una situació que pot acabar passant factura al nostre organisme.
2: Els professionals sanitaris ens donen un seguit de consells per afrontar aquesta calor i què fer en cas de que tinguem un cop de calor. Ens n'informa Carme de Fez.
4: Els professionals sanitaris insisteixen que la millor manera de prevenir els efectes de la calor és evitar l'exposició al sol durant les hores centrals del dia i mantenir una bona hidratació. Recorden, a més, que cal extremar les precaucions amb els col·lectius més vulnerables, especialment les persones majors de 75 anys, els infants menors de 4 i els pacients amb malalties cròniques. Clara Olmo és infermera pediàtrica del CAP de Sant Andreu de la Barca.
5: Primer de tot, evitar les hores de sol. Hem d'evitar sortir de casa a partir de les 11 del matí fins a les 5-6 de la tarda. D'acord? Si sortim a aquelles hores, hem d'intentar anar per l'ombra. Hem d'intentar dur un barret, portar roba clareta, de cotó, transpirable. Però el més important és hidratar-nos correctament. L'ideal per hidratar-nos és l'aigua. Les begudes ensucrades i segons quins reposadors d'electrolits poden anar bé de forma puntual, però el que necessitem és aigua en el nostre cos.
4: Una hidratació insuficient pot derivar en un cop de calor, una situació que requereix una actuació ràpida. Cristina Forgas, infermera del CAP Bajamar de Vilanova i la Geltrú, explica quins són els primers passos que cal seguir davant d'aquesta emergència.
6: La pell ja no sua, està vermella, molt calenta, però ja no hi ha suor, això és una cosa estranya. Si veiem símptomes d'aquest tipus, això ens ha d'alertar que aquella persona realment està fent un cop de calor i que és una urgència mèdica. Trucar al 061, agafar aquesta persona, treure-la de la font de calor, si està al carrer, en un lloc on està tocant el sol, posar-la davant d'un ventilador, refredar-la amb aigua, mai donar-li líquids, perquè, com hem dit, si poden haver-hi símptomes com les nàusees o els vòmits, el fet d'haver pres líquids a aquesta persona li podria comprometre la salut. Si aquesta persona perd el coneixement, l'hem de posar de costat, i si la persona para de respirar, iniciar les maniobres de ressuscitació.
4: En el darrer episodi d'altes temperatures, el Servei d'Emergències Mèdiques va atendre una quarantena de persones per incidències relacionades amb la calor.
0: I és que aquestes onades de calor són cada cop més freqüents i intenses, i els refugis climàtics s'han consolidat així com una eina per protegir la població de les altes temperatures.
2: Precisament a Terrassa fa 4 anys que hi havia un primer mapa de refugis climàtics amb 18 punts oberts. Avui ja en són 56. Aquest any s'hi han incorporat un de nou, el casal Anna Murià. La particularitat és que està gestionat per famílies i està destinat a nens i nenes d'entre 0 i 6 anys. Ens n'informa des de Ràdio Municipal de Terrassa, Enric Ventura.
7: L'espai està autogestionat per voluntàries del mateix grup de mares feministes de Terrassa amb el suport de l'Ajuntament, AIUCOP i Petra Maternitats Feministes. La voluntat de les impulsores d'aquest refugi, però, seria que se n'acabés encarregant al mateix Ajuntament. La Beatriz Pérez és una de les mares impulsores d'aquest projecte.
8: Poder fer front a un projecte com el que nosaltres estem demanant, per nosaltres és feixuc, perquè això, tenim criatures, tenim feina i tenim cases. Llavors, que l'Ajuntament se'n faci càrrec és el que volem.
7: Les famílies que s'acostin a aquest refugi es trobaran amb un espai climatitzat i adaptat per als més petits. A més, també s'organitzen diverses activitats, des d'un grup setmanal de criança el dimarts a la tarda a un contacontes la setmana vinent.
0: Seguim parlant d'aquests refugis climàtics, en aquest cas el Centre de Cultura Contemporània de Barcelona, que també n'és un d'aquests.
2: L'equipament posa a disposició del veïnat i dels visitants diversos espais d'accés lliure al Raval per protegir-se de les altes temperatures, com ara el pati de les zones de descans del vestíbul i l'espai familiar. A més, té programació gratuïta de tallers i projeccions destinada a les famílies.
9: A casa fa molta calor, venim a veure cinema en família i així passem el dissabte a la tarda.
10: A mi m'agrada perquè puc dibuixar, llegir, s'està millor i no fa tant de calor.
11: Aquest espai amb temes de tallers, d'una miqueta de manualitats, i bueno, trobo que és una bona opció.
12: Prefereixo que siguin espais de cultura que no et diguin vés al Corte Inglés a passar fred, saps?
2: La iniciativa arriba després que el refugi climàtic, aquí precisament en l'ECCCB, el Centre de Cultura Contemporània de Barcelona, fos reconegut el 2025 amb el Premi al Millor Refugi Climàtic de Barcelona, ubicat en un edifici, en el marc dels Premis Agenda 2030 Barcelona Més Sostenible.
0: Seguim parlant de refugis climàtics. En aquest cas, el voluntariat ambiental i social de Call de Tenes ha dedicat aquesta edició a construir-ne un de nou davant del cementiri.
2: Els voluntaris han valorat aquesta experiència.
13: Avui hem parlat amb els amics i no sé, com que abans fèiem el casal de sisè, ara ens toca aquest. Fer coses ja amb la gent gran i això, i ajudar-los.
14: Jo hi havia gent que ja la coneixia, però hi havia gent que no l'havia vist. Tu, però divertit.
15: Igual. Sí? Igual.
2: Aquest camp de treball té la particularitat que els joves d'entre 12 i 16 anys aprenen oficis tradicionals de la mà de persones adultes i sèniors del municipi.
0: Obrim plana política. El govern espanyol ha elevat fins a 72 les persones que han mort intentant travessar la frontera espanyola durant la crisi migratòria a Ceuta.
2: Han actualitzat les xifres aquest matí, mentre Europa convoca una reunió de ministres de l'Interior aquesta setmana per tractar aquest fet migratori. Ens n'informa Norma Lebrero.
16: Ja dilluns 27 de juliol es va detectar l'inici d'una situació migratòria que el delegat del govern espanyol a Ceuta ha qualificat de molt complexa. Davant l'augment de les arribades es van reforçar els dispositius d'atenció i també els recursos destinats a garantir la seguretat ciutadana. Segons ha detallat, però, els esdeveniments de dijous, que el govern considera una violació de la integritat territorial, van obligar a canviar completament l'estratègia. L'Estat va activar nous recursos i ha desplegat 3.000 efectius addicionals amb l'objectiu de recuperar la normalitat a la ciutat autònoma. Miguel Ángel Pérez Triano és delegat del govern espanyol a Ceuta.
17: El lunes 27 nos pronunciamos a través de un comunicado hablando de la necesidad de implementar de lo que era hasta el jueves una situación migratoria muy compleja. Las entradas crecían por mar y necesitábamos más recursos para atender a esas personas que llegaban y también para aumentar la seguridad ciudadana. Y se tomaron medidas.
16: Mentrestant, des de Brussel·les, el comissari europeu d'Afers Interiors i Migració, Magnus Barner, ha reiterat el suport de la Unió Europea a Espanya. En un missatge publicat a la xarxa X, ha assegurat que la protecció de les fronteres exteriors és una responsabilitat compartida i ha defensat una resposta decidida, ràpida i unitària, destacant que la solidaritat entre els estats membres és essencial. En aquest context, dimarts s'han citat els ministres de l'Interior de la Unió Europea per abordar la situació.
0: Parlem ja de successos. Una operació conjunta dels Mossos, l'Ertzaintza i la Guàrdia Civil ha permès detenir a qui busca un menor de 17 anys, membre molt actiu de la xarxa 764 a l'Estat, una organització extremista dedicada a captar i explotar menors per internet.
2: Està presumptament relacionat amb l'enviament d'amenaces a centres educatius, ajuntaments, associacions socials, organismes públics i diverses personalitats. El jove anunciava tirotejos, atacs armats i altres accions violentes que no es van arribar a produir, tot i que van generar alarma social i van obligar al desplegament de dispositius extraordinaris de seguretat, segons els Mossos. El detingut va passar a disposició judicial i compleix una mesura preventiva d'internament en un centre especialitzat.
0: I més successos, 13 persones, entre ells dos turistes espanyols, han mort aquest dissabte al Perú després d'estavellar-se una avioneta que els portava a sobrevolar les famoses línies de Nazca per causes encara desconegudes. En un accident no hi ha hagut cap supervivent.
2: Entre les víctimes mortals hi ha els dos tripulants de l'aeronau de nacionalitat peruana, més de 7 italians integrants de dues famílies i una parella espanyola i una altra d'Alemanya, segons la informació preliminar facilitada per les autoritats peruanes.
0: I encara més successos, perquè un home va resultar ferit de gravetat ahir després de caure d'un vaixell d'esbarjo i tallar-se amb l'àncora al litoral de Barcelona.
2: La unitat subaquàtica dels Mossos d'Esquadra va rescatar els dos tripulants d'aquesta embarcació recreativa i els va traslladar al port de Sant Adrià de Besòs. El sistema d'emergències mèdiques va evacuar el ferit greu a l'Hospital del Mar.
0: I parlem ara de mobilitat. Amb motiu de la posada en servei del nou enclavament electrònic d'Adif a l'estació de Castellbisbal, el servei de trens de Rodalies queda interromput entre les estacions de Martorell Centre i Molins de Rei a la línia R4 i la mateixa estació de Martorell Central i Rubí, Can Vall Honrat a la línia R8 des d'avui i fins al proper 9 d'agost.
2: Renfe ofereix servei alternatiu per carretera en aquestes dues relacions, coordinant els horaris dels autobusos amb les arribades i sortides dels trens.
0: Seguim amb més afectacions, en aquest cas a la capital. La Ronda de Dalt tindrà des de demà dilluns un carril tallat per sentit entre les sortides 5 i 6 per les obres de cobertura de la Ronda entre l'IES Vall d'Hebron i l'Avinguda Vallcarca.
2: D'acord amb el calendari previst, el carril quedarà tallat durant 3 setmanes, fins al 24 d'agost. Segons l'Ajuntament, la reducció d'un carril lent durant aquests 3 setmanes permetrà optimitzar el ritme de feina durant l'agost i minimitzar talls nocturns en el futur, ja que s'evitaran una bona part de les tasques d'implementació i desimplantació de l'obra. Concretament, es faran tasques relacionades amb les instal·lacions del futur túnel. La previsió és acabar la cobertura de la ronda a finals del 2027, amb la col·locació de les darreres peces del sostre.
0: I encara més obres a Barcelona, aquest cas a l'Avinguda Meridiana, que continuen aquest estiu amb la pavimentació dels carrils de circulació, tot aprofitant la reducció de trànsit, precisament, durant aquest mes d'agost.
2: La pavimentació afecta el tram de la Meridiana entre el carrer de Felip II i el passeig de Fabra i Puig, que es troba en obres de remodelació integral des de la primavera del 2025. Els treballs han començat aquest dissabte a l'altura del passeig de Fabra i Puig en sentit entrada i avançaran en direcció al carrer de Felip II. A partir del 8 d'agost, els treballs es traslladaran a la calçada en sentit sortida de la ciutat. Pel que fa a les afectacions en la mobilitat, els treballs afectaran especialment els busos interurbans que tenen parada a l'avinguda. D'aquesta manera, les línies afectades efectuaran la parada final a Fabra i Puig, mentre que per la Meridiana els busos només hi circularan de pas.
0: Anem amb notícies d'àmbit local. Una trucada de l'escola i una situació límit van ser el punt de partida d'un projecte que ara aspira a millorar la seguretat de milers d'infants.
2: La santcugatenca Pilar Moreno, infermera i mare d'un nen amb al·lèrgies alimentàries, ha creat Erix, una polsera pensada per facilitar la resposta en casos d'anafilaxi, una reacció al·lèrgica greu que pot posar en risc la vida. Aquest projecte ha fet recentment un pas més en la seva trajectòria. Ens ho explica des de Cugat Mèdia la Sara Vella.
18: La pulsera Erix, un dispositiu creat per la infermera i emprenedora santcugatenca Pilar Moreno per millorar la resposta davant les al·lèrgies alimentàries greus en infants, ja està disponible a totes les farmàcies de l'Estat espanyol. El preu orientatiu és d'entre 15 i 18 euros i ja s'han produït les primeres 5.000 unitats. Sentim Pilar Moreno.
19: Des del 22 de juny ja estan a la venda les farmàcies i també a través d'una web de la distribuïdora farmacèutica. Es ven a totes les farmàcies del país, de tota Espanya, i elles també, i després també a la web, que és web que es diu Dietètica Central.
18: Les pulseres Erix incorporen un codi QR que enllaça amb un vídeo explicatiu sobre com administrar l'autoinjector d'adrenalina en cas d'emergència. N'hi ha dues versions, de color verd i blau, en funció del model d'autoinjector que utilitza cada infant. L'objectiu és clar, reduir el temps de reacció davant d'una emergència.
0: I parlem ara també de memòria històrica. El Museu Termàlia de Caldes de Montbui, al Vallès Oriental, ha posat en marxa una nova ruta pels espais emblemàtics de la Guerra Civil al municipi.
2: Una iniciativa que té com a objectiu explicar com es va viure el conflicte bèl·lic entre la ciutadania. A través del web Visiteu Caldes o amb els codis QR, els usuaris podran aprendre què va succeir en els 11 indrets que inclou el recorregut. Des de Ràdio Caldes, Òscar Guijarro.
20: El Museu Termàlia ha creat una nova ruta sobre la Guerra Civil a Caldes, una iniciativa que s'ha posat en marxa coincidint amb els 90 anys de l'inici del conflicte bèl·lic. La ruta passa per 11 espais emblemàtics que van tenir un paper important durant la guerra. Les autores de la ruta són dues exprofessores de l'Institut Manolo Huguer de Caldes, Marta Barceló i Lupe Prades. Amb l'ajut de fotografies, documents i testimonis, la ruta explica la vida del municipi durant la Guerra Civil. Així ho explica la directora del Museu Termàlia de Caldes, Ana Montlleu.
21: És un tema del que li costa molt parlar i que hi ha una ferida encara molt oberta. I ens semblava que era una bona opció, tant per poder ofertar els calderins o per poder ofertar la gent que ens visiti i tingui ganes de conèixer què va passar a Caldes en aquest període.
20: Algun dels edificis que inclou la ruta són el casino, l'església de Santa Maria, la plaça de l'Àngel, el centre democràtic i progressista, els balnearis o la Vallesana, entre d'altres. L'objectiu de la proposta, oberta a calderins i a turistes, és sumar un element més a la memòria històrica de Caldes. Aquesta nova proposta està finançada per la Diputació de Barcelona en el marc del programa de Memòria Democràtica.
0: Obrim ja el bloc cultural i comencem parlant del Festival Terramar de Sitges, que va viure ahir una de les nits més esperades de la seva novena edició, amb el retorn de Sergio Dalma, que va omplir l'auditori en totes les localitats exaurides.

0: L'artista català va presentar Ritorno a Via Dalma, un espectacle que recupera l'univers musical italià que ha marcat una part destacada de la seva trajectòria i que combina amb els grans èxits del seu repertori. 15 anys després de la publicació del primer Via Dalma, el cantant torna a aquest projecte amb el seu 23è treball discogràfic. Si els anteriors àlbums estaven centrats en els grans clàssics italians, aquesta nova proposta amplia el repertori amb cançons de diferents generacions, que també van esdevenir molt populars entre el públic català i espanyol.
1: I seguim parlant de festivals, en aquest cas el Dansaneu, que celebra avui l'última jornada de la seva 35a edició després de 10 dies de programació i una quarantena de concerts i espectacles que han omplert els diferents racons de les Valls d'Àneu.
0: Ahir va ser el torn de l'Elèctrica Dharma, que va haver de portar el seu d'espectacle, la Dharma, a un pam, dins d'una església per la previsió de pluja que amenaçava el municipi d'Espot. Ens ho explica des de Lleida Televisió el Ricard Gómez.
2: La previsió de pluja ha fet canviar els plans de l'últim cap de setmana de programació del Festival Dansaneu. Un dels caps de cartell, Elèctrica Dharma, ha canviat la seva ubicació i ha realitzat aquest dissabte la seva actuació dins de l'església de Santa Llogaia, Espot, un concert acústic on no han faltat alguns dels temes principals de la banda. Un Dansaneu que entrarà a partir de l'any vinent en una nova etapa després que el Consell Cultural de les Valls d'Àneu renunciï, després de 12 anys, a tornar-lo a organitzar. La directora del festival, Ruth Martínez, justifica la decisió dient que el Dansaneu s'ha fet massa gran perquè el sostingui una entitat sense ànim de lucre.
3: El festival ha crescut molt i necessita una estructura més gran, una governança diferent que una entitat sense ànim de lucre no pot garantir. Llavors, realment, jo crec que s'ha evidenciat que el territori vol el festival. Les institucions estan per donar resposta, no, en aquesta voluntat de que hi hagi continuïtat, de portar la cultura en aquests espais pirinencs, de garantir els drets culturals de la ciutadania, singularment anauenca, però també de la molta gent que ens visita.
2: El festival val encara avui l'última nit amb l'espectacle de cloenda de la companyia La Venidera i un concert a càrrec de la banda Obeses.
1: I també parlem de castells, perquè els castellers de Vilafranca i la plaça de Vilanova es retroben amb el Castell de Déu. El primer de l'any, la colossal construcció va encapçalar una actuació sensacional dels Verds, que tot seguit van desplegar part del seu gran ventall per acabar signant un pòquer extraordinari.
0: L'èxit també es va escampar entre la resta de colles de la Diada, que també van sortir de plaça signant la seva millor actuació de la temporada. Doble gamma extra de la Jove de Tarragona, amb l'estrena inclosa del Pilar de 8 i clàssiques de 8 dels Nens del Vendrell i dels anfitrions, els Bordegassos de Vilanova.
1: Són les 2:22, anem a parlar d'esports.
4: Notícies en xarxa. Esports.
1: Comencem avui parlant de ciclisme. La ciclista d'Esplugues de Llobregat, Paula Blasi, ha pres la sortida a la segona etapa del Tour de França femení amb el mallot blanc, que la distingeix com la millor classificada menor de 25 anys.
0: Les corredores han sortit fa pocs minuts d'Aigle a Suïssa i es preveu que arribin a la meta de Ginebra cap a les 6 de la tarda. Ahir Blasi va acabar en 12a posició a 8 segons de la guanyadora de l'etapa, la neerlandesa Lorena Vives. L'altra catalana, Mireia Benito, ho va fer a 2:24.
1: Canviem d'esport. En natació artística, l'equip espanyol amb les catalanes Meritxell Ferrer i Mireia Hernández ha obtingut la segona millor puntuació a la preliminar del lliure per equips aquest matí als europeus de París.
0: La final es disputarà dilluns a la tarda. També demà la barcelonina Iris Tió buscarà un nou metall en la final de solo lliure després de sumar dues medalles de plata aquest dissabte. Primer el duet mix lliure amb el rubinenc Denis González i després el duet lliure amb la perpinyanca Lilou Lluís.
1: Ens n'anem al futbol, en aquest cas femení. Comencem amb els amistosos de pretemporada. La Lliga F, el Badalona Women, va perdre per 1-2 amb el Montpeller en un partit jugat a Peralada. La crònica del partit des de Ràdio Ciutat de Badalona, Sílvia Pujol.
5: El Badalona Women va perdre el seu primer partit de pretemporada per 1-2 contra el Montpellier. L'equip francès va marcar els dos gols a la primera meitat, mentre Paula Sánchez va anotar la diana del conjunt badaloní al minut 88. Al minut 32, després que Maria Valenzuela sortís de la seva àrea, Natàlia va xutar des de lluny per posar l'1-0 al marcador. Abans que s'acabés la primera part, Fontaine va convertir un penal provocat per Cristina Cubedo. A la segona part, l'equip badaloní va dominar més el partit. No obstant, només va poder anotar un gol al minut 88, obra de Paula Sánchez. Escoltem el tècnic Marc Ballester i les seves sensacions sobre aquest primer partit.
6: Que tant a la primera com a la segona part hem tingut coses que amb les que ens quedem i coses que ja hem començat a treballar que s'han començat a donar, i altres que, evidentment, doncs, un, per falta de treball, i dos, doncs, per també aquesta falta d'entesa entre jugadores noves, jugadores que porten temps, doncs, que hem d'anar corregint, però bueno, tenim molt de temps fins al primer partit de Lliga.
5: Els propers partits del Badalona Women es jugaran a Salou els dies 6 i 7 d'agost. Els rivals seran el Bristol City i el Villarreal.
1: Més amistosos en aquest cas de futbol masculí. Unió Esportiva Olot i Nàstic van empatar a un en l'amistós solidari disputat ahir al vespre en benefici de Càritas Garrotxa. A la crònica d'aquest partit des d'Olot Televisió, Francesc Fernández.
7: El conjunt de Roger Vidal va sortir reforçat del partit davant el Nàstic de Tarragona, empatant a un gràcies a un gol de Mario Rodríguez a la primera part, que va ser contrarrestat pel de Joan Proens al segon temps. L'equip visitant va ser dominador durant gran part del partit, però la solidesa defensiva i la gran actuació de Jordi Saucedo van evitar que el partit es decantés cap al bàndol visitant. El tècnic de l'Olot, Roger Vidal, destaca la importància de no perdre aquests partits i sortir en sensacions positives en un partit que va anar de menys a més pels interessos olotins.
8: Hem pogut fer dos equips a la primera i a la segona part, s'han vist coses diferents. A la primera part hem patit més, a la segona hem estat més ordenats defensivament, ho hem tingut més clar i sobretot amb joc.
7: L'Olot jugarà el seu pròxim amistós diumenge que ve a les 9 de la nit, davant l'acabat d'ascendir a segona divisió Centre d'Esport Sabadell.
1: I aquest dilluns comença el municipal del Guinardó la 40a edició del Torneig d'Històrics del Futbol Català.
0: El duel entre l'Hospitalet, vigent campió, i el Sants obrirà foc al grup 1 amb el Reus de segona federació a l'espera per al segon i tercer partit. L'edició femenina del torneig es farà del 3 al 6 de setembre.
1: Doncs fins aquí el Notícies en Xarxa, edició migdia, que fa possible darrer nostre a la producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons que us ha parlat Adrià Jurado i un servidor, Eduard París. Passeu un bon diumenge.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.

0: Aquest estiu, tira't de cap a la teva ràdio local.
1: L'univers infinit. Agrupació Astronòmica de Sabadell.
2: Els satèl·lits petits de Júpiter. Actualment coneixem 79 satèl·lits de Júpiter, els 4 principals o galinians, i 75 satèl·lits molt més petits. Dels 75 satèl·lits petits, 4 són regulars i la resta irregulars. Els 4 regulars són els més interiors, tenen òrbites directes, es mouen en el mateix sentit que els satèl·lits grans, quasi circulars i no gaire inclinades respecte del pla equatorial de Júpiter. S'anomenen Metis, Adrastae, Amaltea i Tebe. Són font de la pols que construeixen els seus anells. Els satèl·lits irregulars estan molt més lluny del planeta que els 4 satèl·lits galineans. Les seves òrbites són directes o retrògrades, tenen inclinacions elevades i grans excentricitats. Aquestes llunes probablement van ser capturades per Júpiter i algunes d'elles encara no tenen un nom oficial. S'han dividit per famílies segons les seves òrbites. Les famílies són Temisto, és una sola lluna i és la lluna regular més interior amb òrbita directa. El grup Himàlia, es tracta d'un grup de 7 satèl·lits, on destaca Himàlia, Leda, Listea i Elara, també tenen òrbites directes. Carpo, que és una altra lluna solitària i d'òrbita directa, S/2016J2 és una altra lluna solitària i directa. El grup Karma és un grup de 19 satèl·lits de moviment retrògrad, és molt homogeni pel que fa al seu color vermell pàl·lid i es creu que s'originà del trencament d'un asteroide troià. El grup Ranquer és un altre grup de moviment retrògrad, conté 21 satèl·lits, la majoria dels quals apareixen grisos. Es creu que s'haurien format a partir del trencament d'un asteroide capturat. I el grup de Pacifae és un altre grup dispers de 21 satèl·lits. Els seus colors varien significativament del vermell al gris.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Bon dia, són 2:45, us parla Eduard París.
2: Notícies en xarxa, edició migdia.
1: Cinc mitjans aèris dels bombers treballen des de primera hora del matí en l'extinció de l'incendi forestal declarat divendres a Senet, al municipi de Vilaller, a la comarca de l'Alta Ribagorça.
3: A més, els agents rurals mantenen actiu el pla Alfa per risc d'incendis, avui amb una cinquantena de municipis en el nivell 4 de risc màxim. Tots ells es concentren en 10 comarques de Ponent i la Catalunya Central.
1: Repassem ara la resta de titulars que ens deixa la jornada. Adrià Jurado, bon dia.
4: Bon dia, Eduard.
1: Després de setmanes de temperatures extremes, Catalunya encadenarà a partir de demà una nova onada de calor, una situació que, per cert, pot acabar passant factura al nostre organisme.
3: Precisament anem a conèixer la previsió del temps per les properes hores. Marc Jaureguizar, bon dia.
5: Hola, què tal? A primeres hores del matí d'aquest diumenge teníem unes temperatures ja prou elevades a bona part de la costa catalana, concretament a la Costa Daurada i també al Delta de l'Ebre. Les mínimes no han baixat dels 24 a 25 graus i, per tant, una altra nit de mal dormir. En general, les mínimes a tota la costa han estat elevades després d'un matí que ha estat molt assolellat. Sí que és cert que a la Costa Daurada i a les Terres de l'Ebre aquests núvols que ens hem despertat els han costat més de trencar-se. Aquestes hores del migdia les temperatures són les principals protagonistes i és que es tornen a ser elevades amb aquesta xafogó ben marcada a tota la costa i esperem assolir els 40 graus a punts del nord del Pla de Lleida i també del sud de la Noguera. Pendents també de les precipitacions que tindran lloc de cara a aquestes properes hores al Pirineu més occidental, no descartant també que puguin afectar el Pirineu oriental i que puguin anar acompanyades de tempesta i descarregar amb molta intensitat. Demà, dilluns, ambient molt més tranquil al matí i ruixats seran molt més extensos de cara a la tarda. Ho anirem seguint aquí la xarxa. Que tingueu bona tarda.
1: I el govern espanyol ha elevat fins a 72 les persones que han mort intentant travessar la frontera espanyola a la crisi migratòria de Ceuta.
3: Han actualitzat xifres aquest matí, mentre Europa convoca una reunió de ministres de l'Interior aquesta setmana per tractar el tema migratori.
1: I en successos, una operació conjunta dels Mossos, l'Ertzaintza i la Guàrdia Civil ha permès detenir a Guipúscoa un menor de 17 anys, membre molt actiu de la xarxa 764 a

0: Escoltant el Notícies en xarxa, edició migdia, darrere nostra, la producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons, Adrià Jurado i jo mateix, Eduard París. 5 mitjans aeris dels bombers treballen des de primera hora del matí en l'extinció de l'incendi forestal declarat divendres a Senet, al municipi de Vilaller, a la comarca de l'Alta Ribagorça.
1: El foc segueix actiu i ha cremat 37 hectàrees en una zona d'alta muntanya molt vertical i de difícil accés. I ahir al vespre va coronar la carena una cota de 2.300 metres. Un segon focus a 900 metres del principal hauria cremat 7 hectàrees més i també segueix actiu.
0: La verticalitat del terreny i la manca d'accessos fan que no es pugui treballar tirant línies d'aigua ni fer-hi tasques manuals, és a dir, que no es poden desplegar els bombers a peu i, per tant, cal contenir l'incendi amb mitjans únicament aeris. Durant la nit s'ha estat revisant el perímetre i sobrevolant la zona amb drons.
1: De moment, les flames no han superat els eixos de contenció planificats per evitar, entre d'altres, que entri al Parc Nacional d'Aigüestortes i Estany de Sant Maurici. En tot cas, des del cos avancen que probablement l'incendi es mantindrà actiu dies a causa de la complexitat de les tasques d'extinció.
0: I per la seva banda, el cos d'agents rurals manté actiu el Pla Alfa per risc d'incendis precisament avui, amb una cinquantena de municipis al nivell màxim de risc. Tots ells es concentren en 10 comarques de Ponent i la Catalunya Central.
1: A més, hi ha 220 municipis catalans més en nivell 3, en aquest cas repartits en 23 comarques catalanes. Pel que fa al tancament d'espais naturals, hi ha 4 entorns amb l'accés tancat. Són la Baronia de Rialb, Montsec de Rúbies, Montsec d'Ares i la Ribera Salada, tots 4 al Prepirineu i Aidatà.
0: Després de setmanes de temperatures extremes, Catalunya encadenarà a partir de demà una nova onada de calor, una situació que pot acabar passant factura al nostre organisme.
1: Els professionals sanitaris ens donen un seguit de consells per afrontar la calor i què fer en cas de patir un cop de calor. Ens n'informa Carme de Fez.
2: Els professionals sanitaris insisteixen que la millor manera de prevenir els efectes de la calor és evitar l'exposició al sol durant les hores centrals del dia i mantenir una bona hidratació. Recorden, a més, que cal extremar les precaucions amb els col·lectius més vulnerables, especialment les persones majors de 75 anys, els infants menors de 4 i els pacients amb malalties cròniques. Clara Olmo és infermera pediàtrica del CAP de Sant Andreu de la Barca.
3: Primer de tot, evitar les hores de sol. Hem d'evitar sortir de casa a partir de les 11 del matí fins a les 5-6 de la tarda. D'acord? Si sortim a aquelles hores, hem d'intentar anar per l'ombra. Hem d'intentar dur un barret, portar roba clareta, de cotó, transpirable. Però el més important és hidratar-nos correctament. L'ideal per hidratar-nos és l'aigua. Les begudes ensucrades i segons quins reposadors d'electrolits poden anar bé de forma puntual, però el que necessitem és aigua en el nostre cos.
2: Una hidratació insuficient pot derivar en un cop de calor, una situació que requereix una actuació ràpida. Cristina Forgas, infermera del CAP Bajamar de Vilanova i la Geltrú, explica quins són els primers passos que cal seguir davant d'aquesta emergència.
4: La pell ja no sua, està vermella, molt calenta, però ja no hi ha suor, això és una cosa estranya. Si veiem símptomes d'aquest tipus, això ens ha d'alertar que aquella persona realment està fent un cop de calor i que és una urgència mèdica. Trucar al 061, agafar aquesta persona, treure-la de la font de calor, si està al carrer, en un lloc on està tocant el sol, posar-la davant d'un ventilador, refredar-la amb aigua, mai donar-li líquids, perquè, com hem dit, si poden haver-hi símptomes com les nàusees o els vòmits, el fet d'haver pres líquids a aquesta persona li podria comprometre la salut. Si aquesta persona perd el coneixement, l'hem de posar de costat, i si la persona para de respirar, iniciar les maniobres de ressuscitació.
2: En el darrer episodi d'altes temperatures, el Servei d'Emergències Mèdiques va atendre una quarantena de persones per incidències relacionades amb la calor.
0: Seguim parlant d'aquesta calor extrema, en aquest cas perquè ha tornat a provocar importants pèrdues al sector del musclo. La mortalitat es va avançar al juny i el portaveu de la Federació de Productors de Moluscos del Delta de l'Ebre, Gerardo Bonet, explica que els productors s'adapten com poden a aquest nou context climàtic.
5: Estem intentant fer la campanya més curta, intentar començar més pronta, però clar, a la començar més pronta també estem limitats, que el que mana és la qualitat del múscul. No pots començar quan vols tu, sinó que quan el múscul està bé per poder-lo treballar. I estem en este condicionant. Enguany ja van a començar pràcticament a primers d'abril, però doncs així, pues, abans acabaven, jo fa l'any 2010 van acabar el 24 de setembre, enguany vaig acabar el 8 de juliol, perquè veies la diferència que hi ha. O sigui, ja estem fent tot el possible per part nostra.
1: De mitjana, les pèrdues s'eleven al 20%, uns 500.000 quilos, però hi ha productors que han patit

0: pèrdues de fins al 80% de la collita. El canvi climàtic fa anys que impacta en el sector, que tot i avançar i escurçar la campanya, ha passat de produir més de 4 milions de quilos de musclo a recollir-ne només 2,5 milions. A més, són ja 3 de 4 campanyes en què la cria se'ls mor en un mar reescalfat i l'han de comprar a altres països amb el sobrecost de producció que això suposa.
1: I d'altra banda, després d'uns mesos en funcionament, Ogassa, al Ripollès, ha inaugurat oficialment la seva nova estació meteorològica.
0: Un equipament de gran rellevància, ja que, segons els experts, serà una eina clau per estudiar els efectes del canvi climàtic, especialment aquest augment de les temperatures. A més, la seva ubicació també destaca perquè el municipi es troba dins de la zona amb més dies de tempesta per any de tot Catalunya. Ens n'informa des de Ràdio Ripoll, Carolina Ríos.
2: El municipi d'Ogassa ja disposa de la seva pròpia estació meteorològica, un projecte que neix gràcies a la col·laboració conjunta entre el meteoròleg Eloi Codormí, l'Ajuntament d'Ogassa i Meteoguilleries. Aquest equipament permetrà mesurar les dades de temperatura, la humitat o la precipitació acumulada al municipi. Escolteu el director de Meteoguilleries, Lluís Solanes.
3: Partint d'informació en temps real, per generar també una base de dades històrica que permet en el futur fer treballs de recerca i investigació i saber quin clima tens, això és molt important. I aleshores també, sobretot per aquest aspecte de que la informació meteorològica cada dia és més important i més rellevant.
2: Més enllà de registrar les dades del dia a dia, la nova estació serà una eina de gran utilitat per analitzar els efectes del canvi climàtic, ja que aquesta informació permetrà estudiar l'evolució dels diferents fenòmens. Així ho explica Eloi Codormí.
4: Un temps que el clima està canviant de manera molt ràpida, que estem tenint cada vegada més fenòmens extrems, mesurar aquests fenòmens serà la millor manera de decidir en un futur si necessitem noves instal·lacions, si hem de fer gestió forestal, i també tenim unes dades que ens ajudaran a prendre millor aquestes decisions. Per tant, jo crec que és molt, molt positiu.
2: El municipi també disposa d'una càmera que facilitarà el seguiment, per exemple, de la cota dels núvols i també de la cota de neu.
1: I el govern espanyol ha elevat fins a 72 les persones que han mort intentant travessar la frontera espanyola durant la crisi migratòria a Ceuta.
0: Han actualitzat les xifres aquest matí mentre Europa convoca una reunió de ministres de l'Interior aquesta setmana per tractar aquest fet migratori. Ens n'informa Norma Lebrero.
5: Ja dilluns 27 de juliol es va detectar l'inici d'una situació migratòria que el delegat del govern espanyol a Ceuta ha qualificat de molt complexa. Davant l'augment de les arribades es van reforçar els dispositius d'atenció i també els recursos destinats a garantir la seguretat ciutadana. Segons ha detallat, però, els esdeveniments de dijous, que el govern considera una violació de la integritat territorial, van obligar a canviar completament l'estratègia. L'Estat va activar nous recursos i ha desplegat 3.000 efectius addicionals amb l'objectiu de recuperar la normalitat a la ciutat autònoma. Miguel Ángel Pérez Triano és delegat del govern espanyol a Ceuta.
6: El lunes 27 nos pronunciamos a través de un comunicado hablando de la necesidad de implementar de lo que era hasta el jueves una situación migratoria muy compleja. Las entradas crecían por mar y necesitábamos más recursos para atender a esas personas que llegaban y también para aumentar la seguridad ciudadana. Y se tomaron medidas.
5: Mentrestant, des de Brussel·les, el comissari europeu d'Afers Interiors i Migració, Magnus Barner, ha reiterat el suport de la Unió Europea a Espanya. En un missatge publicat a la xarxa X, ha assegurat que la protecció de les fronteres exteriors és una responsabilitat compartida i ha defensat una resposta decidida, ràpida i unitària, destacant que la solidaritat entre els estats membres és essencial. En aquest context, dimarts s'han citat els ministres de l'Interior de la Unió Europea per abordar la situació.
1: Parlem ara de successos. Una operació conjunta dels Mossos, l'Ertzaintza i la Guàrdia Civil ha permès detenir a Guipúscoa un menor de 17 anys, membre molt actiu de la xarxa 764 a l'Estat, una organització extremista dedicada a captar i explotar menors per internet.
0: Està presumptament relacionat amb l'enviament d'amenaces a centres educatius, ajuntaments, associacions socials, organismes públics i diverses personalitats. El jove anunciava tirotejos, atacs armats i altres accions violentes que no es van arribar a produir, tot i que van generar alarma social i van obligar al desplegament de dispositius extraordinaris de seguretat, segons informen els Mossos. El detingut va passar a disposició judicial i compleix una mesura preventiva d'internament a un centre especialitzat.
1: I més successos, perquè 13 persones, entre ells dos turistes espanyols, han mort aquest dissabte al Perú en estavellar-se una avioneta que els portava a sobrevolar les famoses línies de Nazca per causes encara desconegudes, en un accident on no hi ha hagut cap supervivent.
0: Entre les víctimes mortals hi ha els dos tripulants de l'aeronau de nacionalitat peruana, a més de 7 italians, integrants de dues famílies i una parella alemanya i la citada parella espanyola, segons la informació preliminar facilitada per les autoritats peruanes.
1: I encara més successos, un home va resultar ferit de gravetat aquest dissabte després de caure d'un vaixell d'esbarjo i tallar-se amb l'àncora al litoral de Barcelona.
0: La unitat subaquàtica dels Mossos d'Esquadra van rescatar els dos tripulants d'aquesta embarcació recreativa i els va traslladar al port de Sant Adrià del Besòs. El sistema d'emergències mèdiques va evacuar el ferit greu a l'Hospital del Mar.
1: Parlem ara de la Setmana Mundial de la Lactància Materna. El dolor durant les primeres preses, les expectatives massa altes i la manca de suport especialitzat continuen sent alguns dels principals obstacles perquè moltes dones puguin viure la lactància com desitgen.
0: Amb motiu de la Setmana Mundial de la Lactància Materna, Cugat Mèdia conversa amb diverses professionals de la salut per conèixer els principals reptes que afronten les mares durant aquest procés.
7: Tant les llevadores com les assessores de lactància coincideixen que una bona preparació durant l'embaràs i un bon acompanyament durant les primeres setmanes del postpart són claus per prevenir dificultats i aconseguir la lactància desitjada. Mentre que per al nadó la lactància materna és un procés instintiu perquè neix amb el reflex de succió, a la mare ningú no li ha ensenyat a donar el pit. Dolor, dubtes, clivelles o la sensació de no estar fent les coses bé són algunes de les dificultats amb què es troben moltes dones després de donar llum. La infermera i assessora certificada de lactància, Anna Vela, destaca la solitud amb què sovint les dones viuen el postpart.
8: Les dones doncs, estem molt soles, perquè del part de l'embaràs és com que tothom en parla, tothom té aquella necessitat d'aprendre a parir. Però de la lactància, després, no, quan et donen el teu nadó i estàs allà, no, en aquella habitació sola, què passa?
7: La professional afirma que encara queda camí per recórrer, perquè totes les mares rebin el suport que necessiten. Vela reclama que els hospitals incorporin consultores acreditades en lactància i més professionals especialitzades.
1: I parlem ara de comerç local, en aquest cas a la demarcació de Tarragona. Els comerços tarragonins tanquen el primer tram de les rebaixes d'estiu que asseguren ha estat productiu.
0: A més, uns 600 establiments de la ciutat han actuat com a refugi climàtic, un fet que els ha donat visibilitat de cara als potencials compradors. Ens dona tots els detalls des de Tarragona Ràdio, Tere Ortega.
9: La presidenta de Pimec Comerç Tarragona, Estefania García, ha explicat a Tarragona Ràdio que el fet d'haver impulsat una mesura per ajudar la gent a aixoplugar-se de les altes temperatures s'ha acabat convertint en un plus per la promoció de les vendes aquest estiu als comerços de la ciutat. Tot plegat ha afavorit les vendes en una campanya de rebaixes on els hàbits han canviat, segons admeten els comerciants. La gent ja no espera el període de descomptes perquè n'hi ha al llarg de l'any.
10: Les rebaixes aquest any ha sigut molt productives. La veritat és que els estocs i el que s'està tenint ara mateix és tot sortida i la veritat que és molt positiu de poder tenir tant les rebaixes com un valor afegit d'un refugi climàtic i fer aquesta sinergia, no? i aquesta voluntat de donar el servei a l'usuari final.
9: 600 establiments a la ciutat s'han adherit a la campanya de refugis climàtics que ha buscat reforçar el paper del petit comerç i apropar-lo a ciutadans i turistes.
1: Obrim ja el bloc cultural i comencem parlant de música. Miqui Núñez va oferir un concert ple d'energia i bon ambient al Festival Cap Roig en una actuació marcada per la proximitat amb el públic i un repertori que va combinar alguns dels seus grans èxits amb temes més recents.

0: Amb les entrades exaurides, l'artista va demostrar una vegada més la seva capacitat per connectar amb els assistents gràcies a la seva espontaneïtat i al seu estil fresc i optimista. La vetllada va estar marcada per un ambient festiu amb el públic cantant i gaudint, de principi a fi, d'un espectacle dinàmic i emotiu en un dels escenaris més emblemàtics de l'estiu.
1: Marxem ara al Dansaneu, que celebra avui l'última jornada de la 35a edició després de 10 dies de programació i una quarantena de concerts i espectacles que han omplert els diferents racons de les Valls d'Àneu.
0: Ahir va ser el torn de l'Elèctrica Dharma, que va haver de traslladar el seu espectacle, la Dharma a un pam, a dins d'una església per la previsió de pluja que amenaçava el municipi d'Espot. Ens ho explica des de Lleida Televisió el Ricard Gómez.
2: La previsió de pluja ha fet canviar els plans de l'últim cap de setmana de programació del Festival Dansaneu. Un dels caps de cartell, Elèctrica Dharma, ha canviat la seva ubicació i ha realitzat aquest dissabte la seva actuació dins de l'església de Santa Llogaia, a Espot, un concert acústic on no han faltat alguns dels temes principals de la banda. Un Dansaneu que entrarà, a partir de l'any vinent, en una nova etapa després que el Consell Cultural de les Valls d'Àneu renunciï, després de 12 anys, a tornar-lo a organitzar. La directora del festival, Ruth Martínez, justifica la decisió dient que el Dansaneu s'ha fet massa gran perquè el sostingui una entitat sense ànim de lucre.
3: El festival ha crescut molt i necessita una estructura més gran, una governança diferent que una entitat sense ànim de lucre no pot garantir. Llavors, realment, jo crec que s'ha evidenciat que el territori vol el festival. Les institucions estan per donar resposta, no, en aquesta voluntat de que hi hagi continuïtat, de portar la cultura en aquests espais pirinencs, de garantir els drets culturals de la ciutadania, singularment anauenca, però també de la molta gent que ens visita.
2: El festival encara avui l'última nit amb l'espectacle de cloenda de la companyia La Venidera i un concert a càrrec de la banda Obeses.
1: Són les 2:49, moment de parlar d'esports.
4: Notícies en xarxa. Esports.
1: Comencem parlant de ciclisme. La ciclista d'Esplugues de Llobregat, Paula Blasi, ha pres la sortida de la segona etapa del Tour de França femení amb el mallot blanc que la distingeix com la millor classificada menor de 25 anys.
0: Les corredores han sortit ja farà una mitja hora d'Aigle a Suïssa i es preveu que arribin a la meta de Ginebra cap a les 6 de la tarda. Ahir Blasi va acabar en 12a posició, a 8 segons de la guanyadora de l'etapa, la neerlandesa Lorena Vives. L'altra catalana, Mireia Benito, ho va fer a 2 minuts i 24 segons.
1: Parlem també de natació artística. L'equip espanyol amb les catalanes Meritxell Ferrer i Mireia Hernández ha obtingut la segona millor puntuació a la preliminar del lliure per equips aquest matí als europeus de natació de París.
0: La final es disputarà demà dilluns a la tarda. També demà la barcelonina Iris Tió buscarà un nou metall a la final de solo lliure després de sumar dues medalles de plata ahir dissabte. Primer en el duel mix lliure amb el rubinenc Denis González i després el duet lliure amb la de Perpinyà, Lilu Lluís.
1: Parlem ja de futbol, amistosos de pretemporada aquest dissabte. Empat de l'Espanyol, en aquest cas a 3 gols davant del Middlesbrough, en el que és el segon partit dels blanquiblaus de la seva gira per Anglaterra.
0: Els gols de l'equip blanquiblau els va fer Marcos Fernández, Dolan i Javi.
1: També va jugar el Girona, en aquest cas que va perdre per 1-4 davant l'Arsenal al trofeu Costa Brava, també en un partit disputat ahir a Montilivi.
0: El gol dels gironins va ser obra d'Arnau.
1: I també a la segona divisió, el Sabadell i l'Andorra van empatar a 0 en l'amistós disputat al CAR de Sant Cugat. La crònica del partit des de Ràdio Sabadell, Sergi Parc.
5: Empat sense gols en l'amistós de la pretemporada disputat entre el Centre d'Esport Sabadell i l'Andorra, dos equips que enguany es retrobaran a la Lliga Hypermotion. Un partit disputat al CAR de Sant Cugat a porta tancada i que va tenir molt poques ocasions. Això sí, molta intensitat, molta competitivitat i fins i tot alguna picabaralla entre dos equips que van voler buscar la victòria i es van prendre l'enfrontament seriosament. És el que destaca precisament el tècnic arlequinat Ferran Costa.
6: Crec que és un partit que ens serveix en la nostra preparació, que ens suma, Hem de ser conscients doncs, de que tenim un repte molt gran per endavant, de que encara ens queda molt per fer, tant a nivell de plantilla com a nivell de preparació, i el que hem de garantir és poder ser competitius per tindre aquest temps en la competició, d'anar consolidant coses, d'anar trobant la nostra millor versió.
5: El pròxim compromís del centre d'esports serà contra un altre rival de segona divisió, el Girona, el pròxim divendres.
1: Més amistosos, Unió Esportiva Olot i Nàstic de Tarragona van empatar un en l'amistós solidari disputat ahir al vespre en benefici de Càritas Garrotxa.
0: Roger Vidal, entrenador de l'Olot, creu que l'equip ha sortit reforçat.
7: Hem pogut fer dos equips a la primera i a la segona part, s'han vist coses diferents. A la primera part hem patit més, a la segona hem estat més ordenats defensivament, ho hem tingut més clar, i sobretot amb joc, no? La primera part sí que ens ha atacat molt el Nàstic, però venia perquè l'Olot no era capaç de ser protagonista en bola o de fer durar les jugades.
1: Per la seva banda, el Sant Andreu va empatar a un gol contra l'Espanyol B a la Dani Hark en el segon test de la pretemporada. El Reus Redis, en aquest cas, també va empatar 0 davant el Manresa. Precisament la crònica del partit dels reusencs des de la nova ràdio, Aleix Pérez.
8: Empat sense gols en el primer partit de l'era d'Idual Bacar al capdavant del Reus Futbol Club Redis. L'entrenador Logi Negra ha posat per alinear dos ondes diferents a cada part amb la voluntat de donar minuts a tots els integrants de la plantilla. Durant la primera part, el més destacat ha estat una centrada de Marfè que ha refusat la defensa visitant. Ja a la segona, el protagonisme ha estat per Miquel Ustrell, que ha disposat de fins a tres ocasions per anotar gol, però bé per fora de joc o per centímetres, el marcador no s'ha mogut. Escoltem a Idual Bacar.
9: Crec que jo no sé ho ha anat tot... Hi ha molta calor, hem fet dos onzes, hem mesclat molts jugadors, inclús jugadors han jugat fora de la seva posició, i en línies generals estic molt content del rendiment de l'equip.
8: Els reusencs disputaran aquest dilluns la fase de grups del torneig històric en el qual s'enfrontaran amb l'Hospitalet i els Sants.
1: Més partits, el Barça B rep avui el Tona a les 6 de la tarda a la ciutat esportiva Joan Gamper.
0: Un partit que podreu seguir per la xarxa Més.
1: I per la seva banda, l'Escala va superar per 3-1 el Badalona al municipal Nou Miramar. La crònica d'aquest partit des de Ràdio L'Escala, Ivan García.
10: Primera victòria de la pretemporada del Futbol Club L'Escala per 3-1 contra el Badalona. Els badalonins, però, van trencar l'empat a 0 inicial amb el gol de José Rodríguez, però els locals van capgirar el resultat amb els encerts de Marc Sunyer, Musa i Andy López. Són declaracions de l'Escala en Guillem Falgueres quan falta pràcticament un mes pel debut a la Lliga.
11: Molt dura, molt dura. Jo ara serà el tercer any que competeixo aquesta categoria. El primer any hi havia equips com el Reus, però aquest any i l'any passat no es queden enrere, amb equips com avui mateix el Badalona, que són projectes molt grans, de ciutats grans, amb afició. L'Hospitalet també és un gran projecte, Vilanova i la Geltrú.
10: Aquest ha estat el segon partit amistós de l'Escala i també del Badalona, dos equips que coincidiran a la Lliga de la Tercera Federació.
1: També amistosos de futbol femení, el Badalona avui va perdre per 1-2 amb el Montpellier francès en un partit jugat a Peralada.
0: El gol del Badalona Women el va fer Paula Sánchez en el minut 88. La jugadora, Lauri, valorava la lluita de l'equip davant un marcador advers.
12: Creo que va a ser un equipo que se recomponga ante todo. Íbamos perdiendo 0-2, pero el equipo no ha dejado de competir y creo que es una de las cosas que vamos a hacer durante todo el año. Creo que esa garra y esa competitividad se ve en cada entrenamiento y eso es muy positivo y a seguir creciendo como equipo y no bajar los brazos en ningún momento.
1: També tenim bàsquet. El Manresa ha anunciat el 12è fitxatge de la temporada. Es tracta de l'ala pivot nord-americà, Tymy Allen.
0: El jugador de 26 anys i 1,98 m d'alçada arriba procedent del PAOK grec.
1: I acabem amb la selecció catalana d'hoquei herba, que va perdre per 2-8 contra la Xina ahir dissabte en el segon dels amistosos que juguen aquests dies a Terrassa.
0: El primer va acabar amb victòria catalana per 2-0.
1: Fins aquí el Notícies en Xarxa, edició migdia, que fa possible darrere nostra la producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons que us ha parlat Adrià Jurado i un servidor, Eduard París. Gràcies per escoltar-nos i passeu un molt bon diumenge.

Ara i sempre, un programa d'informació sardanisca realitzat pel Foment de la Sardana de Rubí, dirigit i presentat per Josep Puigventós. Ara i sempre, cada diumenge, de 10 a 11 del matí.

Salutacions cordials i sigueu benvinguts al programa Ara i Sempre, el programa d'informació sardanista de Ràdio Rubí. Col·labora en la informació Infosardana, un servei de Som Sardana.

Començarem el programa número 2141, corresponent avui diumenge 2 d'agost de 2026, festa de la Mare de Déu dels Àngels, tot escoltant la sardana del mestre Pau Marons, que porta per títol L'Ermita dels Àngels, sardana que ens interpreta la cobla La Principal

Comencem l'agenda sardanista d'avui diumenge amb el detall dels aplecs. A Ribes de Freser, a la plaça del Mercat, celebració del 40è aplec de la sardana del Pirineu. Serà amb sessions de matí a 11:15 i tard a 16:00. I prendran part les cobles Ciutat de Girona, Juvenívola de Sabadell i Marinada. I a Mollà, al Parc Municipal Francesc Vinyes, celebració del 26è aplec de la sardana. Serà a partir de 16:45 de la tarda amb les cobles Lluís Oscobla, Sant Jordi Ciutat de Barcelona i Ciutat de Cornellà. I pel que fa a les ballades de sardanes, ja han anunciades les següents. Aquest matí a les 12 a Beuda, a la plaça, amb la cobla Foment del Montgrí. A Puigcerdà, a motiu de la Festa Major d'Age, amb la cobla Ciutat de Manresa. A la Garriga, al Teatre del Patronat, concert vermut de Festa Major. Narcisa Freixes, de Sabadell, a la Garriga. I prendrà part la cobla Maricel. A 12:45, ballada a Begú, a Esclanyà, amb la cobla La Principal de Porqueres. A la 1 del migdia, a Banyoles, al carrer de Sant Martirià, amb la cobla La Principal de Banyoles, i a les Cabanyes, a la plaça de l'Ajuntament, amb la cobla Contemporània. A la tarda, a partir de 16:45, ballades de sardanes a Pesillà de la Ribera, a la Catalunya Nord, a la plaça de la Nació, amb la cobla Mil·lenària. A les 6 de la tarda, a Viladamat, a la plaça de l'Església, amb la cobla La Principal de Banyoles. A Sant Joan de les Abadesses, al passeig del Comte Guifré, amb la cobla La Principal d'Olot. A 6:45 de la tarda, a Mollet de Peralada, al pati, amb la cobla Genisenca. A Sant Hilari Sacalm, a la plaça del Doctor Gravalosa, amb la cobla La Moreneta. A Lleida, a la plaça dels Ferroviaris, amb la cobla Tàrrega. I a Alella, a la plaça de l'Ajuntament, amb la cobla Ciutat de Manresa. A la tarda, a partir de les 7, a Biure, a la plaça, amb la cobla Vila de la Jonquera. A l'Esquirol, a la plaça Nova, amb la cobla Canigó. Al Vendreny, a la Rambla, amb la cobla Mediterrània. A 7:45 de la tarda, a Sant Pol de Mar, a la plaça de la Punta, amb la cobla La Flama de Farners. A Malgrat de Mar, al parc de Can Campassol, amb la cobla Ciutat de Granollers. A la Seu d'Urgell, a Castell i Ciutat, amb la cobla Juvenil Ciutat de Solsona. A Cervera, a la plaça Major, amb la Vell Puigcobla. A Blanes, al Banc dels Músics, amb la cobla Xaloc. A Pineda de Mar, a la plaça de les Mèlies, amb la Principal del Llobregat. A Caldes de Malavella, a la plaça de l'Església, amb la cobla Ciutat de Terrassa. A Castelldefels, a la plaça de l'Església, amb la cobla Vila d'Olesa. A Andorra la Vella, a la plaça del Poble, amb la cobla La Principal de la Bisbal. I a Calella, al passeig de Manuel Puigvert, amb la Bisbal Jove. A les 8 de la tarda, a Bellpuig, a la plaça de Ramon Folc, al parc, amb la cobla 11 de setembre. A Palamós, a la plaça de Sant Joan, amb la cobla Foment del Montgrí. A Agramunt, a la plaça del Mercadal, amb la Reu Jove. A Premià de Dalt, a la Societat Cultural Sant Jaume, amb la cobla Baix Llobregat. I a Sant Feliu de Guíxols, al Passeig del Mar, amb la cobla Els Rossinyolets. A les 9 del vespre, ballada de sardanes a la Garriga, a la plaça de l'Església, amb la cobla Contemporània. I a les 10 del vespre, a Calonge i Sant Antoni, a la plaça de Catalunya, ballada amb la cobla La Principal de Banyoles. I escoltem ara una sardana del mestre Vicenç Bou. És la que porta per títol Angelina i ens la interpreta la cobla La Principal del Llobregat.

Per la cobla, la principal del Llobregat, acabem d'escoltar la sardana Angelina, del mestre Vicenç Bou i Geli. Continuem amb l'agenda sardanista. Per demà dilluns, 3 d'agost, s'anuncien ballades de sardanes a Andorra la Vella, a la plaça del poble, a les 12 del migdia i a les 7 de la tarda, i prendrà part la cobla, la principal de la Bisbal. A 3:15 de la migdia, a la Llacuna, a la plaça Major, amb la cobla Terres de Marca. A Sant Pere de Riu de Bitlles, a la 1, al Centre Cultural, amb la cobla Contemporània. A la tarda, ballades de sardanes a Camprodon, amb la cobla Ciutat de Girona. A les 6 de la tarda, a Pardines, a la plaça del Pedró, amb la cobla La Principal de Banyoles. A Cervelló, amb la cobla Contemporània. A les 9 de la vespre, a la Bisbal d'Empordà, al passeig de Marimon Espré, amb la cobla Baix Empordà. A Perpinyà, a la Catalunya Nord, a la plaça de la Gambeta, amb la cobla Mil·lenària. A 9:45 de la vespre, a Olesa de Montserrat, a la plaça de la Sardana, amb la cobla Vila d'Olesa. I a les 10 del vespre, a Tremp, a la plaça de la Creu, amb la cobla Vents de Riella, i a Santa Coloma de Farners, a la plaça de Farners, amb la cobla La Flama de Farners. Per al dimarts, 4 d'agost, ballades de sardanes a les 7 de la tarda a Llafranc, al Pont de la Riera, amb la cobla La Flama de Farners. A 8:15 de la tarda, a Torroella de Montgrí, a la plaça de la Vila, amb la cobla La Principal de Banyoles. A les 9 del vespre, a Sant Cebrià del Rosselló, a la Catalunya Nord, a la plaça de la República, amb la cobla Mil·lenària. I a les 10 del vespre, a Puigcerdà, a la plaça de Cabrinetti, amb la cobla Foment del Montgrí, i a Palamós, a la plaça de Josep Sarquella, festival amb so de cobla. A les 10 del vespre, concert amb la Simfònica de Cobla i Corda de Catalunya. Per al dimecres, 5 d'agost, a les 6 de la tarda, ballada de sardanes a Molló, a la plaça dels Estudis Espinalvell, amb la cobla La Principal d'Olot. A 6:45 de la tarda, a Sitges, a l'ermita del Vinyet, amb la cobla La Sitgetana. A 9:45 del vespre, a Hostalric, a la plaça de la Sardana, davant de les escoles, amb la cobla La Principal de Banyoles. A les 10 del vespre, a Palamós, a l'Arbreda, 26è concert memorial Ricard Viladesau, festival amb so de cobla. Concert amb les cobles, La Principal de la Bisbal i Montgrins. També a les 10 del vespre, a Castelló d'Empúries, a la plaça dels Homes, ballada amb la cobla Els Rossinyolets. A l'Escala, a la Riba, al costat de la platja de la plaça de la Sardana, ballada amb la cobla Bisbal Jove. I a Tossa de Mar, al passeig de mossèn Cinto Verdaguer, al passeig del Mar, ballada amb la cobla Ciutat de Girona. Per al dijous, 6 d'agost, ballades de sardanes a 1:15 de la migdia a Golmés, al pavelló Salvador Esquerra, amb la cobla La Principal de la Bisbal. A les 6 de la tarda, a Castelló d'Empúries, a la plaça dels Homes, amb la cobla La Principal del Llobregat. A les 7 de la tarda, a Palamós, al Parc dels Països Catalans, a la Biblioteca, festival amb so de cobla, concert amb so de dona. A les 7 de la tarda, també, a Arenys de Mar, a la plaça de l'Església, ballada amb la cobla La Moreneta. A les 9 del vespre, a Banyoles, a la plaça Major, 7 de 7, festival de l'Escola de Cobla, amb la cobla banda del Col·legi Santa Maria de Blanes. A 9:15 del vespre, a Banyols de la Marenda, a la Catalunya Nord, a la plaça de Pol Reig, davant del mar, ballada amb la cobla Nova Germanor. A Riudarenes, a la plaça de la Vila, amb la cobla Montgrins. A les 10 del vespre, a Palamós, festival amb so de cobla, concert Guillem Batllori amb la cobla La Principal del Llobregat. A Calonge i Sant Antoni, a la plaça Major, ballada amb la cobla Foment del Montgrí. A Pals, a Cala Pruna, ballada amb la cobla La Principal de Porqueres. A Llançà, a la plaça Major, ballada amb la cobla Bisbal Jove. I a Vilassar de Mar, a la plaça de Vicenç Martí, ballada amb la cobla Marinada. I donem ara pas a la cobla Miramar. L'escoltarem interpretant la sardana del mestre Jaume Cristau, que porta per títol Cavall Bernat.

Del mestre Jaume Cristau acabem d'escoltar la seva sardana titulada Cavall Bernat, interpretada per la cobla Miramar. Acabarem l'agenda sardanista amb el detall de les ballades de sardanes previstes a celebrar els propers divendres 7 d'agost i dissabte 8 d'agost. Pel que fa al divendres 7 d'agost, a Palamós, al Parc dels Països Catalans, a la biblioteca, a les 7 de la tarda, concert Filomena en el festival amb so de cobla. A les 8 de la tarda, a Palafrugell, a la plaça Nova, ballada amb la cobla La Principal de Porqueres. A Cadaqués, al passeig, amb la cobla Vila de la Jonquera. A les 9 del vespre, a Massalcoreig, a la plaça del Casal, 21ena sardanes a la fresca al Segrià, amb la cobla Vents de Riella. A Olot, a la plaça de Catalunya, ballada amb la cobla La Principal de Cassà. A 9:45 del vespre, a Premià de Mar, a la plaça de l'Ajuntament, amb la cobla La Principal del Llobregat. I a les 10 del vespre, a Alp, a la plaça Major, amb la cobla Genissenca. A Sils, al passeig dels Sants Cosme i Damià, amb la cobla La Principal d'Olot. A Palamós, a la plaça de Josep Sarquella, festival amb so de cobla, concert, obeses amb la cobla Berga Jove. A Vilafranca del Penedès, a la Rambla de Sant Francesc, ballada amb la cobla Reu Jove. A Tordera, a la plaça de l'Església, amb la cobla Mediterrània. A Figueres, a la Rambla, amb la cobla Ciutat de Girona. I a 11:15 del vespre, a Sant Feliu de Guíxols, al Passeig del Mar, amb la cobla La Principal de Banyoles. I per al dissabte, 8 d'agost, ballades de sardanes a les 6 de la tarda a Sant Hilari Sacalm, a la plaça del doctor Gravalosa, amb la cobla La Principal de Banyoles. A 6:45 de la tarda, a Calella de Palafrugell, a la plaça del Port Bo, amb la cobla Baix Empordà. A Ribes de Freser, a la plaça del Mercat, amb la Bisbal Jove. A Organyà, a la plaça Major, celebració del 28è aplec de la sardana. Serà amb sessions de tarda a les 7 i nit a les 10, i prendrà part la Lluïsos Cobla. A les 7 de la tarda, ballada de sardanes a Sant Iscle de Vallalta, a la plaça de les Basses, amb la cobla Canigó. A les 8 de la tarda, a les Borges Blanques, a l'ermita de Sant Salvador, amb la cobla Tàrrega. A Calafell, a la plaça dels Països Catalans, amb la cobla Sant Jordi, ciutat de Barcelona. A Escaldes en Gordany, a Andorra, a la plaça dels Coprínceps, amb la cobla Ciutat de Solsona. A 8:45 del vespre, a Balaguer, a la plaça de Sant Domènec, amb la cobla Maricel. A 9:00 del vespre, a Olot, al Firal, amb la cobla La Principal d'Olot. A Malgrat de Mar, al parc de Camp Campassol, 29ª nit de festa major, ballada doble amb les cobles La Principal de Banyoles i Ciutat de Girona. A 9:45 del vespre, ballada a Castelldans, a la plaça de Catalunya, amb la cobla Tàrrega. I a 10:00 del vespre, a Lloret de Mar, a la plaça de la Vila, 7è cicle d'estiu, i prendrà part la cobla Mediterrània. I a Roses, a la plaça de les Botges, ballada amb la cobla Servianenca. I la següent sardana que us proposem d'escoltar és del mestre Josep Coll i Ferrando. Porta per títol Les homilies d'Organyà i ens la interpreta la cobla Ciutat de Girona.

0: Les homilies d'Organyà del mestre Josep Coll i Ferrando és la sardana que acabem d'escoltar, interpretada per la cobla Ciutat de Girona.
1: Ara i sempre, les ballades, les sardanes, els aplecs, l'informació sardanista. Cada diumenge a Ràdio Rubí, de 10 a 11 del matí, amb Josep Puigventós.

Sardanes d'autor, un programa que vol apropar-nos l'obra d'un autor determinat. Sardanes d'autor, un espai realitzat per Josep Puigventós amb la col·laboració del Foment de la Sardana de Rubí. Dissabtes a 9:15 del matí

estrena de Jordi Molina al Festival Festiu de Calonge, el dijous 20 d'agost amb les cobles Sant Jordi, Ciutat de Barcelona, i la principal del Llobregat, el Castell de Calonge. El Festival de Música Festiu es prepara per acollir una de les propostes més esperades de la seva programació. El pròxim dijous 20 d'agost a les 10 de la vespre, el Pati d'Armes del Castell de Calonge acollirà el concert per a dues cobles amb la Sant Jordi Ciutat de Barcelona i la principal del Llobregat, dues de les formacions de referència del moment. L'esdeveniment té com a objectiu consolidar aquest format com un dels grans referents musicals de l'estiu a Catalunya. Enguany s'estrenarà la sardana El Castell de Calonge, una sardana escrita específicament per a dues cobles pel compositor Jordi Molina i Membrivés. Amb aquesta estrena, el festival manté la seva aposta per la creació contemporània de qualitat, seguint el llegat de les obres encarregades en edicions anteriors a Antoni Rosmerbà i Marc Timón i Barceló. El concert oferirà una oportunitat única per gaudir de dues cobles amb personalitats molt definides. De la cobla Sant Jordi Ciutat de Barcelona en destaquen que fou fundada a l'any 1983 i guardonada amb el títol oficial de l'Ajuntament de Barcelona el 1997, amb un clar compromís històric amb la música de concert. De la cobla, la principal del Llobregat, fundada l'any 1929, enlloen la plantilla de músics que la conformen i la seva capacitat interpretativa i virtuosística. Asseguren que això es tradueix a l'escenari en un so perfectament equilibrat, compactat i ple de matisos, capaç d'afrontar amb èxit un repertori d'alta exigència. Les entrades per a aquest concert únic ja es poden adquirir al web de l'Ajuntament de Calonge i Sant Antoni per un preu popular de 10 euros. I donem ara pas a la cobla La Principal de la Bisbal. L'escoltarem interpretant la sardana del mestre Ricard Viladesau, titulada El foc de Calonge.

0: El foc de Calonge del mestre Ricard Viladesau és la sardana que acabem d'escoltar, interpretada per la cobla La Principal de la Bisbal.
1: Novetats discogràfiques.

Dins d'aquest espai del nostre programa, avui escoltarem sardanes del volum número 2 de sardanes inèdites del mestre Francesc Mas i Ros. Començarem amb Petits dansaires, sardana de lluïment de tenora i tible que ens interpreta la cobla Mediterrània.

Per la cobla mediterrània acabem d'escoltar la sardana Petits dansaires del mestre Francesc Mas i Ros. La següent sardana que us proposem d'escoltar és la que porta per títol Per tu, Paquita, del mestre Francesc Mas i Ros, i que ens interpreta la cobla Mediterrània.

Per la cobla mediterrània acabem d'escoltar la sardana del mestre Francesc Mas i Ros titulada Per tu, Paquita. Aquest enregistrament amb sardanes inèdites del mestre Francesc Mas i Ros és una iniciativa particular d'un grup d'admiradors de l'obra del mestre Francesc Mas i Ros i que ha dut a terme la cobla mediterrània. És un enregistrament amb una edició no comercial. Ara escoltarem la sardana que porta per títol Cançó de la Neus.

del mestre Francesc Mas i Ros i per la cobla Mediterrània acabem d'escoltar la seva sardana titulada Cançó de la Neus. I fins aquí ha estat el programa d'avui. Recordeu que tota la informació sardanista, les notícies, l'agenda, tot allò que envolta el món de la sardana, ho podeu trobar a internet, al web de la Confederació Sardanista de Catalunya. I si ho desitgeu, aquest programa també el podeu sintonitzar a través d'internet al web de Ràdio Rubí, tot teclejant radiorubí.fm. I els diumenges, a partir de les 11 del matí, el podeu sintonitzar a Onacat Ràdio, tot teclejant onacatradio.cat. I res més, en nom de Ràdio Rubí i del qui us parla, en Josep Puigventós, agraïm l'atenció que ens heu dispensat i ens acomiadem fins al proper diumenge a les 10 del matí. Fins aleshores, adeu-siau i molt bon dia.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 4, us parla Adrià Jurado. La Confederació Hidrogràfica de l'Ebre ha intensificat la vigilància per possibles crescudes sobtades a cabals i barrancs menors als Pirineus i al prelitoral sud per tempestes aquest diumenge a la tarda. Ho ha fet després que l'Agència Espanyola de Meteorologia, l'AEMET, ha activat avisos grocs per tempestes en aquesta àrea. La XE amb tota cota la possibilitat de crescudes a conques petites per la curta durada dels possibles aiguats. De fet, el Servei Meteorològic de Catalunya no ha activat aquest diumenge avisos d'intensitat ni acumulació de pluja, per bé que s'informa de nuvolades que deixaran xàfecs acompanyats de tempesta i localment calamar-se aquesta tarda, sobretot concentrats al sector occidental. I tot això passa paral·lelament a que demà a Catalunya començarà una nova onada de calor. I parlem d'incendis, i és que els bombers continuen treballant en l'extinció de l'incendi forestal declarat divendres a Sanet, al municipi de Vilaller, a l'Alta Ribagorça. Ho fan amb 4 mitjans aeris i estan executant línies de defensa i maniobres de foc tècnic per mantenir l'incendi dins els eixos de contenció. El foc segueix actiu i ha cremat 37 hectàrees en una zona d'alta muntanya molt vertical i de difícil accés. I ens desplacem als hostalets de Pierola, on els bombers també treballen en un incendi a dins del pati d'un abocador. Crema la deixalla a l'exterior i els bombers treballen sobretot amb maquinària pesant per poder enterrar i sufocar les flames i amb una línia d'aigua per fer contenció. Per la seva banda, sobre tots aquests incendis, els agents rurals mantenen actiu el Pla Alfa per risc d'incendis, precisament. Avui amb una 50 de municipis en el nivell 4 de risc màxim. Tots ells es concentren en 10 comarques de Ponent i la Catalunya Central. I parlem de la crisi migratòria de Ceuta, i és que el govern espanyol ha elevat fins a 72 les persones mortes al intentar travessar la frontera espanyola en aquesta crisi migratòria. S'han actualitzat les xifres aquest matí, mentre que Europa convoca una reunió de ministres de l'Interior aquesta setmana per tractar aquest fet. I a Catalunya unes 400 persones s'han manifestat avui a la Serra de Daró, al Baix Empordà, per reclamar més seguretat a les carreteres del Baix Ter. La plataforma Prou Excuses assegura que registren un accident cada dues setmanes a la zona. I parlem de successos, ja que una operació conjunta dels Mossos, l'Ertzaintza i la Guàrdia Civil ha permès detenir a Guipúscoa un menor de 17 anys, membre molt actiu de la xarxa 764 a l'Estat, una organització extremista dedicada a captar i explotar menors per internet. Està presumptament relacionat amb l'enviament d'amenaces a centres educatius, ajuntaments, associacions socials i altres organismes públics. I en cultura, ahir els castells de Vilafranca, la plaça de Vilanova i la Geltrú en la Diada de les Neus es van retrobar amb el Castell de Déu el primer de l'any. Tots l'èxit també es va escampar entre la resta de colles que també van sortir de la plaça signant la seva millor actuació de la temporada. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

0: Aquest espai és una reemissió. Si vols tornar-lo a escoltar, entra a radiorubí.cat.
1: Primer, segon i postres. El programa Foodie de Ràdio Rubí.

0: Què tal, família? Com estan? Benvinguts, benvingudes al primer, segon i postres, al programa Foodí de Ràdio Rubí. Hi ha poques coses tan versàtils, tan humils i tan genuïnament bones com el pa amb tomàquet, el nostre pa amb tomàquet de cada dia. El pa amb tomàquet és per si mateix una manera d'entendre el món i la gastronomia. És senzill, només té 4 ingredients: pa, tomàquet, oli i sal. I de vegades 3, que sal no n'hi posa tothom. Originàriament era una manera d'aprofitar el pa, de retornar-li la humitat. I aquest gest tan senzill de sucar el pa és una tradició presa en forma de ritual i també de llegat familiar. El pa amb tomàquet no necessita de grans proclames, només bon oli, pa cruixent i un tomàquet madur de temporada. Potser per això el pa amb tomàquet té aquesta força simbòlica, perquè és inclusiu, adaptable i obert a qualsevol cosa que hi posis a sobre. Amb cada mossegada de pa amb tomàquet hi ha molt més que gust, hi ha una manera de ser al món i potser en la seva humilitat hi ha també una de les expressions més honestes de la gastronomia catalana. Acompanyeu-nos, que avui el primer són i postres fa tertúlia de xefs.
1: Primer, segon i postres. El programa Foodie de Ràdio Rubí.

0: Avui fem tertúlia de xefs. Abans, però, saludarem la xefs amb funcions avui del programa, la Txili Malla. Txili, què tal? Com estàs?
1: Hola, bon dia.
0: Tu hi poses sal al pa amb tomàquet?
1: Jo sí.
0: Tu sí, eh?
1: Sí.
0: Tu ets de quatre ingredients.
1: Els quatre ingredients i el tomàquet l'arrossego i arrossego.
0: Allà.
1: Que deixi tota la pulpa.
0: Aquella pell et quedi...
1: Sí.
0: Gairebé transparent,
1: sí.
0: Eh?
1: Sí. Però has d'agafar ja el tomàquet també que sigui bo, que sigui tovet, perquè si no ja pots anar arrossegant que no surt res.
0: Hi ha autèntiques guerres amb,
1: sí.
0: amb tomàquets durs, que no hi havia manera,
1: que no
0: estan fets per ser tocats.
1: Que no són
0: tocats.
1: De temporada, que no són durs.
0: La tertúlia de xefs del primer, segon i postres la formen el Jonathan Méndez de la pastisseria Méndez. Què tal, Jonathan, com estem?
2: Bon dia, bé.
0: Sal o no sal el pa amb tomàquet?
2: Sal.
0: Tu també.
2: La sal de la vida.
0: La sal de la vida. Com tenim la tensió? Fatal. Així estem. I la Mèrit, del racó de la Sidral, Carlos Guirado. Carlos, què tal, com estàs?
3: Hola, buenos días.
0: Con sal o sin sal, con tomate?
3: Jo sin sal.
0: Hombre!
3: Jo sin sal.
0: Hi ha algú saludable
3: la
0: aquí?
3: La tensió no te deja.
0: No et deixa, no ja deja ens ja. Hem acostumat, no passa res.
3: No passa res.
0: És bo igual.
3: Està bo igual, pues...
0: Després de sobre hi poses un bon pernil que ja té una mica de sal.
3: Ya, con esto ya lo compensas.
0: I amb això ja compensem.
3: Exacto.
0: No?
3: Sí.
0: Allà hi ha la Marta Castany, la nostra col·laboradora en etapa de formació.
4: Bon
0: Marta,
4: dia.
0: Què tal? Com estàs?
4: Molt bé.
0: Amb sal o sense sal al pa amb tomàquet?
4: Amb sal, un pessic.
0: Un altre. Vinga, aquí.
4: Sí.
0: Aquí tothom amb sal. Sal, eh?
1: És que canvia.
2: Sí, canvia.
0: No, canvia.
3: Canvia quan puedes.
0: Aviam,
1: si no
0: senyor.
1: No, és que està més bo.
0: Senyors, senyores, això del pa amb tomàquet. Hi ha tècnica per fer un bon pa amb tomàquet?
2: Sucar dues bandes, sí.
1: No, jo només suco una banda, l'altra no.
2: Si no, la meva sogra suca les dues i des de llavors...
1: Jo una perquè si no queda massa tou.
3: Bueno, hay gustos, ¿no?
1: Sí.
3: Hay gustos que coger un buen tomate, estos de untar, de colgar, pim, pam, y otros que lo restregan un poquito, pero claro, técnica a gustos.
1: Si es torrada, aleshores sí que faig els dos cantons.
0: Ens sortiran de coses i entrem amb un bon tomàquet, et vols parlar? Mira si ens sortiran de coses.
2: Si és del dia abans, també.
1: També. Que és el que deia la Mariona, li dona un toc d'humitat i que ho pots fer.
0: Al final, però això si ve de la catalanitat pura i dura, aquest pa d'alguna cosa hi hem de fer, l'hem de tornar a humitejar, llavors el que fem és...
1: Home, la cuina en si, moltes coses és d'aprofitament de altres coses. Mira, els canelons, el gazpacho, també, que és de tomàquets, que quan hi ha massa cuita... Collita. Massa collita de tomàquets. Bueno, moltes coses és així.
2: Té les temporades.
0: Per tant...
1: El suquet de peix també es fan a les barques. Per què? Perquè tots aquells peixots que no poden vendre, doncs es feia així, va començar. Ara no, ara ja fem el suquet de rap. Aquest no sobeava, eh?
0: Per tant, només d'una banda, sí? Amb quin tomàquet?
2: De branca.
1: Sí.
2: De branca.
1: I si el de branca no està, el de pera aquell.
2: Sí.
1: De pera.
2: Encara estan els tomàquets ara.
1: Sí.
3: Però el de colgar sempre està al seu punt, eh?
1: Sí. Acostuma. I si no, el deixes penjat.
3: Ja.
0: Tomàquet de penjar, eh?
1: Sí.
0: Que ja està, a més a més...
2: Preparat.
1: Sí, per això.
0: Perquè sigui sucós, de fet, el tomàquet de penjar o de branca té la pell especialment dura o especialment... gruixuda, de manera que conté més la humitat de la part de la polpa, llavors quan l'obres i fas aquest procés de refregamenta...
2: que queda la pell allà a la mà.
0: Que tens aquella pell.
3: Te queda piel. Sí. Te queda piel.
0: Que pràcticament és transparent.
3: Exacte.
0: Si ho has fet bé...
3: Aprofites tot.
0: Has fet servir la crosta com a element dur contra el qual refregar aquell tomàquet, sí?
1: Escolta, això ja sembla, jo que sé, allà refregant.
0: Sí, ja ho has vist eròtic, no, Txili?
1: Sí, jo sí, és que estàs allà i vas mirant i vas dir... Vinga, va.
0: Sí.
3: Això és tècnica, lo que està dient és tècnica, ja.
1: Tècnica.
0: Jo et preguntava, hi ha tècnica? Clar que hi ha tècnica.
2: Sí que n'hi ha tècnica, sí.
0: Evidentment que hi ha tècnica, tota la cuina hi ha tècnica, eh? Per tant, només per una cara. La teva és de dues cares, eh? Això també ve de casa? O sigui, a casa també sempre ho heu sucat
2: jo,
0: a dues vegades?
2: Jo ho feia amb una cara, però la sogra sempre ho heu sucat amb
0: vale,
2: les dues.
0: Vale, és de casa d'ella.
2: Sí, és de casa d'ella. Ah. Els d'Ullastrell són...
0: Som de sucar per les dues bandes.
2: Per les dues bandes.
0: Quin oli posem?
3: Hombre, un oliva bueno de virgen, vamos.
0: Verge.
3: Sí,
0: sí. Verge extra?
2: Verge extra.
3: I si és de primera cosecha, mejor.
0: Arbaquina?
3: También. Però bueno,
1: l'arbaquina, jo no.
3: És más picantito.
1: És que
3: más,
1: sí, és molt fort.
3: Más amargo. Más...
1: Sí, per mi és molt fort. Aleshores, notes tant el gust de l'oli i... que no, no.
0: No.
1: No, un verge, sí. I ja està. Tampoc cal posar allà... jo aquest d'arbaquina ho deixi potser per una amanida, una cosa que saboregis més a l'oli. Aquí es tracta de fer el pa amb tomàquet i saborejar també l'embotit. A mi és que el d'arbaquina em treu el gust de tot allò de més.
0: El pa que teniu mentalment al cap?
1: Pa de pagès.
2: Pagès.
0: És de pagès, eh?
1: Sí, sí, sí.
3: De coca.
0: El teu és també, de coca?
1: També de coca. És... Bueno, aquest és més modernet, no?
3: Bueno,
1: de,
3: sí,
1: no,
3: sí,
1: amb el
3: sí,
1: sentit,
3: bueno,
1: amb el sentit de claro, el que es feia pagès, originàriament. Claro. Abans era el pa de pagès. Sí.
3: Por eso las dos caras. Claro, porque un pa de coca no le puedes dar las dos caras.
0: No, impossible.
3: Possible.
2: I aprofitaves el del dia d'abans.
1: Aleshores necessites fer les dues bandes.
3: Ah, ahí está.
0: El teu era un pa de pagès, el teu que tenies al cap mentre parlàvem de pa amb tomàquet.
1: Pa de pagès.
0: També era una llesca de pa de pagès de Marta. Molt bé.
1: Però no de poble, eh? Allò gruixut de tres dits, eh?
0: Bueno, ara vindrem a fila
1: no,
0: prima.
1: És que, depèn de quin poble vas, és que et donen una llesca...
2: Sí,
1: que, sí, de dos dits no. I mig, i jo quan veig allò dic, és que no... No, no. Massa gruixut.
0: Idealment, quan ja tenim aquesta llesca de pa de pagès, l'hem fet del dia, no l'hem torrat ni res, allò està estupendo, cruix per fora, està tovet per dins, hem... refregat tot el que hem pogut. Després hi hem posat un oli que no sigui d'arbequina, un polsim de sal, per majoria, Carlos, no s'ha tocat així.
3: Exacto.
0: Què és el que hi ve a sobre? Allò, el primer ingredient que creieu que combina excel·lentment...
1: A mi el pernil.
2: Jo la primera mossegada sense res.
0: La primera sense res?
1: Sí. Jo si és torrada, així mateix. Però és que la llesca sencera.
2: Hi ha dies que esmorzo això, eh?
1: Sí.
3: I una bona tortilla si no... espanyola ja...
1: Ah,
3: eh?
1: Jo no.
3: Dejémoslo ahí, eh?
1: Jo pernil...
2: Però l'ideal és pernil.
1: Ibèric.
2: I farra blanca, també.
1: També.
2: Bull.
1: Sí.
3: Bueno, claro, es que verdaderamente...
1: Mira, ja estic aquí, jo ja, que he dinat a les 12, nois.
0: És que són les 12 i poc, Xili. També t'ho dic. Que molt poquet.
2: I ja tens gana una altra vegada.
0: Va, el primer són impostres del gravem. El gravem els dilluns. De fet, per nosaltres és dilluns 5:45 de la tarda. Llavors, clar, la Xili fa molt carinyet.
1: Ho sento.
0: Ja sé que vostès no, vostès estan preparant el dinar, però la Xili no. Aquesta cara de susto que ha posat, impagable. El teu ingredient, Marta, el que hi va a sobre?
4: Jo diria pernil o fuet.
0: Fuet, veus?
4: A mi m'agrada menjar-m'ho per separat. És a dir, menjar-me el pa i anar... menjant-me l'embotit, però no l'embotit a sobre. No sé.
0: Val, tu ets un combinat.
4: Sí. Que a veure, que acaba sent el mateix, tu acabes menjant tot, però no m'ho poso a sobre directament.
0: D'acord.
3: Si te coges gusto d'una cosa i luego gusto
4: exacte,
3: de la
4: otra. Exacte, sí. Sí, sí, sí.
0: Veus que és un bon fitxatge, sí, sí, sí, Marta? Sí, sí. D'aquestes coses? Molt bé. El pa amb tomàquet, que mireu que és fàcil, eh? En 10 minuts, 6 minuts, hem explicat com es fa un pa amb tomàquet. Sí?
1: Però no tothom ho sap fer.
2: Sí, no.
0: Quantes barbaritats de pseudopan tomàquets us heu trobat pel món?
2: A la mili.
1: El què?
2: A la mili.
1: Ara no ho he entès jo, què dius?
0: Clar, la primera cosa, o el primer pan tomàquet que no és pan tomàquet, seria quan vas fora de Catalunya, que no t'entenen, no? I et posen rodanxes.
2: Rodanxes.
1: Això encara. Jo he vist allò, el tomàquet fregit... que me l'han posat al
2: sí,
1: Solís,
2: un
1: bueno,
2: pot,
1: dic la marca,
2: sí.
1: Allò, el tomàquet fregit, me l'han posat i dius, es que esto...
0: ¿Això què és?
3: O, sí, sí. O coger el tomate, triturar el tomate, y coger, esparcerlo, eso no es pan, tomate
1: ja.
3: De verdad.
1: Però això ja és... Mira, nosaltres també ho fem una mica perquè és sí. Que no donem a l'abast,
3: sí,
1: no.
3: No, bueno, claro.
1: Abans, al principi de tot, sí que arrossegàvem allà el tomate. El tomàquet.
2: Perquè n'hi havia tomàquets de... Ara no
1: però ara els tomàquets d'ara, primer, que són molt cars, no són tot tan tous i clar, És que has de fer alguna cosa, si no, no et surt a... Sí, no et surt a compte.
3: Si no sale todavía.
0: Llavors, vosaltres, quan feu entrepans, teniu...
2: Jo ho trituro.
0: Ho tens triturat i fa servir pinzell o...
1: Pinzell. Però allò amb molt amb oli i tomàquet acabat de fer. No és allò que sobe ahí. No.
2: Tomàquet cada dia, la sàrrega tritura... Sí, un pot, del moment.
1: Del mateix dia, nosaltres també.
3: Si hablamos d'industrial a casero, pues claro, también canvia. Es normal, cambia.
1: ¿Industrial la venen?
3: No, industrial me refiero a nosotros, a hacerlo industrial. Ah, o sea, industrial, bueno, más hostelería. Pues.
0: Industrial en venen, tu vas als lineals de supermercats no, i et trobes aquelles...
3: El Mercadona allà, sí. I tomates...
0: Com tupers de plàstic, amb tomàquet, oli i sal, que després té aquell gust tan sumament àcid... perquè no han fet servir un tomàquet de penjar com aquests que estàvem parlant.
1: No, i a més,
0: parlant,
1: si és, no? Un, si és amb conserva, ja tens més coses. Els educarans, perquè aguanti tot, no és el mateix. Nosaltres ho, sí, triturem i tot això, però per l'endemà ja no et serveix. Vull dir,
3: és...
1: Sí, no, i a més és que el gust suposo que ha de ser dolent,
3: se,
1: perquè
3: no
1: es passa.
3: Se agria.
2: I ara sale quasi un dedo. El fas a les 4 del matí, que nosaltres el fa a les 7 de les 4 del matí, i el deixes allà, i de seguida un dit d'aigua. Ràpid, eh?
3: Truco és coger, dejarlo colar toda la noche, y a la mañana tienes todo esto de agua, y luego está todo el tomate sequito. Lo tienes perfecto. Aceitito, sal, lo metes ahí todo, y ya, te queda sin agua. El lo digo gastem, por el agua esa que te suelta.
1: Ja, però és que no el gastem cada dia.
2: Cada dia
1: no ens dona. I a vegades és que... hem de tornar-ho a fer.
3: Però tu, bueno, però més o menys sabes la quantitat.
1: Sí, sabem la quantitat per cada entrepà, pels entrepans que fem cada dia. Aleshores ja més o menys fem el potet aquell i ja està.
0: Més o menys quants entrepans arribeu a fer en un esmorzar, en un dia normal entre setmana?
1: Molts.
0: Que no és Santa Montserrat, com va ser ahir, ni res.
1: Avui, a veure...
0: Xili, carinyo.
2: Jo arribo al 100, eh? Arribo al 100.
3: Què dius?
0: Sí. Quants dius?
2: 100.
0: Un no centenar.
1: Sí. No ho sé, jo no ho conto. Perquè és que, a més, hi ha entrepans que sí de cereals, que sí els blancs,
2: jo més o menys
1: que
2: sí
1: de barra, que sí mitjos, que sí... No ho sé, és un, tot un matí de no parar. Vinga.
0: Digueu-me en tomàquets. Això més o menys sí que sabeu quants tomàquets gasteu per fer el... pan tomàquet de tots aquests entrepans.
1: De cada dia, al dia.
2: S'han de comprar un parell de caixes d'aquelles de cartró a la setmana. N'hi ha setmanes que gasten una mica menys, però...
1: Uns 10.
0: Uns 10 què?
1: Tomàquets.
0: Uns 10 tomàquets al dia? Que això deu pesar quilo i algo?
1: 2 quilos, potser?
2: Sí.
1: 2 quilos. 2 quilos.
2: Jo vaig servir un pot així rodó.
1: Sí.
0: Val, estaríem en uns 10 quilos la setmana?
1: Sí.
0: 40 quilos al mes. Són molts tomàquets, eh?
1: Són molts tomàquets, per això. I ara imagina't si fos rastregant.
2: Rastregant.
1: No. Ui, no us ha passat mai. Que... No. És que a mi em va passar una vegada i em va agafar un mal de panxa i tot. Allò, lo típic, que et ve algú, fas un sopar a casa i dius, mira, farem pan tomàquet i pernil o d'allò i així. I deixes allà 3 o 4.
0: 3 o 4 què?
1: Tomàquets. Per sucar.
0: Sí.
1: I de cop i volta et ve i diu, tens més tomàquets? I et quedes, com?
3: Sí,
1: ja has gastat tots els tomàquets? Clar, només feia, el partia, sucava una miqueta, no el rossegava.
0: Ja,
1: no
0: hi havia una miqueta.
3: Un poco suquito.
1: I vaig dir, saps què? Ves a fer una altra cosa. Que
0: ja ho faré jo.
1: Ja el faré jo. Sí, no us ha passat. Et fa un mal d'estómac, allò. Dius...
0: Home, jo el tomàquet, un cop rastregat, si no m'ha quedat transparent, com diu el guirador, sí que el guardo, no? Un potet
3: també,
0: de vidre, guardem, sí. I després quan faig un sofregit o una salsa de tomàquet,
1: igual que jo,
0: doncs pico i allò va al reaprofitament i el tornem a fer servir. Quan es pot, Robert, no es fa sempre, però quan es pot, es fa.
1: Home, jo tinc clients que em venen i em diuen no, d'aquest no, jo vull que m'agafis un tomàquet i així, encara que hagi de pagar més, que has de pagar
0: és
1: més.
0: És que el tomàquet de penjar va a 4,99.
1: I li fem, i aquests trossos, doncs, allò, si jo estic fent un rostit o estic fent...
3: Ah, ja que lo eixes.
1: Doncs sí, el tiro allà, la resta. No és la pell, sinó el que queda.
0: Hi ha gent que us demana que no sigui amb tomàquet?
2: Sí.
1: Sí.
0: Només amb oli? Sí?
1: I sense oli.
0: I sense oli, també.
1: Allò, sec, Ai, és que jo a mi m'agrada molt el pa amb tomàquet,
3: clar,
1: no, això ho dic, eh?
3: Claro.
1: A mi allò, dic, és que t'ha de costar passar, no sé.
2: N'hi ha que em mengen un altre pa sense veure res, jo tampoc ho entenc, però bueno, uf, cadascú...
1: El què?
2: Es mengen un altre pa sense veure res.
1: Ah,
2: però ni
1: sí.
2: Després,
3: sin tomates, sin aceite i sin...
0: Ja. No. Què vols dir, que et demanen l'entrepà,
2: ja
0: però no
2: sí.
0: et demanen ni el tallat, ni l'aigua, ja, ni no, res? No.
1: Home, pitjor un entrepà d'anxoves amb un cafè en llet. I jo allò que dic, és que no em lliga això, no em lliga. Sí, sí, costa, eh? Costa.
0: Entrepà d'anxoves amb cafè amb llet?
1: Sí, sí, cafè amb llet.
2: Sobrassada, sucat amb el cafè amb llet.
0: Però això ho heu,
2: escolta,
0: això ho heu vist?
2: Sí, sí,
1: sí, sí,
2: jo,
1: sí,
2: eh?
1: Sí, sí.
2: Ho he fet i ho he vist.
1: I uns barbaretxos, allò al migdia, uns barbaretxos i un talladet.
2: Hosti, això ja és...
1: Sí, sí, sí, sí, sí.
3: Bueno.
1: I és que ho portes i és que a l'estómac ja t'està fent un... Algú, no?
0: Sí. Com un oi t'està fent. Sí. Fent un oi. Quin és l'entrepà més estrany que us han demanat mai? Us deixo,
1: mira,
0: eh?
1: Sí, deixa.
2: Aquest dematí...
0: Sense anar més lluny, eh?
2: He fet un vegetal...
0: Molt bé.
2: Amb queso gouda... I passat per la planxa. Que m'he quedat... I he preguntat a la meva dona... Seguro? Diu, sí.
1: El de tonyina i que...
2: El pa de cereals, untat amb maionesa, l'enciam, el formatge i cap a la planxa.
0: Però l'amanida, en principi, no hauria d'anar a la planxa, com a concepte.
2: Jo li fot a la planxa, li planxat...
1: El client mana.
0: I se l'han fotut. I tan tranquils.
2: I tan tranquil, eh?
3: I tan felicitat.
2: No, bueno...
0: Xili, tu?
2: No sé què l'ha dit a la mujer. Però això és el més raro, eh?
1: No en recordo cap, però allò que sí que existeix i tot, formatge amb sobrassada i mel, que ja existeix, però clar, que t'ho demanin al matí, això, dius, et quedes una miqueta, dius, és raro, no?
0: Home, si és molt d'hora al matí i amb el cafè amb llet, és estrany.
1: De mandonguilles.
0: Un entrepà de mandonguilles, molt interessant.
1: Sí.
0: Molt interessant.
1: Sí, perquè...
0: Que la Marta ha fet una cara de... Pues yo no lo veo mal, esto.
1: No. I dic, bueno, doncs... Li vaig dir, et parteixo les mandonguilles i així queden més repartidetes. I diu, home, sí, millor.
0: És per un tema d'encaix.
1: Encaix, sí.
0: No?
1: Sí,
0: a veure, sí...
1: Jo no ho sé, però devia estar boníssim.
2: No, ha d'estar boníssim.
1: Boníssim, perquè amb tot el seu suquet i així, i a més regalimava. I tot...
0: Claro.
1: Molt bo.
0: Claro, igual que regalima la maionesa al vegetal del Mendes.
1: Sí, allò... No,
0: i per què s'agrada?
2: Fuet i formatge, tonyina i formatge, bueno, es porta bastant. Ho demanen bastant.
0: Fuet i formatge?
2: Sí.
0: No hauria demanat mai jo fuet i formatge.
2: Pues ho demana... I noies, eh?
0: Què vol dir això?
2: Que no és...
3: Ui, ui.
2: Que sigui...
3: Ui.
2: Que deu ser alguna cosa de dieta que hàgim
0: no.
2: vist...
0: No, home, no m'ha dit coses estranyes.
2: No ho sé.
0: Home, no.
2: No?
1: No és de dieta,
0: no,
1: això.
0: A més, ja, la dieta la fa tothom, nois i noies, i...
2: A la tonyina i el formatge, sí, és proteïna i no sé què més.
0: Ah, vols dir, vols dir que és keto, no?
1: Caram,
0: que seria una dieta proteica.
2: Sí.
0: Però la dieta proteica, en el moment que hi poses pa,
2: ja les liada.
0: Sí. Les liada.
1: Sí, sí.
0: No? Us demanen entrepà sense pa? No.
2: No.
0: Entrepà, per definició,
1: és pa. I te'l quedes mirant...
0: Com vols dir amb el mínim de pa?
1: Et diuen, fes-me una tuita, un entrepà de tuita amb la mínim de pa. I dius...
0: Teniu un mínim de pa?
1: Qui en tens?
3: Dos rodajitas.
1: Clar, ja li dius. I al final acabem fent el plat i et poso dos...
2: Això ho faig jo els dijous amb la truita de patates, a vegades dic, no me la facis a l'entrepà, posa'm dues llesques de pa i la truita.
1: Sí, però que et vinguin així, dius, bueno, a veure, no, és que hi ha gent per tot.
2: Hi ha gent per tot.
1: Però intentes entendre'ls, perquè per ells potser és normal o no,
3: clar,
1: en aquell moment doncs no volen tant de pa. I dius, vale, mínim de pa, mira, hi ha aquest panet petitó. No, menys. I si és que et sortirà la truita per tot arreu.
0: Bueno, és que vol la
1: això,
0: truita al plat.
1: Però queda millor en el plat.
0: I potser no t'ha sabut demanar, vull una truita al plat.
1: Sí.
0: I intento perdre pes per Déu, no em posis pa xili. Saps?
1: No, però si me'l poses, però posa mal, perquè que no ho sàpigui ningú, però posa mal.
0: Clar, pon un poquillo, sí, perquè jo me quite esto. Sí. No? Perquè jo em tregui aquesta gana que tinc de pa, per favor. No?
1: Sí, potser és això.
0: Que la meva dona no ho sap, saps? Posa pa aquí.
1: Ui, ui.
0: No?
1: Sí.
3: De esos muchos, ¿no?
1: Eso sí.
3: De esos muchos.
0: I al revés també, això és de noies i de nois també. Mende, sí, de todo. Ja em diràs.
2: Normalment han sigut unes noies qui ho han demanat. Els nois són de...
1: En el teu cas és noies.
0: Sí, ja sí, mentre jo et volia preguntar, ja per anar tancant això, ara vindrà el Rusterazo a parlar de vins i de licors, però et volia preguntar pel pa de Sant Jordi. Això què?
2: Això no sé qui s'ho va inventar.
0: Pues... No, no ho sabem, ningú que s'ho va inventar.
2: No ho sé, però tu no. Ja fa anys, ja fa anys. És la massa del pa amb sobrassada, amb formatge, fas les làmines, o sigui, ho mescles, fas els colors, vas sobreposant un per l'altre i el forro és massa de pa amb anous. Llavors el forres i vas tallant llesques, fermentes i cous.
0: Ojo, perquè el president de la Generalitat, el molt honorable Salvador Illa, va fer un Reels del dia de Sant Jordi convidant a berenar pa de Sant Jordi del Gremi de Flaquers de Catalunya. Mm-hmm. Llavors, clar, si ho diu el molt honorable, s'hi ha de pensar.
1: Ha de ser molt bo.
0: Dues patates.
2: No, és bo, eh? I es pot menjar sol, eh? Jo me'l foto sol, cada any.
1: Mendes,
0: clar, ets Sant molt Jordi, panarra, eh? Sant Jordi és de les poques diades que no té una tradició gastronòmica clara que hi vagi associada.
1: No.
0: Per Carnaval hi ha coses, per Nadal hi ha coses, per Reis hi ha coses, per Sant Antoni hi ha coses, no? Hi ha diverses tradicions.
2: El pastís de la diada, que no deixa de ser un pastís, nata, trufa i llema, o nata, o trufa, o el que vulguis tu, el gust que vulguis, i li poses les flors, senyera, fas una senyera,
1: sí,
2: o antigament es feia un motllo amb un drac de xocolata, ho combines, però no n'hi ha, com dius tu,
0: però no
2: com
0: hi ha...
2: els panellets.
0: Exacte, no són els panellets de la castanyada ni l'escudella de Nadal. No.
2: Cadascú fa el seu.
0: Sant Jordi és un dia de roses i de llibres, però no hi ha una tradició gastronòmica clarament vinculada.
1: No. Home, bueno, fas algun plat i li poses alguna coseta.
0: Tu li vas posar cosetes per Sant Jordi?
1: Jo, per exemple, faig el pastís de tonyina, mm-hmm, i el decoro doncs, amb les quatre barres.
2: Sí, amb la senyera.
1: Sí, amb la senyera. O li poses una floreta. Ai, amb el tomàquet et fas
3: una rosa.
1: I coses així.
2: Jo faig rosa de xocolata amb un mollo i les fico...
0: La pastisseria Sant Jordi sí que fa cosetes per Sant Jordi.
2: Sí, sí.
0: Però clar, és que es diuen Sant Jordi. A veure...
2: Ells fan el drac i fan...
1: És la seva diada.
2: És la seva diada, ja.
0: Clar, una mica també el que fas, o el que es feia per Halloween, no? Per castanyada també fan aquella mena de dibuixets, aquells fantasmets, aquells... No? Aquelles galetes pel xatus, busques un mollo i fas també diverses figuretes.
2: No.
1: Uh-huh. Sí.
2: Està bé.
0: Veu comprar pa de Sant Jordi, vosaltres?
3: No.
0: Marta?
4: No.
0: Veieu que no hi ha una tradició gastronòmica,
3: no,
0: clarament.
1: És que vaig tindre molta feina, jo és que... Va haver molta feina i quan vaig acabar i vaig plegar vaig dir prou.
0: Ja
1: no, que vaig vindre a la ràdio.
0: És veritat?
1: A la plaça.
0: És veritat. Robert Fernández, hi posarem un tema musical? Per anar tancant aquesta part de tertúlia i per deixar també espai al Jordi Rusterazo, que avui porta una secció sobre vins... sobre vins, no. Sobre licors i digestius. Per pair, diuen.

0: Licor és una beguda alcohòlica aromatitzada i dolça preparada amb maceració, infusió o destil·lació de materials vegetals amb alcohol o bé per addicció a alcohols extrets aromàtics. Els licors digestius són begudes d'alta graduació alcohòlica, també sovint dolces, consumides després dels àpats, diuen, que per ajudar a fer la digestió. De licors parlem avui amb el Jordi Rostarazo, el president de l'Associació Rubinenca del Vi. Jordi, què tal? Benvingut.
1: Bona tarda, què tal?
0: Això és veritat, els digestius van bé per la digestió.
1: Tu què penses?
0: Que no.
1: Evidentment no.
0: No.
1: Evidentment no. L'alcohol és una substància que és tòxica.
0: Això és dolent, home.
1: Absolutament, però bé, hi ha gent que ho diu, no, però... Ni és estomacal, saps que els hi deien, no? Licors estomacals...
0: Sí, el meu pare insisteix molt a comprar una cosa que es diu estomacal bonet.
1: No. Ni és estomacal ni és digestiu.
0: No, i és d'un color que no es troba a la natura.
1: Ja.
0: És un groc. És un groc intens.
1: Sí,
0: això no pot ser bo per ningú, això.
1: No, llavors, el primer de tot és...

0: global, no? És a dir, no són digestius ni són estomacals, són, és alcohol. Vull dir, el que passa que, clar, si beus una mica, llavors no passa res.
1: Això és com antic. La gent jove continua bevent aquest tipus de licors i d'estomacals?
0: No gaire.
1: No gaire,
0: no
1: eh?
0: Gaire.
2: Bueno.
0: No gaire.
2: Jo crec que sí.
0: Sí?
2: Jo crec que sí.
0: A veure, sí, hem de fer una diferència.
1: A veure, va.
0: Anem a veure, perquè has començat bé, però... Hem de dir que tenim un... Per fer una classificació una mica... que serveixi per tothom.
1: Vale, hi ha licors i estomacals,
0: sí.
1: No?
0: No.
1: No.
0: Hi ha begudes espirituoses.
1: Oh, encara m'agrada més.
0: Comencem per aquí. Val? Begudes espirituoses, que volen dir que són begudes d'alta graduació, que totes elles són productes destilats.
1: D'acord.
0: Val? I llavors podem dir que això els puristes ara començaran a sortir de, i a criticar-me, però podem dir que n'hi ha destil·lacions pures, podríem ser que aquestes sí que funcionen bé, el whisky, el vodka, el ron, això la gent jove sí que
3: molt
0: segueix consumint, però després estan aquells destil·lats que ja no són purs, on hi fiquem sucre, on hi fem maceració amb herbes, amb espècies, amb fruites, fruita seca, etc, cremes, etc, etc. Llavors són aquests suposo que els que has fet referència, sí. A aquest tipus de destil·lats.
1: I això sí que molt de moda ja no.
0: Això molt de moda no. Però els altres, els purs...
1: Aquest sí.
0: Aquest sí que el jovent...
1: Perquè ja ens diríem també el còctel, no?
0: Exacte, sí, combinats, evidentment.
1: I llavors aquí ja és una altra lliga i és una altra
0: cosa,
1: és una altra història,
0: és una altra història.
1: Val. Si parlem de tendències en això dels licors...
0: Si parlem de tendències... anem a veure. Si el Robert em posa una,
1: sí,
0: una imatge, us explicaré...
1: No us el mireu tan seriós, per
0: favor. Sí, la número 1, sisplau, Robert. Sí.
1: Mira, ui, aquí tenim un mapa mundi, si no ens veieu ens hauríeu de veure, www.radioruy.cat, que el Jordi Rostaraz ens ha portat un mapa amb ampolletes.
0: Sí.
1: Mira que maco.
0: Aquest mapa del món, una mica es pot veure a la zona de les Illes Britàniques, no, el whisky... És a dir, una miqueta tot. Però com a tendències, per exemple, a la part de Sud-amèrica tenim el pisco.
4: El pisco? Pisco sour?
0: El pisco de Perú.
1: Ah.
0: Perú-Xile, per dir-ho així.
1: Perú, el pisco de Xile. De Xile, aquí baix.
0: Sí, posa Xile, però... cuidado, perquè és de Perú.
2: És de Perú.
1: És de Perú, eh?
0: És de Perú.
1: D'acord.
0: Però també el fan a Xile. Ja està, no passa res. Llavors, una tendència... és el pisco. Sobretot aquest tipus de licors o d'alcohols es treballa molt a cocteleria. Llavors està de moda. És a dir, pel jovent, els combinats amb destil·lacions pures, més refresc, i per a gent més gran ja són un altre tipus de combinats de cocteleria, amb tots aquests tipus de licors diferents, amb moltes combinacions. Llavors, tendència a piscos o begudes d'aquest estil. Diferents. El pisco és un destil·lat de... Està fet amb un destil·lat de vi. Llavors, penseu que els altres, el vodka, la ginebra, el whisky ja són destil·lats de cereals i cadascú amb les seves connotacions, però són força diferents.
1: Mm-hmm.
0: Llavors, si em posa el Robert la número 2, ens anem... Això és el món, ara ens anem a Europa.
1: A Europa hem d'anar. Mira, sí, l'Europa de los licores.
0: L'Europa de los licores.
1: Ui, aquí déu-n'hi-do, no?
0: Clar, aquí, penseu que això no acabaríem mai. Tindríem que fer 20 programes. Però podem...
1: Estan esbarades, aquestes.
0: Podem veure, per exemple, moltes coses que sonaran a la grapa, a Itàlia.
1: Sí, això ens sona.
0: Per exemple, el limoncello, no? Aquest licor de limona. El limoncello també està molt de moda.
1: Vull dir,
0: està superbé. El cassis a França, brandy aquí, conyac a França, no? I un munt de... Per tot el nord d'Europa, aquavits que es diuen o... Són vodkas, Absolutament estan fets... En origen estaven fets de la polpa de la patata. Però això és superdifícil. I ara els fan amb blat i ordi i altres coses, no? Però es veu una mica el ventall que tenim de... Que és el britànic, tot el tema dels whiskies, ja més a baix, ja anem canviant a conyacs, armanyacs, brandis i

0: isos i begudes diferents. A Itàlia, aquí tenim l'aiguardent, a Itàlia la grapa. Vull dir, i,
1: que vindrien a ser cosines germanes, també?
0: Sí, és el mateix, és, una, és un destil·lat de vi. Vull dir. Però anem a veure, amb tot això sempre em cocteleria la tendència, vull dir... com han comentat el company, no? Pisco Sour, no? Que és una, un còctel. Clar. Sí, sí, perquè ara, per exemple, no està de moda l'anís, ni...
1: Patxaran, no, coses, no?
0: El patxaran, no?
2: També m'agrada.
1: Ja. Però... bueno, és que tenim una edat, també.
0: Però de moda podem dir que no.
3: Jo que he tingut un gendre peruano...
0: Sí, clar. Pisco a tope.
2: A tope, a tope.
0: Clar. Hi ha una cosa, amb això que parlàvem del pisco, hi ha una lluita, però... nacional entre Perú i Xile. Uh-huh. El pisco. El pisco ve de Perú. Però els xilens diuen que seu. I els peruans que fan el pisco no diuen res perquè la majoria del pisco de Perú se'l beuen a Xile.
2: A Xile.
4: Ah, amigo.
1: Déu-n'hi-do.
0: Claro. Llavors callen. Intereses. I hi ha una lluita així una mica curiosa. Llavors, si em posa el Robert a número 3... ja ens apropem, estem a la península i podem veure licors de tota la península i concretament aquí de Catalunya, no? Importants aromes de Montserrat.
1: Oh.
0: Això és un destil·lat amb herbes, o sigui, es maceren herbes, 20.000 botànics, els que vulguin, no sabem la recepta, però es deixen allà macerant i aconsegueixen aquest tipus de licor. La crema catalana, al final és un destil·lat que porta crema. És a dir, concentrat de crema, ou... És a dir, una cosa com el Baileys, no? Pues és així, però funciona, no? El licor d'arròs del Delta, per exemple, també és molt, molt típic. I per la resta d'Espanya, doncs ja ho veieu, no? Tot tipus d'anisos, licors de cafès, el patxaran, que hem parlat.
4: Per què hi ha dos patxaran?
0: Bé, a veure, perquè m'imagino que aquí...
3: País Bajo Navarra.
0: Sí.
1: Ah, patxaran i patxaran.
0: Al final és el mateix. És d'Aranyó. Sí. És, vull dir...
4: Exacto.
0: Sí, sí, sí.
1: Bueno, un espatxi i la tres zoco.
0: Això és una mena...
3: O aixeco, sí. O aixeco.
0: És una infografia que tampoc ha de ser...
1: El Robert deia, a Europa n'hi havia pocs, aquí n'has tret molts. No, és una casualitat, no?
0: No, a veure, si féssim el mapa una miqueta més gran d'Europa, veuríem com hi ha moltes
1: més
0: coses.
1: N'hi haurien també moltes més, eh? No, no, no t'espantis. No és que aquí anem una producció oleole, no.
0: No, no. Però veieu que tenim els diferents destil·lats que són de fruites, no? Aquí veieu, no? De mora, de plàtan, d'herbes, no? Herbes ibicenques, de camomilla...
4: Anís hay por todos lados.
0: Hi ha d'espècies, anís.
4: Anís hay por todos lados.
0: Hi ha a tot arreu, de cafè, no? El risolí, el licor de cafè... Sí. Vull dir... I molt ensucrats.
4: Claro.
1: Ratafia.
0: La ratafia, evidentment.
1: Home.
0: La ratafia.
1: És que...
0: Bueno, la ratafia, penseu que és un licor que fa més de 1.000 anys que es fa. Sí, i és del... té un distintiu d'origen. És un ADO. Oh.
1: Sí. Clar, tots aquests licors tenen també distincions d'origen?
0: No.
1: No totes,
0: no tots. Aquí a Catalunya, per exemple, només tenim la ratafia.
1: La ratafia.
0: I el brandy.
1: El brandy
0: que és el brandy del Penedès.
1: Del Penedès. El Penedès fa brandy.
0: Sí, correcte. I és ADO.
1: Sí, sí, sí. Sí.
3: I el d'arròs no?
0: No. No, no. De moment no.
3: De moment no.
0: Però la ratafia penseu que fa més de 1.000 anys que es fa. I és un... I no es fa a gaire llocs, no? Es fa amb les nous, a verdes, i és molt particular.
2: Sí, és molt forta. Jo...
0: Sí, depèn dels destil·lats, no? Claro. És ensucrada i... No sé. Però sí que és molt típica d'aquí. El brandy, vull dir, tenim també a Xerès, no?
4: Te lo iba a decir también, sí.
0: Sí, sí. Només són aquests dos llocs. Xerès i el Penedès. Ja està. I una mica el ventall que tenim és aquest.
1: Si jo m'hagués d'iniciar en el món dels licors i et digués, Jordi, a veure, què provo jo de totes aquestes ampolletes? Què hauria de provar?
0: A veure...
4: De totes un poquito.
0: Sí.
5: Però no el mateix dia, perquè pots acabar malament.
1: No, el mateix dia no, però...
0: A veure, una mica per tenir una mica de coneixement del que són.
1: Exacte.
0: Pensem que els aiguardents són la base de gairebé tot. Llavors, el podem tastar, és molt potent. Però pensem que això, amb maceració, tenim tota la resta gairebé de la paleta de licors. Llavors, si t'agrada molt el sucre, que siguin més dolços, tots els que són de fruita són una mica més, diguem-ne, comercials o més adaptats, no? Els d'herbes, segons l'estil, no? Vull dir, la ratafia, sense cap mena de problema, però n'hi ha aiguardents d'aquests, licors d'aquests verds, que són molt potents. Llavors, a veure, no sé, va una mica...
1: No t'agrada per res, jo, tu.
0: A veure...
5: Està un poc harto, ja, no?
0: No, no. Saps el que passa? Que la majoria tenen molt de sucre.
1: Ja. Yeah.
0: I llavors, personalment, a mi, tant de sucre no...
1: Tira una mica enrere, eh?
0: Em tira una mica enrere.
4: Com jo, sin sal, però...
0: Exacte.
4: Sin azúcar.
0: Llavors, un limoncello...
1: Això sí, a casa el que hi és això, un limoncello.
0: Està bé, no, un limoncello.
1: Bueno, ja no, perquè cap de setmana hem fet barbacoa i ja no queda.
6: Però...
0: Sí, un aiguardent d'herbes, no? Una miqueta, està bé, no? Un xupito.
1: Sí.
0: Llavors, ja, després a la gent el que li agradi, no? Però tots aquests anisos i...
6: No, tot aquesta... l'anís massa dolç.
0: És, per mi, personalment, és una mica empalagós.
1: I aquesta tendència que hem anat parlant també a mesura que has anat venint de desalcoholitzar vins o desalcoholitzar també combinats també amb els
0: també,
1: licors?
0: També succeeix. De fet, n'hi ha un
6: model... I aleshores què queda? El sucre?
0: No,
6: perquè
0: no,
6: és
0: no,
6: que...
0: no. Pensa que n'hi ha molts licors ara de préssec, de poma...
6: Sí, sense
0: de maduixa,
6: alcohol.
0: Sense alcohol. Vull dir, ja està bé. No és el mateix. Ho parlàvem l'altre dia.
6: No, no.
0: És... un cafè descafeïnat, llavors pel que li agrada el cafè...
1: Doncs no.
0: Doncs no.
1: No.
0: Però és un cafè, però és cafè. Però és cafè i té el
6: suc
0: públic.
6: Encara? És que un alcohol sense alcohol...
0: No, però estan, hi ha molts que estan molt lograts, ja, eh?
6: Sí?
0: N'hi ha vodka desalcoholitzada, ginebra,
6: és que el vodka
0: rom,
6: és que és molt fort.
0: No, no tant, no tant. Pensa que molts aiguardents que tenim aquí a casa són molt més potents. L'artafia, fins i tot... són més potents. Això depèn de la destil·lació. És a dir, tu agafes una solució i si la destil·les molts cops, cada cop tens més concentració. I si després no la dilueixes, penseu que tots els alcohols després els dilueixen amb aigua, perquè no els hi surt exacte 42 graus. Els igual els hi surt 60. Uh-huh. Els han de diluir.
6: Sí, sí, sí, sí.
0: Llavors, tu decideixes. I podies fer-ho, i alcohols, abans estàvem parlant d'un tipus de l'estroc d'Alemanya que hi ha fins i tot fins a 80 graus.
6: Uau.
0: Llavors això et tira a terra.
6: Home, un xupito i et quedes ja...
0: Però n'hi ha de 80...
4: Digestivo.
0: De 60...
6: Digestivo. Aquest és digestiu, sí, sí, no, perquè et crema l'estómac.
1: Perquè tot el que hi havia a l'estómac surt fora.
6: O te'l crema, sí.
0: I de 40, vull dir, 80, 60 i 40. Com ho fan? Fan el de 80 i després van diluint.
4: Van bajant.
0: Aigua, ja està. Sí.
6: Déu-n'hi-do.
0: Això, una miqueta. Això és beure amb molta xupito. Moderació. I,
6: home.
0: I...
1: home, una ampolla amb 80, 80 graus només té un objectiu. No té cap...
0: Morir.
1: Morir en un intent. No hi ha cap altre objectiu.
3: Defender la barbacoa.
1: No? Té. Au, ja em si ho aguantes, però ja està. O sigui, més enllà de la efervescència juvenil, no? Un cop... ja està. No?
0: Sí, a veure... tot això és un producte de la nostra cultura, de la nostra evolució... Tots tenen el seu què és, vull dir, no han sortit perquè sí, si no tenien la seva funció en el seu moment. I ara es pot aprofitar de tota la paleta que tenim de poder-los tastar, però amb molta moderació. I els podem gaudir, vull dir, una miqueta no passa res. Intentar no entrar en un consum elevat, perquè l'alcohol al final és tòxic. És a dir, no estem preparats, el nostre cos no està preparat per l'alcohol i el rebutja. Si agafeu un whisky sol, sense glaçons i calent i feu un glob, la primera impressió és que va fora. Però és que estem preparats perquè això no entri al cos.
6: És que el whisky no.
0: El whisky, vodka, ginebra...
6: El conyac, sí.
0: Et diria tot, depèn de la graduació.
6: Em sembla allò d'escalfar la copa i tot és donar-li uns graus de temperatura.
0: Sí,
6: i per
0: però
6: tant...
0: el 8 graus alcohòlics. El tema és que l'alcohol és un producte que el cos no vol. Per això el rebutja. Igual que els productes que són amargs, els rebutgem. No? Sí. Després ja ens acostumem, però d'entrada ja no els volem.
1: El primer cafè que et prens no t'agrada.
0: Clar, és supervivència. Penseu que abans
6: com
0: els...
6: es diu aquell licor que és negre i és amarg?
0: Ja en vindrà.
4: És un vodka.
3: Fernet branca.
6: Buah. El vaig provar una vegada, em vaig quedar quasi morta.
3: A mi m'agrada més sol i el canvi de sentir se'n foten en Coca-Cola.
6: No, jo ni una manera ni
3: no
6: una altra.
3: No hi ha manera de que me'l begui.
0: Clar,
6: és amarg, amarg.
0: Penseu que no estem... és supervivència de l'espècie, és a dir, quan l'home de les cavernes anava per allà i recol·lectava i menjava, tot el que era amarg ho rebutjàvem perquè sí. Normalment portava tòxics i tot això que era fort també. Llavors ja ho rebutgem d'entrada. Nosaltres ens estem acostumant, però n'hi ha gent que no s'acostuma mai. Que cadascú té el seu nivell de tast amb un punt i hi ha gent que són les que diuen els super tasters o tasters que o sigui, són molt sensibles a tot i hi ha gent que no. Però...
1: A tu et sona com a vell tot això, Marta?
5: No, a veure, hi ha coses que heu comentat del vodka i tal que sí que és el que la majoria de joves prenem, però sí que alguns licors, sí, jo els conec perquè els he sentit a casa, però el patxaran i això no es porta, per exemple.
1: No, en tendències... No. La Marta en té 19, no estem fent res des de la Ràdio Pública que sigui il·legal, no. En tot cas, això, els combinats, el vodka...
5: Sí, exacte.
1: Això sí.
5: A personalment m'agrada molt el vodka. Mm-hmm. Però tinc amigues que els va més al ron, per exemple.
6: S'ha posat molt de moda el ron a la joventut.
0: Sí, és possible. Sí. Pensa que el vodka, per exemple, a mi m'agrada molt no beure el vodka sol, perquè és molt neutre, perquè gairebé no té gust. Llavors, pel tema de la cocteleria funciona superbé.
6: Sí,
0: perquè
6: sí.
0: No t'amaga els sabors dels altres productes.
1: És llavors, com l'arròs... Exacto. De la cocteleria.
4: Exacto.
1: Tats que xupa.
4: Exacto.
0: Llavors, el rom, per exemple, ja té una mica més de... És de la canya, de sucre...
6: Sí,
0: ja
6: això sí.
0: Té una mica més de gust i és... Ja ho tastes i dius, és rom. Però el vodka depèn de com sigui, tu te'l prens i dius...
3: Ginebra.
0: Què és això, no? Mm-hmm. Això els agrada, perquè ho barregem amb refresc i el gust del refresc està molt per sobre de l'alcohol.
1: Sí. Amb què el barreges, el vodka?
5: Jo és que no m'agrada molt el refresc perquè té gas. Llavors acostumo a fer beguda de llima, que és bastant dolça, i no té gas. Llavors per això m'agrada. Si no, un Fanta de llimona o taronja.
3: Destorriador.
5: Sí.
6: Sí.
5: Sí, sí.
1: Sí, això és el mateix que prenia jo. Taronja
6: sí,
1: i...
6: Sí, per aquí comences, no?
5: Sí.
6: Quan vas a la disco... Allà,
3: a la disco no t'exprimeixen les taronges allà.
6: No.
1: No t'exprimeixen.
3: Em foten cas.
0: Ara bé, hi ha una cosa que...
6: És que...
0: Malgrat que tots aquests licors al jovent passi de tot, però de tant en tant es donen casuístiques molt curioses. Per exemple, hi ha un licor d'herbes d'Alemanya que es diu Jägermeister.
6: Uf!
0: Això és més...
6: Aquest és el que et deixa la boca negra?
0: Eh?
6: La llengua negra?
1: Això és el que tenim al congelador de casa?
4: Ai, va.
3: Hola!
1: Sí, oi?
0: Llavors,
1: allà està.
0: El Jägermeister és un licor d'herbes alemany molt antic. Vull dir, com aquí podíem tenir el patxaran,
5: sí.
0: No? Amb els aranyons. Llavors es va posar de moda entre el jovent el Jägermeister amb Red Bull.
1: No, por Dios santo, home. Sí, sí,
6: sí. Home, així aguanten tota la nit.
1: Això no ho rebutja, això, la gent.
6: Però llavors, el cor fa un bomba.
0: Llavors els distribuïdors de Jägermeister van veure que van començar a pujar les vendes d'una manera que no era normal per un públic que no era el seu
1: públic. L'habitual. Habitual.
0: Llavors això, a nivell de xarxes, youtubers, influencers...
1: Tu has provat el Jägermeister este amb el Red Bull?
3: jo l'he provat, sí. Està dolentíssim.
1: Robert Canyó, no et facis això, que tens una edat, tu. No, que les artèries
6: no, el cor.
1: Ja no és, saps? No. És bo per la circulació, sí. Però no tant. Saps? No t'ho facis, això, carinyo, que no és bo, això. I tu tampoc, Marta, que després ton pare em dirà, aviam què em fas, la nena.
5: No, jo he provat el Jagger amb xupito i tampoc no li acabo de... Vull dir, que penso que està una mica sobrevalorat com perquè hagi fet ara aquest boom. A mi, personalment, bastant neutro.
6: Sí.
3: Te gusta regalizar.
5: Però sí que és això, que ha sigut els darrers anys. Vull dir, abans no hi havia tanta tirada.
1: Totalment, Regalèsia. Sí, jo també estic amb això. El Robert m'ho ha donat tastar una vegada i fins això no té cap sentit. Per mi no té cap sentit.
0: Però es posa de moda i surten aquestes coses.
3: Quan es posi un bon ron.
0: I no, ben bé no se sap la història, no? Però el Jägermeister, per exemple... A la Segona Guerra Mundial, els soldats nazis...
1: Allò aixecava un mort, clar.
0: Els hi donàvem per quan tenien fred. Sí.
1: Clar.
3: Com a vodka i a dalt.
0: I el nom és una mica, clar, molta gent associa això als nazis i tot això. És anterior, però una mica sí que té a veure. I el nom Jägermeister és... Mm-hmm. Mestre de caçadors, vull dir.
3: Mestre de caçadors.
0: Ja. És...
1: Això va fora del congelador, sí, però ja.
3: Sí, anava combinat.
1: Agafant una cosa.
0: Que té la seva cosa, no?
1: La Marta Rom, vodka, sí. El Mendes Rom, sí, claríssim.
4: Oh, yo soy muy de esto, yo pacharán.
1: Yo soy más
4: tiernito.
1: M'encanta, mi Carlos. T'encanta. Jo m'havia petxaran de jove. És fotut, això. De jove m'havia petxaran i ara ja no.
4: Ah, no?
1: No.
4: No t'agrada més?
1: El dolç m'ha cansat.
4: Ah, tu eres el màster este, no?
1: No, això tampoc. Tu, reina, Chile?
6: Jo vaig començar amb whisky.
1: Ole, tu.
6: Sí. A més, ho barrejava amb suc de pinya.
3: Tu.
1: Ai, sí, no he provat, sí. Això.
6: És... Està bé.
1: Sí?
6: Sí. I vale, després hi ha ara el gin tònic. Que s'ha posat...
1: Una cosa més mainstream. No passa res.
6: No, però, bueno, tens diferents gineves i aquí és a on has de jugar.
1: Un minut i que marxem? Doncs va, que marxem. Chili, Carlos, Jonathan, Marta, la setmana que vens hi tornem a veure. A vosaltres, quan us toqui, la tertúlia xef. Jordi, sempre que et cridem, vens. O sigui, quan et tornem a cridar, doncs això. Vens, T'esperem taula, que es fa tard. Tornem dimarts a les 12, Chili Malla, i ens anem explicant coses durant la setmana. El perfil d'Instagram del primer, segona i postres. Cuina-ho molt, mengeu bé, que tingueu molt bona setmana.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 5, us parla Adrià Jurado. Els bombers treballen en un incendi de vegetació al Cap Ras de Llançà. Segons el cos, crema una zona de vegetació forestal força espessa, sense massa intensitat. Han activat 9 dotacions i un helicòpter bombarder. I també els bombers segueixen treballant en l'extinció de l'incendi forestal declarat divendres a Sanet, al municipi de Vilaller, a l'Alta Ribagorça. Ho fan amb 4 mitjans aeris i estan executant línies de defensa i maniobres de foc tècnic per mantenir l'incendi dins dels eixos de contenció. És un foc que segueix actiu i que ha cremat 37 hectàrees en una zona d'alta muntanya i molt vertical i de difícil accés. I també un petit incendi als hostalets de Pierola, on els bombers treballen en el pati d'un abocador on s'ha provocat aquest incendi, que crema la deixalla que hi ha a l'exterior. Els bombers el que estan fent amb maquinària pesant és enterrar i sufocar les flames amb una línia d'aigua per fer contenció. Tot això quan els agents rurals també mantenen actiu el Pla Alfa per risc d'incendis en una cinquantena de municipis que estan en el nivell 4 de risc màxim. Tots ells es concentren en 10 comarques de Ponent i la Catalunya Central. I repassem el temps perquè la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre ha intensificat la vigilància per possibles crescudes sobtades de cabals i barrancs menors als Pirineus i al prelitoral sud per tempestes durant avui diumenge a la tarda. I ho ha fet després que l'Agència Espanyola de Meteorologia, l'AEMET, ha activat avisos grocs per tempestes en aquesta àrea. De fet, el Servei Meteorològic de Catalunya no ha activat aquest diumenge aquests avisos, però sí que informa de les nuvolades que deixaran xàfecs acompanyats de tempesta i localment calamar-se. I tot això passa paral·lelament a que demà a Catalunya començarà una nova onada de calor. I parlem de Ceuta, parlem de la crisi migratòria. El govern espanyol ha elevat fins a 72 les persones mortes per intentar travessar la frontera espanyola en aquesta crisi migratòria. Precisament durant aquesta setmana vinent es reuniran a Europa una reunió de ministres de l'Interior per tractar aquest fet migratori. Hi ha successos, una operació conjunta dels Mossos, l'Ertzaintza i la Guàrdia Civil ha permès detenir a Guipúscoa un menor de 17 anys, membre molt actiu de la xarxa 764 a l'Estat, una organització extremista dedicada a captar i explotar menors per internet. Està presumptament relacionat amb l'enviament d'amenaces a centres educatius, ajuntaments, associacions socials i altres organismes públics. I parlem d'esports i parlem de que la ciclista d'Esplugues de Llobregat, Paula Blasi, ha pres la sortida de la segona etapa del Tour de França femení amb el mallot blanc, que la distingeix com a millor classificada menor de 25 anys. Les corredores es preveu que arribin a la meta de Ginebra d'aquí una hora, a les 6 de la tarda. I fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

0: Sap greu trepitjar el gran cap, el boss, amb aquesta cançó, el Human Touch, però us haig de dir bona tarda a tots, bona tarda a totes, benvinguts i benvingudes una setmana més a una nova proposta de La Gent Normal. Ja ho sabeu, l'espai de conversa relaxada, l'espai de conversa reposada aquí a Ràdio Rubí cada dimecres de 6 a 7 de la tarda al 99.7 de la FM i també amb la versió radiovisual a través de 3w.radiorubí.cat. A vegades la vida et juga a males passades. No diré res de nou, no diré res que no s'hagi dit i que no s'hagi escrit milers de vegades. Una mala decisió, un fet fortuït, una paraula maldita. Hi ha desenes, centenars d'instants a la vida que ens la poden girar com si fos un mitjó. Perquè l'atzar, l'energia, la divinitat, i que cadascú li posi el nom que més li convingui, és molt capriciós i no entén moltes vegades de justícia. La nostra convidada d'avui, de tot això, segur que en pot parlar abastament. En moda abstracta, com ho estic fent jo ara, o més en concret, perquè la seva feina consisteix precisament en donar suport, legal en aquest cas, a les persones que molt sovint tenen problemes com a conseqüència d'algun tipus de discapacitat. Un altre tipus de caprici, per cert, ja que estàvem parlant d'atzar. Ella és la Judit Franco, referent en l'àmbit jurídic de la Fundació Malalts Mentals de Catalunya, una entitat que fa uns quants anys, molts anys, que treballa per protegir, per millorar la qualitat de vida de les persones amb malalties mentals, especialment quan fa referència o quan fa referència a l'exercici de les seves capacitats jurídiques perquè puguin exercir-les amb igualtat de condicions del, anem a dir-ho, dels normals, perquè ells, en el fons, també són normals. Judit, molt bona tarda i moltes gràcies per seure aquí amb nosaltres a La Gent Normal.
1: Molt bona tarda, moltes gràcies per poder-me convidar. Deixa'm dir-te només que som Fundació Silvestre Moreno des de fa molt poc. La Silvestre és la fundadora de la nostra fundació i a partir d'ara, Malalts Mentals fins ara i a partir d'ara Fundació Silvestre Moreno.
0: Doncs... en nom de la fundadora, la Fundació Silvestre Moreno, que explica'ns una miqueta de què va tot això. Perquè, clar, tenim... segurament tothom té al cap l'ampli diversitat de malalties mentals, però, clar, aquí jo he afegit un terme que és la qüestió legal, la qüestió jurídica, no? Clar,
1: sí.
0: De cara a la llei... Uh-huh. Són persones normals i corrents, com nosaltres.
1: Mira, germà, ja vaig a fer-te una mica d'història legal.
0: Vinga, va.
1: Curteta, val? Però perquè entenguem...
0: Sí, perquè, és a dir, el que crec que valdrà la pena d'aquesta conversa, que estic segur que se'ns passarà volant i que ens enriquirà tots, precisament és això, no? Mm-hmm. És descobrir totes aquestes coses que... si no tens algun cas molt proper, segurament forma part de totes aquelles nebuloses o tots aquells elements desconeguts que, bueno, doncs que no acabes de caçar.
1: Exacte. I ho has explicat molt bé. És a dir, el tema, el final de tot és la igualtat amb l'exercici de la capacitat jurídica. Per tant, que tots som iguals davant la llei. I això que sembla una cosa tan òbvia, no?, que la Declaració dels Drets Humans és antiquíssima, per les persones amb una discapacitat sempre no ha estat així. Uh-huh. Val? De fet, tenim una convenció que aquest any fa 20 anys, val?, de l'any 2006, que ha hagut de reforçar, no?, i té com a primer objectiu promoure precisament que les persones amb una discapacitat poden exercir els seus drets i llibertats fonamentals sense cap tipus de discriminació.
0: Perquè això vol dir que fins fa 20 anys hi havia discriminacions.
1: Hi havia discriminació en el que és l'exercici, en el nom, diguéssim. No? És com si aquestes persones, fins a l'any de l'aprovació de la Convenció, els drets fonamentals i llibertats que tenim tots a la Carta Universal de Drets Humans no fossin per ells. No? És molt greu el fet. No? I, de fet, que hi hagi la Convenció no vol dir que a partir de la Convenció l'exercici dels drets sigui pacífic per tothom. Les persones amb discapacitat tenen un afegit. Aquesta convenció el que ens diu és una sèrie de reconeixements, entre ells l'article 12, que el que ens diu és, escolteu-me, tots som iguals davant la llei. És un tractat internacional que va ser ratificat per Espanya a l'any 2008. I no ha sigut fins a l'any 2021 que Espanya ha fet legislació respectuosa amb aquesta convenció. Imagina't amb quins trams de temps, no? Anem parlant a nivell legal i mentre la vida ens va passant.
0: Aquesta convenció és a nivell mundial, és a nivell europeu?
1: Sí, és a la sí.
0: A Espanya, que diguéssim que és, forma part d'un d'un règim democràtic, per dir-ho així, clar, no em vull imaginar en règims en els quals la democràcia brilla per la seva absència.
1: Exacte, de fet, la convenció, el mandat és aquest reconeixement igual, per poder-hi haver un reconeixement igual ha d'haver-hi canvis legals, perquè aquí a Espanya, amb el que hem viscut sempre, és amb la incapacitació legal, no? Les persones amb discapacitat, en el moment que s'entenia que en alguna de les esferes de la seva vida no podien autogovernar-se, el que es deia era, bueno, aquesta persona, per aquesta esfera concreta, o inclús moltes vegades per totes, no tenen capacitat.
0: Clar, ara, aquí has tocat un tema, ja sabeu que aquí la gent normal ens agrada... Igual, en comptes de la gent normal, hauríem d'anar a titular el programa Estirant Fils, perquè a mi m'agrada estirar fils, eh? Llavors, aquí parlaves de la incapacitat, no? Clar, això és una mica com quan t'avaluen la llei de dependència, no? Tu passes per dalt d'un tribunal mèdic o psiquiàtric o el que sigui, que determina si tu tens dret a una, diguéssim, a una... jo què sé, a una pensió, a una ajuda o a un nivell de discapacitat N, no? Però clar, és a dir, com es barem a tot això? És a dir, quan parlem de malalties mentals, quan parlem de capacitació legal, és a dir... evidentment cada cas és un món, però com es determina si una persona
1: necessita
0: o no?
1: Fins al moment de la incapacitació, que això és fins al 2021, que el 2021 es promulga a Espanya la llei que prohibeix les incapacitacions, fins a aquell moment hi havia procediments que eren procediments verbals en els quals es dirimia si aquella persona necessitava o no una incapacitat. I és important la incapacitat perquè ara ja parlem de mesures de suport, no parlem d'incapacitat. I el que es valorava és realment de cada esfera, de l'esfera personal i mèdica, normalment era la patrimonial i jurídica, contractual, si aquella persona podia autogovernar-se. I aleshores es feia una pràctica de prova consistent en un reconeixement forense, un metge adscrit al jutjat, no?, que feia un reconeixement, mirava una mica els informes mèdics, es feia el que li diem una audiència de parents, les persones més pròximes amb aquella persona venien també, no?, i explicaven una miqueta doncs, quina havia estat la trajectòria, i després hi havia el que es deia exploració en aquell moment, que ara ha canviat, amb el magistrat o la magistrada que havia de posar la resolució. I eren resolucions, diguéssim, bastant estàndards, en el que al final la part dispositiva el que deia és que aquesta persona és incapaç per a governar-se de forma total o parcial. No? Aleshores, en funció de si era total o parcial, tenies una tutela o una curatela, que jo crec que aquestes són les figures que potser sí que ens ressonen una mica més que no pas el que tenim.
0: Tutela, sí, però curatela, no, eh?
1: La curatela era la parcial, és vale. A dir, amb la tutela es algú que representava.
0: És algú que... Vull dir, és algú que et fa de suport però no et substitueix, per entendre'n totalment.
1: Amb la tutela es representava la persona i amb la curatela diguéssim que havia de ser un binomi de decisió. També t'ha dit que curatela se'n posaven poques, eh? Aquí hem fet una evolució. La convenció ens diu diverses coses i arrel del que tu deies, no?, de l'atzar, de la discapacitat, etc. La convenció el que ens diu de la discapacitat és que la discapacitat la fa l'entorn. Per tant, hem de deixar de parlar de models biomèdics, no?, de diagnòstics, etc., per entendre que el que fa la discapacitat moltes vegades és l'entorn. I per això són tan importants normes com la de l'accessibilitat, per exemple.
0: Aquí entrem en un terreny com molt filosòfic, ara, eh? És a dir, filosòfic en el sentit de... clar, dius, la discapacitat la fa l'entorn. Clar, la fa l'entorn en tant que l'entorn marca una sèrie de normes, regles, convivències, digue-li com vulguis, que fan que aquesta persona, en aquest àmbit en concret, o en aquest camp en concret, o en aquest univers, no pugui
1: exercir la capacitat.
0: Exercir aquesta capacitat.
1: Exacte.
0: Però això podria dir, posem per cas, vull dir, fabulant una mica, que en un altre tipus, anem a dir-ho així, en un altre tipus de societat, aquesta persona podria ser, anem a dir-ho així, molt més autònoma o tindria molt més drets que no pas en la nostra.
1: I de fet, Germà, la nostra mateixa, la promulgació de la llei d'accessibilitat i algunes reformes que s'han fet a la llei precisament per facilitar, per exemple, el llenguatge jurídic, la figura del facilitador judicial que permet a la persona amb discapacitat anar acompanyat d'una persona que la pugui ajudar en el que ella consideri, farien que a vegades, per fer determinats actes, no faci falta una persona de suport, sinó que si realment la societat fos més accessible en determinats àmbits, potser hi hauria àmbits en els que no es necessitaria i hi hauria altres. Altres que potser sí, eh? Però entendre aquesta concepció de la discapacitat ens permet entendre l'on som ara i totes les modificacions legals que s'estan duent a terme.
0: clar, que perquè penso, no? O sigui, ara penso en un àmbit, en l'àmbit legal, pròpiament. Sí. No sé, estic pensant en un judici, no? Sí. En judici per cosa, potser, molt, una cosa molt banal, eh? Clar, persones amb un cert grau de discapacitat mental, si ja parlem que la justícia normalment és un àmbit que li costa molt fer tots els canvis i totes les dinàmiques perquè és una maquinària com molt pesada, clar, m'imagino que aquests canvis en concrets, aquest canvi de concepció, perquè al final és un canvi de concepció, no? Ostres, això és molt, vull dir, deu ser molt complicat. Vull dir, encara no hem vist ni la punteta de l'iceberg.
1: No l'hem vista perquè les resolucions, per exemple, en què li notifiquen a una persona sobre els seus propis suports segueixen sent resolucions que inclús els propis advocats a vegades ens costa.
0: És aquell llenguatge
1: clar,
0: jurídic,
1: hi ha moltíssima distància, no?, entre la persona i la mesura amb la que al final s'haurà de regir ella amb el seu assistent, no? O després és anar a un procediment, per exemple, d'una herència, un procediment ordinari, no? Si per una persona ja necessita, no?, cert, diguéssim, cert acompanyament, doncs una persona que, a més, per la seva discapacitat, pot necessitar una sèrie d'ajustos encara una mica més rigorosos, no?, doncs imagina't si no els tenen. I anem tard, perquè realment el 2021, amb la modificació de la legislació, es va acordar la figura del facilitador judicial, que és una figura que acompanya les persones, i aquí a Catalunya, per exemple, no hi ha reglament, no hi ha facilitador. Quan tu demanes un facilitador al jutjat, normalment te'l deneguen, perquè qui és el facilitador? No hi ha un òrgan. A Madrid, per exemple, sí que s'ha regulat això. Aleshores, són figures que poden fer que en un moment determinat algú que es pensi que pot necessitar un suport potser no necessita, no? I aleshores, entendre la discapacitat fugint d'aquest model tan biomèdic, no?, ens permet abordar-la des d'una perspectiva molt més social i entendre que al final és una qüestió d'abordament holístic també i multidisciplinar. No és només una cosa concreta. En el cas nostre, de l'entitat, no? Nosaltres som una entitat de suport. A partir del 2021, el legislador diu, escolteu-me, a Espanya s'han acabat les incapacitacions. I a Catalunya, concretament, i remarco a Catalunya perquè Espanya és diferent, perquè tenim dret foral propi, no hi haurà ni tuteles ni curateles pels majors d'edat.
0: No hi haurà ni tutela ni curatela pels majors d'edat.
1: Vale? Per tant, partim de...
0: És a dir, una persona amb discapacitat, amb una discapacitat mental... ha de respondre davant de la llei ella sola.
1: Exacte. De fet, la llei endureix la responsabilitat individual de les persones, tant a nivell penal com a nivell civil. Això fem un punt a part, eh? El tema és que el fet de que diguin que ja no hi ha incapacitat és que presumeixo la igual capacitat per tothom. Capacitat exactament per tothom. Igual reconeixement davant la llei. Tinc dret a tenir drets i tinc dret a exercir-los per ser una persona major d'edat. Què passa? Que puc trobar-me que en determinades esferes de la meva vida, per poder exercir aquesta capacitat de manera igual a altres persones, puc necessitar un suport. A Catalunya aquest suport se li diu assistent, val? Que no té res a veure amb l'assistent personal. Val? És l'assistent. I l'assistent pot estar en una esfera o en diverses esferes de la meva vida. Ja no podem fer aquelles resolucions en l'esfera patrimonial. No, l'esfera patrimonial no.
0: És a dir, es tracta com un tot.
1: Exacte, es tracta com un tot, es defineixen les esferes, i a vegades que només la posen per una cosa específica, o d'una esfera concreta només la posen per una cosa concreta, abans en canvi era per a tota l'esfera patrimonial, actos d'administració i disposició, i ara en canvi no. Per tant, ara ens trobem que si abans fèiem trajes a medida, ara fem el que nosaltres diem los armarios roperos. Val? Aleshores, tu com a entitat de suport ets designat per via judicial, perquè el jutge entén que aquella persona, després de fer tot aquest procés de prova, precisa una mesura de suport i es nomena assistent. L'assistent pot ser representatiu, que hauria de ser el menor dels casos, no? I en qualsevol cas mai substituint a la persona. Pot ser col·laboratiu, de cooperació, no? De prendre les decisions els dos, i ara també ens estan posant a vegades de supervisió, que supervisió és el que li diu una mica com l'ajuda proactiva. No? Per tant, ens trobem amb un marc legal molt més ampli. I què més ha fet el legislador? El legislador ha entès, el català, Espanya, no? Que sí, partim de l'igual reconeixement davant la llei, una mateixa persona ha de poder autodefinir-se, ha de poder dir jo necessito suport. I què vol? Desjudicialitzar tots els procediments. Per tant, a Catalunya, les persones amb discapacitat que ho necessitin tenen la possibilitat d'anar al notari i constituir una escriptura d'assistència, sense necessitat de passar pel jutjat.
0: És a dir, per legalitzar tota aquesta figura has de passar per un notari.
1: O vas al notari o vas al jutjat. A Catalunya tens les dues opcions. Val? No només la via del jutjat, sinó que una persona que digui, bueno, jo necessito un suport, jo vull que aquesta persona sigui el meu assistent, bueno, fem una espècie de clàusules, no?, que ens regulin aquesta assistència, jo marco com vull que sigui, no marco de quina manera, marco com s'extingirà la mesura, i llavors me'n vaig al notari i puc fer doncs, una escriptura de constitució d'assistència notarial. El qual és respectuós precisament amb la convenció, no?, i permet aquesta presumpció de reconeixement igual davant la llei, perquè tot i que jo tingui una discapacitat, lògicament puc anar al notari i fer-lo, sempre que el notari apreciï que té capacitat natural per poder otorgar el document, eh?
0: Perquè, clar, això pot vull dir, ens podem trobar en casos en què el notari digui no, això es tomba.
1: Exacte. Bueno, que el notari fa el que nosaltres li diem un acte prèvia, que és el que està amb el projecte de llei, que ara encara no està consolidat, que és un espai en què el notari s'entrevista...
0: Perdona, un moment, eh? És que ara se m'ha encès una bombeta, perquè al final el notari, és a dir, si una persona fa aquesta petició al notari, aquesta petició d'assistència, en què es basa el notari? És a dir, només es basa en la pròpia petició o fa una mica com ens explicaves al començament, no? Que hi ha un forense, hi ha un...
1: No. És a dir, actualment, diguéssim que la societat encara no està totalment preparada, no?, per poder abordar sense estigma, no?, a aquestes qüestions. Aleshores,
0: sense estigma i sense vergonya i amb una mica amb el cap clar.
1: I assumir que hi ha un igual reconeixement davant la llei, no? Igual que quan jo vaig al notari, el notari m'ha de fer un judici a mi de la meva capacitat natural, no? Perquè jo a vegades, doncs, potser em faig gran, no? I hi ha coses que potser no sé explicar, potser sóc més jove i tinc alguna dificultat que no em permet otorgar aquell document, o sé que vull otorgar aquell document, però no sóc capaç de poder comprendre les conseqüències del mateix, no? Uh-huh. Aleshores, els notaris haurien de partir d'aquest igual reconeixement i no tindrien per què demanar, que a vegades ho fan, informe mèdic, no? Un informe mèdic de la situació actual, de si hi ha adherència al tractament, si no hi ha adherència al tractament, no. El notari hauria d'apreciar la capacitat natural. Aleshores, cada notari, com que diguéssim que ens regim encara amb un decret llei que no és la modificació del Codi Civil Català, costa a vegades fer aquestes assistències notarials, no? I l'acte prèvia és una manera que es preserva la intimitat de la persona, no hi ha ningú més present, i el notari pot fer les preguntes que consideri oportunes. Igual que quan una persona va otorgar testament, això també es produeix, no? Aquella persona explica per què vol fer testament i a vegades l'abanico de possibles herederos, no? Doncs, bueno, el notari fa una sèrie de preguntes, no? Pues si, per exemple, és una persona que té fills i no fa cap hereu a cap fill, doncs és possible que el notari pregunti per veure si hi ha algun tipus d'abús, alguna influència de tercers. És bàsicament el mateix, no? Aleshores, en aquell moment sí que t'has de trobar algú davant disposat a poder treballar molt bé tot el clausulat del que vols, no? Perquè al final no deixa de ser un document voluntari, un compliment voluntari d'una mesura de suport sempre serà molt millor que una mesura imposada, no? Uh-huh. I aleshores, bueno, diguéssim que és una eina que encara no, potser no està molt explotada, i després hi ha una cosa molt important, Germà, que és la barrera econòmica. Nosaltres estem davant d'un col·lectiu molt vulnerable i molt vulnerabilitzat, i la precarietat econòmica, diguéssim que és una barrera moltes vegades. Aleshores, el legislador català ens dona aquesta eina, que és totalment favorable i respectuosa amb la convenció, però necessito uns diners per poder-ho fer, perquè no tinc un torn d'ofici de notaris, igual que tinc un torn d'ofici d'advocats. L'escriptura notarial val
0: té
1: uns diners.
0: Té un cost.
1: No? El notari no m'ho finança.
0: No, a més a més, els notaris no tenen tarifes econòmiques.
1: Exacte.
0: No hi ha notaris low cost.
1: No hi ha una adaptació, perquè són fedataris públics, es basen en uns aranzels, no? I aleshores, bueno, en aquest cas són documents sense quantia, que en funció del volum de la mateixa escriptura, no? Pues, bueno, es produeix o no es produeix un cost, no? I això fa que a vegades no es pugui assumir tampoc l'assistència notarial.
0: Clar, i aquí és una mica on entreu vosaltres.
1: Exacte, nosaltres en el moment que la persona té designada una mesura judicial o una notarial, però vull dir-te que nosaltres tenim un servei a l'entitat de suport previ, nosaltres fem tot un acompanyament previ amb aquesta mesura, no? Per què? Per intentar que la persona hagi tingut tots els elements necessaris, perquè una altra cosa que va fer el legislador, que també s'ha de criticar, és que va entendre que aquests procediments no feien falta advocat. Tu imagina't un procediment judicial que entres amb fiscals i amb jutges, amb lèxics que tu no coneixes, que de repent et diuen providència, que resuelve, diligència, ordenació, que resuelve...
0: Home, el que em sobta és que un legislador faci això, perquè fins i tot per dirimir una disputa veïnal absolutament vaga, jo què sé, des del típic baixant que fa soroll o el típic cable que passa per d'allò... Vull dir, entres al jutjat i entres amb un advocat, vull dir, m'estranya, em sobta molt que això passi.
1: El que passa que com van entendre, van fer un procediment nou amb la llei, no?, que es diu de jurisdicció voluntària, llavors el legislador va entendre, bueno, si és una cosa voluntària, serà com tot de bona entesa, el qual no vol dir que no n'hi hagi de bona entesa, però
0: bueno, o que no hi hagi bona entesa o que no entenguis exactament allò que estàs demanant.
1: Que és el que passa a vegades, no? Aleshores, a vegades hi ha gent que t'arriba amb una resolució que diu és que no és el que vaig demanar, o no és el... No? El ciutadà i la justícia té una distància important, no? Aleshores, fer tot aquest acompanyament, perquè realment el fet de que la llei no hagi dit que ha de ser un procediment amb advocat vol dir que no et donen advocat d'ofici, no et donen justícia gratuïta.
0: Per tant, tu has de pagar-te
1: el teu
0: advocat.
1: Has de pagar-te un advocat, no? Aleshores, tornem una altra vegada amb aquesta barrera econòmica, no? Que sobre aquestes persones, per desgràcia, malgrat tenir les eines, segueixen replicant-se. No? I seguim perpetuant doncs, bueno, una mica el privilegi econòmic, no? I què em dona el privilegi econòmic. Aleshores, ja et dic, nosaltres a l'entitat tot això ho fem, però clar, l'acompanyament al final ha d'haver-hi sempre, no?, tot un treball també personal de la persona. No? Vull dir, és una feina, nosaltres l'entenem com a molt col·laborativa, no? I sempre la persona amb la seva voluntat i amb el que vulgui, no? Però sí que aquest assessorament...
0: N'estem aprenent molt, estem aprenent moltíssim avui de, bueno, del col·lectiu de gent que té malalties mentals, que té algun tipus de discapacitat, i com s'enfronten davant de la llei amb el principi aquest de doncs, tots som igual davant de la llei.

0: No sé què té aquesta cançó, que cada vegada que l'escolto anava a dir que em poso de bon humor o em venen ganes d'estripar-hi la camisa i fer un cop de puny damunt d'una taula o d'on sigui, sense violència humana, com si diguéssim, com a legat de poder, no? Uh-huh. Per què l'has triat, aquesta cançó, Judit?
1: Doncs mira, ara que l'estaves posant, la veritat és que em venia primer el Human Touch del Bruce, no?
0: Amb que també, aquesta... també et preguntaré,
1: sí?
0: Perquè si vols començar pel Human Touch...
1: Sí? Vale. El Human Touch molt amb aquesta idea de que al final la discriminació que passi és cosa de tots, no? I el Human Touch una miqueta amb aquesta necessitat de contacte amb tot el que passa, no? Amb tot el que hi ha. No podem deixar que la lluita sigui una lluita individual. Al final és responsabilitat nostra, és responsabilitat de la societat, no? I aquesta una mica la idea del Human Touch. I a l'I Want to Break Free és una miqueta aquesta reivindicació de que tenim una normativa internacional de l'any, de fa 20 anys ara, que hem tardat molts anys en poder-la legislar a Espanya, 13 anys des que es va ratificar, i és des del 2021, i encara avui en dia ens trobem que hi ha persones que es dediquen a la salut mental, no coneixen tot el que és la legislació i no poden garantir, no?, amb tot el seu aspecte tots els drets. I per tant, és una miqueta aquesta idea de dir I want to break free, o sigui, no free, però de veritat, no?, de deixar de lluitar.
0: Sense mitges tintes,
1: no? No, sense mitges tintes, i creiem-nos-ho perquè això és real. És a dir, això és així i això és el que hi ha. I la societat ha d'evolucionar cap aquí, per tant, fem-ho, no?
0: Clar, ja saps tu que els canvis socials, i això ho veiem molt en l'àmbit de la tecnologia, no? La tecnologia avança a una velocitat, la societat avança a una altra, i moltes vegades són velocitats que són molt diferents, no? I doncs això, no? El que comentes tu, no? Podem trigar molts anys a fer una legislació nova, però és que encara en trigarem molts a aplicar-la, i no només aplicar-la, perquè aplicar-la, mira, al final pots aplicar-la de manera més o menys ràpida, però després hi ha tota aquesta llosa mental, no? Uh-huh. Cultural, perquè encara les malalties mentals estan molt, molt estigmatitzades, sí. Tu ho deies abans,
1: sí.
0: No?
1: L'estigma va de la mà de la salut mental, amb el tema de la capacitat que et deia, la capacitat natural, quan ens trobem la salut mental, la malaltia mental al costat, sempre per se es posa en qüestió. De fet, tot i que la llei digui que la voluntat, etc., pot només no seguir-se en cas de risc per un mateix o de risc per un tercer, no és sempre així, no és tan estricta, no?, l'apreciació, i aleshores sempre quan hi ha salut mental, quan hi ha una malaltia mental, no?, la gent sempre fa així, no?, sempre fa preguntes, sempre demana informes, sempre demana documentació, no?, vull dir, hi ha tota una quantitat de desplegament que dius, però si la llei ja ens ho ha dit, no?, vull dir, hi ha una igualtat. Després, per desenvolupar-se, anem a veure què necessitem, perquè jo segurament, tot i que sóc advocada, per fer segons quin tipus de negoci jurídic hagi de fer, segurament també necessitaré una ajuda. Ajustis el que diu la llei, ajustis els mecanismes que tenim, que hi són. Evidentment, la societat va cap aquí i la llei sempre va com per darrere, però quan ja la tenim, home, intentem en la mesura que puguem fer-ne difusió, fer pedagogia i creure'ns-la, perquè és l'única manera, perquè si no ens trobem professionals que ens dediquem al mateix abordant determinades coses de manera multidisciplinar en barems molt diferents i en moments molt diferents, no? I, per exemple, que nosaltres encara rebem resolucions judicials que ens parli de l'incapacitado.
0: El incapacitado. Quan és un terme que ja ha quedat, diguéssim, desterrat des de fa molts anys.
1: Aleshores, les persones que encara no tenen la resolució revisada d'abans del 2021, que tenen incapacitats i tuteles, no cal que els hi seguim dient incapacitats. Tenen una incapacitació legal, revisem-la, però no em facis una resolució que em diga i traiga-se a l'incapaç. Traiga-se. Què vol dir traiga-se a l'incapaç? La persona agafarà la seva motxilla i vindrà, i si no pot venir, doncs no es preocupi, que nosaltres farem, no?, dintre, perquè nosaltres la coneixem, treballem, i el nostre esperit no és entitat de suport per quedar-nos. Nosaltres estem amb vocació temporal.
0: Esteu de pas.
1: Exacte. La nostra idea és de pas. La mesura ha de ser necessària, ha de ser proporcional i limitada en el temps.
0: Més que res, perquè si no, no donaríeu abast.
1: Bueno, no és que no donem abast, és que al final tu has de treballar per l'autonomia d'aquella persona. Hi ha persones, per exemple, que han estat institucionalitzades tota la seva vida. Ara, després de 25-30 anys, home, algun acompanyament s'haurà de fer, no?, pues, per tramitar una prestació, per tramitar una llei de dependència, per buscar un lloguer, per entendre un contracte. I després ja no em diguis quan vull, no, vull anar al món laboral, un contracte laboral, tinc una entitat de suport, firmo o no firmo, no? Vull dir...
0: Clar, perquè una persona, per exemple, no, el cas que posaves, no, ara d'un contracte laboral, clar, home, si visquéssim en un món on no hi hagués mala fe, doncs mira, aquesta conversa no la tindríem. Però en un món en el qual regna la mala fe moltes vegades, i també la bona, però ara en aquests moments estem parlant de la mala fe. Clar, una persona amb una certa discapacitat que s'enfronta al món laboral, clar, la poden enganyar per totes bandes.
1: Bueno, nosaltres a vegades quan es posen les mesures de suport, una de les qüestions també que es posa sobre la taula és si aquella persona és vulnerable respecte a tercers, no? A vegades...
0: Això què vol dir?
1: Doncs pot ser que sigui una persona molt confiada, per exemple, que hagi viscut sempre amb una xarxa determinada i no qüestioni decisions que pugui prendre aquella xarxa, o persones que se'ls hi posi davant un negoci jurídic, no?, que es pinti com una empresa, per exemple, no?, molt sucosa, no?, que tindrà, doncs, molt èxit i tal, i se li facin firmar papers, per exemple, com a administrador, sense que tingui cap tipus de paper ni de coneixement.
0: I això passa, eh?
1: I això passa. Persones, per exemple, que se'ls hi faci donar la compte, bueno, per fer vés a saber tu què, a persones que se'ls hi faci firmar un document afavorint a una altra persona, no perquè no la pugui afavorir, sinó que aquella persona potser no ha tingut tots els paràmetres per poder prendre aquella decisió.
0: Bueno, bàsicament és que l'estan enganyant, per dir-ho així,
1: Vull dir, per dir-ho en plata. Pot estar influenciat, pot haver-hi abús de tercers, no? Pot haver-hi una persona que diu, bueno, jo t'ajudo i vulgui ajudar fins a 10 i l'altra persona vulgui fins a 20 i allò li estigui provocant una despatrimonialització, una descapitalització, no? Aleshores, la part aquesta de la vida, no?, de poder tenir tots els pros i els contres, no?, saber buscar opcions. A vegades ens passa, per exemple, amb un pressupost d'un dentista, però et deu passar a tu i em deu passar a mi, que jo vaig a buscar un dentista, em fa un pressupost, bueno, doncs jo vull una segona opinió o vull una tercera, no? Doncs potser depèn de les meves capacitats amb aquella i en tinc prou perquè és...
0: Però fixa't que normalment, però és molt curiós això, normalment necessites una segona o fins i tot una tercera opinió / pressupost perquè tens al cap que potser no, que potser t'estan enganyant, t'estan aixecant la camisa.
1: Enganyant o que la proposta que et fan d'intervenció potser pot ser d'una altra manera i aleshores vols anar a buscar aquella altra manera d'intervenció també, no? Aleshores la possibilitat de tenir opcions i de buscar-les és una de les coses que a vegades fa que les persones puguin necessitar una mesura de suport, per exemple, acceptar o renunciar a una herència. Què és el que em pot fer acceptar o per què em plantejo que la puc renunciar? Perquè hi ha deutes, perquè hi ha embargs, perquè em pot perjudicar, perquè em pot portar a que

0: per exemple, no? Vull dir, això ens pot passar, evidentment, a tots, no? El tema és que si es detecta que pot haver-hi una vulnerabilitat, diguéssim, major, doncs nosaltres també és una de les qüestions que es tenen en compte a l'hora de posar també una mesura de suport, el qual no vol dir que després, quan evidentment per una vulnerabilitat sola, per se, no es posa, no?, la mesura de suport, però sí que moltes vegades això conflueix, no? I a vegades ens trobem, doncs això, amb influències, amb abusos de tercers, que a vegades la pròpia persona, no?, costa que pugui assumir que no ho és, no? I aquí és quan entrem amb la voluntat, no? És que jo ho vull fer així. Llavors aquesta voluntat està mediatitzada, no està mediatitzada, no? Com verem és la voluntat al final?
1: Clar,
0: no?
1: Perquè moltes vegades la voluntat hi és, el que passa que no és una voluntat, anem a dir-ho així, amb un pes específic de la criticitat,
0: exacte,
1: per dir-ho així, no? I clar, és a dir, sí, tu pots demostrar una voluntat molt ferma, però no has tingut en compte tots els colors de la paleta,
0: exacte,
1: no? I n'has tingut en compte potser un parell.
0: Exacte.
1: Però clar, llavors desdibuixes tota la resta. Ho vesteixes de voluntat, eh? Però desdibuixes, sí, la voluntat real o com a mínim, tota la foto, no? Li has tret tots els colors a la foto.
0: I això, precisament, germà, és el que ara, no?, està, diguéssim, molt amb les mesures de suport, no?, el que està, diguéssim, el que és més difícil, et diria jo, no?, perquè els suports al final són voluntaris. I llavors tu em diràs, ja, però una persona necessita suport i no els vol, com ho fem, això?
1: No? Clar, la gent, com ho fem, això? No? Sí. Perquè tu veus que aquella persona necessita un suport.
0: Bueno,
1: però aquella
0: pots,
1: persona
0: exacte,
1: no. És a dir, tu pots recomanar-li a una persona o pots dir-li que necessita un suport, però aquella persona, partint del concepte aquest de voluntarietat,
0: no el vol.
1: Llavors, aquí ve una miqueta el...
0: Exacte, aquí ve una mica el tema, no? Aleshores, la convenció ens diu, no, han de ser voluntaris, però, em diu... sempre i quan no hi hagi influència o abús de tercers. Vale?
1: Que això també a vegades és difícil de demostrar.
0: És molt difícil. I a més, dius, bueno, perquè hi hagi influència i abús ha d'haver-hi una denúncia, ha d'haver-hi una querella penal, ha d'haver-hi algun procediment de reclamació, és apreciació de...
1: No, bueno, és posar
0: és
1: una mica el dit,
0: no?
1: Allò de xuclar-se una mica el dit, posar-lo a l'aire i veure d'on bufa el vent,
0: bueno,
1: perquè moltes vegades...
0: És complicat.
1: Clar, una persona vulnerable, anem a dir-ho així, que s'ha deixat influir per tercers, diguéssim, i aquests tercers tenen una manifesta, diguéssim, actitud de vulnerar encara més aquesta persona. Clar, aquesta persona, anul·lada com està, evidentment no denunciarà.
0: Exacte.
1: Per pròpia iniciativa.
0: I aquí som bé la voluntat, perquè ni denuncio, no? Aleshores, aquí hi ha...
1: És que és una línia, és una frontera molt fina, com molt fina i molt, i molt fina, però alhora amb una espessa capa de boira.
0: Sí. I el legislador català, perquè està en tràmit parlamentari, està modificant el Codi Civil català. I una de les coses que s'ha, diguéssim, atrevit a fer és a fer un article que es diu Limitacions a la voluntarietat. I ha intentat posar, no?, diferents apartats que facin que es limiti aquesta voluntat en el sentit de que no l'he de creure, diguéssim, no?, tal qual em ve. I aleshores ha respectat el que és la influència i l'abús de tercers, però fixa't el que van intentar posar. Bueno, o el que esperem que no posin, que és que sempre que hi hagi una sintomatologia clínica que afecti el discerniment. Tu saps quanta gent al nostre col·lectiu sencer, el que nosaltres atenem, la voluntat ja no li podem escoltar? Si introduïm el concepte de sintomatologia clínica en el que és un text legal, estem perpetuant a l'estigma d'unes persones.
1: Bueno, l'estigmatitzem de totes, però és que si ho portéssim a l'àmbit general de la població, és que clar, vull dir, queda un percentatge molt petit,
0: exacte,
1: perquè al final qui no té un all
0: té una ceba
1: i qui no té ceba i all. Vull dir, al final, clar, amb aquestes dues paraules...
0: Sí, pues això és una de les coses que nosaltres, quan hem anat al Parlament, com a entitat, de manera, diguéssim, inclús una mica beligerant amb el bon sentit de la paraula, hem lluitat perquè no es posi això, no? I aleshores es tregui tot el que és sintomatologia clínica i sí que hi hagi una derivació a el que és la capacitat de discerniment, no? Que és molt més ajustada i és el que diu el Tribunal Suprem al final, no? Estem en procediment d'esmenes. Tots els partits polítics no han comprat aquestes esmenes. Per tant, hi ha algun que encara considera que sintomatologia clínica ha d'estar com a limitació a la voluntat.
1: Perquè vosaltres veu anar al Parlament.
0: Nosaltres vam anar al Parlament, sí.
1: Explicar tot això,
0: sí.
1: M'imagino que en una comissió d'aquestes de treball.
0: Sí, exacte.
1: Com va anar?
0: Jo t'he de dir que vam sortir contentes, vam anar-hi com a entitat, vam poder explicar aquelles esmenes que nosaltres... tens 15 minuts d'intervenció, vale? Vam fer tota una part escrita.
1: Aquí us n'hem donat més, eh?
0: Sí. Allà van ser 15 minuts i després tens 7 minuts per contestar les preguntes. Però la veritat és que aquesta va ser una de les, de, no, de,

0: de les coses més importants que nosaltres vam voler explicar i vam voler deixar palès, així com tot el tema que té de la barrera econòmica, de dir, perfecte, les assistències notarials, però escolti'm, tenim aquesta barrera. Vam parlar també del torn d'ofici de notaris, no? Ho vam proposar. Vam parlar també una mica, no?, de tot el que és el tema de l'estigma. I, bueno, vam fer altres esmenes molt lligades al tema de la voluntat, a com poder posar fi a una mesura de suport sense que això impliqui el que ara hi ha com a remoció, no?, que és una paraula una mica poc cortès legalment, no?, perquè que s'acabi una relació d'assistència no vol dir que un dels dos ho hagi fet malament. Si ens creiem la voluntat també pot portar a posar fi, no?
1: Clar.
0: Però de les coses més importants que vam posar a palès va ser precisament el tema de la sintomatologia clínica i les limitacions a la voluntat.
1: I quina va ser la recepció per part dels parlamentaris en aquest cas?
0: Doncs va ser 50-50. Ara estan en tràmit, ells han fet esmenes, aleshores hi ha partits polítics que han eliminat del text precisament això. I hi ha una cosa que els hi costava molt d'entendre també, i és que tu quan...
1: Entenc que hi ha representants de tot l'arc parlamentari.
0: Sí, de tot l'arc parlamentari, exacte. I després hi ha una cosa que també costa una mica de poder incorporar al text legal, però que és imprescindible, i és que què passa quan aquesta voluntat no es pot expressar? En què em baso jo com a assistent, no?, per poder dur a terme la meva feina? Doncs m'hauré de basar en la trajectòria vital d'aquesta persona, en documents anteriors en què hagi pogut manifestar la seva voluntat, i hauré d'actuar intentant respectar al màxim el que aquesta persona hagués volgut.
1: Clar, perquè tu ara dius això, no? I llavors ara em ve al cap, per exemple, una persona que no tingui la capacitat de comunicar-se de cap manera.
0: De cap manera.
1: Ni per escrit,
0: sí,
1: ni oralment.
0: Uh-huh.
1: Ja està. Què
0: bueno,
1: fem? Com es gestiona això?
0: Exacte. El que ens diu la convenció i el que estem intentant incorporar en el text legal és que fixa't que hem intentat incorporar paraula quan s'hagin fet tots els esforços considerables. No val amb un esforç, no val preguntar, no ho tinc i ja està. No? Hem de fer tots els esforços considerables. Això què implica? Veure si aquesta persona havia fet, per exemple, algun document anterior en què manifestava què és el que volia o què és el que no volia.
1: Uh-huh.
0: No? Bueno, parlar amb l'entorn. Si és un bon entorn, també que ens diguin com hagués volgut aquesta persona, no? Viure a casa, viure en una residència, etc. I un cop faig tot aquest esforç considerable, la meva actuació ha de ser el més fidedigna, el més proper al que aquesta persona hagués volgut.
1: Uh-huh.
0: Aleshores, aquí també ens trobem amb una altra barrera important, trajectòries vitals. Què és una trajectòria vital? La teva no és la meva, evidentment.
1: Cadascú té la seva. Sí, sí. No n'hi ha dues iguals al món.
0: Aleshores, clar, com entens una trajectòria vital productiva o una trajectòria vital que pugui fluir cap a una autonomia? Què és l'autonomia? Sempre no serà el mateix. No podem dir que l'autonomia per tu i per mi és el mateix i per... No?
1: No.
0: Aleshores, entens tot aquest, no?, tots aquests conceptes que ens venen...
1: Hi ha moltes arestes aquí.
0: Sí, moltes, moltes. I aleshores no és... Bueno, el dret mai ha estat una ciència exacta.
1: No,
0: però,
1: això és evident.
0: Però... és la vida, no?, al final, i l'evolució de la persona, no? Per això et dic que les mesures de suport són temporals, no hem de posar mesures. Nosaltres hem revisat sentències de persones que tenien mesura l'any 90. Una persona a l'any 90 no pot ser mai la mateixa persona del 2026.
1: No.
0: Ja sigui, l'evolució, és, no sé cap on haurà anat, però l'evolució haurà estat i haurà estat cap a millor, no?, trajectòria, cap a una trajectòria més tancada, haurà evolucionat més amb xarxa, amb menys, i després hi ha una altra cosa superimportant, i és un altre dret a destacar de la convenció, que és la inclusió a la comunitat. Sense la comunitat, sense feina, sense habitatge, sense xarxa, tu ja pots tenir el suport que vulguis.
1: Aquí te n'adones realment de la desprotecció de tot, aquest col·lectiu, no? Jo ara posaré un exemple que he viscut alguna vegada, i no sé si lliga una miqueta amb tot això, puc fer, ara igual faig de cunyat, però bueno, quan visites una cooperativa de treball, vale? I ara posaré la més coneguda que tenim a Catalunya, que és la Fageda, no? Quan tu veus el projecte de la Fageda, te n'adones de la vulnerabilitat de tot aquest col·lectiu, de com de desprotegits estan, perquè les desenes de persones que treballen allà i les centenars de persones que treballen en altres cooperatives de treball i en altres centres de treball d'aquestes característiques, clar, és precisament una de les poques portes d'entrada a, anem a dir-ho així, a la normalitat o a l'autonomia, perquè puguin, entre cometes, sobreviure en un món que per ells, malauradament, és bastant més cruel que per la resta. No?
0: Bueno, i d'aquí molt la necessitat d'abordar polítiques i recursos que permetin dotar a les persones de tot el que és l'espectre que necessiten per poder tenir una trajectòria vital i un projecte de vida.
1: Clar, perquè...
0: Tenir un projecte de vida és el que et fa caminar al final, no? Vull dir, poder tenir aspiracions, poder tenir reptes, poder tenir opcions al final. La vida són opcions, si no en tinc... Què clar. Faig? Com evoluciono? Quina autonomia he de treballar? No? Aleshores, és molt important poder treballar la trajectòria vital, el projecte de vida i, sobretot, posar la persona al centre.
1: Bueno, en aquest sentit, és com posar... No faré servir el símil vegetal, eh? És una mica com trasplantar-lo, però trasplantar-lo en un lloc, no en un desert on no hi ha ningú, sinó en un lloc on tens altres elements de vegetació, que són altres humans, en aquest sentit, que, diguéssim, que en certa manera pugui, aquesta persona pugui interactuar amb ells i la resta puguin interactuar amb aquesta persona, no?
0: Sí.
1: Al final és intentar, no diria la reinserció social, però aniria una mica en aquesta reinserció en tant que són persones que durant molt de temps, són col·lectius que durant molt de temps han estat absolutament al marge de la societat.
0: Sí, exacte. El terme potser no és el més ajustat, però és aquesta idea del que et deia abans, la discapacitat entesa com és la societat la que en certa manera m'està posant les barreres.
1: Exacte. Llavors,
0: una societat on totes aquestes barreres no les tinc seria una utopia, d'acord? Però potser n'hi ha algunes que podien ser menors. Potser la inclusió laboral podria ser una realitat amb polítiques públiques més treballades, no? Potser
1: fins i tot privades.
0: A nivell d'habitatge, no? Hi ha persones que necessiten llars amb suport, però n'hi ha persones que necessiten, que poden viure de manera autònoma. Qui lloga un pis amb una persona que té una mesura de suport i que el seu assistent ha de firmar el contracte? Nosaltres ens trobem a vegades que a la que apareixem els drets se'n van per la porta. Una persona que entra en unes urgències i com que té una entitat de suport, es pressuposa que el seu consentiment informat no val, la seva capacitat natural per otorgar-lo, el tractament que vol rebre, la medicació no serveix, ha de ser l'assistent, no? És una darrere l'altra. Aleshores, si aquestes barreres, d'alguna manera, les fem més accessibles, no? I tenen unes limitacions com les que podem tenir tu i jo també en tenim, doncs aleshores, segurament les mesures de suport seran menys. Quan me'n vaig jo al jutjat i demano una mesura de suport, si jo la demano, inclús de manera voluntària, però no puc anar al notari perquè val molts diners, i la demano judicial, puc estar més d'un any sense una mesura de suport. Què passa en el mientrestant? Bueno, què passa aquí?
1: Moltes coses.
0: Moltes
1: passen.
0: Coses. I perquè... quan arribo al final a l'entitat de suport, què faig jo amb això?
1: Perquè, de fet, ara tu has parlat, no?, d'entrar a urgències, llogar un pis. De fet, això són elements de la nostra vida quotidiana que marquen el nostre dia a dia. I per nosaltres pot ser més o menys habitual o natural. Per tots aquests col·lectius també és habitual, però, malauradament, no és natural.

0: M'imagino que aquesta està triada pel missatge.
1: Efectivament.
0: Perquè anava escoltant, anava veient el subtitulat i pensava, no, clar, evidentment està triada pel missatge. És de les... No, jo no sóc gaire fan de Coldplay, però segurament no és de les més conegudes de Coldplay. De què parla una miqueta aquesta cançó?
1: Jo crec que parla una mica com d'aquest anhel, no? De quan intentes tot el que pots però no tens èxit, no? Quan al final és una miqueta el David contra Goliat, no? I al final és aquesta idea de dir, no? Les llums et portaran a casa, no? Que és una miqueta el missatge aquest de dir, bueno, és que els elements els tenim, no? Legalment s'està fent tot el possible, la societat està intentant canviar, no? Fem-nos tots un... Donem-nos una mica de llum, no?
0: Sí.
1: I anem endavant, i aquesta cançó parla una miqueta per això, d'això, no? D'aquest anhel de, bueno, de poder ser, no? De que a vegades fas molta cosa i, bueno, i potser no tens l'èxit que vols, no? I intentes tot el millor de tu i jo crec que amb aquest col·lectiu moltes vegades passa això, no? I és aquesta lluita incansable, no? Que no hauria de ser individual, sinó col·lectiva, no?
0: I ara diré una cosa que és molt òbvia, Perquè aquest col·lectiu també té sentiments.
1: I tant.
0: Uh-huh. I això que deies tu del David contra Goliat, ells no són beneïts. I ells veuen que darrere de la societat hi ha unes barreres molt grans. I això m'imagino que els deu fer patir moltíssim.
1: I, de fet, tu mira fins on arriben a vegades les resolucions i el paternalisme, que, tot i tot això que t'he explicat jo, d'aquesta evolució legal i de més, a data d'avui encara tenim resolucions, per exemple, que ens posen mesures per poder otorgar consentiment matrimonial. És a dir, que el consentiment matrimonial, que és una qüestió absolutament... És un dels drets personalíssims que nosaltres diem, encara hi ha jutjats que entenen que no poden otorgar-lo, i que ha de ser l'assistent el que otorgui el consentiment matrimonial d'una persona. Vull dir-te, mira com de, no? Com de poc alineats anem, no? I aleshores, bueno, aquesta cançó m'ha semblat que el fixio, no? Precisament aquesta d'allò com d'arreglar-ho, no? De solucionar-ho, doncs, bueno, és una cosa que ens hem d'aplicar tots plegats.
0: Doncs, doncs sí, hauríem d'aixecar una mica la vista, no? Mm-hmm. I mirar al nostre voltant i mirar, bueno, que allò que és vulnerable segurament ens incomoda, però aquesta incomoditat no ens ha de fer servir per mirar cap a una altra banda, sinó segurament per veure què hi ha al darrere de tot això, no? I per això una miqueta el comentari aquest, no? Perquè pensem en... Segurament, quan pensem en malalties mentals, pensem en malalties mentals molt severes, però com a tota la vida hi ha una paleta de colors gegant, i tu parlaves, no?, de parcel·les específiques en les quals doncs hi havia una mica més de, diguéssim, de mancances, per dir-ho així, no? Però clar, la banda emocional, clar, és molt important. I...
1: És bàsica. I pensa, nosaltres a l'entitat precisament portem persones amb trastorn mental sever, no? I realment tota la part afectiva, tota la part de sentir-te part de, no?, d'alguna cosa, poder pertànyer, no? Poder estimar, poder ser estimat, no? I, bueno, tenir tots els drets, ja no només el de la capacitat, sinó tots, són drets que moltes vegades també estan negats. L'esterilització de les noies amb discapacitat tampoc no fa massa que es va treure, no? Aleshores, bueno, jo crec que hem de fer un pensament bastant pa dentro en general.
0: Com a societat.
1: Com a societat, i entendre que això és cosa de totes i tots, perquè si no, no ens en sortirem.
0: Judit, no m'agradaria que marxessis d'aquí sense demanar-te casos d'aquells que, sense dir noms i cognoms, evidentment, i diguéssim posant incògnites, no cal fer-ho així, però casos d'aquells que t'hagin impactat.
1: Sí, casos que m'hagin impactat, el que passa que sí que és veritat que al final t'impacta tot, al final, perquè tot el que implica una vulneració d'un dret que té una repercussió en la vida d'una persona és un impacte.
0: Correcte.
1: Aleshores, també al final l'impacte a vegades ho és més o menys per l'afectació que té, no? També, per exemple, amb salut mental hem de tenir en compte que la interseccionalitat és molt important, i la perspectiva de gènere, les dones amb salut mental estan doblement discriminades, no? I, per exemple, aquí trobaríem vulneracions molt importants, però no menys, no?, que altres que puguin patir totes les persones. Aleshores, no et diré cap cas concret, perquè realment moltes vegades, per desgràcia, es repeteixen patrons, no?
0: T'ho preguntaré d'una altra manera. Com ho portes tu, això? Perquè, clar, és a dir, Allò que deia, que ho has dit tu ara fa un momentet, això t'afecta, no? Llavors, com et passes tu aquesta ansietat? Com et cures?
1: Mira, nosaltres a l'entitat treballem de manera multidisciplinària i això és un goig i és una meravella, no? Nosaltres, cada persona té assignat un equip jurídic, social, econòmic i la pota d'habitatge. I llavors, quan ho treballes des de totes les perspectives, no? Jo, en la meva professió, quan ho abordava només des d'una perspectiva únicament legal, segurament la gestió era diferent perquè no podies abarcar-ho i segurament les solucions eren només en un àmbit, no?
0: Bueno, t'especialitzaves en aquell
1: exacte.
0: Àmbit.
1: I ara, tot i que la meva especialitat, lògicament, és jurídica, la manera de treballar és la coordinació, no?, amb tots els equips. I, per tant, aquest abordatge que permet donar solucions, perquè a vegades saps què ens passava? Que no hi havia una solució legal. No? Uh-huh. Estrictament legal.
0: Clar,
1: era una qüestió social.
0: Exacte.
1: No? O era una qüestió econòmica. I poder-ho abordar d'aquesta manera permet que la gestió sigui molt més satisfactòria perquè la persona també pot tenir una sortida que a vegades d'una altra manera costava molt més poder donar alguna resposta.
0: I vosaltres esteu més acompanyats, en tant que, anem a dir-ho així, compartiu el, anem a dir-ho així, compartiu el dolor.
1: És
0: a dir, compartiu aquest neguit, aquesta angoixa, aquesta ansietat per, doncs, la història d'aquesta persona o el que sigui, no?
1: I ho podem abordar de manera multidisciplinar que ens permet, no?, poder-ho abordar des de tots els aspectes i sempre trobes també algunes coses bones.
0: Bueno, sempre és aquell moment en el qual, per dir-ho així, és allò del mal de muchos consuelo,
1: sí,
0: de pues... tontos,
1: sí.
0: És a dir, sentir-se, al final, és sentir-se acompanyat una mica com el que, és a dir, traslladat a l'àmbit que vosaltres feu, no?, d'aquest acompanyament,
1: sí,
0: d'aquest
1: anar... Sí, i poder entendre que els drets estan, que no hi ha drets de primera i drets de segona, i que els drets només poden ser minvats per altres drets, no? No per falta de recursos, no per falta de polítiques, no? I amb això també, doncs, bueno, t'empoderes i empoderes el reste, no?, també.

0: Podríem acabar aquesta xerrada, podríem estar molta estona més, Judit, aquí parlant d'això. Jo haig de reconèixer que he descobert moltes coses que no coneixia i ho parlàvem precisament abans de començar aquesta conversa fora de micròfon, que estava segur que passaria això, que descobriria moltes coses que no sabia, i espero que doncs, els que ens escolteu, els que ens veieu, doncs, també ho hàgiu fet. Podríem acomiadar el programa amb moltes cançons, però hem acomiadat el programa avui amb una cançó que també ha triat la Judit. N'hi vaig demanar tres i me'n va seleccionar quatre. Vaig pensar, fantàstic, perquè així tenim la cançó de Cluenda. 30 segons, Judit, perquè
1: Partisan de Leonard Cohen, bueno, Leonard Cohen és algú que m'ha acompanyat durant molt de temps i el Partisan precisament, bueno, és aquesta figura una mica d'aquesta neutralitat, d'aquesta equidistància que no pots prendre precisament en un tema de drets.
0: Doncs exactament. És o blanc o negre, una mica. Judit, moltes gràcies per estar aquí amb nosaltres i que tingueu molta sort. I
1: gràcies
0: que
1: vosaltres.
0: Els parlamentaris i els legisladors, com a mínim, us escoltin i posin en pràctica allò que demaneu.
1: Gràcies a vosaltres.
0: I a vosaltres, a tots, a totes, moltes gràcies per acompanyar-nos fins al final. Avui dimecres 25 de febrer i ens retrobem, ens tornem a escoltar, ens tornem a veure aquí la setmana vinent en una nova entrega de la gent normal, perquè ja ho sabeu que tots som gent normal.

0: Ei, Núria, anem tots a la platja, vens?
1: No, ara no puc, és que estic acabant una cosa. Gràcies, vagi bé.
2: Ei, que estem esperant a la terrasseta. Passa un airet més bo? Baixes o què?
1: Sí, ara baixo. No ho sé, és que tinc feina encara. Aneu fent valtros, si cas.
3: Núria, va, que ens porten d'escalada a la muntanya. Estàs a punt?
1: Uf, sí, ara mateix vinc. Aneu tirant, si cas, ja us atrapo. Ostres, ha marxat tothom. Vols dir que sóc l'única persona de tot Catalunya que treballa a l'estiu?
4: No perdis el programa Obert per Vacances, el programa d'estiu de la xarxa.
5: Des del 13 de juliol, de dilluns a divendres, et portem l'estiu a casa. Escolta'ns de 9 a 11 del matí a la teva ràdio local.
1: Sí, crec que m'agradarà treballar aquest estiu.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 6, us parla Adrià Jurado. Una dona de 74 anys i nacionalitat espanyola ha mort avui diumenge a la tarda mentre es banyava en una cala de Sant Feliu de Guíxols, al Baix Empordà, segons ha informat Protecció Civil. L'avís al telèfon 112 s'ha rebut a passades 10 minuts de les dues, alertant que una banyista es trobava en dificultats a l'aigua de la zona de Cala Masset, molt proper a la platja de Sant Pol. La dona ha estat traslladada fins al punt de socors per una embarcació de salvament marítim, on efectius del servei del sistema d'emergències mèdiques li han practicat maniobres de reanimació sense que es pogués fer res per a salvar-li la vida. Amb aquesta víctima ja són 16 les persones mortes a les platges catalanes des que el 15 de juny va començar oficialment la campanya de bany. I parlem del temps i sobretot ens centrem en que la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre ha intensificat la vigilància per possibles crescudes sobtades de cabals i barrancs menors als Pirineus i al prelitoral sud per tempestes durant aquesta mateixa tarda. Ho ha fet després que l'Agència Espanyola de Meteorologia, l'AEMET, ha activat avisos grocs per tempestes en aquesta àrea. Aprofitem, doncs, per repassar la previsió del temps per avui. Marc Jaureguizar, bona tarda.
2: Hola, què tal? Un mitjà càlid una altra vegada aquí a Catalunya amb uns valors que hem arribat a superar els 39 graus com ha estat el cas de Montesquieu o a la mateixa Conca de Tremp, amb una xafogó molt marcada a tota la costa catalana. Ja des de primeres hores de la tarda estem pendents dels ruixats que tenen lloc al Pirineu més occidental. Demà dilluns començarem aquesta nova setmana amb una propera nit i matinada de mal dormir a tota la costa, mínimes que no baixaran dels 24 graus i ja a primeres hores del matí tindrem una nuvolositat més compacta a tota la costa catalana. A l'interior tindrem el pas de molts núvols. Els híbrids pendents dels ruixats que tindran lloc sobretot a Ponent i al Pirineu Occidental, on podran descarregar molta intensitat i molts d'ells aniran acompanyats de calamarsa o pedra. Temperatures a les hores centrals del dia que continuaran sent ben càlides. Ho anirem seguint aquí la xarxa. Que vagi molt bé.
1: I en els incendis, els bombers segueixen treballant en aquest incendi de vegetació al Capràs a Llançà. Segons el cos, han perimetrat amb línia d'aigua aquest incendi i ja comencen a desescalar el dispositiu. L'helicòpter bombarder ja ha fet la darrera descàrrega i torna cap a la base. On sí que segueixen encara amb mitjans aeris és a Sanet, al municipi de Vilaller de l'Alta Ribagorça. Allà només poden pràcticament atacar aquest foc amb mitjans aeris, amb quatre concretament, ja estan executant línies de defensa i maniobres de foc tècnic per mantenir l'incendi dins dels eixos de contenció. Ja en esports, a aquesta hora està previst que arribin al final del Tour de França femení a Ginebra, on està la ciclista d'Esplugues Paula Blasi. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
3: Fórmula Rubí Clàssics.

0: Ràdio Rubí, 99.7 FM.
1: Sé que si guanyés la vida com volíem ara estaria perdent.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 7, us parla Adrià Jurado. L'incendi forestal de Sanet ha tornat a fer un pirocúmul, un gran núvol que es forma a causa de la calor extrema generada. Els mitjans aeris dels bombers de la Generalitat segueixen fent descàrregues a les zones baixes per evitar l'obertura d'aquest incendi. I les unitats terrestres situades a les zones més altes treballen per trencar els passos de continuïtat i evitar que entri a la zona de la Vall d'Avui. Recordem que aquest incendi ja ha cremat 37 hectàrees en una zona d'alta muntanya, molt vertical i de molt difícil accés, i que fa que compliqui molt les tasques d'extinció pels bombers. Ahir al vespre va coronar la carena una cota de 2.300 metres. Paral·lelament a aquest incendi, els bombers ja estan també acabant amb un petit incendi de vegetació al Cap Ras, a Llançà. L'helicòpter bombarder ja va haver fet la darrera descàrrega fa una hora i ha tornat cap a la base. Les dotacions terrestres que continuen a lloc estan fent tasques de remat. Per la seva banda, els agents rurals mantenen actiu el Pla Alfa per aquest risc d'incendis que hi ha avui a una cinquantena de municipis en el nivell 4 de risc màxim. Tots ells es concentren en 10 comarques de Ponent i la Catalunya Central. I parlem del temps. Doncs aquesta tarda la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre ha intensificat la vigilància per possibles crescudes sobtades a cabals i barrancs menors als Pirineus i al prelitoral sud per tempestes durant aquest diumenge a la tarda. Ho ha fet després que l'Agència Espanyola de Meteorologia, l'EMET, hagi activat avisos grocs per tempestes en aquesta àrea, que sobretot afectaran, com diem, la zona dels Pirineus. Canviem de terç i parlem en plana política, que el govern espanyol ha elevat fins a 72 les persones mortes que han intentat atravessar a la frontera espanyola en la crisi migratòria a Ceuta. Han actualitzat xifres aquest matí mentre a Europa es convoca una reunió de ministres de l'Interior durant aquesta següent setmana per tractar aquest fet. I a casa nostra, en successos, una dona de 74 anys i nacionalitat espanyola ha mort avui diumenge a la tarda mentre es banyava en una cala a Sant Feliu de Guíxols, al Baix Empordà, segons ha informat Protecció Civil. L'avís del telèfon 112 s'ha rebut a passades 10 minuts de les dues, alertant que una banyista es trobava en dificultats a l'aigua de la zona de Cala Masset, molt propera a la platja de Sant Pol. I seguim en plana de successos, és que els Mossos d'Esquadra van rebre l'avís el divendres 31 al migdia de la localització de 3 projectils antiaeris a l'interior d'un pis a l'Eixample de Barcelona. La troballa es va fer en el marc del buidatge d'un immoble al carrer de Nàpols i es va activar els CEDEX per recollir els obusos i així destruir-los amb seguretat. En plana cultural, els castellers de Vilafranca, ahir a la plaça de Vilanova i la Geltrú, es van retrobar amb els Castell de Déu, el primer d'aquesta temporada castellera. I en esports, la ciclista d'Esplugues de Llobregat, Paula Blasí, ha pres la sortida de la segona etapa del Tour de França. Fins aquí les notícies en xarxa.
2: Clàssics, hits, dance, urban. Fórmula Rubí.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 8, us parla Adrià Jurado. L'incendi d'alta muntanya de Sanet al municipi de Vilaller, a l'Alta Ribagorça, continua actiu amb dos focus i una superfície afectada d'unes 71 hectàrees de terreny forestal, segons els agents rurals. El focus principal són unes 32 hectàrees, mentre que el secundari en serien 39. Del total, unes 30 hectàrees afecten la zona perifèrica de protecció del Parc Nacional d'Aigüestortes i Estany de Sant Maurici. Els bombers de la Generalitat ja han treballat durant tota la jornada d'avui amb mitjans aeris, 3 helicòpters i un hidroavió, donada la complicada orografia del terreny i amb unitats de GRAF i EPAF helitransportades que han executat línies de defensa i maniobres de foc tècnic per mantenir aquest incendi dins dels eixos de contenció. Recordem, com us deia, que és un incendi d'una zona d'alta muntanya molt vertical i de molt difícil accés, que està fent que es compliqui molt aquestes tasques d'extinció pels bombers. Paral·lelament, avui els bombers també han tingut un petit incendi de vegetació al Capraza Llançà. En aquest cas, el cos de bombers han perimetrat amb línia d'aigua l'incendi i ja l'han començat a desescalar el dispositiu. Per la seva banda, agents rurals mantenen actiu el Pla Alfa, aquest pla per al risc d'incendis d'avui, amb una cinquantena de municipis en el nivell 4, de risc màxim. Tots ells es concentren en 10 comarques de Ponent i la Catalunya central. I parlem del temps, i és que en prealerta el pla Inuncat, però de cara a demà al migdia, amb una previsió d'intensitat de pluja de 20 litres per metre quadrat en 30 minuts a comarques del Pirineu, Prepirineu, Ponent i Terres de l'Ebre. Per aquest mateix motiu, però també amb les pluges que poden caure avui, la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre ha intensificat la vigilància per possibles crescudes sobtades de cabals i barrancs menors als Pirineus i al prelitoral sud per tempestes durant, com us dèiem, avui diumenge a la tarda. Ho ha fet després que l'Agència Espanyola de Meteorologia, l'AEMET, hagi activat avisos grocs per tempestes en aquesta àrea. I parlem de successos, i és que una dona de 74 anys i nacionalitat espanyola morta avui diumenge a la tarda mentre es banyava en una cala de Sant Feliu de Guíxols, al Baix Empordà, segons ha informat Protecció Civil. L'avís al telèfon 112 s'ha rebut a les passades 10 minuts de les dues, alertant que un banyista es trobava en dificultats a l'aigua de la zona de la cala Masset, molt proper a la platja de Sant Pol. I en afectacions de mobilitat, amb motiu de la posada en servei del nou enclavament electrònic de DIF a l'estació de Castellbisbal, el servei de trens de Rodalies quedarà interromput entre les estacions de Martorell Central i Molins de Rei a la línia R4 i Martorell Central i Rubí Can Vall Honrat a la línia R8 des d'avui fins al 9 d'agost. Renfe oferirà servei alternatiu per carretera en aquestes dues relacions. I la ciclista d'Esplugues de Llobregat, Paula Blasi, ha sortit de la segona etapa del Tour de França. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa. Fórmula Rubí.

0: coixí una pestanya. Tens el mal costum de marxar quan arriba el matí.
1: Clàssics, hits, dance, urban.
2: Fórmula Rubí.

0: Són les 10 de la nit.
1: Ei, Núria, anem tots a la platja, vens?
2: No, ara no puc, és que estic acabant una cosa. Gràcies, vagi bé.
3: Ei, que estem esperant a la terrasseta. Passa un airet més bo? Baixes o què?
2: Sí, ara baixo. No ho sé, és que tinc feina encara. Aneu fent valtros, si cas.
4: Núria, va, que ens porten d'escalada a la muntanya. Estàs a punt?
2: Uf, sí, ara mateix vinc. Aneu tirant, si cas, ja us atrapo. Ostres, ha marxat tothom. Vols dir que sóc l'única persona de tot Catalunya que treballa a l'estiu?
5: No perdis el programa Obert per Vacances, el programa d'estiu de la xarxa.
6: Des del 13 de juliol, de dilluns a divendres, et portem l'estiu a casa. Escolta'ns de 9 a 11 del matí a la teva ràdio local.
2: Sí, crec que m'agradarà treballar aquest estiu.

0: Ei, Núria, anem tots a la platja, vens?
1: No, ara no puc, és que estic acabant una cosa. Gràcies, vagi bé.
2: Ei, que estem esperant a la terrasseta. Passa un airet més bo? Baixes o què?
1: Sí, ara baixo. No ho sé, és que tinc feina encara. Aneu fent valtros, si cas.
3: Núria, va, que ens porten d'escalada a la muntanya. Estàs a punt?
1: Uf, sí, ara mateix vinc. Aneu tirant, si cas, ja us atrapo. Ostres, ha marxat tothom. Vols dir que sóc l'única persona de tot Catalunya que treballa a l'estiu?
4: No et perdis el programa Obert per Vacances, el programa d'estiu de la xarxa.
5: Des del 13 de juliol, de dilluns a divendres, et portem l'estiu a casa. Escolta'ns de 9 a 11 del matí a la teva ràdio local.
1: Sí, crec que m'agradarà treballar aquest estiu.
6: Ràdio Rubí, la primera en informació local. Sempre al teu costat.
7: Són les 11 de la nit.

0: Aquest espai és una reemissió. Si vols tornar-lo a escoltar, entra a radiorubí.cat.
1: A Ràdio Rubí, Long Play, un espai on la música és la protagonista.
2: I'm mad about the boy.
3: Bona nit, companys, en punt les 10 de la nit. En aquesta sintonia, la de Ràdio Rubí, com cada dimarts, iniciem una hora intensa de música des del programa Long Play, on la música és la protagonista. Fent-te companyia, qui et parla, sóc en Xepi Baltà. I avui, per obrir el programa, el tema principal de la famosa pel·lícula anomenada An Affair to Remember, protagonitzada per els grans Cary Grant i Deborah Kerr, de la mà del gran cantant Nat King Cole.

Una cançó que ens parla d'un amor inolvidable i d'una trobada que canvia la vida per sempre, reflectint perfectament l'argument de la pel·lícula sobre una parella que es promet retrobar-se a l'Empire State Building. An Affair to Remember, la gran veu de Nat King Cole, la que ha iniciat aquesta nit musical a la 9:07, com tots els dimarts, Long Play a la ràdio.

Sonant a la ràdio El Tigre de Gal·les, Tom Jones va enregistrar una versió d'aquest tema, Let It Be Me, original dels Everly Brothers del 69. En aquest cas, aquesta versió és del 69, la dels Everly Brothers era del 60 i pertany a l'àlbum de Tom Jones, This Is Tom Jones. Aquest disc va ser un gran èxit, va arribar al número 2 a les llistes del Regne Unit i al número 4 en els Estats Units.

A finals de la dècada dels 70, aquest noi omplia els cors de moltes adolescents. Es deia Leif Garrett, ens arribava des de l'altra banda de l'Atlàntic, des dels Estats Units, i en l'any 79 va publicar aquesta cançó, When I Think of You, que es va incloure originalment en el seu segon àlbum d'estudi, que portava per nom Feel the Need, publicat al setembre d'aquell any 78. Arribaria el 78 a la llista Billboard Hot 100 i va tenir una millor recepció a la llista dels adults contemporanis, arribant en el número 11 d'aquesta posició.

0: Per un moment ens hem traslladat a l'any 1977 per escoltar aquesta cançó You and Me, una de les balades més famoses d'Alice Cooper dintre del seu àlbum Lace and Whiskey. Seria un gran èxit arribant al número 9 del Billboard Hot 100. Va ser escrita per el mateix Alice Cooper i el seu col·laborador habitual Dick Warner, qui també toca la guitarra en aquesta cançó. Passant 14 minuts del punt de les 10 en directe des d'aquesta sintonia, l'emissora del Vallès, des de Ràdio Rubí, en antena Longplay.
1: Una selecció gourmet per paladars exquisits.

A la ràdio ha tornat la música de pel·lícula amb aquesta cançó, Finding Out the Hard Way, una cançó interpretada per Cynthia Rothers, que va formar part de la banda sonora de la pel·lícula Staying Alive de l'any 83, que era la seqüela de la gran pel·lícula Saturday Night Fever. Cynthia Rothers no només va cantar la cançó, sinó que també interpretava el paper de Jackie, la xicota de Tony Manero, que era interpretat evidentment per John Travolta. La cançó va ser escrita per Frank Stallone, que era el germà de Sylvester Stallone, qui va dirigir justament aquesta pel·lícula. I ara, Barbara Streisand.

El meu cor em pertany, My Heart Belongs to Me, és un dels grans èxits de la gran Barbara Streisand, publicat en l'any 77 com a primer senzill de l'àlbum Streisand Superman. La cançó va ser tot un triomf, arribant al número 4 del Billboard Hot 100 i convertint-se en el quart número 1 a la llista dels adults contemporanis. Escrita per Alan Gordon, el mateix que va escriure la cançó per als Turtles, Happy Together. Música de qualitat en el long play, com aquesta cançó de David Gates.

Doncs sonant a la ràdio aquesta fantàstica cançó Goodbye Girl, una de les balades més reconegudes de David Gates, líder del grup Brit, publicada a finals del 77. La cançó va ser escrita i enregistrada específicament per a la pel·lícula homònima que portava per nom Goodbye Girl, protagonitzada per Richard Dreyfuss i Marcia Mason, i va ser un gran èxit comercial, arribant al número 15 del Billboard Hot 100 l'any 1978 i al número 3 de la llista dels adults contemporanis.

Aquesta balada de Soul i de Rhythm and Blues és una emblemàtica cançó dels 80 fruit de la col·laboració entre el productor Quincy Jones i el cantant James Ingram. Just Once es va publicar l'any 81 com a part de l'àlbum de Quincy Jones que portava per nom de Dude i va ser el senzill que va donar a conèixer a James Ingram al gran públic. Gràcies a aquesta interpretació, James Ingram va rebre una nominació al Grammy com a millor interpretació vocal pop masculina en l'any 1982.

Sonant a la ràdio el cantant canadenc Gino Vanelli amb una de les seves grans cançons, Living Inside Myself, publicada en l'any 81. Forma part del seu disc Nightwalker. Va ser el senzill que el va consolidar internacionalment després d'uns anys d'experimentació amb el jazz i el rock. Va ser un autèntic hit, arribant al número 6 en el Billboard Hot 100 i el número 1 a la llista d'adults contemporanis al Canadà. I per aquesta cançó, Gino Vanelli va rebre una nominació al Grammy com a millor interpretació vocal masculina, era l'any 1982.

Aquesta balada, per tant, la famosa formació Miami Sound Machine, liderada per Emilio Estefan amb la veu de la seva dona Gloria Estefan. Aquesta cançó, Wars Get in the Way, llançada el 86 dintre del disc anomenat Primitive Love, publicat el 85. Va ser el tercer senzill de l'àlbum després d'èxits tan importants com Conga i Bad B-Boy, arribant al número 5 del Billboard Hot 100, i també va ser el seu primer número a la llista d'adults contemporanis, i a més, degut al seu gran èxit, doncs es va fer una adaptació al castellà titulat No me vuelvo a enamorar, que també va ser un triomf a les llistes nord-americanes, en aquest cas sud-americanes, i evidentment al nostre país, a Espanya. This

Tot i ser escrita per Herman Hufflet l'any 1931, es va fer mundialment famosa aquesta cançó gràcies a la pel·lícula Casablanca de l'any 1942, interpretada per Humphrey Bogart. A Time Goes By, una de les interpretacions més elegants fetes de la mà de Natalie Cole, inclòs en el seu aclamat àlbum del 91, Unforgettable With Love. Va ser un disc tribut al seu pare Nat King Cole, on Natalie versionava els seus grans èxits, estàndards del jazz i del pop tradicional. Va ser un èxit massiu que va guanyar, atenció, 7 premis Grammys amb aquest àlbum, Unforgettable With Love. Natalie Cole.

Rebuscant en els discos he trobat aquesta joia perduda, que és una col·laboració importantíssima, en aquest cas entre Karen Carpenter i Peter Cetera, l'ex cantant de Chicago. Making Love in the Afternoon, enregistrada l'any 79, però no publicada fins 13 anys després de la seva mort, concretament el 1996. Gaudint de la nit de la ràdio, gaudint de Long Play des de la 9:07, quan són 11:15 de la nit. I ara anem a escoltar una cançó important, Midnight Train to Georgia, de la mà de Joan Osborne.

0: Midnight Train de Georgia és mundialment coneguda per la versió de Gladys Knight and the Pipes de l'any 73, que va arribar al número 1 i és considerada una de les millors cançons de tots els temps. En el 2002, Joan Osborne es va atrevir a incloure aquesta versió en el seu àlbum d'estudi titulat Hope is with It Is. Ella és coneguda sobretot pel seu èxit One of Us, utilitzada per la seva veu trencada i potent per donar una nova dimensió a la lletra, centrant-se més en l'emoció crua de la història, sonant a la ràdio.
1: A Ràdio Rubí, Long Play, un espai on la música és la protagonista. Una selecció gourmet per paladars exquisits. Dimarts, de 10 a 11 del vespre a Ràdio Rubí, Long Play, on la música és la protagonista.

Aquesta cançó va ser escrita per Billy Preston i Bruce Fisher, però la versió més icònica, la més recordada, és la del 74 de Joe Cocker, convertint-se en un estàndard romàntic mundial. You Are So Beautiful, en aquest cas, és una col·laboració entre Michael Bolton i el trompetista de jazz Chris Botti, inclòs en l'àlbum de Bolton titulat Gems, The Duets Album, llançat en el 2011. En aquest disc, Michael Bolton va decidir col·laborar amb diversos artistes, però la col·laboració més important és justament la de Botti, la més justificada en aquest àlbum.

Va ser gràcies a Harry Nilsson que l'any 69 va fer la versió d'aquesta cançó Everybody's Talking, inclosa a la pel·lícula Cowboy de mitjanit. Això és una col·laboració entre la pianista de jazz Diana Krall i l'estrella del country Vince Hill, que apareix en l'àlbum de Krall titulat Wow Fowler, publicat en el 2015. I don't hear a word they're saying. I a la manca de 4 minuts per les 11 sonarà la darrera cançó avui aquí en el Long Play.

0: aquesta col·laboració entre el llegendari Barry Gibb dels Bee Gees i Jay Buchanan, el vocalista del grup de rock Rival Sons, i aquesta cançó To Love Somebody, m'haig acomiadar de vosaltres. Soc Xavier Baltà, produint Long Play, tots els dimarts aquí a la ràdio entre les 10 i les 11 a Ràdio Rubí. Bona nit i que descanseu.
1: Dimarts de 10 a 11 del vespre a Ràdio Rubí, Long Play, on la música és la protagonista.

0: Benvingudes i benvinguts una setmana més a les Portes de Troia, el programa de Ràdio Castellar, el programa d'història de Ràdio Castellar i de la xarxa de comunicació local. Avui, en el dia de la ràdio, precisament avui ho gravem amb el dia de la ràdio, vosaltres ho escoltareu quan sigui, però nosaltres ens felicitem per seguir fent ràdio i felicitem a tota la gent que fa servir encara la ràdio, que sí, un mitjà molt viu. I, per tant, felicitat a tots vosaltres. Francesc Layret és el protagonista d'avui, la veu dels sense veu, i ho fem amb el nostre historiador de capçalera, Albert Abril. Com estàs?
1: Com anem? Molt bé, Sergio.
0: I avui ens acompanya, avui molt especialment, el Xavier Vidal Alemany, periodista, escriptor, guionista i autor de la novel·la de recent publicació, 7 bales en la nit, editada per Columna. Benvingut, Xavi.
2: Moltes gràcies. Em sento una mica Aquiles a les Portes de Troia, eh?
1: Gràcies. Home,
2: però si, em sento si aquí així, a punt de saltar les muralles de Troia. Fantàstic.
1: Molt bé, si et sents així, ja tenim la partida guanyada.
0: Ja, doncs,
1: ja ho tenim.
0: Molt bé, Xavi, què és el que et va motivar a portar una novel·la a la Barcelona del pistolerisme i a un personatge com és en Francesc Layret?
2: Justament va ser el Francesc Layret el que em va tibar de la corda per escriure la novel·la. Jo, com la majoria de catalans i catalanes, per mi Francesc Layret era un carrer. Un carrer per el que passava i deia, mira, carrer de Francesc Layret. Fins que un dia vaig espategar amb una exposició extraordinària de l'historiador Jordi Serrano, al fil roig del catalanisme, i vaig entrar. Per casualitat, no la coneixia, vaig entrar i em vaig quedar fascinat per la figura del Francesc Layret, per la seva vida, per la seva biografia, per la seva significació política, per la seva capacitat de bregar en contra dels elements, per la seva integritat, per la seva capacitat ideològica i, sobretot, per la capacitat que va tenir de portar la política fins a un extrem que hagués pogut canviar la història del país. Aquesta era una història relativament coneguda, no gaire coneguda, perquè la figura del Francesc Layret no està reivindicada, però hi havia una figura darrere de la figura política, que era la figura personal del Francesc Layret. I allò em va captivar perquè era un personatge de novel·la amb tots els ets i els suts. I no només ell, sinó tot l'entorn que l'envoltava. Llavors, tot això, unit a la gran capacitat de fabulació i d'evocació que té la Barcelona dels anys 20, vaig pensar, és que és un carmel, és que com a escriptor pràcticament no hi he de fer res. I em vaig posar a buscar coses, dic, aquesta figura és tan important que segur que hi ha moltes, i no hi havia pràcticament res fet. Hi ha una novel·la publicada per Pagès Editors, de l'historiador, en bo, però ja està, no hi ha res més. I vaig pensar, una figura d'aquestes dimensions, d'aquestes característiques, amb aquesta capacitat d'arrossegar gent, necessita una novel·la perquè algú la reivindiqui. I amb molt poca humilitat, ho reconec, vaig dir, doncs m'hi poso jo, perquè ja que no s'ha posat endavant ningú, doncs escolta, m'hi poso jo. I m'hi vaig posar. I així va néixer la idea del 7 bales en la nit.
3: Segueix-nos i interactua amb nosaltres a les xarxes socials d'Instagram, X i Blue Sky, @PortesDeTroia.
4: Escolta el podcast des d'iVoox, Spotify, Apple Podcast, YouTube i la xarxa més.

0: y al pedirle alegre, llévame al Moulin, tristemente dijo, ma petite chérie, je n'ai pas d'argent.
1: Bajo los puentes del Sena, de Raquel Meller.
2: Meller, sí. Meller. Sí, sí. És l'època. Raquel Meller estava molt, molt de moda en aquella època i començaven a haver-hi aquells tocadiscos que hi havia amb aquelles agulles, encara hi havia com vivien els discs nous amb els discs de pedra. En fi, era una època que sonaven les coses en les cases. Imagineu-vos aquelles cases de l'Eixample de Barcelona, de Passeig de Gràcia, grans, amb passadissos immensos, amb servei que sortia de la cuina i arribava cansat al menjador per servir amb tasses de porcelana. Sí, sí. Imagineu-vos un diari gran al mig de la taula fent soroll i una senyora que estava allà jugant amb les altres. Doncs la banda sonora era això. Raquel Meller, i cantant, sí. I una llum entrant per la finestra, il·luminant tot el menjador, i la vaixella de plata o d'or.
1: Estem ben bé allà, ara mateix.
3: Ho segons, seguint, sí. Estem escoltant l'Arquer Meller.
2: I això era, i aquesta era l'ambient de la Barcelona més rica. Hi havia una altra Barcelona, que era la Barcelona que passava més gana que el gos del Mut, que anaven molt curts. Ja en parlarem, però aquesta dualitat també estava en la música. La música en parlava molt. I era una època que, a més, era una època de grans contradiccions, la Barcelona dels anys 20. Per diverses raons. Sobretot, una, perquè hi havia molts diners. Els diners venien de la Primera Guerra Mundial, de tots els empresaris que havien fet negocis amb el front, jugant a dues bandes, moltes vegades. Hi havia molts calés, hi havia moltes pistoles. Es calcula que a Barcelona l'any 1919 hi havia 1 milió de persones, quan hi havia 930.000 persones a tota la ciutat. I el tercer element, que és molt important, és la droga. Hi havia molta droga. La cocaïna era legal, l'heroïna era legal, la cocaïna era una droga que es venia molt barata, que arribava al port de Barcelona des del port de Rotterdam, però com ara arriba el blat, o sigui, allò a lo bèstia, i te la venien amb capsetes de mistos, a 3 pessetes la capseta de mistos. Una dotzena d'ous valia 5 pessetes, una capseta de cocaïna 3,5. Això dona una mica la mesura de com socialment hi havia molta droga, moltes pistoles i molts diners, i molta set de venjança. Aquest còctel, òbviament, rebenta qualsevol estructura social i qualsevol intent de control. Clar, perquè, fixa't, hi havia gent que tenia 3 fills i tenia el marit entrollat a la presó per haver participat en una vaga, per exemple la de la canadenca, i no sabia què donar-li als fills, i anava a la botiga a comprar una mica una penca de bacallà i 3 ous perquè una dotzena no en podien comprar, i amb això havia de passar 1 o 2 dies amb 3 canalles allà intentant jalar. Clar, la injustícia social era tan gran que les ganes de revenja i d'equitat social estaven servides, era normal.
1: Tot aquest context que ens està ara descrivint a la perfecció en Xavier Vidal, doncs el podré trobar al llibre que ha escrit de 7 bales en la nit, centrat en la figura de Francesc Layret, i de fet vosaltres també podeu aconseguir un exemplar d'aquest llibre, perquè farem un sorteig, oi que sí, Albert?
3: El sortejarem, sigueu ben atents a les xarxes socials, sobretot a Instagram, que ja us explicarem com es fa, però a partir de que es publiqui aquest programa o una miqueta més enllà, doncs el sortejarem, així li donem una mica de bombo, i a més la capacitat que se li ha vist en Xavier ara mateix de projectar imatges i de descriure escenaris i tot, és exactament el que queda plasmat en aquest llibre, no? És un llibre molt fàcil de llegir, és molt, bueno, fantàstic.
1: Després, al final del programa, si tenim temps de parlar
3: una miqueta més, no?
1: Una miqueta més del llibre, però comencem. Avui a les Portes de Troia ens centrarem, gràcies a en Xavi per haver escrit aquest llibre, i portar la figura d'en Francesc Layret, que mereix ben bé que li dediquem un programa en el dia d'avui. I, per tant, comencem parlant des dels inicis d'en Layret, dels seus orígens.
3: Sí, comencem, no?, aquesta primera part del programa més biogràfica. quins eren els orígens de la seva família, no? Més familiars i socials.
2: En Francesc Layret pertanyia a una família que en aquell moment es considerava burgesa. La seva família tenia una concessió de maquinària de rellotgeria. En aquell moment la rellotgeria era molt important perquè a totes les cases hi havia algun rellotge de paret, i fins i tot en les més humils, encara que no fos tan luxós, i la gent portava rellotges també penjats. I ells tenien una mica com una concessió dels recanvis d'aquella maquinària. Llavors es guanyaven bé la vida. Però ell, el Francesc Layret, no combregava massa amb aquests ideals, diguéssim, burgesos, de classe mitjana i tal. Ell, clar, molt motivat per la malaltia que va patir als 2 anys, s'havia escorat molt cap a l'esquerra, cap a la justícia social, cap al federalisme, cap al progressisme, i ell, diguem que hi ha un punt clau en la seva vida, que és quan aconsegueix sortir de casa, perquè entre els 2 i els 16 anys no surt de casa, no pot sortir de casa perquè té les cames baldades i no pot sortir de casa, i quan surt de casa ha devorat tota la gran bibliografia que tenia a casa, i no només s'ha fet una persona més culta, més intel·lectual, més capaç de contextualitzar el temps en el que està vivint, sinó que s'ha fet una persona moralment més justa, més equitativa, i que pretén que aquest desgavell o aquest desnivell social que hi ha a la Barcelona dels anys 20 s'equilibri d'alguna manera. I per tant ell el que diu és: sí, els pobres tenen poc i els rics tenen massa, per alguna banda haurem d'equilibrar aquell model social, perquè si no està servit el conflicte social, no? I ell surt sent, diguem, més conscient de que ha de fer activitat social, i se'n va a la Universitat de Barcelona, que estava molt a prop de casa seva. Ell vivia al carrer Balmes 26, i si recordeu Barcelona, al carrer Balmes 26, a la cantonada, està a 200 metres. I a la Universitat de Barcelona es fa un autèntic líder estudiantil, perquè, diguem, que fa oblidar la gent que el mira que és una persona amb una disminució de mobilitat a les cames. I, a més, en aquest interregne entre que ell surt i va a la universitat, coneix aquest trident del Salvador Seguí i el Lluís Companys, amb els qui faria moltes lligues, i altres personatges políticament molt interessants, com el Martí Alomar, que li donen context, i ell definitivament es converteix en un activista.
3: És que, de fet, ja ho has d'anar comentant, però d'aquesta etapa de la universitat, quina és la ideologia que va conformant ell?
2: No ho tinc tan estudiat, perquè en la documentació jo em vaig fixar més en aquesta part, més de quan ell tenia vora els 40 anys. Però ell és un líder estudiantil d'esquerres. D'esquerres en el sentit més nat de la paraula. I que ell intenta que tothom es consciencia a la universitat que hi ha una classe social que mereix més protecció que les altres, perquè normalment la gent que anava a la universitat en aquella època era gent, fills de burgesos, de gent que podia i tal. Però clar, fixeu-vos en una escena que revela una mica quin tipus de líder i quin tipus d'ideologia tenia. Hi ha un moment que el Rovira i Virgili descriu en un dels seus llibres que està mirant per la finestra des del claustre de la Universitat de Barcelona i veu el Francesc Layret envoltant d'estudiants fent un discurs en favor de l'equitat social. I els estudiants que té al seu voltant el tapen completament perquè no es vegi que és una persona amb mobilitat reduïda, i que vegin només aquella capacitat que té d'exaltar. I en el discurs, una de les coses que li crida més l'atenció al Rovira i Virgili és que senyala els fills més rics, més ostentosament rics, dient: vosaltres també esteu concernits. Aquí a la universitat ensenyem valors, i els valors són per tothom. I la gent que té menys capacitat d'entrar a la universitat, els hem d'ajudar, i vosaltres teniu la responsabilitat. I clar, i aquells que eren els més recalcitrants veien a un senyor, feia 50 i poc, perquè clar, estava, no, les cames les tenia privades, però amb aquella potència de veu que tenia una veu molt metàl·lica. I això és una de les coses que més em va atormentar en la escriptura de la novel·la de 7 bales en la nit, perquè pensava, descric en algun moment la veu que té, però clar, no hi ha gravacions d'aquella època. No puc sentir el Francesc Layret xerrant. I llavors vaig recórrer a diversos testimonis de diversos amics que es va recollir en un llibre l'any 34, quan li van fer el 35, quan li van fer l'aniversari del 15è aniversari de la seva mort, que parlaven d'una veu metàl·lica, però una veu metàl·lica molt potent. una veu metàl·lica que quan la deixava anar, la gent l'escoltava. I això em va donar la figura global d'un personatge que la gent l'admirava només pel que era, perquè no podia admirar-lo per cap altra cosa física o diguem, d'índole més de, això, fisiològica, no?
1: Sí, ja has dit que ell surt de casa, va a la universitat i a més de tot el que ens acabes d'explicar, que li passa a la universitat, on atreu l'atenció amb la seva capacitat d'oratòria,
2: sí, sí,
1: de, diguéssim, poder aplegar molta gent al seu voltant i que l'escolti, que el seu missatge arribi. Allà també neix una relació entre moltes persones, però destacar una relació amb Lluís Companys.
2: Sí, sí,
1: amb Lluís Companys. Com va ser aquesta relació inicial?
2: Es van fer molt amics. Ell, jo, si no vaig errat, perquè aquesta part prèvia, diguem, tampoc la vaig documentar gaire, però ells creen un Ateneu Popular a Barcelona per donar classes a la gent més pobra, a la gent més desfavorida, ensenyar a llegir als fills dels que no podien pagar-se una escola. Llavors allà coincideixen amb el Lluís Companys, que venia del poble, i que també tenia aquesta sensació, aquesta idea de que efectivament les persones amb menys poder adquisitiu també tenien dret a una instrucció. Llavors allà creen una aliança molt, molt, molt forta, tant d'ideals com personal, que els fa anar endavant i crear diversos tipus... Després tindrien aliances polítiques, tindrien els famosos sopars que es feien a casa del Lluís Companys, i que preparava la Mercè Micó, i que anaven ell, l'Omar, el Salvador Seguí...
1: I que també has relatat el llibre Set Vales, sí, en la nit, i que ens gairebé ens fan olorar la que s'està cuinant.
2: Sí, sí, perquè no, és un personatge... I clar, aquí fem un off-topic històric, però crec que és interessant, perquè és un personatge molt complicat d'alimentar. Perquè tothom li feia grans menges i l'única cosa que li agradava...
1: Patata bullida
2: i una truita a la francesa.
3: Sí, no fotem.
2: Jo pensava, aviam si això m'ho hauré trolat, i quan s'ho llegeixi algú que conegués la família del Layret dirà, però paio, què t'empatolles aquí? Doncs el nebot net del Francesc Layret, l'Ignasi Rodríguez Roda Layret, que és vicerrector de la Universitat de Girona i catedràtic de l'Institut de l'Aigua a Girona, em va dir, era així, i ara entenc coses que a mi em passaven i que no les havia entès mai, i quan ho he vist escrit he dit, tate, era això. I llavors, clar, és veritat, el tio anava a casa si li treien faisans, li treien coses fantàstiques, i el tio només feia que suforejar per al plat i apartar les coses, perquè no volia. L'única cosa que li agradava era la patata bullida amb una mica d'oli i una truita a la francesa. Clar, era un personatge que, mentre els altres jalaven a boix i ple, ell anava xerrant de política. Anava donant-li el pico perquè era el que sabia fer realment, i anava convencent els altres, diguem, per aquesta part més intel·lectual, no?
4: És fàcil ser valent quan tens poder, quan ets fort, quan estàs segur que guanyaràs. El mèrit de veritat està en la valentia del qui sap que està en inferioritat. El Layret no reculava mai, tot i la seva imatge de fragilitat. El coratge no està en els músculs, està en la voluntat, i la seva no en tenia límits. Sí, és cert, també li havia vist amor als ulls alguna vegada, però no era per ell, sinó pels qui l'envoltaven. Superava els moments d'incertesa amb determinació i en sortia més fort. Si et quedes privat de les cames als 2 anys, si l'única companyia amb qui pots comptar i l'únic amb qui pots jugar és el teu germà Eduard, si no has sortit de casa fins als 16, si saps que tota la vida hauràs de dependre d'aquells 2 puntals de fusta, si malgrat tot això te'n has acabat sortint, què et pot aturar?
2: Què et pot aturar? Què et pot fer por? Això em recorda un dels moments més culminants de la seva trajectòria política al Parlament espanyol, en el que un diputat, em sembla que es deia Diego Veloz, ara no vull trolar-me, però Diego Veloz, volia fotre-li un cate, perquè el veia allà xerrant amb aquella displicència, llançant idees, i era com que tenia unes ganes de fotre-li una hòstia, i ell li era igual, li era exactament igual, no tenia por. És a dir, la nit abans que el matin, va a Sabadell, al Cercle Republicà de Sabadell, a fer una conferència sobre el Pi Margall, que a Sabadell se l'estimaven molt, perquè ell havia treballat molt a Sabadell, era diputat per al districte de Sabadell, com heu dit al principi. Però ell no tenia por. Allà el podien matar 100 vegades, si volien. De fet, unes setmanes abans, a Granollers, hi va haver com 2 o 3 morts perquè algú va treure una pistola i es va posar a disparar en un míting. O sigui, ell no tenia la sensació de córrer perill, perquè no veia el perill i perquè no tenia por. Molts, per exemple, n'hi havia molts homes poderosos de Barcelona que portaven una cota de malla sota del traje.
3: En aquest temps, cota de malla, eh?
2: Sí, sí. Sí, sí. No, no era la cota de malla medieval sí, però sí que era una cota de malla, era una fibra de ferro.
3: D'anelles, no?
2: Sí, d'anelles, sí. Que amb una pistola, si era una pistola de calibre petit, doncs parava la bala i no et matava. Ell no en va voler portar mai. Ni va voler que el seu assistent portés pistola. No volia. Hòstia. Perquè no tenia aquesta sensació de perill, de mort. I en corria.
3: Això, hi ha un vídeo d'en Fidel Castro, no sé si el coneixes, que li pregunten, tu no vas amb xaleco antibales? I ell fa així, s'arrenca la camisa i diu, porto el xaleco de la moral. Òbviament no té res a sota, no?
1: Clar, justament el que estaves explicant, i el tall que hem escoltat és narrat del teu llibre,
2: sí.
1: He fet una selecció, m'ho he passat molt bé, jo recomano als nostres oients el llibre, perquè bàsicament perquè a mi m'ha agradat molt, i doncs quan et llegeixes un llibre i t'agrada molt, l'has de recomanar, i aquest llibre és molt recomanable, i aquest és un tall del llibre, perquè també sapigueu com escriu en Xavier, si no l'heu llegit abans. I justament ve a parlar-nos d'aquesta personalitat forjada després d'aquesta malaltia. I voldria que ens expliquessis doncs, una mica més en detall com li condiciona aquesta malaltia que pateix als 2 anys a la seva personalitat, que ja una mica ens estaves dient.
2: Imagina't, algú que de sobte veu que tota la seva generació, tota la generació de gent com ell que està fent vida fora del carrer, ell no pot accedir a això. Que ell no pot... O sigui, tot el seu món es redueix a la casa d'on no surt, tot el seu món es redueix al seu germà, amb el qui juga, i tot el seu món es redueix als llibres que pugui llegir de la biblioteca de casa. Clar, la seva personalitat va haver de sobreposar-se a tot això, perquè és fàcil entrar en una depressió i que se te'n vagi la pinça fàcilment. Però no, ell el que fa és ampliar els seus horitzons i el seu món més enllà de les parets de casa seva a través dels llibres, i a través de la ideologia, i a través dels llibres de política, i a través de ficció, i a través de tot el que pillava. Perquè La seva sensació, la seva esperança, el seu capteniment és que un dia aconseguiria sortir de casa i que quan sortís de casa volia fer millor el món que ell havia llegit en els llibres que havia... I aquesta va ser bàsicament la seva personalitat. Ell sempre va intentar fer el món millor per tothom que l'envoltava. No per ell, ell va morir, tenia... Tot el que va deixar eren 4.000 pessetes al banc. Em sembla que eren el crèdit lioner, si no recordo malament. No tenia res més, 4.000 pessetes, i no les feia servir per ell. Les feia servir per als projectes que tenia de diaris, per constituir una llista de no sé què. Per tant, ell no volia res per ell, ho volia tot per als altres. Un dels exemples més clars és el famós judici de Saragossa contra 1.500 ferroviaris que els havien fet fora l'empresa del ferrocarril perquè havien fet vaga. I ell allà, quan entra... Diguem, hi ha molts advocats, perquè hi ha 1.500 acusats, evidentment se centralitza allà, però hi ha molts advocats defensors i tal. I ell quan entra allà se'l queda mirant una mica decebuig, com volien dir, hòstia, aquest és el que ens ha de defensar? Anem malament, no? Quan acaba la seva intervenció, hi ha una ovació en un acord de justícia, com si fos un concert del Bad Bunny. És a dir, perquè havia aconseguit convèncer... I allà se'n diu la famosa frase de quan un treballador fa vaga, no és que no vulgui treballar, és que vol treballar en unes condicions justes. Això forma part del seu al·legat d'aquella defensa que fa Saragossa dels ferroviaris. Vull dir, per ell no volia res. Ho volia tot per la gent que l'envoltava, per la gent que tenia menys que ell. Fins i tot, moltes vegades, de franc. És a dir, ell havia defensat a molta gent de franc que venia allà, no tenia calés, i ell, si tenia la possibilitat física de fer-ho, ho feia, perquè volia millorar la vida dels altres. I això ve d'haver estat doncs, 14 anys tancat a casa fins que pot sortir, amb aquesta obsessió de dir, aquest món que estic llegint els llibres no m'agrada, vull canviar-lo, i quan surti intentaré canviar-lo. I així és com canvia la personalitat, la seva malaltia.
5: A les portes de Troia, el passat explicat en present.
4: Descobreix tots els continguts del programa al nostre lloc web www.portesdetroia.cat.

0: Barcelona i Chicago, una relació particular.
1: És una relació particular i és una relació injusta pel que fa a Barcelona, perquè Hollywood ha tractat molt tot l'ambient de Chicago dels anys 20, tot l'ambient de la màfia, totes les guerres que hi va haver, tota la prohibició de l'alcohol i com això va repercutir en la societat i va repercutir políticament amb molta gent, com això va sembrar els carrers de cadàvers. Ho hem vist mil vegades, des dels Intocables de Leon Ness fins a... Però, en canvi, a Barcelona passava una cosa semblant i ningú s'hi ha fixat com es va fixar a Chicago. La Barcelona, aquesta música que escoltàvem, era del Cotton Club, que era la música que sonava en els carrers de Chicago, i també en el Paral·lel sonava música d'aquesta mena. Potser no aquesta concretament, perquè no estem allà, però segur que d'aquesta mena sí. I això indicava que Barcelona estava en un punt de la seva vida absolutament caòtic, on cada setmana hi havia morts, quasi bé cada dia hi havia morts, les voreres semblaven de cadàvers, les pistoles circulaven, ja dèiem abans que n'hi havia 1 milió, això ho ha documentat el David Ribelles i el Jesús Martínez en el seu llibre sobre el pistolerisme, amb dades, amb un cens d'armes, o sigui, 1 milió de pistoles. Clar, potser hi havia més pistoles a Barcelona que a Chicago. Fixa't el que et dic, eh? I al final, Barcelona, el motiu per al qual la gent es matava era la ideologia. Per tant, tot el que a Chicago era per la prohibició de l'alcohol i per el negoci de la droga incipient que començava allà a distribuir-se, aquí era per una qüestió d'ideologia, perquè la gent volia viure millor. I quan hi havia una vaga, els amos enviaven els sometents o enviaven els sindicats lliures i pelaven al que havia convocat la vaga, i llavors els companys del que havia convocat la vaga agafaven les pistoles que tenien amagades a sota de la tassa del lavabo i se n'anaven i pelaven a l'amo o pelaven els dels sindicats lliures, i això generava una altra revenja. I llavors podríem dir que Barcelona era la Chicago però amb ideologia, perquè la gent es matava justament perquè volia tenir una vida millor i perquè, d'alguna manera, no li quedava altre motiu per defensar-se. Després hi ha tota la part del senetisme, tota la part bolxevic, tota la part de gent que diguem, que com en totes les organitzacions socials, n'hi ha gent que li agrada matar, diguem, i s'hi apunta allà on pot fer-ho. Però, en el fons de tot això, hi havia la gran ideologia. Clar, pensem que a Barcelona l'any 1917, en el Congrés de la CNT, hi ha censades, si no recordo malament, vora 400.000 persones.
2: No, és una baciesa.
1: 400.000 persones amb una ciutat de 9 milions, de 930.000 persones.
2: Sí, sí, sí.
1: Clar, era la força més important social que hi havia a tota Catalunya.
2: Sí, sí, sí, sí.
1: I clar, i això fa que hi hagués molta pressió, que hi hagués molta sensació d'injustícia, que hi hagués molta gana i que hi hagués molta ostentació en certs sectors socials. Què passa? Que la gent deia, per què tu sí i jo no? Doncs jo vull el que tens tu, que és la naturalesa humana.
3: I un d'aquests eren l'Airet. La seva evolució política ideològica no és fàcil de resseguir. És un moment on el catalanisme polític encara és força immadur, es comença a diferenciar en dues grans corrents: la corrent conservadora, amb la Lliga Regionalista al capdavant, i una corrent hereva del federalisme de Pi i Margall, de Valentí Almirall, un catalanisme d'esquerres, en el qual podem trobar un Layret participant en diferents grups i veient com va evolucionant cap a posicions cada cop més obreristes, cada cop també més allunyades del republicanisme més populista, més anticatalanista, que serà sobretot després, que representaven Alejandro Lerroux. I pel mig també ell va ser elegit regidor de l'Ajuntament de Barcelona, destacant en la promoció de la cultura catalana, el foment del català a les escoles.
1: Oh, el català és brutal. És que llegeixes els seus discursos avui i dius, no sé si estic llegint un discurs que ha escrit un cap de comunicació l'any 2025 o l'any 1915, perquè era un defensor de la llengua acèrrim. És a dir, en el congrés que es fa en 1915 i en el que ell participa, el congrés de la llengua que es fa en 1915, hi ha algunes reivindicacions que ell demana que avui les voldríem. És a dir, per exemple, una era que tots els funcionaris sapiguessin parlar català. Us sona això?
2: Oh, i tant, que en sona.
1: Que totes les escoles de Catalunya el català fos la llengua vehicular. Us sona això?
2: Sí, sí, sí, sí, sí.
1: Clar, si estem parlant de coses que ell defensava, hi ha un moment que hi ha un escrit en el que ell diu Vostès diuen que les matemàtiques i les ciències s'han d'ensenyar en castellà. Doncs jo dic, les matemàtiques i les ciències es poden ensenyar en català exactament igual que en castellà. I el català és una llengua tan digna com qualsevol altra llengua per estudiar ciències, matemàtiques, històries o el que sigui. I això ho diu l'any 1915. És a dir, estem parlant de fa 110 anys i encara estem, estem exactament igual. És a dir, encara tenim un tribunal que està negant que les escoles catalanes l'idioma vehicular ha de ser el català, per l'amor de Déu, però és que en quin punt estem? Ja han passat 110 anys. Doncs ell això ho deia. I a l'Ajuntament de Barcelona, que citaves tu, és molt interessant perquè ell fa una cosa molt meritòria, que és la urbanització de Via Laietana. És a dir, jo treballo a Via Laietana ara i quan cada dia quan passo per Via Laietana penso la primera urbanització d'això tan fantàstic la va fer en Francesc Layret i amb els calés que va treure, que van ser diversos milions de pessetes, va elaborar el primer pla d'educació integral per Catalunya, per Barcelona concretament, perquè ell arriba a ser alcalde accidental de Barcelona i fa un pla educatiu que avui te'l mires i dius, és molt progressista, separació de nens i nenes. No, tota l'educació de barrejada. L'Església ha d'intervenir en els continguts? No, l'educació ha de ser laica. Intenta portar endavant aquest pla i les forces, diguem, contra
3: la reacció
1: li evita que porti endavant aquell pla. Però ell no només havia aconseguit urbanitzar, sinó que havia tret els recursos necessaris per aplicar aquell pla en totes les escoles de Barcelona. I va acabar en una cosa que en aquell moment era una sagnia, que era diguem, les estafes en els pesos i les mesures. O sigui, la gent anava a comprar un quilo de mongetes i no sabia mai si li imposaven 800 grams, 850 o 700. I llavors ell, com a regidor d'Hisenda de l'Ajuntament de Barcelona, va botiga per botiga i diu, si vostè enganya algú que ve a comprar-li, jo el multaré. I en el llibre s'explica una anècdota que és certa, que la vaig llegir en un diari, que és que hi ha un moment determinat en què ell, amb el seu assistent, se'n va a una botiga i li diu, escolti, vostè està fent frau en el pes a la gent que ve aquí. I aquí a Hostafrancs la gent és treballadora. Per tant, vostè està enganyant els pobres treballadors que venen a omplir el plat dels seus fills. I l'altre li diu, però escolta'm, si jo militava en el teu partit, si jo... No em podries perdonar aquesta multa que em vols posar de inflexible? Li dobla la multa. Diu, què es pensa, que jo sóc corrupte? Doncs miri, el multaré per això i per intentar subornar un funcionari públic. I li dobla la multa a un dels seus, diguem. Imagineu la integritat que tenia.
2: Bueno, parlant de multes, no?, i de tota aquesta justícia social que aplica sempre, una de les grans facetes de Layret és l'advocat. Uh-huh. No? Quin tipus d'advocat era ell?
1: Ell era un advocat molt complet, és a dir, tenia una gran preparació intel·lectual i jurídica, perquè havia estudiat molt. Ell es llicencia, diguem, amb honors a la Universitat de Barcelona i dirigeix tota la seva activitat a defensar els més desfavorits. Que no significa que no... Perquè segur que hi haurà gent que dirà, però també defensava empreses, també ho feia, sí. Clar, havia d'omplir la minuta i havia de treure calés, sí, per després treballar de franc per als pobres obrers. Però ell era un advocat molt íntegre, era un advocat que sempre defensava el que creia just, que no acceptava càrrecs, diguem, que fossin dubtosos en quant a la culpabilitat o algú que venia a dir-li pots encausar aquell paio perquè m'ha fet una vaga, no sé què. No, de fet, era justament el contrari. Ell, hi havia alguna vegada que hi ha un cas molt famós d'un senyor que l'havien acusat de matar a un dels capatassos d'una fàbrica de Mataró i ell estava a València quan va passar això i l'havien condemnat a mort. I llavors, clar, ell demostra amb bitllets i tal que no estava en el lloc on l'havien matat. I no li arriba ni a cobrar, perquè clar, creia tant en les coses en les que creia que ho feia per esperit. És a dir, sí que és veritat que era un advocat que d'alguna manera havia d'omplir la minuta, però hi ha un passatge en el llibre que el Salvador Seguí va demanar-li que vagi a defensar justament els ferroviaris que han fet fora per la vaga de l'empresa ferroviària, i ell li menteix dient sí, puc fer-ho, no hi ha problema. Clar, ell estava col·legiat a Barcelona, no estava col·legiat a Saragossa, i en aquell moment col·legiar-se a Saragossa era molt car, valia 1.000 pessetes. I llavors hi ha un moment determinat en el qual el Salvador Seguí diu: escolta'm, tenim calés de la Caixa de Resistència, t'ho pagarem, perquè és que més faltaria. I ell diu: no, perquè tinc diversos assumptes aquí a Saragossa, i aprofitarem, col·legiaré, es portaré tots. No tenia cap més, era només
2: anava allà, això.
1: Era això, ja està.
3: Fem una mica, avancem en el temps, fem cap amb el context aquest de major conflictivitat obrera que ja estem començant a descriure. L'any 1917, l'estat espanyol ja entra en una crisi profunda del sistema de la restauració, marcada per la coincidència d'una crisi militar, una crisi política, la vaga general convocada pels treballadors, que evidencia la conflictivitat social i la incapacitat del règim per donar resposta a les tensions, i això obre un període d'inestabilitat. És aquest el moment central i més intens de la trajectòria de Francesc Layret. És quan passa de ser un advocat i polític d'esquerres reconegut a convertir-se en una figura clau del conflicte social i polític català, i finalment també en un objectiu a eliminar. Hem parlat de que en aquests moments el sindicat de

0: se suportaven i mai va haver-hi un acord perquè és que no s'aguantaven. O sigui, sí. Estaven un al costat de l'altre i els entrava a urticària de veure's només. És a dir, és molt important aquesta part de la història que se'n diu psicohistòria, no? que tracta una mica com els afers personals de les persones tenen influència directa amb la seva actuació política o històrica. El cas més clar és el de Mao, que com que no dormia, convocava el comitè central a les 4 de la matinada, reunions a les 4 de la matinada. Com ell tenia el cervell fregit per la sífilis, ell no dormia i convocava tothom. Bé, tornem. El que vull dir és que efectivament, era una època convulsa, era una època difícil. Ell entra en contacte amb el Salvador Seguí i de seguida es cauen molt bé. El Salvador Seguí li planteja tota una sèrie de reivindicacions que venen de la CNT i que, clar, essencialment el que pensaven els treballadors dels cenetistes, els sindicalistes en general i els cenetistes en concret, és que la política no era per ells, que ells no havien d'intervenir en política perquè la política era una cosa de polítics que legislaven per ells mateixos i per les classes més poderoses. I aquí, en aquest punt, és on el Seguí li diu al Layret, mira, nosaltres no podem entrar en política perquè els nostres militants no volen. I el Layret li diu, justament al contrari. Si el que heu de fer per aconseguir poder és entrar en política i votar, perquè amb el vostre vot això canviarà la història. I efectivament, el projecte polític del Layret per al qual el maten, diguem, és la unificació amb una sola llista d'una sèrie de candidatures que tenia una certa capacitat de guanyar les eleccions. És a dir, ell unificava a tot el catalanisme progressista de l'Alomar, del Companys, unificava el socialisme que acabava de crear-se el Partit Socialista amb el Pablo Iglesias al capdavant, amb el seu sindicat i el Julián Besteiro, per descomptat, amb aquesta altra part ideològica, el seu sindicat, la UGT, i tenia, per altra banda, la CNT. És a dir, ell volia unir el republicanisme socialista i federalista espanyol amb tot el catalanisme, diem ara en sentit ampli, que en aquella època sí, tenia molts noms i molts pares i moltes mares, però vaja, per entendre'ns, no?, amb l'obrerisme, representat essencialment per la CNT i per el sindicat satèl·lit del PSOE de la UGT. Clar, la seva idea era, si tota aquesta gent ens presentem amb una única llista, guanyarem les eleccions i canviarem les regles del joc, com va passar l'any 36. El front va ser això. L'any 36 passa això i les forces reaccionàries diuen... Sí.
1: Gabriel Rufián, a dia d'avui.
0: I és el que anava a dir. Es que... Avui torna a haver-hi la mateixa sensació de que o hi ha un front d'esquerres o vindran les dretes i ens trepitjaran. Llavors, clar, quina és la qüestió essencial aquí? Que en un moment determinat el Deep State de Madrid diu... Hòstia, que aquests tios, els catalans, es maten entre ells pels carrers, no passa res, al final són catalans tots, i parlen aquella llengua rara que parlen, i com que només els interessen els diners, aquests ja tornaran. Però que canviïn les regles del joc, que puguin guanyar les eleccions, no, paio, no, d'això res. O sigui, aquí això s'ha de tallar per l'ossar. I a Madrid i tota la colla aquesta dels Datos, Romanones, Alfons XIII i tal, diuen, per aquí no passarem. És a dir, pistolerisme, vale, però que guanyin les eleccions, no. I, efectivament, avorten aquesta possibilitat amb l'assassinat del Francesc Layret, com està recreat en el llibre, i després hi ha una qüestió, diguem, estrictament històrica, que no sabrem mai si això s'hagués produït, en quin punt estava, perquè estava a punt de generar-se, però no tenim proves històriques, físiques i documentals de que això estigués en un procés ja final. Però sí que sembla que efectivament estava a punt d'escriure-li una carta al Pablo Iglesias, el Besteiro no havia pogut venir a l'última reunió en la qual deia està tot més o menys pactat, tenim caps de llista a València, a Saragossa i a Madrid, anem per bon camí. Si s'hagués fet o no ho sabrem, això és història-ficció i no podem entrar aquí. Però sí que és veritat que la possibilitat que això passés, i això sí que existeix, fa entrar en pànic el Deep State a Madrid i és per això per lo que el maten.
2: Escolta el programa a la teva emissora local de confiança.
3: Una coproducció de Ràdio Castellà i la xarxa de comunicació local. S'ha de generar el caos. Necessitem el clima adequat.

0: cal sang a les voreres, que els dispensaris s'omplin de cossos, que les brigades de neteja no donin l'abast, que els funcionaris de Montjuïc no donin coll, que els carretons als cementiris vagin plens de caixes, que els metges dels dispensaris surtin a dir als familiars que no han pogut fer-hi res, que les famílies dels anarquistes se'ls acabin les llàgrimes de tant plorar, que els tremolin les mans als afiliats de la CNT i a la UGT, que es pixin els pantalons quan es creuin al carrer amb un home amb barret i sabates bones, que es caguin a les calces, que vagin a la fàbrica amb por, que quan surtin vagin directes cap a casa per si de cas.
1: Qui va ser Severiano Martínez Anido?
2: Severiano Martínez Anido és una bèstia parda, una persona d'un... En fi,
3: d'unes
2: característiques, un sanguinari, un sanguinari. Em feia gràcia, he rigut perquè aquest tall està inspirat, és una mena de metaliteratura. No sé si, abans he citat la pel·lícula, no sé si recordeu la pel·lícula Els Intocables del Lionel,
3: sí,
2: que hi ha un moment en el que l'Al Capone, interpretat per el Robert De Niro, està assetjat per l'Elliot Ness i per el Sean Connery que fa i tal, i s'enfada i es comença a dir «Los quiero muertos, quiero a sus padres muertos, a sus hijos muertos, sus casas quemadas y quiero mi arma en sus tenizas». Doncs aquest diàleg és el que em va inspirar una mica aquesta perorata del Severiano Martínez Anido. Severiano Martínez Anido és una figura molt especial. Era el dolent perfecte, acompanyat del seu gos de tura, sí, que era l'Arlegui, que era un general de la Guàrdia Civil, que era no tan sanguinari com ell, però quasi, i sobretot era un personatge instrumental molt bo, perquè el feia anar com volia. Però Severiano Martínez Anido forja tota la seva història en un viatge entre Sevilla i Madrid, on el rei Alfons XIII li diuen, hi ha un militar aclamat que està en el aquest mateix tren i que va cap a Madrid també, i el fan allà. I allà forgen una amistat que dura fins pràcticament la Guerra Civil, perquè el Severiano Martínez Anido arriba a ser ministre del govern, ministre de governació del govern. I era un personatge que era tan sanguinari i era una mena de psicòpata que hi ha un llibre molt bo del Pío Baroja, que es diu El cabo de les tormentes, en el que descriu el Severiano Martínez Anido, perquè ell tenia un especial enquin al Pío Baroja, i el descriu com una mena de simio orangutanesco, bulldog de la monarquia. I diu d'ell que veu tant que en els banquets s'adorm, es queda adormit. I hi ha un moment que diu, i més val que es quedi adormit, perquè quan es desperta, diu unes bestieses de l'alçada d'un campanar, per tant el preferim adormit. I diu que és un personatge... O sigui, ell explica, en El cabo de les tormentes, que una de les coses que feia el Severiano Martínez Anido és que quan les dones dels encausats i encarcelats, o sigui, empresonats a la presó Model, anaven a demanar-li clemència, ell primer va ser governador militar i després governador civil, el primer que feia era portar-les a una habitació del costat del despatx i violar-les. I un cop les havia violat, decidia si deixava anar el sindicalista o el feia matar. Aquest era Severiano Martínez Anido. No, és a dir, no m'havia d'inventar res. El dolent que està en la novel·la és encara més dolent, perquè és que li vaig haver de rebaixar un punt de crueltat, perquè hagués sigut poc creïble com a personatge. La gent hagués dit, t'has passat de frenada, com pot ser que sigui tan dolent? Però efectivament, era un personatge que combinava una certa intel·ligència, una certa capacitat de contextualitzar històricament el seu moment, amb una crueltat i una psicopatia que el feia ser un personatge absolutament... I és el responsable de la mort de l'Airet.
3: Aquí anava justament, perquè ja quan queden pocs minuts per acabar el programa, sense fer massa spoiler, perquè per això teniu el magnífic llibre que avui, del qual avui estem parlant, quines serien les circumstàncies que envolten aquest assassinat el 30 de novembre de 1920?
2: De 1920, efectivament. Doncs... Imagineu un 30 de novembre, imagineu una temperatura baixa, imagineu el carrer Balmes desert, imagineu els llums tancats, era de nit, bastant de nit aquella època de l'any, no era estrany que es tanquessin els llums en aquella època, però aquells llums aquell dia es van tancar. Imagineu-vos un taxi que baixa per Balmes i para a Balmes 26. A dintre hi va la Mercè Micó, la dona de Lluís Companys, que va demanar clemència al Severiano Martínez Anido perquè els han tancat amb ella tots els personatges que manen a Barcelona en el món sindical sense cap tipus de causa. Recordem que s'havien suspès les garanties constitucionals i, per tant, es podien tancar sense cap tipus de causa ni acusació. La Mercè Micó obre la porta per la porta de Balmes 26, surten en Lairet i el seu assistent, l'Àngel Rodríguez, obren la porta i de sobte se senten dos trets. Un d'ells ja toca en Lairet. El següent, la següent andanada el toca també. I en Lairet encara, amb aquelles capacitats que tenia, aquella valentia de la qual parlàvem fa una estona, s'encara amb els dos pistolers que van a matar-lo i els hi diu: què hem de fer? Què hem de fer? Els següents 18 trets el tomben a terra, cau a terra, trenca una crossa, queda sobre la crossa, disparen sobre l'Andrés Rodríguez, que era el seu assistent, perquè no surti. La Mercè Micó crida, histèrica, lògicament, pel que està veient, però no només pel que està veient i pels forats que li han fet a l'Airet, que reposa amb sang a la boca, amb sang que li surt del parietal, perquè el van agafar tant el pòmul com el parietal, dos trets, i ella plora, no només per la mort d'un amic, no només per la mort d'una persona íntegra, plora pel futur del país, plora pel futur del seu home, perquè pensa: si l'Airet no em treu de la presó a Lluís Companys, qui ho farà? I efectivament és el que va passar.
0: El dolor va omplir els carrers i les tavernes, les places i els mercats. Tots els treballadors de Barcelona el coneixien i tots l'estimaven. El seu assassinat era un tret al pit dels obrers. El dia es va llevar gris i fred. El dia de la seva vetlla vaig veure homes granats plorats com nens i dones fetes i dretes contenint el plor amb la valentia dels vikings. Vaig veure amics, coneguts i saludats sospirar en pesar i brandar el cap en pesar. Vaig veure treballadors indignats que volien cremar fàbriques, que volien tallar el coll als amos i apunyalar els dels lliures. Vaig veure tants ulls plens d'odi com de pena.
1: Molt bé, després d'aquest moment tan intens, anem acabant ja el programa perquè ens queden un parell de minutets. Però quin impacte immediat va tenir la mort de l'Airet en el moviment obrer, al catalanisme polític i a l'opinió pública?
2: Moltíssim, moltíssim, perquè l'Airet era molt respectat, era molt estimat. Els primers que van cap a Barcelona amb manada són els de Sabadell, els obrers de Sabadell, i van allà. Hi ha una absoluta indignació, corre per totes les cantonades la frase: han matat en l'Airet, han matat en l'Airet. Tothom el coneix, tothom l'estima, i llavors el que comença sent una petita vaga, acaba sent una autèntica vaga general, es paren les fàbriques, les xumeneies deixen de fer fum, i tothom té moltes ganes de cremar coses. La societat té la sensació de que ha perdut un líder que podia haver canviat les coses, i en aquell moment la Barcelona esclata. El seu enterrament és de les coses més emotives que s'han viscut a Barcelona. Reprimit per la Guàrdia Civil amb sabres i escopetes, i amb el Martínez Anido i el Arlegui a la punta de la Rambla, en el govern civil de Barcelona, donant ordres de que no deixin passar a la comitiva, sota cap concepte, Rambla Savall. I a base de cops de sabre i d'escopetes, els fan girar cua i anar-se'n per Gran Via fins al cementiri de Montjuïc. I allà s'acaba la història de l'home que hagués pogut canviar el curs del país.
1: Pell de gallina.
3: Pell de gallina, això és una petita mostra del que trobareu al llibre Set balars en la nit, del Xavi Vidal Alemany. Moltíssimes gràcies per venir al Portes de Troia a parlar del teu llibre, a parlar del francès Lairet, aquí penso que després d'avui molta gent ja no recordarà, no només per ser
2: un carrer,
3: del nomenclàtor de les ciutats de Catalunya, un dels més presents, sinó per tota aquesta història que realment ens hauríem de preguntar com és que la política catalana no el recupera i no el té molt més present.
2: Donaria per un Portes de Troia sencer, això.
3: Donaria per un altre programa, perquè tenim moltes altres preguntes per fer-te, però fins ara jo penso que s'ha entès perfectament, i la nostra granet de sorra, no, contribuir al fet de restituir o redimensionar molt millor la figura d'en Francesc Layret.
2: Això és el que volia, entre altres coses, fer-ho passar bé la gent amb el llibre, Set bales en la nit, i reivindicar la figura política i històrica del Francesc Layret injustament oblidada.
3: Moltes gràcies, Xavier Vidal, per venir aquí amb nosaltres. Moltes gràcies, Albert Abril.
1: A vosaltres.
3: L'Adrià Tirado al control tècnic, a Carlos Lecegui, a les narracions, i qui us parla, Sergio Rodríguez. Us esperem la pròxima setmana amb un nou episodi de Les Portes de Troia.
0: A Les Portes de Troia, amb Alberto Reche, Sergio Rodríguez i Albert Abril.
4: Al control tècnic i a les narracions, Adrià Tirado, Carlos Lecegui i Rocío Gómez.

0: Aquest espai és una reemissió. Si vols tornar-lo a escoltar, entra a radiorubí.cat.
1: Desbocats. Nos incomoda el silencio.